0: Crear és professor per a una obra de teatre que es diu Safo. Se basa, evidentment, en els poemes de l'autora grega i, bueno, és una versió que farà a trio junt amb Amàlia Miranda i Margarida Alcira, i serà un concert que jo penso que serà molt interessant.
1: A nostres oients he de dir que estem parlant del Festival 39, Festival Serenates, i tot això va en un lloc emblemàtic com és el claustre de la nau.
0: Sí, a més, saps que no s'acaben de donar la certificació com a espai de patrimoni cultural de la Comunitat Europea.
1: Torna-ho a dir.
0: Ens acaben de reconèixer com a espai patrimonial per la Comunitat Europea.
1: Imagineu-se, és molt bonic.
0: Sí, sí, és un espai emblemàtic. Jo pense que
1: sí,
0: és
1: màgic.
0: I màgic en la nit.
1: Sí.
0: Mira, el dia 26, continuant en la programació, sí, que és el divendres 26, farem una projecció d'una pel·lícula muda que es diu Les aventures del príncep Atmer.
1: Sí.
0: És una creació que va fer una dona alemana, Lotte Renninger,
1: sí,
0: fa 100 anys. Ella va ser la primera persona que va fer una tècnica d'animació, un llarg que continuï, que puguem veure encara, a partir de siluetes que havia inventat, manipulant retallables de cartó, làmines fines de plom, davall d'una càmera. Vull dir, estem parlant de quan se crea l'animació, val?
1: Wow.
0: Però vindran uns músics a acompanyar esta pel·lícula en directe i hi haurà una narradora.
1: Igual que se feia en el piano?
0: Efectivament,
1: igual,
0: perquè és un conte que forma part de les Mil i una Nits. Entonces, pense que serà una nit molt màgica.
1: Ja ho crec que sí, damunt és divendres, que l'endemà
0: a les de la nit,
1: dies de dissabte,
0: i serà un espectacle que no durarà molt, perquè les pel·lícules, pues, el llarg durarà uns 45 minuts,
1: bueno,
0: més les presentacions, serà un espectacle d'una horeta, però pense que és una joia poder
1: gaudir
0: de algo que una dona fa 100 anys, que ningú segurament esperava res d'ella, va crear. I respectar el treball i posar en valor la creació de les dones és molt important.
1: I el paper que esteu fent de trobar gent, de rescatar a tota aquesta gent i donar llum, és important.
0: Sí, de fet, és un treball que ho ha fet són dos autors, Jorge Gil Zulueta i Paco Alonso, que venen de Madrid. Este és un dels pocs concerts que venen de fora, però ens ha il·lusionat moltíssim.
1: Da igual, però venen de fora i jo crec que ells s'omplin de l'energia que tenim així,
0: sí,
1: i tota la música que tenim així.
0: Totalment.
1: Continuem, això és del divendres de la setmana que ve, el dia 26, però ahir no s'acaba la cosa perquè seguim.
0: El dissabte 27 pel matí tenim un espectacle molt, molt interessant que farà la companyia de dansa i teatre inclusiu Entrelazados, que es diu Descalços. I és són xiquets i xiquetes con capacitat funcional, sobretot a nivell motriu.
1: Sí.
0: I volen que mos posem en la seua pell.
1: Com això és el que tindríem que fer sempre.
0: Posar-nos en les seues sabates.
1: Clar que sí.
0: Comprendre que cada persona viu, sent i camina per la vida de manera diferent.
1: Correcte.
0: És el que ens volen transmetre. I aquest concert serà obert a tot el públic. I, bueno, concert, perdona, no, és una actuació. Serà obert a tot el públic i espero que vinguem, perquè és molt important saber que el nostre escenari està obert a totes les persones i la diversitat és el camí. La inclusió.
1: La inclusió és el camí. I posar-se, el que has dit tu, no? Posar-se
0: en
1: les sabates d'una altra persona per a comprendre i per a respectar.
0: I compartir la seva visió artística, que la tenen, i és molt interessant.
1: Superxulo tot el que estàs dient, Maria. I ara què? Seguim.
0: Dissabte per la nit vindrà l'Orfeu Universitari de València, acompanyat per la Carme Arata Bibiloni. Faran un programa que es diu No Res. El programa s'inicia una obra d'estrena que es diu Càlix Modit, de l'autor valencià prou jove Joan Gómez Alemany, en el qual fa un diàleg entre la devoció del Sant Calce i la poesia de Rimbaud i Mallarmé. Esta obra és un encàrrec de l'Orfeu Universitari per a celebrar el tercer any jubilar dedicat al Sant Calce, que sabeu que tota la ciutat estarà centrada en este tema. I a més, a partir d'ahí fan un recorregut per peces del segle XX i XXI de caràcter religiós, i es plantegen això com que la música religiosa, les pregàries, les rezos, han esdevingut enmig de guerres i de transformacions socials que no les escolten. Per això, vull dir, en este moment de guerra en el món, un res convertís en no res.
1: I la necessitat que en estos moments fa falta de la música
0: per a trobar-nos.
1: Per a trobar-nos, per a per a donar esta pau.
0: I donar sentit a les nostres vides. Sí.
1: És així el que estàs dient. Molt xulo. Això és el dissabte de la setmana que ve.
0: El dia 27.
1: 27. I el diumenge?
0: El diumenge anem a una altra història. Vindrà Perico San Beat i el Quinteto Flamenco.
1: Sí.
0: I presentaran el concert que es diu Roneando, que correspon a l'últim àlbum de l'autor. I és una selecció d'ell i de músics espanyols del jazz que interpreten repertori de composicions pròpies del propi Perico.
1: Sí.
0: I junten flamenc a través de boleries, tanguillos, alegries o seguidilles.
1: És a dir, canvien de gènere, canvien d'estil,
0: sí.
1: I se n'anem cap al flamenc, però diguem fusionat un poquet en el jazz.
0: Fusionat en el jazz. El resultat és rigorós perquè ell és un musicàs. Vull dir, tenim l'orgull de tindre-lo com a un músic valencià de relleu internacional.
1: És el que tinguem que fer, donar llum o donar ixe pes que tinguem a músics tan bons que tinguem a
0: que moltes vegades són més famosos fora que en casa.
1: Que moltes vegades no, quasi sempre.
0: Però en serenates sempre tindran el seu escenari.
1: Molt bé.
0: El dia 29, dilluns, continuem amb un concert amb la Banda Sinfònica de la Unió Musical L'Horta de Sant Marcelí.
1: Sí.
0: Este és un concert que s'emmarca com una col·laboració de serenates en el Festival Certamen Internacional de Bandes de Música
1: que
0: de la Ciutat de València. Esta és una de les bandes que va guanyar en la seva secció l'any passat.
1: L'any passat.
0: I és una proposta que ens fa València Music City, que, com sabeu, enguany col·labora importantment en el nostre festival.
1: Estan fent bona tasca.
0: Sí. El concert ret un homenatge a la dualitat de València, com una gran urbe cosmopolita que conviu amb el batec tradicional i el factor dels seus camps i pobles. I lo veureu al llarg del programa, el director planteja com a través de la música no ens encoltem tot el que caldria entre la metròpoli i les, diguem, els esterradis de la ciutat com és Sant Marcelí.
1: Se les zones, diguem, més rural,
0: l'Horta,
1: no? L'Horta valenciana.
0: Però per altra banda, jo penso que la ciutat sense l'Horta no és res.
1: Jo penso que ninguna ciutat sense el camp, sense l'Horta...
0: Tenim aquesta sort en aquesta ciutat, no?
1: Clar que
0: tenim l'Horta al voltant. Poques ciutats encara la tenim i la tenim que posar en valor.
1: Correcte.
0: Val? El dia 30 continuem el dimarts de la setmana...
1: D'ací dues setmanes.
0: Perquè esto és llarg.
1: Sí, d'ací dues setmanes.
0: Actuarà el cor de dones a Cau d'Orella, que complís 20 anys cantant juntes. Un cor de dones.
1: Molt xulo.
0: Vale? I les acompanyarà el Quintet Casulana, que és un quintet de dones també.
1: Sí.
0: I faran un recorregut sobre la música composta i interpretada per a cor de vol de dones. I, a més, faran una estrena mundial d'una obra del compositor Josep Ramon Gil Tàrrega. Serà xulo i molt emotiu.
1: Tot el que estàs dient és una meravella.
0: Sí, però sobretot volem que la dona trobi el seu lloc ixe dia com el centre del nostre festival.
1: Aleshores, el dia 30, dimarts dia 30, a les 10 de la nit.
0: Això no vol dir que no n'hi hagi més dones importants, perquè el dia següent també comptem en una dona, però és d'una travessant musical. Vindrà Tonina Saputo és una cantant i contrabaixista que està tenint una gran repercussió a nivell mundial. Ella és nascuda en San Diego, però es fa formar en Berkeley, València.
1: Sí.
0: Vull dir que d'alguna manera també és producte nostre,
1: clar,
0: encara que no siga d'ací.
1: Sí. Va vindre així a estudiar.
0: Efectivament. I ella vindrà en dos musicazos internacionals, un guitarrista i un bateria, i ella el contrabaix i baix elèctric, i faran un concert de fusió en obres pròpies d'ella i adaptacions d'altres autors que no deixarà ningú decebut, perquè ja vos dic que junta tant fusió de pop com música africana, com música tradicional.
1: És
0: molt espectacular. I l'últim dia ja acabarem el festival, i en la meva vida ja, quasi. El dijous dia 2 de juliol, amb el concert d'harmonia del Parnàs, que és un grup que dirigís Marian Rosa Montagut.
1: Correcte.
0: Col·laborarà con ellos ese dia Belén Roig, que és soprano també d'ací de la Terreta.
1: La filla de Lluís Roig.
0: Efectivament. I ells faran un recorregut per l'integrant univers de les passions humanes a través de la música i la dansa, perquè a més dels músics de música antiga, hi haurà una parella de persones que dansaran i faran una fusió de la música de Händel i alguna pincellada de Vivaldi amb motius de dansa que van des del tango hasta també música de l'època, vull dir.
1: Correcte, Maria. Aleshores, tots aquests concerts, aquests 12 concerts superxulos que es faran en el claustre de la nau, sí. Si la gent, perquè clar, tu has dit moltes cosetes, la gent s'oblida, és normal, igual que quan anem normal a un restaurant i ens diuen primer plat, segon plat, i diuen, què torna-ho a dir, no? Aleshores, on poden trobar aquesta informació?
0: Vale. Lo millor és acudir directament a la pàgina web de la tenda de la universitat, on tenen la programació i l'opció de comprar les entrades. Ja vos dic que les entrades són molt barates, només costen 5 euros i és un preu més dissuasori per controlar l'aforament que per lo que realment val el festival. La pàgina web és www.latenda.es/entrades i dins tenen tota la informació resumida.
1: Aleshores, jo crec que és fàcil.
0: És fàcil.
1: És fàcil aconseguir les entrades. Avui no tindran entrades perquè ja està ple el claustre, però...
0: També, mira, també les poden adquirir físicament, si algú no té temps o no pot fer-ho via web, sí, en la tenda física de la universitat que està dins del claustre.
1: Correcte.
0: Vale,
1: és a dir, més possibilitats impossible. Maria, tu no creus que n'hi ha que donar aquesta importància que tinguem així, aquests concerts que són superimportants, i per a que la gent es doni compte de tot el que es fa, perquè si a València se fan molts, i per exemple este festival és
0: un d'ells. Hi ha moltíssim. Hi ha una programació en este moment en el carrer brutal. Vull dir, jo no puc contraprogramar-me sense nomenar, per exemple, el Festival de Jazz, que funciona a la vegada,
1: sí,
0: o les nits de la banda municipal de València, que
1: són
0: a la vegada, o els concerts que se fan dins del Palau. O sea, en este moment València és un bull de música.
1: Bull de música. Aquesta paraula és bonica, és a dir, bullir de música, però Maria, jo em dono compte que és que bull de música tot l'any. El que passa que a partir d'ara...
0: Totalment.
1: És tot un bullici que tu dius, que és de bullir. Totalment. De bullir.
0: Però el nostre festival té algo diferent, vull dir-te, perquè és calmat. Una vegada entres en el claustre, en les columnes, la pedra, t'envolta, la llum... És diferent. Vos convine a vindre.
1: Aleshores, Maria, si tingueres que definir com és esta edició 2026... En una paraula no, perquè en una paraula, definir una paraula, no sé si és possible. O en una frase, quin seria el d'enguany?
0: Jo diria que la música valenciana es retroba a l'escenari del Festival Serenates. Vos esperem.
1: Correcte, però sempre intenteu que es trobi aquesta música valenciana, donar, sí, perquè això sempre ho feu.
0: Sí. És un objectiu primordial del festival, que siga la nostra música la que estigui en l'escenari.
1: Correcte. Doncs seguim i anem a escoltar, hem escoltat un poquet de l'Orfeo Universitari, però Maria, no hem escoltat l'orquestra.
0: Ai,
1: l'orquestra fa uns mesos enrere va fer este concert on interpretava la novena sinfonia de Beethoven.

0: Maria, una mai es cansa d'escoltar la novena de Beethoven, eh?
1: Mai.
0: Mai. Què és el més complicat? Perquè has dit, i acabaré en la meva vida.
1: Sí.
0: Què és el més complicat d'organitzar este festival de serenates? Esta 39 edició, perquè ja em portaràs algunes fetes.
1: Bueno, el més complicat de tot és que, clar, el públic no s'imagina que el claustre és un edifici que tot el dia està en vida, però no té una vida escènica. Vull dir, hi ha que posar la tarima, les llums, l'equip de so, l'instrumental, les cadires, i tot que funciona en un temps molt curt, perquè, a més, tenim que esperar a que es faci de nit. Vull dir, els assajos són de nit, les programacions de llum són de nit. Això, per a mi, és el més complicat. I, al final, pues, trobant entre l'equip de la nau, que és un equip fantàstic, i les empreses que ens ajuden a fer-ho, ho fem possible, però és miraculós que un espai que no està fet per a això es convertisca en un auditori. És com les Arenes de Verona. Vull dir,
0: correcte.
1: Però allí, pel matí, hi ha conferències.
0: Sí.
1: O sea, jo no tanque l'edifici, l'edifici se tanca a les 8 i a les 8 comença una vertigen de gent corrent.
0: És a dir, que està l'edifici obert perquè està allí la vida
1: i
0: normal, laboral.
1: I les exposicions, conferències, clar, i activitats.
0: I aleshores, a partir de les 8, que es tanca, a partir d'ahir és quan venen tota la gent, és a dir, els encarregats de muntar escenari,
1: bueno, l'escenari està muntat.
0: Sí, bueno, d'igual, microfonia, tots sí, els efectes de...
1: Els assajos de cada un tenen una hora per assajar en la tarima.
0: Abans no poden anar.
1: No, perquè no existís. Clar. I a més tens que esperar a que siga de nit per a provar la llum. O sigui, és que és un temps molt curt. I clar...
0: Ara t'entenc perquè acabarà en la teva
1: clar,
0: vida.
1: No, acabarà. És una,
0: broma, és una frase. Eh? És una frase perquè després de l'any següent torneu. L'any que ve és la 40 edició.
1: L'any que ve toca la 40 edició i no sé com la farem, però n'hi haurà que fer-la més gran. No sé. Si més concerts o més importants. Més important tampoc, perquè és difícil. És una programació molt xula enguany.
0: Clar que sí, clar que sí. I al llarg de tots aquests anys que tu has organitzat, no? Que tu has estat ahí...
1: Bueno, jo no he estat els 40 anys.
0: No, eh? No. No. Que tu has estat.
1: Sí, és sí, que jo he estat.
0: Tu has
1: sí,
0: estat, que tu has estat. Tu recordes algun any, o quan passa l'any dius, ara per l'altre any, algun any que hi havia algun concert que s'ha quedat a tu ahí... d'emotiu en estos anys?
1: Home, és que cada any
0: és diferent.
1: És diferent, vull dir, no, és que és diferent. Jo penso que des de la part de control sempre és difícil gaudir d'un concert, sempre estàs en l'ai.
0: Clar.
1: Però sí, n'hi ha alguns. El de l'any passat, per exemple, el Cor de la Generalitat me va semblar fantàstic.
0: És que és fantàstic.
1: Fantàstic, a més.
0: L'Orfeo també. L'Orfeo també. Però el Cor de la Generalitat és fantàstic.
1: Sí, però vam fer una cosa en copes i aigua i me va sí, semblar molt xulo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí,
1: i
0: sí, sí.
1: Jo sempre recordaré, sempre, quan l'orquestra de la universitat va fer Stravinsky.
0: Sí.
1: Perdó.
0: Quin de tots? El Pájaro de Fuego? No, no. O...
1: La consagració.
0: La consagració de la primavera.
1: La consagració de la primavera, que a més la farem en 4 centres educatius a la vegada, que vingui la gent de l'ES a fer el vestuari, a fer el... Eren 250 estudiants en escena, els ballarins també eren del Conservatori Superior de Dansa, i fou brutal, perquè clar, érem 250 estudiants de 5 centres educatius.
0: I
1: ho feien 4 nits seguides, les 4 nits ple, el claustre de gent per a
0: quanta
1: veure
0: gent
1: això.
0: Pot cabre allà?
1: 400 persones caben. No és molt, però...
0: No és molt, però bueno, si s'omple...
1: Però és prou, perquè necessitem que vingueu, eh? Perquè hi ha complir-lo 12 nits, i no és fàcil.
0: Però la gent, per exemple, la gent que sol anar, és a dir, hi ha gent fidel que sol anar tots els anys?
1: Jo crec que sí. En música tu saps que el públic sempre és hipercomensut, som hooligans, però a més, moltes vegades hi ha també l'oferta turística... En la ciutat aquests dies està molt plena. Després, evidentment, familiars i amics, que és el publicatiu que
0: clar.
1: I clar, són músics valencians.
0: I jo crec que una part important d'este festival Serenates és el lloc on es fa.
1: Sí.
0: Jo crec que este entorn històric, perquè si el canviareu de lloc, no sé si alguna vegada ho heu intentat fer canviar de lloc, però si canviareu de lloc, encara que només siguin 400 o 450 persones les que puguen entrar,
1: no, és que és
0: és el lloc el que conta la història, no? Ja partiu d'allí, d'un lloc emblemàtic,
1: Efectivament.
0: Emblemàtic de la història de València, de la Universitat de València.
1: Per no dir de, mira, l'única vegada que s'ha mogut el festival va ser els anys que feren una reforma farà uns 10 anys, ara mateix, 15 anys, va ser al Centre del Carmen, al claustre del Centre del Carmen.
0: Sí.
1: Que era un altre lloc...
0: També molt xulo.
1: Però perquè jo penso que sentir música clàssica, nit, llum, necessita el claustre.
0: Clar que sí. I a més, jo crec que és la unió de totes, és a dir, la unió de totes les arts, no? El claustre és la unió, i la universitat és la unió de totes les arts, sigui música, sigui representació escènica, teatre, sigui literatura, sigui tot, sigui dansa, sigui tot.
1: Dins del festival hi ha dansa, n'hi ha cine, n'hi ha música, he intentat que estigui tot o quasi tot representat.
0: Aleshores,
1: que el festival en si és un festival de música.
0: Aleshores, este festival ja té el seu pes així a la ciutat de València. És un festival que diguem que té el seu pes, que deuen d'anar a veure allí algun dels concerts.
1: Sí, jo penso que sí. Jo penso que el públic valencià no ens fallarà i que vos esperem en els braços oberts.
0: Doncs, Maria... moltes gràcies per estar ací, per fer-nos viure tots els concerts que van a fer, 12 concerts, en el claustre de la nau, en ple centre de València,
1: sí,
0: que és un lloc màgic. És un lloc màgic.
1: Si no heu visitat la nau, hi ha moltes vegades que hi ha gent que diu que jo no he estat, i com no has estat en la nau?
0: Deuen d'estar.
1: És el cor de la ciutat,
0: clar que,
1: que batega en nosaltres.
0: Clar que sí. A partir d'avui, a partir d'esta vesprada, que n'hi ha un concert importantíssim, però ja no podeu trobar entrades, però no passa res, que n'hi ha moltes més, que podeu aconseguir-les buscant en la pàgina web.
1: www.latenda.es/entrades.
0: I que comença avui i acaba el 2 de juliol, no?
1: Exacte.
0: El 2 de juliol. Teniu ahí molts concerts molt xulos, molt xulos, podeu trobar de tot, per anar a veure, que vos esperen allí, que vos esperen per a que gaudiu de la música, que la música dona salut, música, vida, pau i moltes cosetes més, que sí, Maria?
1: Totalment d'acord. Moltíssimes gràcies, Imma.
0: Moltes gràcies per estar ahí. Bueno, doncs, seguim escoltant el primer moviment de la novena de Beethoven, interpretada per l'Orquestra de la Universitat de València, dirigida per Hilari García. Aleshores, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin. Que meravella d'obres. És que n'hi ha màgia sempre.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I sobretot,
2: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
1: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
0: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. Apunt Ràdio. De tu a tu. Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: I després d'escoltar les últimes notícies, entrem en la secció El rebost de la banda. Però abans vaig a dir una coseta, perquè ja tinc així a la meua tècnica, que és Sofía Álvarez. Benvinguda altra vegada, Sofía. Tenia ganes de veure't. Bé, dita este apunt, anem a seguir parlant d'una societat musical, la Unió Musical de Paiporta. La Unió Musical de Paiporta és una entitat amb més d'un segle d'història, hereu d'una tradició musical que remunta a l'any 1896. Des de la seva constitució com a societat musical, l'any 1983, ha esdevingut un referent cultural i educatiu del municipi, formant generació de músics i contribuint activament a la difusió de la música al nostre territori. Amb una intensa activitat artística, nombrosos reconeixements en certàmens i una escola de música que acull centenars d'alumnes, la Unió Musical de Paiporta continua treballant amb il·lusió per mantindre viu el patrimoni musical valencià. Actualment, sota la direcció artística de Luis Miguel Moncayo Olivares, la societat afronta nous reptes amb el mateix espírit de compromís, qualitat i estima per la música que l'ha caracteritzat al llarg de la seva història. Jo tinc així al nostre estudi a Luis Miguel Moncayo Olivares, que és el director. Bon dia.
1: Bon dia,
0: Luis Miguel.
1: Bon dia.
0: I també tinc a Puri Jimeno Robles, que és la presidenta. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bueno, jo encantada de tindre-vos així. I com porteu el tema del certamen? Luis Miguel, com ho portes?
1: Doncs mira, portem moltíssims mesos treballant amb molta intensitat i compromís, ja que un certamen no es prepara en unes setmanes.
0: No es prepara en unes setmanes, ja
1: no,
0: ho crec que no.
1: No, que va. I és el resultat de moltes hores d'assaig, molt esforç col·lectiu, molt esforç individual, i per a poder aconseguir un nivell artístic que és el que ens demanen en aquest certamen tan prestigiós.
0: Doncs jo sé que estareu treballant. Quin dia és el que... El 16 és la tercera edició, la tercera secció, i vosaltres és el 17?
1: Nosaltres el 17, sí. Divendres el 17 de juliol.
0: De juliol.
1: Per la vesprada.
0: I aleshores, estic pensant que l'any passat també vau participar en el certamen de la Sénia, en el certamen d'Aranda del Duero.
2: Però és diferent. Sí,
0: però també tens que treballar moltíssim.
2: Sí. Era... Bueno, és una qüestió que ens vam plantejar.
0: Sí.
2: Hem de pensar que en octubre del 24 nosaltres anàvem a participar en el certamen de Diputació.
0: Sí.
2: Va vindre la Dana i ens haguem de retirar. A partir d'ahí, i després de reconstruir el que era, l'objectiu era reconstruir, no? El que és la nostra societat a nivell d'edifici, d'instruments, etc. Però hi havia un objectiu molt important que ens havíem de marcar, que era... un objectiu musical, tornar a cohesionar la banda. Vam estar uns 2 mesos sense tocar, de seguida vam començar a plantejar-nos el tornar a tocar, el assajar, encara que en unes condicions ínfimes, però... I a partir d'ahí ens va sorgir el tema del certamen de la Sénia, perquè van dedicar aquest certamen a tots els ingressos a convidar a les bandes afectades per la Dana.
0: Ja que has posat en taula, no? La Dana, va ser molt dur. És a dir, per exemple, el local de la música, no? Va ser molt afectat.
2: Sí, sí. Mira, només cal pensar que el carrer eren 2 metres d'aigua.
0: Sí.
2: El hall que està a peu de carrer, 2 metres d'aigua. I el nostre saló d'assajos, 4 metres d'aigua. Se n'ha anat tot.
0: Tot
2: l'instrumental de la banda, de...
0: És a dir, tota la percussió.
2: Sí,
0: suposo que n'hi hauria alguna tuba, si n'hi havia contrabaixos, si n'hi havia pianos.
2: Un piano de mitja cua també.
0: Tot. I durant
2: per això diria que la Sénia va ser com una donació, no? Per això participar.
0: Pots parlar de ressorgir. Jo parlaria de com es pot tornar a començar. Com es pot tornar a començar a fer música, a fer cultura, a fer vida, després d'esta catàstrofe, no?
2: Ha sigut fonamental l'ajuda que hem rebut de tantíssimes fundacions, bandes, orquestres, escoles, persones anònimes. Sense això hauria sigut impossible. Tota la feina que ha fet la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, gestionant donacions de concerts de músics, de cantants, ha estat una barbaritat.
0: Vau estar 2 mesos sense poder assajar?
1: Uh-huh.
0: 2 mesos. I després de 2 mesos vau tornar a assajar en el, sí, en el mateix local d'assaig, és a dir, uh-huh, en el mateix lloc.
1: Uh-huh. Sí, sí. Varen començar a assajar inclús en el local que teníem no teníem res en el local,
2: sí,
1: els percussionistes no tenien percussió ni res, i el que podien fer.
0: Això és el que siguem els valencians. És a dir, d'un moment tràgic i impossible d'oblidar, tornar a nàixer, no? A nàixer pràcticament, perquè sí, tens que tornar.
2: Sí, has de tornar, i s'ha fet... Una banda no es fa en 2 dies.
0: No.
2: S'ha fet al llarg del temps.
0: Correcte.
2: I en una desgràcia, no?, com aquesta... L'objectiu és això, cohesionar la banda, que els músics
0: no decaigueren, imagineu-se, perquè han hagut, sí, sí, víctimes, han hagut, sí, moltes, sí, molt, claro, ha sigut un desastre molt gran, uh-huh, i tornar a eixir d'ahir, uh-huh, la veritat que és dur. Uh-huh. Entre este temps n'hi ha una peça que vau tocar junt en l'altra banda, que vau fer en el 2024, que s'anomena El ressorgiment d'un poble, que és

0: A mi em costen que misquen les paraules perquè hem sentit un campanar que tocava totes les dies a les hores, i aquest campanar és el que introduïs esta obra d'Eduardo Betes i que vau interpretar les dues bandes juntes per a fer entendre al món, no?, que heu tornat a ressorgir, encara esteu ressorgint, que heu passat i esteu passant moments molt complicats, però que ahí està, sobretot la música, ahí estan les societats musicals, ahí està la unió musical de Paiporta.
1: I la primitiva, el seu compositor, que de seguida ens va convidar.
0: Sí, anarem a assajar al seu local. Perquè el que fa la música és unir.
1: Exacte.
0: N'hi haurà dos bandes en un poble, com que en quasi tots els pobles n'hi ha dos bandes, inclusive tres. I puguem tindre eixe pique, perquè això passa, és així.
2: Però
0: a l'hora de la veritat ens unim. Sí. I això és la grandiositat que té la música, la grandiositat que té tornar a ressorgir d'un poble. La veritat que jo vos admire i que anem a continuar, perquè és que, em falten les paraules, m'emociona, perquè vos veig i sé el sofriment que heu passat, que costa, però ahí esteu. L'any passat a dos certaments i enguany a l'internacional, més gran de tots els certaments.
2: Sí, són locures que se m'ocorreixen a mi, que Puri pues, m'acompanya la directiva de la Unió Musical.
1: La junta directiva, i després els músics.
0: Però això fa caure, això fa que la gent no decaiga i que continue.
2: Sí, són objectius que s'han de marcar per a pujar el nivell, per a, com diu Puri, cohesionar la banda i al final fer banda. Que és
0: així, d'ahir ve el nom, eh?
2: Clar.
0: Perquè això és fer unió, fer unió. Aleshores, el dia 10 teniu, i quina és l'obra llibre que portem?
2: Doncs, mira, vam elegir una peça que es diu Pinazo,
0: sí, eh?
2: De Saúl Gómez Soler, sí, que damunt també coincidís en el 110 aniversari de la mort de Pinazo, que va ser un pintor de Godella.
0: Sí.
2: Aleshores, doncs mira, jo fa 10 o 11 anys vaig tocar esta obra en el certamen de Kerkrade en Holanda,
0: sí,
2: en la banda de Godella, quan la van estrenar.
0: Que també comença en dies, comença ja el Kerkrade.
2: I vas dir que des del primer moment tenia pensada més o menys aquesta obra, i dic, pues ara és el moment de ficar-la.
0: I va, com estem en un moment emotiu i estem escoltant aquesta peça tan emotiva, quants anys fa que estàs al capdavant de la banda sinfònica?
2: Doncs jo vaig començar en novembre del 2022, fent el període de proves, diguem.
0: És a dir, farà 3-4 anys, no?
2: Sí.
0: Quina és la característica més important o la qualitat més important que té la Unió Musical de Paiporta? Que tu vas arribar allí i tu, durant estos anys, t'ha captivat.
2: Doncs mira, la banda Unió Musical de Paiporta és molt jove, no en el sentit d'anys, sinó que la gent que està allí, la majoria és gent molt jove. Aleshores, clar, guiar a gent jove...
0: I tu eres jove.
2: Clar, no era el mateix. Sí. Però, clar, al veure't ahí dalt, ells que són, a lo millor, que tenen 2 o 3 anys menys que jo, o 2 o 3 anys més, clar, te veuen ahí dalt i al final pues, eres com una persona que veuen, diuen, ostres, pues, jo puc arribar ahí, m'entens? És com una font d'inspiració, moltes vegades... I això, la veritat, és que em va agradar.
0: Sí, perquè,
2: i sempre estic content sempre allà de la banda.
0: Ja ho crec. Perquè la persona més major, ja es diu que és una banda jove, d'edat jove, quina és la persona, per exemple, més major que n'hi ha?
1: Pues, a veure, capaç, igual sóc jo, eh?
0: Què toques tu?
1: El clarinet. Sí, sí.
0: Aleshores, estem parlant...
1: 62, 63... 63.
0: La persona és una banda jove, joveníssima. Sí. Joveníssima, de tenir que viure ahí generacions diferents, que és el que fa però, les societats musicals.
1: Però són poques, les persones majors, diguem, són poques. Però, la banda, la majoria
0: però,
1: és
0: però,
1: universitària.
0: Però importants.
1: Són molt importants, clar.
0: Molt importants.
1: Sí, possiblement és més important.
0: Correcte que sí. I el bonic és sentar-se al costat d'una persona jove i que...
1: Exacte.
0: I que es tracten de tu a tu.
2: Això és el bonic que té les bandes de música, no? La intergeneracionalitat. Sí.
0: Correcte. Aleshores, anem seguint parlant de la Unió Musical de Paiporta i anem a escoltar un pas doble que s'anomena Ramon Arnal.

0: No sé qui és Ramon Arnal, però el Pas Doble comença escoltant un bombardí. I no sé si va a referència que Ramon Arnal toca el bombardí.
1: Mira, Ramon Arnal és el iaio d'un membre de la Unió Musical de Vallporta que es diu Antoni Orbàs, que és,
0: sí,
1: que és un músic jove que està estudiant composició en el Superior de València.
0: Sí.
1: I, clar, estem acostumats sempre, pues, en les orquestes a escoltar sempre els mateixos clàssics.
0: Sí.
1: I les bandes tenim ese don, que és també poder programar obres de nova creació,
0: clar,
1: més fàcilment. Aleshores, varem apostar per aquest xiquet, que té 22 anys, i la veritat és que
0: sempre
1: és un plaer, sempre.
0: Sempre, i més encara, perquè les bandes té això de bo, que estrenem composicions noves, de nova creació, cosa que les orquestres es costa molt.
1: Sí.
0: I diuen, per què molts agafen, pues, la vessant de compondre obres per a banda? Per què? Perquè normalment s'estrenen.
1: Clar.
0: Normalment s'estrenen. I aleshores tenim ahí este Pas Doble que està dedicat al seu avi.
1: Sí, este xic és original d'Alaquàs.
0: Sí, al costat. Val?
1: Però li agrada molt la banda de Vallporta i ve molt a tocar amb nosaltres. Aleshores, pues, ahí estem. També vindrà nosaltres a tocar en el certamen. És uno més de la banda. També.
0: Correcte,
1: sí.
0: Uno més que forma part de la Unió Musical.
1: I per nosaltres orgullosos també de que la gent vulga vindre a la banda a tocar.
0: Òscar Pellicer també forma part de la banda.
1: Sí, sí, també.
0: Toca el baríton o el tenor?
1: Està en el baríton ara.
0: Ara està el baríton.
1: Sí.
0: D'ací li dona una forta besada. A veure si el vegem pront,
1: sí,
0: per ací. Bé, aleshores teniu... L'objectiu principal ara és el certamen.
1: És el certamen, sí.
0: L'objectiu principal és el certamen. Però fora d'un any que aneu a certamen, que no sé quin any serà ixe, perquè porteu anys,
2: sí.
0: Quina és la programació normal que teniu en la banda?
1: A veure, de normal, te vaig a contar des de curs, diguem, que comencem
0: en
1: Santa Cecília, lo millor. Santa Cecília sol ser en novembre, que fem el concert on més gent ve de la banda, diguem, val? És la festivitat de Santa Cecília. Després ja passem al concert de Nadal. Després fem un concert que és en honor al soci, a les sòcies.
0: Important.
1: Sí, molt important. Que sol ser en el primer trimestre de l'any, entre febrer, març, abril, a lo millor. Després ja fem concerts també per a temes de subvencions, tipus de l'Excellent, de Diputació i de Federació. Fem intercanvis, que és molt important, veure també com està el món de les bandes.
0: Sí.
1: Ara tenim un intercanvi, ara, per exemple, en la banda de Rafael Bunyol,
0: sí,
1: que participa en el certamen també, però en primera secció, aleshores és un bon espí on veres.
0: És a dir, que ells aniran allà a Vallporta, i vosaltres anireu a Rafael Bunyol, Rafael Bunyol, l'auditori.
2: Sí.
1: Clar.
0: Actualment l'auditori de
1: Vallporta
0: no funciona encara.
2: No. Per això, quan parlàvem abans de les bandes, de la solidaritat, etc., nosaltres ho hem tingut difícil. El nostre saló d'assajos és molt menut i, per tant, assajar sí podem, però els concerts o els fas al carrer o busques un altre local. Aleshores, com l'auditori municipal no està en condicions encara, hem sol·licitat l'ajuda a l'altra banda, a la banda primitiva.
0: I té un auditori.
2: Sí, té un auditori que és més gran, més gran,
0: sí.
2: Ja el tenen arreglat i allí farem la rebuda de la banda de Rafael Bunyol.
0: És a dir, és com una preparació.
2: Sí, exacte.
0: I quin dia és, feu això?
2: 28.
0: És la setmana que ve. A la setmana que ve. Aleshores, diguem que és una banda que té moviment, de fet té moltes agrupacions que anirem parlant, però teniu també un himne a la Unió Musical de Vallporta que el va fer González i Gadea, que és este himne que escoltem. Totes les bandes no tenen himne.

0: Este himne, quan el vau estrenar?
1: Ai, això no.
2: Això fa ja...
0: Ja fa temps. Ja fa temps que el van fer.
2: En principi, sí. Perquè el nom que té aquest himne no és himne de la Unió Musical de Paiporta, és himne a l'Escola de Música i Interpretació.
1: Ah.
2: Que és el...
1: I mira, és el primer nom, sí,
2: clar.
1: Perquè sí, fins a el 1994 no, la Unió Musical no s'anomena com a tal. És Escola de Música i Interpretació. I nomena l'Escola de Música i Interpretació i després l'escola se li ha posat un altre nom, que és la de Sant Prats.
0: Jo buscant informació vostra, he vist que la Societat Musical es remunta a 1896, però que pràcticament la constitució de la seva societat musical des de 1983. Quan naix la Unió Musical?
1: Anem a veure, com a Unió Musical, tu ho has dit, és en el 83, encara que no arriba aquest nom,
0: sí.
1: Que rep el nom d'Escola de Música i Interpretació. Com passa a molts pobles, que hi ha una banda que data del 96, de 1896, i després, per motius els que siguen,
0: sí.
1: Se separen i s'inicia
0: una altra societat musical
1: o una altra manera de fer. D'això ja fa 43 anys,
0: sí, aproximadament. Sí, el temps passa ràpid. Aleshores has nombrat a Vicent Prats.
1: Sí.
0: Qui va ser Vicent Prats?
1: Doncs el fundador de la Unió Musical de Paiporta.
0: Sí.
1: Ell estava en eixa banda, primera banda, diguem, no?
0: Sí.
1: I després, pues, com hem dit abans, se constitueix, se forma una altra societat musical i ell és el fundador. Per això avui en dia l'Escola de Música rep el nom de Vicent Prats i Tarazona.
0: I és important tenir una escola de música perquè això és... La continuació de la base, la continuïtat de la societat musical. I diguem, és una persona important que sabia que el que tenia que partir era d'una escola.
1: Trompetista, mestre, el consideren el mestre de mestres. Mestre de mestres.
0: Aleshores, si entrem en el tema de l'escola de música, quin és el projecte educatiu que teniu? Per exemple, quant d'alumnat teniu?
1: Mira, actualment, aproximadament, uns 250 alumnes. Sí, sí. Jo crec que és una d'estar trompetista, mestre, el consideren el mestre de mestres. Mestre de mestres.
0: Aleshores, si entrem en el tema de l'escola de música, quin és el projecte educatiu que teniu? Per exemple, quant d'alumnat teniu?
1: Mira, actualment, aproximadament...

0: S'està preparant la guia didàctica.
1: Molt bé, molt bé.
0: I que això a finals de mes o principis del mes de juliol estarà ja preparada.
1: Aleshores, esta escola de música, que té tant de xiquet i xiqueta, a partir de quina edat poden matricular-se? Ara que està a punt d'obrir-se la matrícula, a partir de quina edat? Que estan escoltant-nos.
0: Podria ser des dels 3 anys. Podria ser. És veritat que ara cada vegada és un poc més difícil, que comencen a estudiar tant o a estudiar, a gaudir un poc de la música,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Des de tan menudets. I ahí estem intentant que a veure si comencen ja en aquesta edat, però sí, des dels 3 anys fins sense fi.
1: Aleshores, doneu les especialitats normals de qualsevol la societat musical, però doneu, per exemple, alguna especialitat com, jo què sé, mira, has nombrat abans a la Quas i sé que a la Quas donen camp d'estil. Bueno, crec que estan encara fent. Però si vosaltres doneu, per exemple, o dolçaina o alguna especialitat així que no anem a ficar-li normal, no? Però diguem que no és de les més habituals en una societat musical.
0: Sí.
2: Música tradicional, valenciana.
0: Tenim un mestre de dolçaina que té una colla de dolçaines i el camp d'estil també.
1: També tenim.
0: Fa no res, se va celebrar el mes de maig, un cicle, el segon cicle al voltant de la dolçaina. I ahir vam tindre diversos tallers, des de corda d'art a bal,
2: percussió històrica,
0: sí, la presentació d'un llibre que es diu La Jota, de Xavier de Vetera, i després un taller de jota. És el segon any, sí. I per altra banda, el camp d'estil. Sí,
1: Aleshores tindreu també una colla de tabal i dolçaina.
0: Sí, hi ha una colla de tabal i dolçaina.
1: Que dirigirà, suposo que el professor,
0: el mestre, sí, de dolçaina, sí.
1: Molt bé, doncs no tinc aquesta colla sí, per escoltar, però sí que tinc a la banda, que en menys d'un mes estarà en el certamen internacional, segona secció. I anem a escoltar esta peça de Steven Reineke.

0: Luis Miguel, Godens o Fire? Esta, on la va interpretar?
1: Esta la van tocar en Paiporta el dia 25 d'octubre, quan varen fer el estreno, diguem, de Resorgiment d'un poble, i ese dia, però també la varen tocar en Santa Cecília, l'últim Santa Cecília que ferem.
0: Sí.
1: Que mos deixaren el Teatre La Rambleta per a poder fer-ho, ja que no teníem nosaltres l'auditori.
0: Vau ingressar a La Rambleta.
1: A La Rambleta, a València, sí.
0: Molt bé. És a dir, intenteu fer els concerts com siga, però vosaltres vau parar 2 mesos, però a partir d'ahí a reinventar-se i a anar a tots els llocs. Bé, estem escoltant la banda gran, que dic jo, la banda gran de la Societat Unió Musical de Paiporta, però a part de la Colla de Tabal i Dolçaina, també teniu un cor. Un cor que fa coses molt xules, com per exemple esta peça que escoltem ara.

0: Passe el agua. És d'un espectacle que van fer, no recordo si era el 23-24, que va anar també el cor de Beneixama, la primera part. Qui dirigís este cor? Qui és la seva directora?
1: Sí, en aquest moment, en el moment d'esta peça, Lisso, el nom era Sara Lisso.
0: Ah, que Sara actualment Lisso. Qui és?
1: Hi ha un canvi de director. Actualment és Juan Amado.

0: Aleshores, és, diguem, una agrupació important des de la societat musical, perquè...
1: A veure, hi ha uns 24 components, aproximadament.
0: Sí. I forma part de la Unió Musical de Paiporta. Sí. I també teniu, per exemple, la colla, teniu el cor, però també tindreu, suposo que, una banda juvenil. Uh-huh. És que no sé si tindreu. N'hi ha banda que té banda d'iniciació, sí, i després banda juvenil. No sé vosaltres.
2: Tenim de tot.
0: Uh-huh. De tot. N'hi ha una d'iniciació que a partir de...
1: La bandeta.
0: La bandeta. Això és el nom que a mi m'agrada. Uh-huh. La bandeta. Aleshores, en la bandeta, quina edat poden entrar a la bandeta per a tocar?
2: Crec que comencen en primer de grau elemental, que això serà 8 anys. En 7 o 8 anys ja poden entrar
0: allà. I quan passen a la juvenil?
1: Estan 3 anys, no?, en la bandeta.
2: Sí, estan 3 anys en la bandeta i després passen a juvenil quan passen a quart, que correspon a un 6è de primària.
0: I aleshores, de la juvenil a la banda gran, ixe pas, és a dir, quan el fan? En quin curs tenen que estar?
2: Hem anat variant estos anys. Al principi, quan jo vaig entrar, pues, quan acabem 6è de primària, ja provaven quart d'elemental, passaven a la banda directament, però hem anat retassant-lo un poquet a poquet, perquè ja, com comentàvem ara, és molt difícil. És més difícil que anys anteriors que els músics estiguen més compromesos en la banda. Sí. Aleshores, necessitaven que siguin un poquet més majors. També la banda, com ixa a tocar en el carrer, clar, no és el mateix dur-te a uns xiquets que tenen 11, 12 anys que dur-te ja algun poquet més majoret, que encara aixina has de demanar permisos i tot. Aleshores, sí, a dia d'avui ja entren en l'any que fan tercer de l'ESO, quan comencen tercer de l'ESO.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, ja són més majorets.
0: Correcte.
2: I aixina poden pujar el nivell de la banda juvenil, igual...
0: Qui dirigís la bandeta i la banda juvenil?
1: La bandeta és el mestre trompeta, Jorge Martínez, que a més és el director de l'escola.
0: Mm-hmm.
1: Sí. I la banda juvenil actualment és Lluís Sanz, que és el mestre dolçaina.
2: I el director de la colla.
0: I el director de la colla. Sí. Mm-hmm. Però a banda d'això també teniu una orquestra jove. Com aneu d'instruments de corda?
1: Sí.
0: Bueno, perquè ara ja van en evolució, però, però com va?
1: És complicat. Portem molts anys, l'orquestra ja portarà 20 anys. Sí.
0: 20 anys.
1: Amb la mateixa directora.
0: Qui és?
1: Oksana Smacilo.
0: Mm. Oksana, estàs convidada a vindre, sí, que tinguin que trobar dones directores.
2: Sí, sí.
0: Aleshores, teniu molta activitat, perquè quan una agrupació musical, quan una societat musical té moltes agrupacions... Mm-hmm. Qui s'encarrega d'organitzar tot este puzzle? Mm-hmm. Suposo que tens la teva junta directiva, però tot este puzzle com s'organitza?
1: Pues és com tot un treball en equip. Val?
0: Sí.
1: Hi ha un procediment, evidentment. Nosaltres aprovem la programació normalment a principis de... a finals de gener, més o menys, enguany una miqueta més tard, però se sol·licita a cada director d'agrupació, fem un calendari amb una sèrie de propostes i després s'aprova en la junta directiva i en l'assemblea de socis. Pues des de la junta és on ho gestionem en conversa en tots els directors, i el director de l'escola també participa.
0: Clar. Perquè si no està ben organitzat, malament.
1: I després els intercanvis o els projectes de federació o de diputació, doncs hi ha una proposta i sempre s'aprova. Jo tinc claríssim, vull dir, qualsevol iniciativa que vinga des d'on vinga, té igual. Podria ser de músic, jo espero, a veure si me senten els músics de la Unió Musical de Paiporta.
0: Escolteu, apuri la presidenta, per favor, dis-ho.
1: Sí, espere iniciatives dels nostres músics. No hem de ser la junta directiva la que faça sempre les propostes o el director de la banda gran. Jo espere aquestes propostes, els comentaris, els que participen... És que sense els nostres músics no hi ha Unió Musical de Paiporta.
0: Correcte.
1: I jo crec que els hauria d'arribar. És que són els principals de la nostra banda. I són ells i elles. I han de proposar, i han de sentir-se. Nosaltres intentem fer coses per a... Eixe sentiment de pertinença. Avui és molt difícil, avui en dia, perquè hi ha moltes coses on utilitzar el nostre temps lliure, no? I jo espero. Estem ahí per escoltar-los.
0: El que estàs comentant és un tema ara complicat, perquè, perquè la vida va canviant.
1: Sí.
0: Nosaltres igual no volem. Quan quan jo vaig començar, suposo, i Puri, quan tu vas començar, costa molt, no, era una cosa normal, és a dir, anaves allí, tu te passaves allí, estaves feliç com una perdiz, que jo sempre dic, però actualment, diguem, tenen tanta cosa, tant, que moltes vegades...
1: És complicat.
0: És complicat.
1: Molt complicat.
0: És molt complicat. Però vaig a dir-te una cosa, jo m'he donat compte que en el pas del temps, aquest problema sempre l'han tingut, perquè sempre... molta gent ha començat a musicar i se ho ha deixat.
1: Sí, ui, però moltíssima. Seria una banda
0: no
1: enorme.
0: Vulguem, no vulguem que passi això, però sí que passa. Comencen i molta gent se ho deixa pel camí.
1: De tota manera, fa molta il·lusió veure com els que entren, la il·lusió en aquests ullets, no?, de voler fer, de voler participar, de voler anar a tot.
0: Això no tindria que acabar-se mai.
1: Que es mantinga, exacte.
0: Clar. No tindria que acabar-se mai. I aquests ullets de xiquet i xiqueta, d'il·lusió... Això no tindríem que perdre mai, però ni nosaltres, mai. Aleshores, seguim escoltant en una peça, esta crec que no està dirigida per tu, Luis Miguel. Este, no sé quin director, és el Bateo. Si no l'has dirigida mai, ni han... Esta crec que és l'intermedio, crec que és.

0: xam. El bateo. Al llarg de la història de la Unió Musical de Paiporta, quins directors, per exemple, Puria, tu, te'n recordes d'ells?
1: Jo no estic en la banda des de fa 43 anys, aleshores...
0: Ja.
1: Que no sóc de les que va iniciar. Jo sóc de les que comença com a adulta a estudiar música.
0: Molt bé.
1: Jo portaré una plega 20, però per ahir, o sigui, allà són uns fans.
0: Sí.
1: Esta música a mi me porta a un director que vam tindre, que actualment toca amb nosaltres, és músic de la nostra societat, que és Paco Marí. Sí. El tipus de música me porta a ell.
0: Sí.
1: Un altre director que vam tindre va ser Elies Moncholi. Diferents, cada director té un perfil diferent.
0: Elies va estar allí?
1: Sí. I a mi me porta a Campanades a Mort, concert de Rasmaninov, diferent. I abans de Luismi va ser Jaume, veritat?
2: Jaume
1: Iborra, que va estar allí també dirigint. I això són els tres noms que jo ara me venen a
0: I al llarg de la vostra història també heu participat en certaments, heu participat en molts llocs, i n'hi ha algun certament que recordes en carinyo?
1: Sí, bueno, certament és que jo només he participat en els de l'any passat,
0: sí,
1: i en el de Cullera. Vam anar a Cullera en 2012 al certament
0: de cinema
1: nacional, sí,
0: el que es fa ara en juliol, a finals de juliol,
1: sí,
0: crec que és.
1: Sí, en 2012, i vam guanyar el primer premi. L'alegria de la banda, sí.
0: Ara tingueu,
1: va estar molt xulo, sí.
0: Ara tingueu per davant l'internacional.
1: Però ells, jo sempre els he sentit parlar del de Leganés. Se van presentar en 2003 al certament nacional de bandes de Leganés i van guanyar el primer premi. Jo sempre els he escoltat contar les històries sobre el certament de Leganés.
0: Quantes històries tenim de societats musicals boniques que mai es perden. I quin concert recordeu en carinyo o emotiu?
2: Home, el més emotiu per tot el que hem viscut, jo crec que va ser l'Aranda de Duero també.
1: Sí,
2: l'Aranda de Duero va ser un dels millors.
0: Que va ser l'any passat.
2: Clar, que va ser l'any passat.
0: És un bon certamen, eh?
1: Però l'objectiu és que és curiós, que jo crec que sí que està bé comentar-ho.
2: Sí.
1: La idea d'anar al certamen d'Aranda, a més de després d'un any, no? Era l'objectiu eixe de cohesionar la banda, de que no se desfera, i d'aixos assajos que fèiem en les portes obertes, sense portes, sense terra, sense... Vingueren a ajudar-nos uns bombers d'Aranda de Duero.
0: Sí.
1: Bueno, vingueren a la Paiporta. Sí, I un d'ells van estar un dels primers dies en la nostra societat, i el que va organitzar l'anar allí, després, a posteriori, va organitzar un autobús complet de gent de professions de diferents, totes diferents, i van tornar a la Paiporta. I van estar dinar, portaven els seus cuiners, però nosaltres els deixaven que dinaren la part de dalt, on tenim un bar, i això no va estar afectat en aquest local social, diguem, no? Un espai.
0: Sí.
1: I allí estigueren menjant, pues, rentant-se quan necessitaven, i a partir d'ahir va haver una relació molt bonica. I se'ns va córrer això, i si anem al certament d'Aranda de Duero, com ens havíem de marcar un objectiu musical, i a més estava aquest... Bueno, pues ese jazz, ¿no? Amb la població d'Aranda, allí anarem. Va ser súper emotiu.
0: Des d'un fet tan mal, tan catastròfic com és la Dana, trobeu la humanitat de les persones.
1: Totalment.
0: I això sempre queda. Sempre queda al llarg dels anys. Jo crec que sempre vos quedarà.
1: De fet, quan... no guanyarem el certamen de Aranda de Duero, però sí vam rebre una menció honorífica pel valor artístic que es va demostrar en aquest moment.
0: Anar ja és un premi.
1: No, per a nosaltres era el premi més gran, perquè a més feia temps que no eixíem. Vam anar dos autobusos, no? Si no recordo malament.
2: Sí, dos autobusos.
1: En el mateix hotel, els músics, la gent jove, bueno, s'ho va passar, ens ho van passar molt bé.
2: Molta convivència.
1: Molta convivència. I quan tornàrem a replegar la menció honorífica, allí ens estaven esperant Piti, el nostre bomber, que va organitzar aquest autobús, i altres companys.
0: Estàs aborronant-me.
1: No, és que és així. No, i jo m'emocione, eh?
0: Sí.
1: Mai m'emocionava amb l'himne, per exemple, l'acabes de posar.
0: Sí.
1: I és que retorna a la memòria. Retorna completament.
0: A la memòria. Estem parlant de la Unió Musical de Paiporta, una societat molt afectada per la catàstrofe de la Dana, Sabeu que Pai Porto era la zona zero, i, però diguem que és una societat que ha eixit, i que així molt bé, perquè el mes que ve se'n van a certamen internacional, i que l'any passat van participar en dos certamens, perquè també estàveu en la Sénia. Però, a banda de tot això, feu concerts molt importants, perquè muntar esta obra, vaig a dir una frase que es diu no és moco de pavo, doncs, pues, eixa obra.

0: El Olimpo de los dioses. Jo estic escoltant ahir un xiquet o una xiqueta i a mi me fa gràcia aquestes coses perquè els directes són així.
1: Clar.
0: Els directes sents aquest murmull i que no puguem parar d'un xiquet o una xiqueta. I la veritat que és important que ja estigui allí escoltant El Olimpo de los dioses. Un obron que dura 45 minuts.
1: Sí, sí, sí. Del mestre Òscar Navarro.
0: Correcte. El poden escoltar els nostres oients completa en el concert que ja han fet esta matí. Quan acabi el programa la podreu tornar a escoltar, molt ben interpretada. Uh-huh. No té descans, l'obra no té descans. Quan vau interpretar este Olimpo de los dioses? Perquè això és un Olimpo.
1: Uh-huh. Esta la varem fer en el Teatre Rambleta, en Santa Cecília de l'any passat, 2025. Clar, 2025.
0: Sí.
1: En novembre. Vam estar treballant-la 3 mesos, des de que comença el curs escolar, setembre, fins al dia del concert, novembre. Que justament ese dia, el dia del... Ahir ja sabíem que anàvem a participar en el certamen, me recorde, no? Perquè era el dia 30 de novembre, el concert, i ahir ja sabíem que anàvem a participar en el certamen. Aleshores era ja com...
0: És a dir, ahir teniu subidón per això.
1: Claro,
0: per això sona com sona.
1: Sí.
0: Perquè teníem ja el subidón, és
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: Per això. Puri, la banda en el poble... suposo que participa en festes. Com participa? Com ho tingueu arreglat? Perquè a l'haver dos societats musicals en els pobles sempre van partir. És a dir, quin és el conveni que teniu en les festes, en l'Ajuntament, en tot?
2: Tenim un conveni amb l'Ajuntament i fins ara l'any passat ens vam reunir amb l'Ajuntament i la Junta Directiva de la Banda Primitiva i acordaren que, per exemple, és un problema, les festes d'agost són en agost les festes de Paiporta. Aleshores, agost és un mes que la gent se'n va de vacances. Ah. És complicat. Aleshores, estàvem sempre les dues bandes tocant en eixes festes.
0: Sí. Val?
2: I arribarem a l'acord de que cada any una de les bandes s'encarregarà dels actes de l'Ajuntament. Val? Enguany es toca a nosaltres, l'any passat descansarem, perquè sí que teníem que cada un any sí, un any no, el concert de Sant Roc el fa una banda o l'altra, això estava partit.
0: Sí.
2: Però la resta d'actes els fèiem les dues bandes.
0: Quan és el concert de Sant Roc?
2: El dia... ho hem canviat perquè abans era més tard, era el 15 o per ahir, ara és el 7,
0: perquè
2: ho hem avançat.
0: Les festes són quins dies?
1: A partir d'aquest dia.
2: Sí, a partir del 7 d'agost fins al 16.
0: 15-16 d'agost.
1: Sí, abans se feia el 15 d'agost.
2: El 15 d'agost.
1: Que era com a tancament de festes, diguem-ne. Sí. Però les bandes duen molts anys lluitant perquè ho ficaven al principi de festes i ja l'any passat va ser el 7 d'agost.
2: I així, quan no tens actes de l'Ajuntament, pots tindre vacances, a no ser que tu ja contractes en clavarieses o en moros i cristians, altres actes, que no tenen res a veure. O, sí, vull dir que no són de l'Ajuntament, que no són del conveni.
0: Aleshores, Lluís Miguel, després del certamen...
1: Tres setmanes.
0: El concert de Sant Roc.
2: Sí.
0: I en el concert de Sant Roc muntes diferent repertori?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí.
0: Té que ser un concert més fresquer, sí. Més... o de moros o cristians, no sé.
1: Uh-huh. Sí, hem de canviar el repertori. Podríem tocar lo mateix, però tampoc vas estar en el músic tot l'any fent lo mateix, perquè al final, de normal, nosaltres, si no anem a certamen, que han sigut estos dos anys, sempre fem, en cada concert fem un repertori distint. Que duguem dos anys tocant quasi el mateix.
0: Sí,
1: un any
0: sencer
1: tocant lo de Aranda de Duero, un any tocant lo de l'Internacional. Tampoc anem a martiritzar els músics, pobrets.
0: Vaig a dir als músics i a les músiques que no n'hi ha altra manera de tocar bé si no és assajant. És que no en tenim altra. És que
2: no,
0: si tinguem una vareta màgica de dir...
2: Sí.
0: Mira, doncs vaig ser de categoria, no fa falta que agafes l'instrument.
1: Res.
0: I que, però no funciona així.
1: No.
0: Ho sent. Ara escoltarem una peça, El volcán de Cumbre Vieja, de José Luis Peiró. I vull que me digueu, Puri, què significa per a tu la unió musical de Paiporta? Ara que està acabant-se ja el temps, passa molt rapidet, estem així a gustet. Què significa per a tu?
2: Pues fixa't el que et vaig a dir. Jo m'he jubilat fa 2 anys. En la dana me va jubilar, diguem.
0: Sí.
2: Perquè me jubilava en novembre. I... pues li dona sentit al que és el meu dia a dia. Jo no vull 2 anys de... jo porto 2 anys com a presidenta. Jo he entrat
1: en la dana.
2: Un any gestionant dana, un any gestionant obres. A mi m'agradaria estar com a presidenta, almenys he renovat ara 2 anys per dedicar a fer-ho d'una altra manera.
0: Clar, perquè és que vas jubilar i vas entrar en un moment complicat.
2: Aleshores, com a un entreteniment, jo he estat professora, jo necessito tindre activitat, m'agrada el contacte amb la gent jove, i bé, és el... Bueno, jo me dedico a això, només.
0: Però t'ha donat vida.
2: Me dona vida.
0: I joventut.
2: Exactament.
0: És així,
2: és
0: així. A
2: veure si s'ha pegat alguna cosa.
0: No. És així. I Lluís Miguel, després d'estos 3 anys o 4 anys que portes ja, què és el que més t'aporta la Unió Musical de Pai Porta?
1: A veure, jo, així com a banda gran, és la primera banda que vas començar a dirigir, perquè jo venia de dirigir bandes juvenils. Aleshores, la banda gran pues, m'ha portat una cosa que és molt important, que és el donar-te compte que és el que t'agrada. I a mi m'agrada dirigir, això és el
0: important. Això és el que més tindrien que saber tots.
1: I per això hem de lluitar per aquestes coses, al final, també.
0: Clar que sí, el que t'agrada, el que te dona pau. Estem escoltant El volcán de Cumbre Vieja. Uh-huh. Este, on no ho heu tocat?
1: Este concert va ser en juliol del 2023, en el carrer.
0: En el carrer.
1: Sí, en l'excel·lent que queda.
0: Sí. Mm-hmm. Doncs jo vull donar-vos les gràcies per haver vingut, que el dia d'essa de juliol, sobretot que disfruteu, que tots no podem participar en el certamen internacional de música, de bandes de música Ciutat de València, que sou un dels elegits este any, que no sé quines bandes van en la segona secció. Les saps?
2: Sí, està la banda... La Lira, de Chest, que participa en primer lloc. Després la Societat Musical de Cejín, que és de Múrcia.
0: Sí.
2: En tercer lloc participem nosaltres. Després una holandesa, que és Student in Harmony Orchestra Twente.
0: Sí.
2: I després va Xelva, Santa Cecília de Xelva. I finalment una banda de Reus, l'Associació Banda Sinfònica de Reus.
0: N'hi ha cartell. Sí. Però bueno...
2: Clar, perquè està la Unió Musical de Pai Porta.
0: Però jo sempre dic que tots guanyeu.
1: Sempre.
0: Sí. Sempre se guanya.
1: Això és lo bonico de ser també.
0: Sempre se guanya. Teniu l'obra obligada, teniu el pas doble. Quina aneu a interpretar?
1: Un pas doble que es diu Vicente Monerris, que no és molt conegut, va guanyar un premi de composició.
0: De qui és?
1: De Jesús Ufano. I la veritat és que també és emotiu i se pas doble perquè està fet en homenatge a un amic de diversos músics de la Unió Musical de Pai Porta que va faltar.
0: Doncs no sé si s'heu percatat que està sonant l'himne. I escoltant este himne vos donem les gràcies per vindre ací a l'estudi 3 de A Punt Ràdio, de saber més cosetes de la Unió Musical de Pai Porta, de veure que sou valents, que sou valent, que la música sobreïix a totes les catàstrofes i a tot el que vinga en esta vida. Gràcies als dos per estar ací.
2: Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.

0: I acabem. El programa està acabant-se. Està acabant-se el programa. I estem en l'agenda musical. I vaig a dir alguns dels concerts que es fan avui. Ja hem parlat que avui començava la 39a edició de Serenates. Ahir, al claustre de la Nau a València, però és que se fan moltes cosetes més. És que se fan moltes. Això és un esclat de música. Per exemple, tenim el quart cicle de concerts de música de cambra de societats musicals. Esta vegada li toca el torn a la Societat Musical Primitiva Set Avance de Xàtiva. Avui, a les 12, a l'Alqueria Julià, Casa de la Música, ací a València. I seguim. Des de la 23, campanya d'intercanvis musicals, avui a les 6:30, a l'Auditori Municipal Gabriel Aracil de Moixent, participen la Societat Musical de la Llosa de Ranes i la Societat Musical La Constància de Moixent. I seguim amb més concerts. Avui també tenim el Festival de Bandes per la Societat Musical La Paz de Sieteaguas a les 7 de la vesprada en la plaça de la Constitució de Sieteaguas. Avui també a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Manises, concert de Sant Joan, la nit dels Beatles, per l'orquestra, cor, polifònic i cor infantil de la Societat Musical Artística Manisense. I avui també, per fi, s'estrena l'espectacle Efecto 2000 per Marma Produccions. Música, emoció i impacte, avui a les 10 en la plaça Cardenal Benlloc. Però per explicar este Efecto 2000, que vull que m'explique José Navarro, que és el gerent, què és este Efecto 2000? El tinc així, el tinc a l'altra part del fil telefònic. José, bon dia.
1: Bon dia, Ima.
0: Sempre és...
1: Sempre...
0: Moltes gràcies.
1: Sempre és un plaer, sí.
0: Per a mi també parlar amb tu. I ja s'estrena Efecto 2000.
1: Ja s'estrena. Bueno, ràpidament volia dir-vos que donar-vos les gràcies una mica més per comptar en nosaltres i donar-li veu a aquest tipus d'espectacles. I s'estrena per fi, s'estrena. Efecto 2000, esta nit a les 10, sí, a la plaça Cardenal Benlloc, amb la Unió Musical de Benetússer. Estem superil·lusionats, la veritat.
0: No tenia encara clar quina agrupació musical, però ara ja m'ho he aclarit. I aleshores, quin és l'Efecto 2000 que vols transmetre a la gent que vaig a veure-vos?
1: Bueno, l'Efecto 2000, se recordem tots que era allò que els ordenadors anaven a trencar-se i anava a explotar el món.
0: Sí.
1: Però el que a nosaltres ens pertany, que és la música, bueno, pues, l'Efecto 2000, lo que volem és que tot el món que vagi, que s'ho passi superbé i que vagi i canti totes les cançons.
0: Les coneixeran,
1: no? Per supost. Per què fer l'Efecto 2000? Pues és un poc demanda de lo que ha sigut les bandes durant tot aquest any, no? Perquè les bandes sabem que n'hi ha moltíssima gent jove que interpreta molta música, com per exemple hem passat que fem lo de GB,
0: sí,
1: però ells volien algo més, algo que havies estat en companyia d'ells mentre que anaven creixent, no?
0: Sí.
1: I això d'Efecto 2000 crec que ho aconseguim. Perquè el repertori és brutal.
0: És la primera vegada, no? L'estreneu.
1: Sí, sí, estreneu. Estreneu mundial.
0: Correcte. I l'entrada, suposa que si es fa a la plaça, és entrada lliure? O...
1: Entrada lliure, sí, sí.
0: Pot anar esta nit a les 10,
1: esta
0: no?
1: Esta nit a les 10.
0: A les 10.
1: A les 9 ja estarem ambientant en música de l'època, en un vídeo molt xulo. I a les 10 pues, començarem el espectacle.
0: José, jo sempre em faig la mateixa pregunta quan vos veig, perquè muntar un espectacle a l'aire lliure,
1: sí,
0: és tan sumament complicat. Què és el més complicat de muntar un espectacle com este que aneu a fer esta nit, Efecto 2000?
1: Pues el més complicat sempre és la sonorització. El que passa és que comptem en un equip de professionals que estan super, vamos, preparats per aquest tipus d'espectacles.
0: Mm.
1: I la veritat és que sona tremendo i, bueno, i en companyia de la il·luminació que hi munten, de robots, pantalla LED i tot, pues queda espectacular, la veritat.
0: A veure, jo no vull que facis molt d'espoiler, José, però algun dels temes que anem a escoltar, no us digues tots, però alguns dels temes, per exemple, que poden escoltar esta nit la gent que vulga anar a escoltar a la plaça de Cardenal Benlloc, un
1: sí,
0: lloc superxulo, que vaig a escoltar-vos allí?
1: Pues mira, per exemple, Bulería de Bisbal, Yo Quiero Bailar de Sonia y Selena, o per exemple Clavado en un Bar de Maná,
0: sí,
1: o per exemple Besos del Canto del Loco. O sea,
0: és a dir, són temes a partir del 2000, temes
1: a partir del 2000 i que són, vamos, que te donen ganes de ballar i cantar-les totes segur.
0: Pues pues aporta molt de temps muntar aquest espectacle, perquè cada vegada tens més espectacles.
1: Sí, molt de temps. A més, volia aprofitar per donar les gràcies a la Unió Musical de Ventures per confiar, perquè els estrenos sempre són complicats,
0: sí.
1: Al seu president Dani i al director Jesús Bermejo, que s'han portat increïbles en este projecte, en la paciència que n'hi ha que tindre, en els arranjaments, en tot. I molt bé, i els assajos han estat genials i jo crec que va ser un èxit.
0: Ja ho crec que sí que va ser un èxit, esta nit a les 10 de la nit en la plaça de Cardenal Benlloc. Però sí. Abans d'anar-se'n, José, quins altres espectacles tens pròximament?
1: Pues tenim un muntó, la veritat. Tenim un muntó de puestos anant. Anem a Polop, a FRGB, anem a l'Orxa, anem a Oliva, a Fidel Divo, anem a Teruel, anem a Banyeres a fer l'Efecto 2000, a Mutxamel l'Efecto 2000 també, a Níjar en Almeria l'Efecto 2000. O sea, estem supercontents de que, per no haver-lo estrenat i no poder ensenyar imatges, pues anem a enguanyar 7 o 8 poblacions a fer l'Efecto 2000. Compaginar-lo en EGB i algo del Divo, el Gusto sí, Nuestro... Sí, sí, sí, sí. Tenim sobre uns 25 concerts a la llista.
0: Jo crec que la vostra experiència ja fa que la gent confia en vosaltres.
1: Sí,
0: per als espectacles que monteu, perquè ja porteu i aleshores veuen el resultat i ja confien. I és que no n'hi ha més. No n'hi ha més. Així que, José, moltes gràcies per atendre's, que esta nit vagi molt bé, que disfrute la gent esta nit escoltant aquest espectacle Efecto 2000. Gràcies i un fort abraç, José.
1: Gràcies, moltes gràcies a l'equip.

estiguet, la manta al coll. Estem escoltant Arreando Chimpampum del compositor Miguel Ángel Mas Mateix, un arranjament, per supòs, una marxa composada per el compositor Miguel Ángel Mas Mateix. I escoltant, sabeu que estem en plenes fogueres, no podia acabar d'altra manera. Escoltant este pas doble, esta marxa, posarem el punt i final al programa d'avui. Jo de si me'n vaig a les fogueres, jo no sé vosaltres el que aneu a fer, però el que feu estarà ben fet. Simplement teniu que gaudir, que passar-se-ho bé, que fa sol, que fa bon temps, que València és especial, que tota la terreta és especial, que disfruteu del dissabte, però que tornem demà. És a dir, no se n'aneu en pena, perquè demà estem ací a les 7 del matí. Altra vegada, que encara que me'n vaig a les fogueres, demà a les 7 en punt, estic ací amb tots vosaltres. Fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Mare meua, què ha sigut això? Una traca o un bombardeig?
5: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa, demana-vos Déu.
4: Quan arriben les festes, sou de quedar-vos a casa o aprofiteu per anar-vos en ben lluny?
6: Estic que sí, de passeu.
4: És a dir, vosaltres sou de fer foc i fugir? Siga com siga, no vos vindrà malament conèixer alguns termes del vocabulari pirotècnic.
5: M'estava desitjant.
4: Una de les principals celebracions pirotècniques és la mascleta.
5: És de veres, és de veres.
4: Un llançament successiu de masclets que ressona en falles, en fogueres i en magdalena.
7: Home, això és tradició de sempre.
4: Sempre encén la metxa el senyor pirotècnic.
8: Ah, ah, vale.
4: I per primera vegada des de 2001, també la senyora pirotècnica.
9: Sí? Però que moderna!
4: Que eixe any va crear un gran terratrèmol amb bons esclafits a la plaça de l'Ajuntament de València.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: Concretament va ser la meua veïna borrianera, Reyes Martí.
10: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: Però si a banda dels trons i de la pólvora vos agrada disfrutar dels llums, jo vos recomanaria un castell.
11: Pues conqueriré un castell con Jaume primer. Arrossegaré la vida de tots eixos maleïts.
4: No, ixe, no. Jo m'estic referint al de focs artificials.
12: Ah, ara ho entès.
4: Si sou de matinar com jo, la despertar no vos molestarà.
13: Et dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
4: És una cercavila o passacarrer, de vegades amb música, en què van tirant coets de bon matí.
5: I és correcte.
4: Això sí, si la nit anterior hi va haver correfoc fins tard, espere que vos protegireu de les espurnes, de les espigues i de la roda de foc.
5: Cuidao!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica en este dissabte 20 de juny de 2026. Són les 10 i 7 minuts, atenció perquè estem en plenes fogueres de Sant Joan, entre altres coses que s'estan celebrant lo ample i lo llarg de la Comunitat Valenciana. Molts events, moltes festes i, sobretot, aquestes fogueres de Sant Joan declarades d'interès turístic internacional. Dames i cavallers, abans de començar, J. González, com estàs?
1: Què tal, Donís? Muy buenos días.
0: Molt bon dia. Estàs foguerer, tu, avui?
1: Estoy muy foguera. Oye, en plenas fiestas de fogueres de San Juan, pleno mundial, mañana empieza el verano, los peques empiezan las vacaciones, estamos encantados. ¿Qué más podemos pedir?
0: Manuel Andrés Salpico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día. Pues molt foguerer y así ya preparat per a parlar de fogueres.
0: ¿Y això de molt foguerer qué pasa? ¿Qué portes?
2: Mira, la actualidad d'Hogueras, Tadut, la actualidad d'Hogueras, que es una guía perfecta per a veure pues, els esbossos de totes les fogueres i de les portalades de les barraques que se han plantat, que s'estan plantant i que bueno, i que demà les majors, avui ja tenim les infantils. Avui ja estan les infantils en el carrer, a veurem el xurat.
0: Parlarem d'això, d'actualitat d'Hogueras també.
2: Perfecte.
0: Manolo, tenim el senyor Rubén Mallol, com estàs, Rubén?
3: Molt bon dia, molt bé, molt foguerer i ganes de fogueres, d'estiu i de que guanya avui el València Bàsquet, si pot ser.
0: Bueno, tenim tantes coses per guanyar aquesta fi de setmana.
3: A veure si n'hi ha sort.
0: Gràcies, Rubén. El senyor Manolo Sánchez, com estàs, Manu?
4: Hola, bon dia, un plaer estar així amb tots vosaltres.
0: Benvingut a Fora de Cobertura, una volta més, per primera volta en el
4: Teu Gas.
0: Primera volta en el Teu Gas. Primera de moltes. Gràcies, Manu.
4: Gràcies.
0: Sumari i comencem.

0: Comencem parlant de Fogueres de Sant Joan, en este cas el senyor Òscar Rueda, col·laborador habitual d'este programa, serà qui mos posa la primera, posta a punt. Parlem de Actualitat Fogueres, que és l'exemplar que Manuel Andrés Tarapico mos va aportar, en el que participa pressupost i que porta tots els detalls de les Fogueres de Sant Joan, majors i infantils, 2026. Més de Fogueres, per què? Perquè parlem amb el president de la Federació de Barraques, Antonio Galindo. Quines són les Fogueres més premiades? Mos ho conta la IA de la mà de Rubén Mayols. I en aquestes Fogueres d'Alacant, Fogueres de Sant Joan, tenim la Fira de Fogueres, la Fira d'Alacant. Parlem en ella de bous, en Xerma Estela, i acabarem de nou en Javier Seguí, president de la barraca Foc i Festa, per a posar-nos més en dins de la festa de les Fogueres de Sant Joan i en particular en les barraques. Acabem la primera hora en el Plat València del dia, i atenció perquè a continuació parlem en la segona hora en el senyor Pablo Carrascosa, monologuista que està actuant en l'Olimpia demà 21 de juny. Parlarem en el nostre convidat especial, que serà Coyote Dax, i moltes més coses. Per què? Perquè parlem en Irene Villa, que va fer una conferència en l'Associació de Joves Empresaris de València, i avui també tenim event en fora de cobertura, és el Verbeneo de Museu. Estem parlant en Miguel Torres, perquè avui en la Marina, esta vesprà, també hi ha festa amb molts artistes, per Metro Quadrat. Tot això i més en fora de cobertura, fins a les 12.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.

0: 10 i 11 minuts. A l'altre costat del fil telefònic està el senyor Òscar Rueda. Com estàs, Òscar?
1: Estic de categoria, ja en modo fogueres.
0: Modo fogueres. És una cita ineludible per a tu, no?
1: Home, per a mi, per a molts valencians, en este moment Alacant és el centre de la festa en la comunitat valenciana i és també el punt d'atracció de moltíssimes persones que si no som alacantins, mos desplacem cap a Alacant per a poder disfrutar d'aquesta magnífica festa.
0: Alacantins d'adopció durant uns dies, no?
1: Tota aquesta
0: gent que es desplaça, tots aquests valencians que es desplacen cap allà. Molt bé, però, Òscar, el teu comès, la teva missió en Fogueres és més que un simple visitant.
1: Sí, així és. Des de ja fa uns quants anys gestionem una sèrie de premis que estan tenint un recorregut important en la Festa de les Fogueres. Són els premis que otorga el Casal Bernat i Baldoví, una entitat cultural que està dedicada a l'estudi i a la promoció de les festes del foc, tant a les fogueres de Sant Joan com les falles, i que d'alguna manera jutjarà en Alacant les fogueres pues, que són més crítiques, més satíriques, la millor escena reivindicativa a la cantina, l'ús de la llengua valenciana en la crítica de les fogueres. Per lo tant, pues, són uns premis que intenten promoure el caràcter propi de les fogueres de Sant Joan que sempre han presentat des dels seus orígens.
0: Òscar Rueda, moltíssimes gràcies. Durant esta fi de setmana estarem pendents de lo que mos contes també in situ en el camp de batalla, en fogueres de Sant Joan.
1: Clar, a més estem expectants. A nit se plantaren les fogueres infantils, esta nit s'acabaran de plantar les fogueres grans. Ahí tenim tots aquests primers espaces, tots aquests artistes que van a competir pel màxim guardó en la categoria especial. Veurem si Paco Torres repeteix, no repeteix. Ahí està Llongo, que ha aconseguit el ninot indultat per a Diputació Renfe. Tornarem a gotjar de la foguera municipal, en Pedro Espadero. En fi, una meravella per a tots els que tant mos estimem les nostres festes.
0: Gràcies, Òscar Rueda, que mos acaba de posar en antecedents de lo que ve. I a partir d'ara comença un altre món. Gràcies, Òscar Rueda, de nou.
1: A vosaltres, fins demà.
0: A l'altre costat del fil telefònic també està el president de la Federació de Fogueres, el senyor David Olivares. Què tal, David, com estàs?
2: Bon dia, com estàs?
0: Molt bon dia, buenos días. David, lo primer, gràcies per atendre-nos perquè estàs en un event, me consta que estàs en un event, en patrocinadors, això ja va de bo i ja és una voràgine imparable, no?
2: Sí, sí, la verdad que sí, que hay que compaginar un poco la agenda oficial con la atención a los patrocinadores, que en este caso son tan importantes para poder sustentar en algún momento la fiesta, así que aquí estamos, pero por supuesto también sois importantes los medios de comunicación, porque sois los que nos dais luz y nos dais pues, visión a toda la provincia, y encantado y agradecido de que me hayáis llamado.
0: Gracias, David. Lo importante realmente sois vosotros y la nuestra misión es donar difusión a lo que está pasando en la comunidad valenciana y a esta festa y cultura tan nuestra. David, diguem que va de bo, ya están les fogueres infantiles en el carrer, avui s'acabaran de plantar les grans, i bueno, quin és l'ambient en este moment i en quines sensacions arranqueu aquestes festes de Sant Joan?
2: Bueno, sensaciones positivas, y además hoy es un día muy importante, porque es un día donde la ciudad de Alicante se brinda a todos los niños y niñas de la ciudad, un día que se ofrece a ellos, y hoy estamos centrados en todas las obras infantiles de la ciudad. Y como siempre digo, pues Alicante tiene un color especial, y luego aparte es un día que llenamos las calles, y siempre hago una comparación, que la convertimos en un museo de color para que la gente la pueda ver, ¿no? Así que la sensación es muy buena, Alicante está repletísima de gente, de turistas, y las personas de la festa no están aquí ya preparados. Ya tenemos aquí en la ciudad de Alicante a la Reina de Castellón y a la Feria Mayor de Valencia, que a mí siempre me gusta decir que bueno, que nos gusta hacer germanor a nuestros compañeros de la comunidad, que cuando vamos allí nos atienden, así que vamos a hacerles disfrutar, tanto a los turistas como a nuestras comisiones y amigas, junto a frente a la fallera, la Reina de Castellón, que disfruten de estos días como hacen ellos de nosotros cuando vamos a sus ciudades.
0: La verdad es que es una verdadera atracción cuando es chundes les máximos representantes de les tres festes capitales, ¿no? De València, de Castelló i d'Alacant. Y en este caso sí que, claro, tú ya tienes experiencia, ¿no? En estos 20 anys, pero en el caso de María Pastor, la mires a la cara y ¿qué le veus?
2: Bueno, María Pastor la miro ahora a la cara y lo que veo unos ojos llenos de brillo, y ese brillo que en el poco tiempo que la conozco le está llena de felicidad. Hoy, por ejemplo, escasamente habrá dormido unas 3, 3 y media, 4, y estamos ya en un patrocinador, la yo nada más subir el vehículo, le comento cómo está, y me dice, presidente, lo que haga falta hoy, vamos a por a representar nuestra fiesta. Una mujer llena de energía, llena de sabiduría, llena de veteranía, y sobre todo con el alma festera, que es como queremos aquí en las peleas, con el alma muy festera.
0: David Olivares, president de la Federació de Fogueres de Sant Joan, estem fent-vos el seguiment de lo que passe esta fi de setmana en Fora de Cobertura i en Apunt Ràdio, per supost, durant totes les fogueres de Sant Joan. Gràcies, ha sigut un plaer.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: David Olivares, president de la Federació de Fogueres, qui mos parlava i mos donava les seues impressions sobre què està passant en esta setmana gran, en estos dies grans que estan ja començant. L'actualitat per on passa, Manuel Andrés Tarapico?
3: Per actualitat, ho veràs.
0: És
3: es que m'ho has deixat votant,
0: Ha sigut aposta,
3: eh? Sí. Bueno, actualitat, ho veràs, és l'instrument que tot dia David Olivares, que Alacant ja està tota plena de turistes, va molt valencià, va molt de la província de València cap a Alacant, bueno, i de Castelló també, evidentment, però tot el que és el moviment faller també se planta ja en Alacant, en Fogueres, i igual que en Falles tenim actualitat fallera, l'extra de Falles, pues tenim actualitat d'Hogueres, l'extra de Fogueres de la capçalera. En el qual, bueno, pues tots els amants de les fogueres tenen el per a poder fer una visita i un seguiment complet de lo que n'hi ha en els carrers, pues tenen tots els bocetos de les fogueres que s'han plantat, que s'estan plantat enguany, de les fogueres infantils i de les portalades de les barraques que se van a plantar, que s'estan plantant en Alacant i que formen tot junt aquest conjunt artístic de la festa que està en els carrers de la ciutat d'Alacant en estos moments, vamos.
0: Qui ha fet totes les fotos?
3: Els bocetos, cadascú dels artistes. Les fotos, allí tenim destacat a Julio Fontán fent fotos com un...
0: No, vamos, falla també, incombustible, Julio Fontán.
3: Incombustible, eh? i això que se pateja a la can damunt avall per fer les fotos de les fogueres, allí el tenim, una salutació des d'ací. Però bueno, això és un treball conjunt de... Ell és el més foguerer, jo crec, de l'equip que formem actualitat d'Hogueres, actualitat fallera. I bueno, vull destacar una cosa, mira, jo vaig a mostrar-vos una cosa. T'agrà?
0: M'encanta. Me está enseñando la portada.
3: La portada
0: de molt bonica, molt bonica, molt bonica.
3: La portada, bueno, això és una meravella, és una idea genial de Andreu Meseguer, un grandíssim dissenyador, artista, és polifacètic en la seua llavor, que té diverses fogueres dissenyades en guany, que estava repassant els bocetos i que ha volgut fer esta pedazo de portada, vaig a dir-ho aixina.
0: Parlem d'eixa de portada, este pedazo de portada.
3: Esa pedazo de portada.
0: Parlem d'eixa portada, és una novia alicantina mirant el la vista alçà. No?
3: Clar, t'està evocant, si te fixes, és que està molt, molt, molt acertat, vaig al meu punt de vista, perquè és una forma molt moderna de presentar esta dona alicantina, ataviada en la seua, en el seu traje, en la seua indumentària oficial, i està mirant cap amunt. Què està mirant? En tots els reflexos pot estar mirant una crema o pot estar mirant una foguera a la llum del dia. Està en el carrer, això se nota perquè la llum d'Alacant està tota transmesa en esta portada.
0: La llum d'Alacant.
3: La llum d'Alacant.
0: M'agrada molt.
3: La llum d'Alacant, sí, és que Alacant té una llum molt particular. Igual que diem que València, quan estan les falles plantades, la llum que n'hi ha en els carrers és una llum molt especial. Alacant...
0: No te dices a Castelló.
3: No. La llum que té Castelló no me l'anava a deixar. Estava per festes similars.
0: A més, les galletes fa molt de llum.
3: Sí. Ahí tenen una llum natural i una llum artificial. Això sí. Però bueno, però la llum d'Alacant és una llum molt important i que inunda tots els carrers i que bueno, jo crec que és meravellosa per a poder veure. I també, te vaig a dir una cosa, la llum d'Alacant també per a les fogueres és molt perillosa, perquè la llum en una foguera no oculta res. Vull dir, l'obra té que estar perfecta perquè la llum delata pues ese troset que no está com tenia que estar,
0: esos rebaves de la pintura,
3: ay,
0: no?
3: Esa coseta. I per això,
0: esa lija, no?
3: Clar, i el cromatisme que s'emplea, jo crec que també Andreu ho ha transmès en esta portada, el cromatisme que s'emplea per a pintar les fogueres, és un cromatisme molt particular, en un colorit molt particular, i que jo crec que conjunta i que combina perfectament en l'ambient i en el sol que hi ha estos dies en els carrers d'Alacant. La festa de fogueres és que és pura joia, és pura joia, és un goig.
0: Así que ya saben que parla de vaig entrar en terreno pantanoso, que parla de diferències entre les falles i les fogueres, ya saben que parla de igualtat, però hi ha una cosa que està clara, no? I són els estils.
3: Mira, en este sentit, jo sempre soc de la mateixa opinió. Se cremen les dos coses, no? Les falles i les fogueres se cremen. Bueno, pues a partir de ahí hi ha estils per tots els gustos. També hi ha diferents estils en les falles, hi ha diferents estils en les fogueres. Al final és un... Sí que és veritat, i no podem evitar parlar d'això, que n'hi ha un estil alacantí, ese estil que obri cap al cel en palmera, que això és un tòpic, però que any rere any eixim al carrer i veiem que és el que més agrada en Alacant. Agrada moltíssim un remat molt, molt, molt arriscat, un volum. En València és una composició més barroca, més clàssica, però això són estàndards, això són tòpics, perquè...
0: Sí, perquè el barroc i les falles cada volta són menys.
3: Però això te dic, és que són estils, és tot és art efímer i tot és crema.
0: Però sí que hem parlat moltes voltes vas a la canta a les fogueres i a banda dels ninots en si que pugues trobar similars o pareguts, o a lo millor el mateix, en una falla en València, que pots trobar algunes figures inclús poligonals o abstractes que quan veus en una falla dius, això no és una falla, és una foguera.
3: Sí, això són els petxuïns. O sea, sempre estem molt carregats. A mi hi ha una cosa que no m'agrada, i jo respecte aquesta opinió, però a mi no m'agrada, que és quan un està visitant una falla. Per què has dit falles? Parlem de les falles. Està visitant una falla i veu aquesta figura fora de lo habitual o que no li quadra dins del seu concepte de falla i diu, això no és una falla. O va a una foguera i veu una figura que no entra dins del seu concepte i això no és una foguera. No, això és una falla perquè és una falla, i això és una foguera perquè és una foguera. I tenen una identitat. Jo crec que cada tros d'art efímer que se planta en València en falles i que se planten a Alacant en fogueres té la seua identitat, i una volta estàs davant d'ella la reconeixes perfectament, se transfiguren i se transformen en lo que tenen que ser, en una falla i en una foguera. Però ixos prechuins, jo convido a tot lo món que isca als carrers avui en Alacant perquè toca fogueres, que visite les fogueres sense prechuins, sense pensar si això és això o allò, i que fruïsca. Que fruïsca de l'art, que fruïsca de lo arriscat que pot ser ixe remat, de lo acerada que pot ser la crítica, la sàtira, de lo artístic, de la vessant artística o de la vessant més abstracta que li estan i que se deixe motivar pels colors, per les formes. Això és una obra d'art feta per a fruir. I sobretot és l'obra d'art, perdoneu-me que vos diga aixina, jo crec que és l'obra d'art més democràtica del món. Està en el carrer, si t'agrada, t'agrada, si no t'agrada, no t'agrada, i està fet per a tots. I això és una meravella, i jo crec que tenim que ficar en valor constantment el treball dels artistes que ixen, en este cas, al carrer en Alacant, en fogueres, perquè són un patrimoni de la Comunitat Valenciana impagable, impagable.
0: T'atreveixes a parlar d'aquest patrimoni i en particular de lo que està plantat en guany, o sea, està plantant en guany, i a fer una porra, un pòdium?
3: No sóc molt de això perquè això lo carga el diablo, saps el que vull dir-te? Això no se sap i no estan plantades encara i tal. Lo que sí que és evident, i ho dia Òscar al començament del programa, lo que sí que està clar és que l'any passat va guanyar Baber de Santigons, va guanyar Paco Torres, i ell és el que té el cetre de guanyador i bueno, ahí estan tota la categoria especial per circunscriure's en la categoria especial, però bueno, les espases estan a dalt, la crem de la crem està en la categoria especial, estan terminant de plantar. Ahir
0: com,
3: ja,
0: com és habitual,
3: ahir ja varen veure que tots els remats estan ja col·locats, tot el món ha pujat, ha fet les seues tirades de grua, ja està, ara cal arrimar, cal terminar de plantar, i en ese moment en el que la totalitat de l'obra estiga completa, ahí és on podrem xutxar pues qui té més mèrits o no per a guanyar. De totes formes, hi ha un jurat. O sigui, el que diga el jurat és el que anirà a missa. Que te vull dir que nosaltres podem...
0: No vols influenciar, no vols influenciar.
3: No, això està molt roïn. Lo de parlar per influenciar el jurat està molt roïn. No, però parlant en serio, és que... això és, sempre està en un mocaor, on podrem xutxar pues, qui té més mèrits o no per a guanyar. De totes formes, hi ha un jurat. O sigui, el que diga el jurat és el que anirà a missa. Que te vull dir que nosaltres podem...
0: No vols influenciar.
3: No, això està molt roïn. Lo de parlar per influenciar el jurat està molt roïn.

0: categoria i uns altres que no, i bueno, pues al final això també juga, no és determinant però també juga, té molta importància, és igual que les infantils. La categoria infantil és una categoria que no m'agradaria estar en la pell del jurat, perquè la qualitat que tenen totes les obres infantils és al·lucinant, quan estem, és al·lucinant.
1: Igual és més difícil, jugar infantils que, molt, que majors.
0: I una diferència, és que estem parlant de que una diferència, un detall, algo que hagi arribat més, o un xicotet detall que hagi ficat la guinda, no? El fermallet d'or.
1: El problema, te ve quan tu tens, per una banda, posa-li una foguera molt alta, amb molt de risc i tal, igual... més discreta, al millor per baix, i després tens una altra que per baix pareix una manifestació de tant de ninot que té, i que per dalt està servida, igual no té tant de risc, però tal, és que és un altre tipus de foguera, no?
0: Clar.
1: I què fas ahí? És que no pots comparar-ho tampoc.
0: Clar, és que però això passa en tot l'art efímer. És molt difícil ficar una foguera i una foguera i dir, bueno, anem a comparar en els mateixos termes cadascuna de les obres per a veure quina és la millor de les dues. Bueno, és que igual una, tu ho has dit, té un remat espectacular, té uns acabats espectaculars i bé, per baix, pues, té les seues escenes, bé, i altra, pues, té un remat que no està mal, però té unes... Com compares, no? Jo crec que és una cosa d'equilibri i de... Bueno, i del el terme mig, no? L'arribar al punt i que te diguen coses. I lo més important per mi és que te diguen coses, que te parlen.
1: No
0: que
1: sé
0: te parlen.
1: Si vas anar enguany a Alacant.
0: Intentarem estar allí en Alacant per a fruir de les fogueres i per a, sobretot, visitar-les, perquè insistís que... Jo ahí soc irreductible, com els galos, com Astèrix i Obelix, soc irreductible. La festa és la foguera. La festa és la joia, és l'alegria, és la festa en el carrer, però la foguera és el fet diferencial de la festa de fogueres, igual que la falla, és el fet diferencial de les falles. Se diuen falles per les falles, se diuen fogueres perquè hi ha fogueres. Les fogueres són molt importants, cal cuidar les fogueres, cal cuidar els artistes, els i les artistes, que fan les fogueres. Sense ells i sense elles no tindríem festa.
1: Gràcies, Manolanda, per estar a Pico, i bon viatge cap a Alacant, encara que tens un compromís, no?
0: Tinc un compromís abans.
1: Molt bé, gràcies, amic.
0: Adeu.
1: Busquem una breu pausa en Fora de Cobertura i tornem ràpidament.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
6: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
3: De tu a tu.

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Que disfruten la música de Fogueres, de veritat, que disfruten la música de Fogueres. Manuel Andrés Salapico, que volies apuntar abans de continuar, perquè si eres fan de les Fogueres, eres fan de les barraques.
2: Efectivament, és que estàvem parlant de Fogueres i estàvem parlant d'artistes de Fogueres, però cal parlar de les barraques, en aquestes portalades de barraques i les portalades infantils, que són bueno, una novetat de fa uns anys i que estan en alça, estan ahí, i totes les portades de les barraques, tots els bocetos de les portades de les barraques d'enguany estan també en actualitat d'Hogueras, i a més és gràcies a la llavor, que fa la Federació de Barraques de les Fogueres de Sant Joan i el seu president Antonio Galindo, al qual li tenim que agrair bueno, pues la possibilitat de que podem informar a tot el món de com seran aquestes portalades de les barraques que són tan importants en la festa de les Fogueres.
1: I seguint d'aquesta llavor informativa, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Antonio Galindo, president de la Federació de Barraques, què tal, com estàs?
3: Buenos días, muy bien, aquí empezando a terminar de montar para empezar a disfrutar de estos días de Hogueras.
1: Lo primer, moltíssimes gràcies per atendre'ns a la crida de Fora de Cobertura de Punt Ràdio. Comentava en Manuel Andrés Salapico que precisament també has tingut eixa llavor, no? Molt important per a recopilar les portades de les barraques i barraques infantils per a poder-les difondre a tot el món. Però clar, així, en esta llavor informativa, crec que al llarg i ample de la Comunitat Valenciana, Antonio, tenim molt clar el que és una foguera, però ¿qué es una barraca?
3: Bueno, pues una barraca es una continuación de la hoguera. Para nosotros aquí en Alicante es un punto de reunión de festeros que, bueno, pues estamos juntos a una hoguera. Una hoguera puede tener un máximo de dos barracas. Estas barracas son socios. Es un sitio particular donde convivimos los socios, igual que pasa pues en los recuerdos con los propios fogueros o en vuestro caso en los casales, ¿no? Es decir, la diferencia es que ellos tienen, los fogueros tienen un monumento que es la foguera, y tanto mayor como infantil, y nosotros tenemos las portaladas. La portalada es la puerta que da acceso al recinto donde vamos a estar estos días. Y esto es un monumento, es arte efímero, que se quema exactamente igual que se quema la foguera, y estamos en el interior estos días y para nosotros es como si fuera la puerta de nuestra casa. Y entra en concurso, pues, con premios de especial a esa tercera categoría. Y desde hace tres, es el tercer año, que surgió la idea de empezar a proyectar un poco más los niños de las barracas, que hasta hace poco pues un poco estaban, digamos, en el limbo, ¿eh? Y se ha empezado a trabajar ya lo que es el monumento infantil. Y ahora aproximadamente ya participan en ello el 25% de las barracas. Y bueno, cada año va creciendo y la verdad es que con calidad. La mayoría de ellos participan los niños en la construcción y otros pues lo encargan a algún artista, ¿eh? Pero vamos, nosotros nos damos tres premios a los tres primeros, premios en el primero, segundo y tercero. Y luego pues esos críos tienen, 35 de ellos tienen una merienda en la pizzeria, que
1: és
3: Domino Pizza, que
1: és patrocinador nostre. Hi ha premi, sí senyor. Molt bé, Antonio Galindo, ens trobem en algunes portalades verdaderes obres d'art.
3: Pues sí, porque es que la portalada es, bueno, es un monumento especial. Les doy cuenta que hay inversiones de 7 a 8 mil euros en esa puerta, es decir, hay, aparte de inversión económica, ya te digo, normalmente, claro, las categorías altas las hacen los artistas de las fogueras y las fallas, es decir, simplemente lo que cambia es las formas, es decir, pues son unas puertas, como te he comentado, donde tienen mayoritariamente, pues luego tienen sus figuras, tienen, porque todas tienen un motivo, es decir, mayoritariamente suelen ser motivos alicantinos o de celebraciones de aniversarios, o de algo de Alicante que ese año se celebra, ¿sabes? O de cosas famosas de Alicante, es decir, pero será un poco dar a conocer también la cultura alicantina y la tradición dentro de las puertas.
1: La veritat és que és un suma i sigue, no?, per a recolzar la festivitat de les Fogueres de Sant Joan i d'alguna forma també enriquir-la en ese punt clarament diferenciador de les falles, no?, també.
3: Correcto. Esto es lo que nos diferencia con vosotros, es decir, siempre la única diferencia que tenemos, porque por lo demás somos calcados y como debe ser, ¿no? como fiestas hermanas.
1: Como ocho hermanas.
3: Claro, el tema de las barracas, nosotros llevamos, con barracas se fundó la primera barraca en el año 31, es decir, estamos ya muy próximos al centenario, es decir, ahora en 2 años se celebra el centenario de las hogueras, pero las barracas nacimos 2 años más tarde, ¿eh? Perdón, 3 años más tarde, nacimos en el 31, sí. Con lo cual llevamos 27 años con esta tradición, es decir, por otra parte, el censo fogueril, nosotros ya superamos el 20% del censo total de la fiesta, es decir, las barracas tienen peso, importancia, y sobre todo para la gente de Alicante y los que venís a Alicante para poder conocer la fiesta, pues marca esa diferencia de sumar, como bien has dicho, que es de lo que se trata siempre, de sumar y dar más fiesta y darle más calidad para que se conozca nuestra fiesta.
1: Antonio Galindo, gràcies i enhorabona una volta més per aquestes grans portalades de barraques que es donen any darrere any i que només fan que enriquir el color i la llum de les carreres d'Alicante en Fogueres.
3: Esa es la intención. Muchísimas gracias por el detalle de haber llamado y dar a conocer a través vuestra un poquito más lo que es una barraca.
1: A vosotros y a tú especialmente por la labor divulgativa que fas. Antonio, gracias y
3: muchas
1: un
3: gracias.
1: Placer. Fuerte abrazo.
3: Vale, hasta luego.
0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Hem preguntat al nostre equip de producció sobre quines eren les fogueres més guardonades. Rubén Mayols, què tenim al respecte?
4: Així és, pues així tenim una recopilació d'algunes de les principals fogueres més guardonades, com bé has dit, i a més hem afegit a este mini-rànquing algunes de les fogueres que sempre donen guerra o que bé han tingut ratxes històriques significats.
1: Que són...
4: Ara mateix te comento.
1: A veure, tenim el pòdium de quantes consta?
4: El pòdium de 3.
1: Consta de 3.
4: Correcte.
1: Bueno, el pòdium, a veure, evidentment...
4: El pòdium en 4 guardons.
1: El rànquing, però si tenim un rànquing més allà del pòdium.
4: Correcte. Pues bueno, mencions especials a la comissió Florida Portazgo, ja que és una de les comissions més potents del segle XXI, i que va guanyar este màxim guardó de la categoria especial en l'any 2022 i 2024. Compta en un total de 5 premis.
1: 5 primers premis de categoria especial.
4: I també empatats en 5 premis tenim a la falla Benito Pérez Galdós i...
1: A la falla?
4: A la falla, perdó, a la foguera. Benito Pérez Galdós i Alfons el Savi. Que una curiositat de la foguera Alfons el Savi és que és l'única foguera que ha compartit primer premi en una altra foguera al llarg de la història de les fogueres.
1: Exequo.
4: Exequo, no sé què significa, però pot ser que sigui exequo.
1: Que un premi el dones a dos.
4: Correcte, compartir, sí, correcte. Ara te diré en quina va ser. Per últim, l'última menció especial, en 7 premis, la foguera Sèneca Autobuses, una comissió mítica que va viure un resurgir impressionant la dècada passada, i és que va guanyar en 4 ocasions consecutives des de 2015 a 2018.
1: Vaig tocar una volta ahir, en el Fogueres.
4: Ah, sí?
1: Sí. Imagina l'ambient ahir.
4: Jo tinc pendent d'actuar en Fogueres. Mira que ha anat a Alacant, però per Foguera, justament, no m'han...
1: Pues això no és una cosa
4: ja,
1: que...
4: Ja veurem si alguna s'anima.
1: No deixeu passar l'oportunitat d'anar a Fogueres. Ja veurem, de veritat,
4: Ja veurem si alguna s'anima i me crida. Passem al rànquing, al top 3. I en el número 2... N'hi ha 2 fogueres empatades a premis.
1: Que són?
4: N'hi ha 2 en 13 premis. La foguera Ciutat d'Assís i la foguera Carolines Altes. Si te pareix, anem a parlar primer de la foguera Ciutat d'Assís, i és que, a pesar d'estar empatada històricament en Carolines Altes, és un pilar fonamental de la història foguerera. Per què? Perquè està molt íntimament lligada a l'època daurada dels tallers alacantins. Gran part del seu èxit es deu a la seva aliança en l'artista Ramon Marco, que per cert, aquest artista és el més premiat de la història en 22 primers premis individuals.
1: Quasi reporta el diari.
4: Menuda màquina. I com també t'he dit, en 13 premis també tenim a la foguera Carolines Altes, que és una, bueno, com alguns diuen, la gran foguera de l'era moderna. I, bueno, van quedar una ratxa espectacular en 4 primers premis, també, entre l'any 2004 i 2007. Algo molt, molt complicat degut a la competitivitat de la categoria especial, que per cert, la categoria especial es va crear oficialment l'any 1946.
1: I anem al número 1.
4: Anem al número 1, si t'apareix. En el número 1, en 18 primers premis, tenim a la foguera Benalua, la indiscutible reina del palmarès, encara que en les últimes dècades no ha mantingut la mateixa ratxa de victòries. I és que tenim així apuntat que l'última vega que va guanyar el primer premi sigui en l'any 84.
1: És de veres que no ha sonat tant en els últims anys, però bueno, ahí está un clàssic.
4: I esta és l'única que va aconseguir guanyar el primer premi especial durant 5 anys consecutius, del 76 al 79, de forma ininterrumpida.
1: Bueno,
4: un bon repàs.
1: Un bon repàs, per supost, però recordem que quan anem a la Gant, a banda de veure fogueres, hem de veure barraques.
4: Home, clar, i podrem dir quan toque això de pegar-li foc a la barraca.
1: Efectivament. Moltes gràcies, Rubén Mayols. Seguim en Fora de Cobertura.
4: Moltes gràcies.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: A l'altre costat del fil telefònic tenim també el senyor Javier Seguí, president, precisament, si parlàvem de barraques, de la barraca Foc i Festa. Què tal, Javier, com estàs?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, a mí bien, aquí en plena planta. Aunque llevamos ya dos días, pero bueno, ya estamos culminando la planta y mañana el jurado ya sale a la calle a valorar pues todo el arte efímero que se ha plantado a lo largo y ancho de la ciudad de Alicante.
0: Claro, Javier, parlado en lo primero, gracias, pero tendremos al teléfono de fuera de cobertura.
1: Encantado.
0: Comentaban que si les fogueres de categoría especial ya porten varios días plantándose, ya porten incluso les que no son de categoría especial, no totes ya es planten hui, que es día oficial de la planta, pero claro, les barraques, ¿cuán tarden les barraques en plantarse?
1: Bueno, plantar una barraca es complicado también. Hombre, evidentemente la foguera pues es más complicada también de plantar, hasta que no tienes el remate coronando el monumento, pues estás padeciendo, ¿no? Pero la barraca tiene su... Bueno, pues hay que montar las vallas. Tenemos también nuestro monumento, la Portalada, que es un monumento fogueril con su entrada y bueno, y concursamos en especial, primera, segunda y tercera categoría. Nosotros estamos en primera, de la mano del artista José Manuel García Esquiva Apache, y bueno, yo hemos hecho un homenaje a Alicante. Pero tiene también su complejidad porque... Tenemos todas las barras montadas, hay que montar una barra, tenemos un servicio de mesas para todos nuestros socios, tenemos orquestas o tenemos DJ, hay muchas actividades. Nosotros, por ejemplo, el día 23 viene Inma Serrano, el cantor de Sirena, que para nosotros es un regalazo porque cumplimos el 50 aniversario, y luego tenemos charanga todos los días. Pero tiene su complejidad por esto, porque hay que montar carpas y luego, pues bueno, hay que también cumplir con todas las normas de seguridad que nos marca bomberos, local, ayuntamiento y tal. Y todo esto pues tiene su intríngulis, ¿no? Los que somos festeros, sea ya de hogueras, de fallas o de cualquier vinculación festera, sabemos lo que implica el iniciar una instalación festiva y sobre todo pues el importantísimo, las normas de seguridad.
0: ¿Es complicen? ¿Son complicadas de portar a terme, no? ¿O qué? ¿Cómo
1: son complicadas vosotros? Porque evidentemente sí, son complicadas porque porque te marcan unas normas, unas medidas y todo pues tienes que adaptarlo. Además, en nuestro caso este año, por una circunstancia de la foguera Carrer San Vicent, que no podía plantar en su ubicación habitual, que ha tenido que trasladarse a la esquina. Una esquina más para abajo, esto nos ha implicado plantar en la plena Alfonso el Sabio, que para nosotros es un regalazo, y sobre todo porque, bueno, de manera anecdótica, plantamos donde se plantó la primera barraca de la historia de las fogueras de San Joan, que fue la barraca Estrenta U, y bueno, pues una responsabilidad y de manera anecdótica, pues un privilegio. Pero sí, es complicado adaptarse, ya no solo por luz, agua, tal, y porque, como no puede ser de otra manera, pues tanto bomberos, policía, ayuntamiento, técnicos, están muy encima para que lo podamos llevar, y a veces estamos aprendiendo muchas cosas al respecto, ¿no?
0: Javier Seguí, moltes gràcies, enhorabona per lo que estàs fent i enhorabona per aquesta barraca, que per supost que tenim clar i claríssim que va estar ahí dalt en la pugna, pel primer premi.
1: Ah, sí, vamos a ver si tenemos suerte y nos llevamos ahí un premio y damos mucha alegría a nuestra gente. Y muchas gracias a todos los medios, en especial a vosotros, porque hacéis una cobertura extraordinaria de la Festa de los Pobres del Señor de la Can.
0: Bueno, al final es la nuestra faena, es difundir el nuestro.
1: Así es.
0: Gracias, Javier Seguí. Fuerte abrazo y enhorabuena.
1: Un abrazo, gracias, hasta siempre.
0: Les fogueres de Sant Joan són aquesta festa que demostra que els habitants de la comunitat valenciana tenim una relació molt especial en el foc, en la música, en la pólvora, en la festa. Una relació tan especial que qualsevol estranger que arriba en juny pensa: esta gent està celebrant alguna cosa i, bueno, i al final la van a cremar. Perquè les fogueres són meravelloses. Tu passes mesos construint una obra d'art espectacular per a que en acabant vinga un senyor en una metxa i en 10 minuts ho convertisca tot en una torra, no? Sí, sí, efectivament. Algo més de 10 minuts i, bueno, i per frivolitzar, no? Un poquet, diguem-ne, en este to. Però màxim respecte, per supost, a la Festa de les Fogueres, a la Festa de les Falles i a aquestes festes del foc, que al final són tan nostres i portem tan dins. Unes festes del foc que habitualment venen acompanyades d'una festa molt tradicional, que és la dels bous. I és que la Fira d'Alacant també té avui el seu dia gran. A l'altre costat del fil telefònic està Germà Estela. Com estàs, Germà?
2: Què tal, companys? Molt bon dia.
0: Molt bon dia, gràcies per tindre estos minuts per a vosaltres, perquè, com comentava, avui és el dia gran, no?, de la Fira d'Alacant.
2: Efectivament, avui és el dia gran en, per aquest cartell, no?, que s'ha anunciat ja fa molt de temps i que va esgotar les entrades, les localitats, de manera històrica, abans de que la taquilla obria les seues portes. Això no ha passat mai en la Fira de Fogueres d'Alacant.
0: Wow.
2: Aquest cartell... que està composat per Morante de la Puebla, José María Manzanares i Andrés Rocarrey, bueno, pues ja ha esgotat totes les localitats des de fa dues setmanes.
0: Hombre, el cartell...
2: Que no havia passat mai, no?
0: El cartell convida també, no?
2: Sí, el cartell ara mateix, jo crec que, hombre, cartells bons n'hi ha molts, no?, combinacions, però esta és una de les millors combinacions que se poden fer en este moment present, no? Tens al genio de la Puebla que està acaparant tots els titulars i omplint les places, el torero de la terra, que és... José María Manzanares, y el altre bastió de la tauromaquia, Andrés Rocarrey, y el altre ídol de masses, ¿no? Así las tres s'ajunten, yo creo que es un cartell de luxe.
0: Esa consideració, ¿no?, d'estrela, de constel·lació, quan parlem dels toreros, ¿creus que entre els seguidors es dona avui també, avui en dia?
2: A veure, això és molt relatiu, perquè quan parlem de figures del toreig, no totes són iguals, no? I no totes són, tenen la mateixa, diguem-ne, la mateixa categoria. Però sí que és de veres que cadascú que fa el seu camí, diguem-ne, en la tauromàquia, va construint-se aquesta imatge i aquest, en algunes ocasions, arriba a ser un mite, no? El cas, per exemple, de Morante de la Puebla és un cas excepcional, perquè... si més o menys esteu connectats en el món de la tauromàquia, el que està fent Morante, el que va passar a Madrid en el festival del 12 d'octubre, tota la joventut que està anant a veure-lo, això no ha passat mai en un torero que té quasi 50 anys, ¿vale? Això és una de les coses que m'ha cridat l'atenció. I després també que Morante és un torero pues, que té un element de sorpresa. Ningú sap el que se trobarà en cada vesprada. Jo crec que com a artista, qualsevol artista ha de tindre això, aquest element de sorpresa per a estar sempre en boca de l'aficionat, no? Que no siga previsible. I això ho aconsegueix Morante. Però, ojo, Morante, el Morante d'ara, no el Morante de fa 15 anys. Vull dir, és que li ha pegat una volta a tot i això és una cosa extraordinària perquè no havia passat mai. Vull dir, jo insistís, un torero de quasi 50 anys és un torero ja que està vell. Ja és un torero que ja ha de pensar en la retirada, per qüestions evidents, no?
0: A veure, la forma física, evidentment... Això,
2: sí, sí. Claro, que Morante ho hagi fet quasi als 50 anys, 47, crec que en té, pues jo crec que és un moment revolucionari, no?, que no havia passat mai.
0: És sorprenent, i sobretot, mirem arrere, no?, a altres temps de l'afició taurina, i recordem a grans històrics toreros com per exemple, bueno, què te vaig a dir? Pues el de Chiva, no? Per exemple.
2: El mestre de Chiva, mira,
0: Ponce,
2: el dia 20, sí. 22, Enrique Ponce, no?
0: Home, clar.
2: El 22, ell està apoderant ara a un torero prometedor també que es diu David de Miranda, no? Onubense. Bueno, el mestre de Chiva és el torero que ha batut tots els rècords. És el torero que més alternatives ha donat. És el torero que més bous ha indultat. És el torero que més passeillos n'ha fet en places com Bilbao o València, per exemple. Lo de Ponce són xifres astronòmiques i úniques. Però és altre concepte. Per això dèiem abans la categoria de figura del toreig. Són dos figures del toreig, per exemple, Morante i Ponce, i no tenen res a veure. No tenen res a veure. Això és la qüestió principal de tot això, no? Que és així cap tot el món.
0: Parlàvem fa 3-4 setmanes de que les grans estrelles i les grans figures en el cine, com aquests actors ídols inalcançables, com que havien un poc desaparegut. Ara hi havia un canvi de paradigma. Però, evidentment, això crec que no només passa en el cine, això ha passat en el món, també en el món taurí, per exemple.
2: Sí, perquè tu pensa que, a veure, la diferència principal del cine amb la tauromàquia, no? La televisió amb la tauromàquia és que el setè art, eixe del cine, no? Això tu pots veure-lo sempre que vulguis, no? És una pel·lícula, tu la tens en el format X, la graves tal, i la reproduixes sempre que vols. I sempre estan ahí, Smith sempre estan ahí. A tauromàquia no. A tauromàquia tu la vius a la plaça i això és efímer. Això passa en aquest moment i després ja no passa més, perquè ja serà una altra qüestió, un altre dia i un altre bou. ¿Vale? I això tu fas, jo crec que la memòria col·lectiva fa que aquest record intentes gravar-ho per a que estiguin tu reproduint, no, les emocions que has sentit en aquest moment, no? Clar, i això jo crec que mitifica encara més la figura del torero, no? Això fa que idealitzem d'alguna manera aquest moment que jo me vaig emocionar o que vaig sentir algo que no havia experimentat mai, per això jo vull tornar a sentir-ho, no? I qui va ser el causant d'això? Pues el tal torero en aquell moment, aquella vesprada, no? Jo crec que sí que n'hi havia molta, molta relació, però sobretot en això, no? En lo efímer, que és l'art de la tauromàquia. Passa en aquest moment i ja està, ja no passa més.
0: Germà Estela, per on més passa la fira de Fogueres d'Alacant?
2: Bueno, avui és el cartell ese que hem comentat, el gran cartell, però n'hi ha més, eh? Hi ha un cartell, per exemple, demà de tres toreros joves, que molt... també molt interessant. Ahir se va inaugurar la fira en una jonegada en cavalls. Els tres joneguers van eixir de la Porta Gran. A un jonec se li va donar la volta al rogle per la qualitat que va tindre. La resposta del públic va ser molt bona. Jo crec que estem davant d'una gran fira, una gran fira de Fogueres, que se rematarà el dia 27 amb la correguda de Rejones, que també té molts, molts seguidors.
0: O sigui,
2: que jo convido a tots a que vinguin a Alacant, que vingueu a Alacant, companys, també si podeu, i experimentar, no? Jo el que he dit de les emocions en una plaça de bosc que s'omplirà i que seran moltes ànimes juntes dient-ho-li, no? A l'unísono. Jo crec que és una experiència per a viure-la.
0: Acabes de donar en la clau, i és precisament que el que volem d'esta fira de Fogueres i d'estes Fogueres de Sant Joan, que és eixir per la Porta Gran. Gràcies, Germà Estela.
2: Un abraç molt fort, gràcies a vosaltres.
0: Un fort abraç.
2: Adeu.
0: Seguim en Fort de Cobertura i ho fem per a parlar de gastronomia. La teva del fil telefònic està Carolina Aquilis, en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt bon dia, Denis. Com estem per ahí?
0: Molt bon dia, Carolina, molt bon dia. Mira, què te pareix? Dia de Fogueres i nosaltres esperant a la teua recepta del plat del dia.
3: Pues mira, com bé estem parlant i estem dient, pues avui m'he atrevit a dir un plat típic que és del dia de la planta, del 20 de juny, de les Fogueres. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de la coca amb tollina.
0: Ay, vaya. La coca amb tollina es que es un clàssic, però no m'esperava este plat, mira tu, no esperava que tirares per ahí, eh?
3: Pues es que si no ha cambiado un poco de lo
0: me
3: que
0: perfecte.
3: Es la
0: creguilla,
3: el arroz y el fideus.
0: Sí, sí,
3: y también es un plat típic, ya te dic. Y es una tradició alicantina de segles de darrere. Y ya te dic, com estem dient, es fea de normal el dia 20 de juny, perquè es feia un sopar, bueno, se minxava, se sopava i se sopa avui en dia en el carrer i compartien els ingredients més fàcil de cuinar. Este plat es cuina en dos vegades. Se fa primer lo que és la pasta, lo que és la massa i després el relleno. En la massa porta pues, farina, oli, vi blanc i sal. Vi, dependís, n'hi ha gent que posa i n'hi ha gent que no donis.
0: Però això, no té una...
3: Quan més sucre, més dolç.
0: Sí. No té una repercussió en el sabor, sí, però res més, no, Cardina?
3: Pues més que res ho fan per... jo pense que ho fan per xiquets, clar, tindre alcohol, però no sé, perquè com se cuina, el alcohol s'evapora, o sea que...
0: Deu desaparèixer, no? Sí.
3: Exacte. Després el relleno se posa la tollina de sorra o ventresca o les zones properes a esta zona, que són les que tenen més substàncies també jugoses.
0: Clar que sí.
3: Porta seda pochada, pinyons, pimentó o perejil. O sea, que més gaucher impossible.
0: Carolina Aquilis, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Una coca amb tollina que mos està fent la boca aigua.
3: Moltes gràcies, Donis.
0: Moltes gràcies. Carolina Aquilis, Casa Borràs, Pineda, València. Este especial Fogueres, encara que farem un seguiment, esta primera hora que ha sigut monogràfica, Arriba la fi, anem a donar pas al boletí informatiu i tornem ràpidament més fora de cobertura, perquè recordem que tenim pendents l'entrevista en el nostre convidat especial, Coyote Dax, que estarà avui en la Marina, el verbeneo de museu, però també tenim entrevista en Pablo Carrascosa i en Irene Villa. Tot això i més en la segona hora de fora de cobertura en acabant del boletí informatiu. Fins ara.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'Apunt.
2: T'ho contarem tot.
3: Però tot, tot, fil per randa.
2: Te'n vens?
1: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan. L'economia per a totes i tots.
4: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
5: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. Apunt Ràdio, de tu a tu.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apple Ràdio. De tu a tu.

0: en tu. Ah, cuidado.
1: Bueno, bueno, bueno. Toyota DAX, gràcies per estar amb nosaltres en Fort de Cobertura. Ha sigut un plaer, amic. Serenem, amics. A continuació us convidem a continuar en sintonia en A Punt Ràdio i en Punt a Punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. I estem de Fogueres. Demà més Fort de Cobertura i Fogueres des de ja. Gràcies. Adeu.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Presentador de la Safor.
2: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
1: Gemma Juan. Animal de companyia.
2: La ràdio.
3: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
4: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
7: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
8: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
9: Nova temporada de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
0: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2 i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
13: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio. Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyones a les seves. Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Otherwise...
1: Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio posem l'accent en tu.

0: La música batega amb tu en la ràdio de Punt.
1: Anisset petador, que tot és més senzill, trau-li el borrelló al melic, desfer ris a ris el bolic,

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urruz.

0: Salutacions, què tal? Bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram del Punt a Punt. És últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del programa. Com ja sabeu, i a partir d'ara, els dissabtes i diumenges, bueno, pues els farem companyia a nosaltres fins a les 12 i mitja de la nit i ja sabeu que podeu escoltar el programa en totes les plataformes, en totes les vessants i que podeu participar també en este programa en les nostres xarxes socials, en X, en @90minuts, el 90 en xifra, minuts en lletra, Instagram 90 minuts ràdio tot en lletra, en TikTok @90minuts ràdio, el 90 en xifra i àudios al WhatsApp al 69 42 18 01. Per què? Perquè allà podeu participar, opinar sobre el programa i sobre el que hi ha cada cap de setmana, a més de la pregunta que vos fem avui en els nostres canals. I és que avui va de bàsquet, i és que després del resultat d'avui, on València Bàsquet ha guanyat 102 a 75, iguala la eliminatòria final pel títol de la Lliga, i la pregunta és, creus que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona, de guanyar els dos partits a Barcelona i no tindre que tornar al Roig Arena? És la pregunta que fem en el dia d'avui en les nostres xarxes socials. A més, repassem els resultats del dia d'avui. València Bàsquet 102-75 davant el Barça. En futbol ja està completada la graella de primera divisió perquè ha pujat el Màlaga després de guanyar 1-2 a l'Almeria. En segona divisió també està completada ja la graella després de l'ascens ahir del Sabadell, guanyant-li 4-0 al Zamora en el partit de tornada, i en la victòria del Celta B, del Celta Fortuna, 4-1 al Pontferradina, pujant a segona divisió en doblet d'un ex del València Club de Futbol, i que jo m'alegre molt per ell, com és el cas de Hugo González, que ha fet un temporador al Celta Fortuna, que ha pujat a la segona divisió. En el Mundial, ja ho sabeu, els partits d'avui, en la victòria de Països Baixos per 5 gols a 1 davant Suècia, i el partit que acabem de contar-vos, Alemanya 2, Costa de Marfil 1, és la victòria dels de Nagelsmann. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, que no hi ha fotos, venim del partit, però tant tenim un poquet menys de temps per a la tertúlia, així que bueno, pues, anem a analitzar tot el que està passant i tot el que té que passar. Són les 12 i 5 minuts, així comença Punt a Punt, els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: I 20, anem amb l'opinió de què, perquè la pregunta d'avui dissabte és, després del resultat d'avui, creus que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona? I anem a llegir un parell de respostes, perquè també vull escoltar l'opinió de Carlos i de Jaime. Arcadio Pérez Sanz diu, sí, puede y debe. I Rubén diu, con en jugar el cinquè en València ja ens aniria bé. Vos trasllade la pregunta. Penseu que València Bàsquet és capaç de tancar la final a Barcelona?
1: Sí. Sí, sí. Sí. O sea, jo signo un cinquè partit. O sea, no ho vaig a negar.
2: Vale.
1: Evidentment. Jo crec que ho signem tots. Però tot això, pense que el València no és molt favorit, però és que jo crec que el Barça no li aplega de cames. És que no li aplega, perquè són dos partits seguits en 48 hores. Que, per cert, d'això s'hauria de parlar, eh? Ah, perquè una final en la que jugue dijous, dissabte, dilluns, dimecres...
2: I dissabte.
1: Dissabte? O sigui, dilluns, dimecres...
0: I dijous... Avui ha dit Pedro, que no dona puntada sense fil,
1: sí,
0: que pensava que era el partit 89 de València Bàsquet d'esta temporada.
1: Increïble.
0: Una botxeria.
1: Increïble.
2: Mira, si València gana el tercero, para mí el tercero es la clave.
1: Sí.
2: Si gana el tercero va a tener dos oportunidades en 72 horas para ganar al Barça. Un Barça que te va a tener que ganar el cuarto y luego te va a tener que ganar el sábado en tu casa con la afición.
0: La clave es el lunes.
2: Para mí la clave es el lunes. Si gana Valencia el lunes va a tener... mucho
0: Valencia Basket de esta temporada.
1: Increíble.
0: Es una bochería.
1: Increíble.
2: Mira, si Valencia gana el tercero, para mí el tercero es la clave.
1: Sí.
2: Si gana el tercero va a tener dos oportunidades en 72 horas para ganar al Barça. Un Barça que te va a tener que ganar el cuarto y luego te va a tener que ganar el sábado en tu casa con la afición.
0: La

0: l'altre dia al Palau, quan guanyares de pallissa...
1: Sí, de 25.
0: Era molt enganyós, perquè Barça va jugar a que jugadors com la Provítola doncs, agafaren ritme, perquè siguin de lesió i de més, però tot això, per a un jugador del Barça, per a un jugador del professional, jo, si fora ells, pensaria, ostres, és que he hagut de fer lo impossible i més enllà per guanyar un partit... I és que darrer mes m'han guanyat dos de més de 20. Aleshores, sí, que vull ser prou optimista, sí, però és que la realitat és que per ritme el València pot trencar-lo.
1: Veurem què és el que passa el dilluns. Ens queden un poc menys de 7 minuts i vos vull preguntar per el València, per canviem al futbol, i vos pregunto per el València Club de Futbol. Què vos està semblant de moment el mercat barra no mercat encara perquè no s'ha fet oficial, però bueno, el mercat que està fent el València, ja ben signat a Justin de Haas, a Liu Dieng, a Ryu Nosuke Sato i avançant en Meunier. Què vos sembla de moment el mercat del València?
2: Bueno, se está moviendo, que yo creo que ya es, ¿no? Con Meriton es un mercado que... Bueno, estamos a 20 de junio y ya hay...
1: Fins ahí hem arribat, ¿no?
2: Tres,
1: a celebrar que
2: tres,
1: se merecen.
2: Tres y medio sí. Fichaje, más o menos, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que eso es bastante positivo. Creo que están cambiando cosas desde la llegada de Ron Gurley. Y bueno, yo creo que me quedo con lo positivo que es eso y jugadores a coste cero o a coste bajo que creo que bueno, que pueden dar cierta experiencia al equipo que yo creo que le viene bien.
1: I el de Sato, que vos sembla? Analitzar el que és el mercat de moment, però què vos sembla el de Sato, que és el més recent?
0: Jo és que, per a mi, l'únic fitxatge que seria el millor fitxatge que podria fer el València és el que encara no ha fet, que és el de Meunier.
1: ¿Renovar a Guido?
0: No, Meunier.
1: Ah, Meunier, vale.
0: Per a mi és un jugador que te puja el sostre
1: sí,
0: i que te puja, sobretot, el llisto.
1: Que estaba en cero y que...
0: Efectivamente.
1: Pasar de cero...
0: Pero lo de Sato yo no entenc. O sea...
1: ¿No lo entens?
0: No entenc.
1: ¿No te agrada?
0: No es que no me agrade, yo no le he visto jugar.
1: No lo aproves.
0: Pero el que no entenc es que un jugador de la liga japonesa, uh-huh. el Valencia vaya a invertir 4 kilos... Quan,
1: menos de 4 kilos.
0: 3 kilos, no me matéis la cifra, cuando realmente desde el año 2022... has invertit
1: ja sé,
0: 11-12 quilos. És a dir, estàs apostant tot a un jugador que no saps...
1: És una aposta. És
2: una aposta.
0: És sí. Que no és que vinga de la lliga belga, és que ve de la lliga japonesa. És que no saps com serà. És que, no, ostres, és que està al Mundial. És que ni tan sols està al Mundial, amb Chapo. Jo és
1: esa... De la guanx. Ha debutat en la selecció.
0: Sí, Salva. Però jo... Al que vaig és, ostres, Calatrava, del Castelló.
1: Sí, que jo, sembla que va a l'Espanyol.
0: Sí, i això 5 quilos, no seria un millor puesto? Pues no sé, és més o menys la mateixa posició, ¿eh?
1: Sí, tal qual.
0: És més o menys.
2: Mira, és una apuesta, i com totes les apuestes te pot salir o bien o muy mal. Venia antes...
0: Guido no era una apuesta.
2: Evidentemente, aquello era una realidad y te dio el rendimiento de una estrella.
0: Ahí se va.
2: Y como venía escuchando en la radio, hablan de Diomandé, jugador de Costa de Marfil. Una apuesta que hace el Leganés, le sale bien en primera. Ahora el Leipzig le paga 20 kilos por un jugador que apenas había jugado en primera, pero que había dado destellos. Y ahora está rechazando ofertas por 100 kilos. No digo que vaya a pasar eso con Sato, evidentemente. Pero es una apuesta a ver cuando llega Paterna, lo que ven los entrenadores. Entonces, hasta ahí, como casi todos, creo que nadie la ha visto jugar. Entonces, bueno, hay que tener prudencia con el bueno de Sato y bueno, confiar en el trabajo de Lisandro Issei y ojalá salga bien.
0: Jaime, yo a lo que va es que tú puedes hacer apostes cuando tens el,
1: sí, si ara fas
0: el cost central del teu planter fet.
1: O si ara fas un fichatge de 10 kilos per un davanter.
0: Vale.
1: Perquè jo m'he gastat menys de 4 en una aposta, però clar, una aposta no pot ser la teua màxima inversió.
0: Efectivament, és que jo el que vaig és que aposta és el que portes fent 2 o 3 anys, però la realitat és que tu no millores el teu planter a l'estiu des de fa 3 temporades. Des que vares fitxar a Pepelu, la columna vertebral del València és la mateixa. I aquesta mateixa columna vertebral... El que a soles has aconseguit amb ell...

0: Es salvarte del descenso. Y al final de temporada, la jornada 30, tú fiques a Ugrinich, tú fiques a Copete, pero en la jornada 30, no sabes cómo, pero Rioja, Javi Guerra, Tárrega y Hugo Duro son es titulares. Es a decir, no fiches amb 3 quilos. No vas a un jugador de l'Alavés que s'estiga i sin a Toni Martínez i li dius vull que sigues el meu davanter titular. Òbviament, Toni Martínez no
1: sé
0: de l'Alavés, però crec que s'entén el punt.
2: Sí.
0: No fas un fitxatge d'un jugador de primera divisió que, si, que digues és que este ve per 2 quilos perquè acaba el contracte l'any que ve i serà titular. És que no ho entenc. No entenc que vaig abans a una aposta que no a un jugador que te faça una millor columna vertebral.
2: Veurem, encara queda merca per davant. Se'n tenim que anar, però us faci la última. Què espereu demà d'Espanya, davant de l'Aràbia Saudita?
3: Pues mira, leí hace unos minutos unas declaraciones de Luis de la Fuente que los jugadores están picados. Entonces espero una paliza d'Espanya.
2: Bueno, vale. Carlos?
0: Mentre no siga un mosquit que es pique... Que guanye. Yo se les espere que guanye, perquè si no serà un resultat calamitós.
2: Bueno, pues vos tinc que acomiadar. Hasta la próxima. Gràcies, Carlos. Gràcies, Jaime. Bona nit, als dos.
3: Bona nit.
0: A vosaltres. Adeu.
2: Vos deixem amb els compas de Fem Banda. De seguida tindreu el podcast del programa disponible i recordeu fer-vos subscriptors en més esports en esta sintonia demà a les 12:05 amb una nova edició del Punt a Punt. Nosaltres tornem demà diumenge a les 11 de la nit, 12:30. Acaba Punt a Punt. Últims 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. Fins demà.

0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent. En este primer dia d'estiu. Avui comença l'estació d'estiu. L'estiu astronòmic comença oficialment amb el solstici de l'estiu, que té lloc al voltant del 21 de juny. Este dia és especial perquè és el que té més hores de llum solar de tot l'any a l'hemisferi nord. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat de manera que el nostre hemisferi queda orientat al màxim cap al Sol, fet que provoca que el Sol arribi a la seva posició més alta al cel i que els dies siguin més llargs. Després del solstici, els dies continuen sent molt llargs, però a poc les hores de llum comencen a disminuir. Este procés es manté durant tot l'estiu fins que arriba a l'equinoci de la tardor, que se celebra al voltant del 23 de setembre. En este moment, el dia i la nit tenen una durada gairebé igual a tot el planeta i es considera que comença la tardor astronòmica. Per tant, l'estiu astronòmic és l'estació que transcorre entre el solstici d'estiu i l'equinoci de la tardor. Durant este període, les temperatures solen ser més altes de l'any. Els dies són més llargs que les nits i moltes plantes i animals es troben en plena activitat. A més, és l'època de les vacances per a moltes persones que aprofiten el bon temps per a gaudir de la platja, la muntanya i les activitats a l'aire lliure. Doncs nosaltres no ens n'anem de vacances. Nosaltres seguim així, a fent banda, i rebem l'estiu amb moltes ganes, perquè en aquesta època és quan es celebren la major part de les festes de la Comunitat Valenciana, on la música està present. Aleshores, comencem ja el concert d'avui, que gran part d'ell està dedicat a la música de les fogueres, perquè sabeu que estan en Alacant, estan de festa. Després continuarem amb la secció Temps de Fogueres i parlarem amb l'investigador trompista i professor Aitor Escorza, que ens explicarà la música en les fogueres de Sant Joan, tot el seu transcurs al llarg del temps. Després continuarem en la primera secció de l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, entrarem de ple en la secció El Rebost de la Manda i parlarem de la Unió Protectora Musical de Vallada. I acabarem en la segona secció de l'agenda musical. Així que per Sant Joan, les hores són llargues i el sol és triomfant. En el concert d'avui anem a escoltar 7 obres, dividides en 2 parts. En la primera part del concert anem a escoltar 5 pasdobles, 5 pasdobles més emblemàtics de la música de les fogueres de Sant Joan. Començarem escoltant l'himne de la Vetlla del Foc del compositor Luis Torregrosa. L'himne de la Vetlla del Foc és una de les obres musicals més significatives relacionades amb les fogueres de Sant Joan d'Alacant. La música va ser composta per Luis Torregrosa García, un dels músics alacantins més destacats del segle XX, mentre que la lletra va ser escrita per José Ferrandiz Torremocha. L'obra es va estrenar el 22 de juny de 1933, durant els actes oficials de les fogueres, convertint-se en un homenatge a la Vetlla del Foc, màxima representant de la festa. Este himne va ser dedicat a Carmen Hernández Flores, que ocupava el càrrec de Vetlla del Foc en aquell any. La composició exalça la bellesa, l'elegància i l'espírit festiu que representa aquesta figura tan important dins de les celebracions alacantines. A través de la música i de la lletra, l'obra transmet orgull, alegria i un sentiment de pertinença que caracteritza les fogueres de Sant Joan. Amb el temps, l'himne va quedar pràcticament en l'oblit, però continua sent una peça de gran valor històric i cultural, gràcies a que diversos treballs de recuperació patrimonial agafaren la partitura original i han pogut restaurar-la i interpretar-la novament, permetent que les noves generacions coneguin esta part del llegat musical de les fogueres. Doncs anem a escoltar ja l'himne de la Vellea del Foc del compositor Luis Torregrosa.

L'himne a la vella del foc representa no sols un reconeixement a la figura de la vella, sinó també una mostra de la gran importància de la música en les tradicions festives d'Alacant. I seguim escoltant un altre pas doble emblemàtic, la festa del poble del compositor Francisco Alonso López. El pas doble, la festa del poble, és una de les obres que el compositor granadí Francisco Alonso López va dedicar a les festes de les fogueres de Sant Joan d'Alacant. Esta composició va ser escrita expressament per a les celebracions alacantines i es va estrenar l'any 1934, interpretada per la banda de moros Nova Iris d'Alcoi. L'obra apareix catalogada com un pas doble morisc, una modalitat molt vinculada a la música festera valenciana i als actes populars de caràcter solemne i festiu. La seva relació amb Alacant va donar lloc a diverses composicions inspirades en les fogueres de Sant Joan, entre les quals està la festa del poble o la nit de Sant Joan. El títol de l'obra reflecteix perfectament el seu significat, una exaltació de la festa viscuda pel poble i per als ciutadans, mitjançant el ritme característic del pas doble. Alonso transmet l'ambient d'alegria, participació i orgull col·lectiu que defineix les fogueres. Ara sí, escoltem el pas doble La festa del poble del compositor Francisco Alonso López, interpretat per la banda municipal d'Alacant.

A més del seu valor musical, la Festa del Poble constitueix un important document històric perquè dona testimoni de la vinculació entre la música i les festes populars alacantines durant la dècada dels anys 30. Seguim el concert amb un altre pas doble emblemàtic. Escoltarem Sentiment alacantí del compositor José Manuel Molina. El pas doble Sentiment alacantí és una de les composicions més representatives de la música festera vinculada a les fogueres de Sant Joan. L'obra va ser composta per José Manuel Molina Millà, músic i compositor alacantí, que ha dedicat gran part de la seva trajectòria a la creació de pasdobles de fogueres i peces inspirades en les tradicions festives de la ciutat. El títol de la composició reflecteix el seu objectiu principal, expressar el sentiment d'orgull, estima i identificació dels alacantins amb la seva ciutat i amb les seues festes. A través d'una melodia alegre, emotiva i plena de força, el pasdoble transmet l'essència de les fogueres, una celebració que forma part de la identitat cultural d'Alacant. Anem a escoltar ja Sentiment alacantí per la Banda Simfònica Municipal d'Alacant.

Al llarg dels anys, Sentimental Acantí ha sigut interpretada en nombrosos concerts i actes relacionats amb les festes de les fogueres. I seguim en un altre pasdoble emblemàtic de les fogueres. Anem a escoltar el pasdoble de Quiroga a Sèneca Autobusos de Miguel Ángel Mas mateix. La música tradicional i popular d'Alacant constitueix una de les manifestacions culturals més vives de la Comunitat Valenciana. Està profundament vinculada a les festes populars, les fogueres, les bandes de música i les cançons transmeses de generació en generació. En esta tradició destaquen gèneres festius interpretats amb la dolçaina, amb cançons populars en valencià que reflecteixen l'humor i la vida quotidiana i el caràcter alegre del poble alacantí. De Quiroga a Sèneca és una marxa de fogueres molt arrelada a la ciutat d'Alacant. Es transporta amb la dolçaina a la música popular amb cançons com A la voreta del mar, Llave Santo de Calanòvia, Ramones i Basalort o diferents danses alacantines. Composta en l'any 2007 i dedicada a la foguera Sèneca Autobusos d'Alacant en el seu 75 aniversari. Doncs anem a escoltar ja el pasdoble de Quiroga Sèneca Autobusos del compositor Miguel Ángel Mas mateix, interpretada per la colla de dolçainers i tabalaters de Sant Antoni i la banda L'Harmonia d'Alacant.

Ya ve santo de cala novia, ya ve santo malhumorat. No direu que escoltant estos pas dobles comenceu el dia amb més energia. I acabem d'escoltar el pas doble de Quiroga Seneca, autobusos del compositor Miguel Ángel Mas Matalls. I acabem la primera part, dedicada a la música de les fogueres de Sant Joan, amb un altre pas doble més actual. Anem a escoltar Sant Joaneries, de Ferran Campos Valdés. El pas doble Sant Joaneries és una de les obres més destacades de la música festera contemporània vinculada a les fogueres de Sant Joan. Va ser compost l'any 2016 per Ferran Campos Valdés, compositor i director valencià reconegut per les seues aportacions al repertori de música festera i per la seva trajectòria en el món de les bandes de música. Esta composició va néixer en el marc del primer concurs de composició per a les Fogueres de Sant Joan, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Alacant, la Federació de Fogueres i el diari Informació, amb l'objectiu d'enriquir i recuperar el patrimoni musical de les festes. El pasdoble Sant Joaneries va obtindre el primer premi del certamen, convertint-se en l'obra guanyadora entre les composicions finalistes. Musicalment, es tracta d'un pasdoble foguerer, un gènere característic de les fogueres que combina elegància, brillantor i un marcat caràcter festiu. La peça transmet alegria, emoció i sentiment col·lectiu que es viuen als carrers d'Alacant durant les festes de Sant Joan. El mateix títol, Sant Joaneries, fa referència a totes aquelles tradicions, actes i vivències que formen part de la celebració foguerera. Escoltem ja Sant Joaneries del compositor Ferran Campos Valdés, interpretat per la Banda Simfònica Municipal d'Alacant.

En definitiva, Sant Joaneries representa la renovació de la música de les fogueres al segle XXI. I ara donem pas a la segona part del concert i anem a escoltar dues obres interpretades per la Societat Unió Protectora Musical de Vallada. I començarem escoltant l'obra Incidents Tris del compositor José Sunyer Oriola. Incidents Tris és una composició que va ser un encàrrec de la Blasorchester Sianden de Suïssa per a commemorar el 10è aniversari del seu director. L'obra està inspirada en la història i les tradicions de la localitat suïssa d'Insiedel, especialment en la seva famosa abadia benedictina, un dels centres religiosos més importants del país. José Sunyer planteja una visió musical de diversos episodis històrics relacionats amb aquest territori, convertint la composició en un autèntic poema simfònic de gran format. La peça està estructurada en 7 moviments que narren diferents moments de la història de la regió. El primer moviment, de Forest, descriu els boscos primitius que envolten la zona. El segon, Sant Mirian, evoca la figura de Sant Mirian, ermita que va viure en aquells boscos i que es considera l'origen espiritual d'Insiedeln. El tercer moviment, de Abbey, representa la construcció de l'abadia en el seu honor. Els moviments següents retraten el poble, el naixement de la vila, el jurament dels primers cantons suïssos i, finalment, la batalla de Morganten. Considerada un dels esdeveniments fundacionals de la Confederació Suïssa. Doncs escoltem ja Incidents Tris, interpretada per la Unió Protectora de Vallada, dirigida pel mestre Toni Peris.

El Cedres Tris és una mostra de llenguatge compositiu de José Suñer Oriola, caracteritzat per l'ús de grans estructures narratives, una rica orquestració i la capacitat de transformar episodis històrics i culturals en experiències musicals de gran intensitat. I acabem el concert d'avui escoltant un pas doble molt significatiu per la Societat Unió Protectora Musical de Vallada, Àngel Cerdà, del compositor Martínez Gallego. El pas doble va ser escrit l'any 2023 com un encàrrec de la Societat Unió Protectora Musical de Vallada. Este pas doble està dedicat a Àngel Cerdà, persona molt vinculada a la vida musical de Vallada. Durant molts anys va exercir els càrrecs de president

i vicepresident de la Societat Unió Protectora Musical, contribuint de manera decisiva al desenvolupament i consolidació de la banda. Com a reconeixement a la seva trajectòria i el seu compromís amb la música, Martínez Gallego va compondre este pasdoble homenatge. Musicalment, Àngel Cerdà és un pasdoble de concert construït a partir de xicoteig motius inspirats en algunes de les sarsueles més conegudes del repertori espanyol. Este recurs no és casual, ja que el dedicatari era un gran admirador de la sarsuela i de l'òpera, gèneres pels quals ha mostrat sempre una especial estima. D'esta manera, el compositor aconsegueix crear una obra plena de referències musicals que reflecteixen la personalitat i els gustos d'Àngel Cerdà. Aleshores, anem a escoltar ja el pasdoble.

0: En definitiva, Àngel Cerdà és un pas doble que simbolitza el reconeixement a totes aquelles persones que des de la gestió i el treball constant contribueixen al creixement de les societats musicals. I fins ací, el concert d'avui. I ara farem una xicoteta pausa, com sempre, però tornem en res, en un momentet.
1: L'Esport Valencià, en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar així. Ja he dit que era una xicoteta pausa. Molt bon dia a tota la gent. En este primer dia de l'estiu, l'estiu astronòmic comença oficialment amb el solstici d'estiu que té lloc exactament enguany el 21 de juny. Este dia és especial perquè és el que té més hores de llum solar de tot l'any a l'hemisferi nord. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat de manera que el nostre hemisferi queda orientat al màxim cap al Sol, fet que provoca que el Sol arribi a la seva posició més alta al cel i que els dies siguin més llargs. Després del solstici, que jo no vull que passi, però passa, la vida passa, els dies continuen sent molt llargs, però a poc les hores de llum comencen a disminuir. Este procés es manté durant tot l'estiu fins que arriba l'equinoci de la tardor, que se celebra al voltant, enguany serà al voltant del 23 de setembre. En este moment, el dia i la nit tenen una durada gairebé igual a tot el planeta i es considera que comença la tardor astronòmica. Per tant, l'estiu és l'estació que transcorre entre el solstici d'estiu i l'equinoci de la tardor. Durant aquest període, les temperatures solen ser més altes, els dies són més llargs que les nits i moltes plantes i animals es troben en plena activitat. A més, és l'època de les vacances per a moltes persones que aprofiten el bon temps per gaudir de la platja, la muntanya i les activitats a l'aire lliure. Doncs des de sí, des de Fem Banda, rebem l'estiu amb moltes ganes perquè en aquesta època és quan es celebren la major part de les festes de la Comunitat Valenciana, on la música és present, que serien de les festes sense música. Aleshores, com sabeu, acabem d'escoltar el concert d'esta matí, gran part dedicat a la música de fogueres, perquè Alacant està en plenes festes de fogueres. A partir d'ara seguim en la secció Temps de Fogueres i ja tinc quasi al meu costat a l'investigador, trompista, professor i director Aitor Escorza, que ens explicarà la història de la música en les fogueres de Sant Joan. Després continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 entrarem de ple en la secció El rebost de la banda i parlarem amb membres de la Unió Protectora Musical de Vallada i acabarem altra vegada amb més agenda musical. Així que les fogueres no s'entenen sense pólvora, música i germanor, al igual que així en Fem Banda.

0: És que escolte este pas doble. Este pas doble, i a mi, jo no sé a vosaltres el que vos passa en el cos, però a mi em dona una energia i em fa somriure, i això és molt bonic. Bé, anem a parlar de la música, de la música de, en la festa de les fogueres, perquè Alacant està en plenes festes de fogueres de Sant Joan, des d'ahir dissabte. I tinc així al meu costat a Aitor Escorza Ripoll, que és titular superior de trompa i en direcció d'orquestra, amb estudis de postgrau en patrimoni cultural i també màster d'educació. Ha col·laborat com a trompista amb diverses orquestres professionals i ha dirigit formacions com la Banda Sinfònica Municipal d'Alacant i l'Orquestra Sinfònica de l'Orfeo Murciano, Orfeo Murciano Fernández Caballero. Investigador i divulgador del patrimoni musical alacantí. És fundador del Cercle Històric Musical d'Alacant i especialista en l'obra del mestre Lluís Torregrossa, el qual el pas doble que estem escoltant des d'ell. La seva tasca se centra especialment en la recuperació, estudi i difusió de la música vinculada a les fogueres de Sant Joan d'Alacant. I com no, el tinguem així. Mira, tres parts de leig i una guileta. D'aixòs que van en bicicleta. Bon dia, Aitor.
1: Bon dia, Imma.
0: Jo encantada de que estigues així i que expliques un poc tot el transcurs de com va canviant la música al llarg del temps en les festes de les fogueres.
1: Pues és una història prou interessant que comença pràcticament al mateix temps que comencen les fogueres. El pas doble les fogueres de Sant Joan de Lluís Torregrossa és de 2 anys després de que començaren les festes. Les festes comencen en l'any 1928, que molt prompte estarem celebrant el centenari.
0: Sí.
1: I Lluís Torregrossa escriu el pas doble ja el 1930, que, per cert, en moltes fonts parla que va ser el 1929 i no és veritat.
0: Tot
1: és...
0: Jo tinc també que va ser el 1930.
1: Sí, és
0: el que he buscat, saps? El que he buscat.
1: Sí, gràcies a la investigació que vaig fer, vaig demostrar que el pas doble s'havia escrit el 1930. De fet, el manuscrit que es conserva en la Biblioteca Musical de Compositors Valencians de l'Ajuntament de València està datat a finals de gener de 1930, i totes les fonts, tota l'hemeroteca històrica ens demostra que va ser el 1930.
0: Aitor, jo us tinc que donar les gràcies perquè estàs en plenes festes de foguera i estàs així a València i Alacant ara mateix esclata de festa, no? De llum, de pólvora, de música, de tot el que relaciona les festes de Sant Joan, de les fogueres. Però per a tu què són les fogueres? Com a alacantí.
1: Les fogueres per a mi sobretot són art, no? Per a mi és una manifestació cultural plena d'art, que ha anat agafant un tint molt de festa estàndard, diguem, però que al final les seues particularitats són les manifestacions artístiques i culturals i sobretot la foguera, com a element central de la festa.
0: Com a central, que és el foc, no? El foc es caracteritza molt a tots els valencians i valencianes. Quins són els actes principals o més importants de les fogueres?
1: A veure, les fogueres arrenquen amb, diguem, amb el pregó.
0: Sí.
1: Que a dia d'avui s'està fent un esforç perquè la música cobre protagonisme en este acte, i se celebra normalment el primer divendres de juny.
0: Dos o tres setmanes abans de les fogueres,
1: sí,
0: no?
1: Correcte.
0: 2 setmanes, 15 dies, una cosa més o menys.
1: Ara precisament s'està intentant establir, no? Consolidar un acte que li diuen l'inici de la festa, en què conviden a moltes bandes dels voltants d'Alacant i que toquen totes juntes un pas doble.
0: Sí.
1: I la tornada del pas doble de les fogueres de Sant Joan. Jo pense que hauria de ser el pas doble sencer, no entenc per què només...
0: Per què la tornada?
1: Eh?
0: Per què sols eixa part?
1: No ho sé, això són qüestions de l'organització.
0: És a dir...
1: Hem de dir que és un pas doble prou complicat, però...
0: Bueno, però tampoc és massa llarg.
1: No, 4 minuts i mig,
0: clar,
1: de pas doble,
0: no n'hi ha tant. Aleshores, és a dir, ixe dia és el quan fan ixa des... És que no ho sé, la desfilada de l'entrada de bandes...
1: No, això ja podem entrar en debat sobre la qüestió, no? Sobre la situació de l'entrada de bandes, que a dia d'avui dista prou de ser una entrada de bandes de veritat. De fet, això el que anava a dir és que la desfilada del pregó que es fa després, o sigui, el començant este acte tocant totes les bandes juntes, uh-huh. Després es fa l'homenatge a Fogueres i Barraquers que han faltat l'últim any.
0: Sí.
1: I a continuació es fa la desfilada del pregó amb totes aquestes bandes convidades des de la plaça d'Espanya fins a l'Ajuntament d'Alacant. I clar, o sigui, s'apropa més a això a una entrada de bandes a dia d'avui que la pròpia entrada de bandes que es fa el dissabte abans de les festes.
0: Sí, i per exemple, avui que és diumenge, avui quins actes així importants n'hi ha?
1: Mira, avui diumenge realment és el primer dia com a tal de... és el primer dia de festa perquè és el dia que mos alcem ja amb totes les fogueres adultes plantades. La planta infantil va ser fa dos nits i la planta adulta ha sigut esta primera nit, esta última nit. I ara ja este matí passen els jurats de les fogueres adultes i a partir de... I bueno, és el dia el primer dia de l'ofrena, no? Tenim òbviament mascletà com des del dia 18,
0: sí.
1: Però és el primer dia d'ofrena.
0: Demà són ofrenes.
1: I sí, correcte, però és una cosa que és relativament recent perquè fins a l'any 99, entre l'any 61 i l'any 99, el dia 21 era el dia de l'entrada de bandes,
0: sí.
1: Perquè al ser el primer dia de les festes com a tal, és, com és lògic, és el dia que es rebien a les bandes mitjançant l'entrada de bandes. Fins a l'any 60 es feia el dia 22 de matí, uh-huh. Perquè la planta era un dia més tard, però des de l'any, entre l'any 61 i l'any 99, l'entrada de bandes se celebrava el dia 21 de vesprada.
0: Doncs estem parlant en Aitor Escorza, que és un investigador de la música, perquè anem a centrar-nos en la música de la festa de les fogueres. Anem a escoltar la primera peça, ja hem escoltat les fogueres de Sant Joan de Luis Torregrosa, i anem a seguir en Luis Torregrosa escoltant este himne de la vellea.

0: Qué bonic és, Himne de la Vella del Foc, de Luis Torregrosa. Aitor, abans d'entrar en tema, tu quan i on comences a estudiar música?
1: Jo comencé a estudiar música als 6 anys a l'escola de la banda de la Societat Cultural Esportiva de Carolines.
0: De Carolines, sí.
1: Alacant, encara que, bueno, després per diversos motius, un grup de músics d'esta societat vam crear la Societat Musical L'Harmonia d'Alacant.
0: Sí, L'Harmonia.
1: I en ella continua des d'aquell moment, l'any 2005,
0: sí.
1: Que vam crear-la.
0: Correcte, després te'n vas a estudiar a Múrcia, acabes allà la carrera. Com recordes aquests anys?
1: Pues són anys que recorde molt de carinyo, perquè bueno, vaig fer moltes amistats que conserve fins al dia d'avui. L'altre dia, precisament, l'entrada de banda saludava al meu amic Salva, que a dia és de Jumilla, però a dia d'avui està dirigint la Unió Filarmònica d'Agost, la Societat Musical d'Agost, i vam coincidir perquè la foguera Sèneca vam eixir tant l'Harmonia com ells,
0: sí.
1: I bueno, pues, sempre és un plaer.
0: Sí, ahir mateixa van tindre sí a Miguel Ángel Mas Matais, que està molt relacionat en la foguera Sèneca.
1: Correcte, Miguel Ángel Mas Matais ha fet una barbaritat de pas dobles per a esta foguera.
0: Sí, correcte.
1: A dia d'avui crec que és el segon compositor que més composicions ha fet per a fogueres.
0: Ara després escoltarem algo d'ell. Ahir ja vam escoltar, però després escoltarem alguna cosa. Bueno, estem escoltant l'Himne de la Vella del Foc de Luis Torregrosa. Tu, quan vas descobrir el mestre Luis Torregrosa?
1: Jo no sabria dir-te. Jo la música de fogueres la porto des de molt xicotet, perquè jo en el col·legi, en el Nuevo San Blas, n'hi havia un cor, que era el cor Scherzo de Veus Blanques, que el dirigia Carles Català, que és el director també de l'Orfeón Cantabile, i en aquell moment també de la Coral Tabaquera, que l'Orfeón Cantabile és el que sempre els concerts de fogueres de la banda municipal,
0: és el que
1: va ser este passat dimarts, pues és el que participa. I en aquells moments el cor Scherzo, jo cantava en ell, participava aquells anys en el concert de festes també, i gràcies a això, pues, a cantar Boda Alicantina, les fogueres, la Perla Alicantina, tot aquest repertori, la foguera San Blas Alto, gràcies a tot aquest repertori em va entrar, no?, l'interès per la música de fogueres, encara que també la vivia, no?, ja com a músic instrumentista, però...
0: I aleshores... vas començar les teves investigacions, diguem, quan vas començar el màster de...
1: Jo vaig començar la investigació al voltant de Luis Torregrosa abans, per al treball fi d'estudis de direcció d'orquestra, perquè, bueno, o sigui, el que no podia entendre era com un compositor que havia fet un pas doble tan magnífic i tan magistral com és les fogueres, no se li coneixien més composicions.
0: És que ha sigut un gran desconegut. La figura de Luis Torregrosa ha sigut un gran desconegut des de fa 4 dies, diguem, però una figura prou desconeguda, i té molta composició.
1: Sí, amb el temps sí que vaig trobar una altra gravació de la banda municipal d'una altra composició seua, que era el pas doble Entre Palmeres,
0: sí,
1: que és una preciositat. La majoria de composicions de Luis Torregrosa són molt curtetes, però són molt, molt boniques. I després ja vaig trobar també una altra gravació de La Vella del Foc, però només instrumental.
0: Sí.
1: I és una composició prou interessant, perquè a més del cor també incorpora una rondalla,
0: sí,
1: la part central, però que malauradament pel moment no s'ha pogut fer cap gravació de tota la instrumentació de l'obra.
0: Sí. N'hi ha alguna part d'ell, alguna vessant d'ell que es va impactar molt, que es va sorprendre quan vas començar a estudiar?
1: La veritat és que Clar, el coneixem sobretot per haver sigut compositor de l'Himne de les Fogueres, sí. O sigui, moltes vegades ens quedem ahí. Després, com a molt, es diu que va ser el primer director de la banda municipal i el que més temps va estar al front de la banda municipal d'Alacant, però realment ell era més important com a oboista. Era, sí. Va ser el catedràtic d'oboe del Conservatori de Madrid, del Real Conservatori, i era el solista de l'Orquestra Sinfònica de Madrid, del Teatre Real, va ser també membre de la Real Capella, de la Reial Capella, sí. De la Reial Banda d'Alabardero.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí. Però podem dir que va ser el precursor, el primer que va compondre un pas doble per a les festes de Fogueres.
1: Correcte.
0: És el primer que enceta ixe camí.
1: Sí, sí que n'hi ha una composició anterior que, de Rodríguez Albert, que també es diu Les Fogueres de Sant Joan, sí. Impressió de la festa, però sí. És una xicoteta composició per a piano que apareix en la revista satírica El Tío Cook,
0: sí.
1: Que era l'any 1929, però el primer que fa una composició per a,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: a
0: sí.
1: utilitzar-se en les festes és Luis Torregrosa, i a més és molt curiós perquè no n'hi ha una estrena oficial com a tal del Pas Doble. Ell ja va editar directament les partitures, sí. Mai s'ha tocat manuscrit, perquè ell va fer ja l'edició directament,
0: sí.
1: I es va repartir a totes les bandes, i totes les bandes, aquelles primeres, aquelles fogueres de 1930, ja el tenien en el seu repertori.
0: Ah, que faener. Mira que era complicat,
1: sí,
0: poder escriure tot això. Bé, anem a continuar amb més compositors que han impulsat esta música de les fogueres, que després veurem quina similitud tenen en quant a la festa de les falles, perquè... Per això parlarem després.
1: Sí,
0: perquè així no continuem. Anem a escoltar este altre pas doble d'un compositor que és Francisco Alonso López.

0: Este pas doble, igual que el himne de la vella, el poden escoltar quan acabi el programa en el concert que hem fet esta matí a partir de les 7 del matí. Dic complet, ara poden escoltar-lo, però jo no estic donant pel sac parlant i tot això. Estem escoltant la Festa del Poble d'un compositor que no és alacantí.
1: No, i de fet, bueno, és clar, el mestre Alonso és molt conegut com a sarsuelista, sí. I era granadí, no? I pot ser per això aquest caràcter morisc, de fet ell subtitula aquest pas,
0: sí,
1: doble,
0: sí, sí, sí.
1: Pas doble
0: morisc. Aquest caràcter morisc.
1: Però, bueno, la veritat és que n'hi ha molts compositors que han influït molt en la música de Fogueres que no són alacantins, o com a mínim no alacantins d'Alacant Ciutat. N'hi ha molts, molts pocs que són realment d'Alacant Ciutat. Però la veritat és que esta composició del mestre Alonso...
0: També és del 30 i pico.
1: És del 34, també és de les primeres composicions. Sí. Jo pensava que era la segona composició, però recentment vaig descobrir que no, que n'hi ha alguna composició entre mitges, entre les Fogueres i la Festa del Poble. Però sí que la Festa del Poble és la que més va transcendir, sobretot per la importància, clar, del seu compositor. Que, i a més, no és l'única relació que té el mestre Alonso amb les Fogueres. Este pas doble el va fer arran que la foguera de la plaça de la República en aquell moment, que sí. A dia d'avui la plaça de l'Ajuntament,
0: sí.
1: Però que en
0: aquell
1: moment
0: es deia la plaça de la República.
1: Exactament, era una comissió de foguera normal, no era foguera oficial com ara.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I esta foguera anomena el mestre Alonso Foguerer Major aquell any, que era un càrrec honorífic, i ell en agraïment fa este pas doble, que se n'ha parlat molt, hi ha molta llegenda que si el va fer per als moros d'Ibi, que els moros d'Alcoi,
0: no?
1: Està més que documentat que el pas doble el va escriure expressament
0: per a
1: Fogueres. Igual eixa confusió ve pel fet que la banda de la foguera de la plaça de la República era la nova Iris d'Alcoi, l'actual nova d'Alcoi.
0: Correcte, veritates, i la va estrenar.
1: I ara, o sigui, podem parlar ja que estem, el director de la nova d'Alcoi en aquell moment, que era el mestre Carbonell, José Carbonell, sí. Té dos pas dobles per a Fogueres que crec que són, si no recorde malament, del 32, que gràcies, he d'agrair a la nova d'Alcoi i sobretot al seu president José Antonio Llinares i el seu arxiver Héctor Pulido, la col·laboració, que la bona disposició per a recuperar estos pas dobles, que els tinc ahí encara pendents de...
0: Sí, sí, de arxivar i de... Bueno, sí. Avui no podem escoltar-los tots perquè seria impossible, però seguim ese camí de descobrir esta música de les Fogueres, com és este pas doble anomenat Ramon Guilabert.

0: ¿Qué va a ser José Alfonsea Pastor? Es el autor del Pasdoble.
1: Sí, José Alfonsea era clarinetista de la banda municipal, era de Santa Pola, era conegut com el mestre Castaño.
0: Sí.
1: I, bueno, va ser, això, com dic, clarinetista de la banda municipal, però a més era director de la banda de la Creu Roja d'Alacant i era director també de la rondalla del barri de Benalúa. Mhm. I va ser un grandíssim compositor de pasdobles amb premis en diferents llocs, Alcoi, amb Suspiros de... amb Senyorio Espanyol.
0: Sí.
1: I este pasdoble és molt interessant perquè és el primer pasdoble que es dedica a un president de la aleshores Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan, que avui en dia és la Federació de Fogueres. És un pasdoble de l'any 49 i hi ha una relació molt interessant entre Alfonsea i el mestre Alonso, perquè Alfonsea guanya el concurs de composició de l'any 43 amb pasdoble Mis Amores, en el qual estava el president del jurat el mestre Alonso. El que va quedar tercer en aquell concurs va ser el pasdoble La Mora de Maravillas de... Sí. De Joaquín Candel Ardiz.
0: Sí.
1: I arran d'això, se veu que n'hi havia una molt bona relació entre Alfonsea, Candela i Alonso, i els dos van fer, li van dedicar un pasdoble que es diu Paco Alonso.
0: Arrea. I un altre important en aquesta època va ser José María Moreno Mateo en este pasodoble que anem a escoltar ara, que es diu Els Foguerers.

0: Aitor, quin paper van jugar, per exemple, José Alfonsea, José María Moreno o Moisés Dávia? És a dir, per evitar que esta tradició de música, pas dobles per a, o marxes per a les festes de fogueres, desapareguera. És a dir, què van, que, quin paper van tindre en aquesta època? Perquè estem parlant sobre anys 40, 50, més o menys, no?
1: Sí, sobretot Alfonsea, la seua, el seu gruix de producció és en els anys 40, en el que fa els pasdobles de fogueres que avui les coneguem. Després, José María Moreno comença en aquells anys, està en marxa els foguerers, és també de l'any 49, però ell sí que té després una, la producció s'estén, sí, al llarg del temps i fa altres composicions fins, uh-huh, a, fins i tot els anys 80. I Moisés Dávia, per exemple, fa la famosa Boda Alicantina, que està en aquell primer LP de la banda municipal l'any 69. I tenen pues, això, un paper sobretot constructor d'una imatge, no?, una identitat musical de les fogueres, sí, que es construeix molt al voltant realment del pas doble de Luis Torregrosa.
0: Sí. Ja tens ahí la Boda a la Cantina.
1: És una meravella i segueix la tradició del pas doble cançó que impulsa un poquet José Alfonsea, però que no deixa de vindre un poc també al final des del pas doble de les fogueres, que
0: sí, sí,
1: originalment
0: sí, sí,
1: no té lletra, però... Sí.
0: A mi m'agrada que tinga lletra, perquè així cantem.
1: Sí, clar.
0: I participa tota la gent, la i tot lletra, coneix, tot coneix.
1: La lletra és molt divertida i crec que s'ajusta molt a aquest caràcter humorístic que
0: sí,
1: també
0: sí,
1: qualifica
0: sí, sí, sí, sí,
1: el mestre Torregrosa. El
0: aleshores, anem passant el temps i tu has nombrat els anys de Galeote. Això és això dels anys de Galeote?
1: Això és una denominació que utilitza el meu amic Andrés Colomina per a referir-se als anys, bueno, de, en què tot valia, no?, dins de la música en fogueres, i apareixen coses tan estrambòtiques com majorets i, o en l'entra de bandes xarangues tocant els temes de l'estiu i coses així.
0: Això en quin any era?
1: Això són des dels anys 70, fins als 70.
0: I tu no veus, 80. No sé, no sé, tu no veus certa el que està passant ara, és a dir, molt paregut? Almenys en falles intenten que en actes com és l'Ofrena, que no apareguen, és a dir, les xarangues, i n'hi ha grups que són per a la nit, per a certs moments, però que en actes principals, això és el que estan lluitant, i espero que, no sé, en les fogueres, si passen aquestes coses, que en una ofrena, per exemple, apareguen una xaranga tocant, jo què sé, Tírate de la moto, per exemple.
1: Bueno, a la
0: vingut eixa al cap.
1: No, a dia d'avui, per sort, no arribem a eixe punt, però sí que arribem.
0: M'alegre, m'alegre.
1: Sí que arribem a tindre, pues, això, grups molt reduïts de... molt reduïda qualitat musical.
0: És a dir,
1: musical,
0: que igual 12, 13 músics...
1: O menys, fins i tot.
0: Ah, sí?
1: I tocant pasdobles que, o composicions que res a veure tenen, no?, en fogueres i que al final... O simplement la tornada de les fogueres de Sant Joan en bucle...
0: Queda
1: molt, molt cutre des del meu punt de vista. Però sí que és veritat que... o sigui, també tenim eixa lluita allà a Alacant, però és molt difícil de combatre, sobretot si no deixem participar als músics de... d'aixes qüestions.
0: Doncs va passant el temps, hi ha una lluita ahí que comença eixe temps de Galeote i que, diguem, no està tan cuidada la música, ¿vale? No n'he dit maltractada ni res, sinó que no està cuidada la música, i va passant el temps i apareixen els anys 90 més o menys, 90 més o menys, i la cosa comença a canviar. Escoltem este pas doble.

0: Esta es Sentimental la cantí José Manuel Molina. Què passa a partir dels anys 90? És a dir, apareixen pas dobles ja dedicats a les Vellers del Foc, a presidents, a tornar a recuperar aquesta tradició, a voler canviar un poquet l'essència, a posar-li el valor a la música, la importància que té la música a les fogueres.
1: Pues no sabria dir, però crec que ahí sense bolero segurament té un paper molt, molt important el mestre Luis Molina. Que este pas doble que estem escoltant és del seu germà Juan Manuel.
0: Em pensava que era el fill.
1: No,
0: després escoltarem un de
1: Juan Manuel i Luis, els dos són fills del mestre d'agost Juan Manuel Molina Pallà.
0: Sí.
1: I curiosament Juan Manuel només va fer este pas doble per a fogueres, però i que hi ha molta gent que considera que és el millor que s'ha fet per a fogueres.
0: Sí.
1: Però qui més ha contribuït a la música de les fogueres i a consolidar el pas doble foguerer és el seu germà Luis.
0: És el seu germà Luis, que tenim un pas doble d'ell anomenat Nino Llorens, que és este.

0: No direu que és un pas doble bonic. No direu que vos fa vibrar i vos dona més ganes i més energia, més ganes de m'emprendre el dia, no? El dia d'avui, el dia 21, el primer dia de l'estiu. Esta música, això, exalça l'estiu.
1: Sí, sí, el Nino Llorenç, que és un pas doble de l'any 95, és segurament el més famós de Luis Molina per algo, no? Perquè és un pas doble molt, molt bonico. A ell personalment li agrada més el pas doble Conrado Albaladejo, que és el primer pas doble conegut que va fer per a Fogueres, el primer que va compondre realment, sí, sí, sí, va ser, sí, Foc i Palmeres, però Conrado Albaladejo és el que li va impulsar esta carrera dins de la música de Fogueres, i però Nino Llorenç és el més conegut i pot ser el més aconseguit.
0: I aquests pasodobles continuen interpretant-se, és a dir, les bandes continuen interpretant-se.
1: Sobretot Nino Llorenç el pots sentir, jo crec que tots els dies de Fogueres.
0: Ah, sí?
1: En els actes, en les desfilades, jo crec que tots els dies, segur.
0: M'encanta.
1: Jo, enguany, vull dir que en la desfilada del pregó jo el vaig tocar, en l'entrada de bandes el vaig sentir, i l'Ofrena també me consta que es tocarà.
0: A mi el que més m'encanta és que escoltes pas doble i sempre tingueu ixa connotació, ixa referència a una cançó tradicional, a quan, si vol, per exemple, estaves sentint el Ramonet, si vas a l'Or, no? Ixa pinzellaeta que sempre li fan els compositors en els pas dobles de Fogueres. És importantíssim.
1: Sí, és una cosa que en set al mestre de Luis Torregrosa amb el seu Fogueres de Sant Joan. De fet, sí, és que el pas doble està tot ple de referències a música tradicional, i gràcies a això va tindre l'èxit que va tindre, perquè connectava molt, molt la gent.
0: I anem passant, i arriba l'any 2000, és a dir, és l'any a partir del 2000, i es produeix una explosió de composicions. És a dir, a partir d'ahir van creixendo els pas dobles dedicats a Vellers del Foc o a presidents o a presidentes, és a dir, diguem, n'hi ha un boom a partir del 2000.
1: Correcte, això comença, com diem, en els anys 90, perquè és quan es comencen, arran de Conrado Albaladejo,
0: sí.
1: comencen a encomanar-li a Luis Molina els pas dobles dels dedicats als presidents de la comissió gestora, i després també comencen a fer-se pas dobles per a les velles del foc, que ja des dels últims anys també es fan a les velles del foc infantils, sempre es fan l'any següent al seu mandat, diguem. De fet, esta setmana en el concert de Fogueres es van estrenar els dos pas dobles que ha fet Luis Molina per a les velles del foc de 2025. I això s'estableix sobretot en els anys 90, però en els anys 2000 sobretot, gràcies també a que 2000 i 2001 es fan dos concursos de composició, que el de l'any 2000 guanya Joan Enric Canet amb el seu pas doble Aquarel·la Alicantina, que és una
0: meravella.
1: Però un poc complicat de desfilar, però
0: és una meravella, com tot el que té.
1: També José Rafael Pascual Vilaplana fa una cercavila foguerera, i sobretot és quan comença Miguel Ángel Mas Mateix a fer les seues composicions per a Fogueres.
0: Doncs escoltem a Miguel Ángel Mas Mateix, de Quiroga a Seneca Autobusos. Este pas doble que ahir ja vam escoltar un poquetet, està sencer, el podeu escoltar complet en el concert de Quiroga a Seneca Autobusos.

0: escoltem ja les dolçaines, pas doble, claro, que escoltem, i ens recorda Fogueres, ens recorda a l'estiu.
1: Sí, i el tema és que és una composició que Miguel Ángel defineix com a pas masero en el seu
0: correcte
1: moment. Va ser molt trencadora. Mm-hmm. I, de fet, al principi, o sigui, hi ha una sensació de això que és, això no acaba d'encaixar, no? No...
0: Sí, sí.
1: Però en el temps s'ha consolidat totalment. És una, clar, és una composició que això va trencar, afegir les dolçaines...
0: Crec que és del 2004, 2005...
1: És 2007.
0: Set.
1: Realment, bueno, una dada curiosa és que aquesta gravació es va fer a finals de 2006, abans que s'estrenara.
0: Ah.
1: La van fer, va ser la primera gravació que van fer en l'Harmonia, la sí, qual cosa li tinc molt d'estima.
0: La colla de Sant Joan, crec que és.
1: De Sant Antoni.
0: Sant Antoni,
1: és
0: la Sant Antoni i la banda de l'Harmonia.
1: Exactament. És una,
0: bueno, he de dir que l'Harmonia ha crescut prou, eh?
1: Sí.
0: Des de que es va formar i quasi sempre esteu en certaments.
1: Sí, l'any, o sigui, l'altre dia a l'entrada de bandes anàvem més de 80 músics i tots de la casa, cap llogat.
0: Això és important.
1: Això és important, sobretot,
0: això és molt
1: perquè
0: important.
1: L'altre dia, bueno, va haver un poc de polèmica perquè n'hi havia una banda que portava, la banda de Ciutat de Sis portava 140 músics,
0: sí,
1: i no va obtenir el resultat esperat, però...
0: 140.
1: Mi, 140 músics, però...
0: Són molts, són molts, molts músics. També és bona banda. Són molts músics. A veure, l'entrada de bandes, podem dir que avui en dia és l'acte que més s'estima dels músics?
1: És que és un... tenim una relació d'amor-odi els músics en aquest acte. Per què? Perquè...
0: Sí?
1: Sí, perquè, com deia abans, no acaba de ser una entrada de bandes de veritat des de... Des que va començar a fer-se, o sigui, que van començar a participar les comissions senceres i que en la protagonista no és la música, no són les bandes del tot, sinó que les comissions també tenen eixe paper
0: important.
1: I de fet, o sigui, és que hi ha comissions tan grans que...
0: Que igual perden el...
1: Quan comença a desfilar la comissió, és que ni s'escolta la banda.
0: Clar.
1: Perquè està tan lluny la banda... Aleshores, clar, per una banda és un acte important perquè té premi i moltes bandes ens esforcem per jugar un bon paper en l'acte, però d'altre és que considerem que la banda i la música no tenen el paper que ha de tenir una entrada de bandes i que al final és això, és un acte solemne per a donar
0: però
1: protagonisme a la música.
0: Que, diguem que en aquesta desfilada les comissions han guanyat més protagonisme, millor que la part musical.
1: Bueno, al final, quan veus que el públic està aplaudint a la comissió i quan passa la banda deixa d'aplaudir, és que igual...
0: Això no està ben fet, això... a la cantins i a la cantina, a veure... Però se suposa que en aquest acte anirà una banda de 70, 80 o de 140, ja són... Són molts músics.
1: Són molts músics,
0: i té però... que cridar l'atenció?
1: Sí, quan passa alguna banda d'aquestes característiques, molta gent sí que aplaudix, però no és la,
0: no és
1: la tònica general. I la veritat, és una llàstima, perquè al final n'hi ha comissions que s'esforcen molt en fer un bon paper, i això, després n'hi ha altres que en una xaranga de nou músics tenen prou, però... Tampoc
0: però
1: entenc
0: espera,
1: per què això participa
0: en
1: l'entrada de bandes.
0: Correcte, en eixa desfilada d'entrada de bandes, ahir també pot aparèixer una banda de 10 músics, 11 músics.
1: Sí, sí, no n'hi ha cap tipus de limitacions. L'únic que no entren a concurs, però aleshores si no entren a concurs, doncs això, és que s'està pervertint un poc, no? L'essència, el sentit de l'entrada de bandes. També sí que, no em sembla malament, a banda de bandes també participen colles de dolçaines, que
0: sí,
1: tenen
0: sí,
1: el seu
0: sí,
1: premi
0: sí, sí,
1: diferenciat,
0: sí, sí, sí,
1: i no em sembla malament, però cal cuidar més la música. I jo crec que el que deia abans, pot ser la desfilada del pregó és aquesta oportunitat de separar la desfilada de comissions i l'entrada de bandes.
0: Això és algo que s'hauria de pensar, o no té per què, si ara mateix ho passa en la festa de moros i cristians, i realment la banda participa i pot tindre davant molts moros o molts cristians, i sent important, és a dir, és donar-li ixe puntet, és a dir, per això estem així, per a donar-li la importància que té la música. Perquè unes festes sense música no serien festes, no hauria festa, encara que es gastaren molts diners en la vestimenta o, per exemple, en la foguera, no? O en les falles, però no hi hauria, no hi hauria
1: correcte,
0: festa. I aleshores, correcte, això és el que estem fent així, reivindicar el paper tan important que té la música en les festes, per exemple, de les fogueres. I tu creus que actualment la música en les festes de les fogueres està visquent un bon moment? O un moment de transició? O un moment d'impàs? O un moment de que s'ha relaxat?
1: No sabria dir-te, perquè a dia d'avui, o sigui, sí que és cert que es fan més composicions que mai per a fogueres.
0: Se fan molts concursos?
1: No, fixa't que és una llàstima, perquè el concurs de composició per a fogueres ha sigut una cosa molt intermitent, des d'aquell primer de l'any 43 que comentàvem abans fins a l'últim, aquells de 2000-2001, en els anys 80 n'hi ha algun, però l'últim, que va ser una cosa aïllada, que es va pronunciar com a primer concurs, que no era el primer, però bueno, després no va tindre continuïtat l'any 2016, que és el que guanya el Pas Doble Sant Joaneries de Ferran Campo.
0: Doncs anem a escoltar-lo. Tu pide i així pide i se os darà, que es diu, no? Pues escoltarem el Pas Doble Sant Joaneries de Ferran Campos Valdés.

0: És una meravella de pas doble, Sant Joaneries, de Ferran Campos. Este sí que va ser guanyador en un certamen.
1: Correcte, és l'últim que es va fer, ja dic, fa 10 anys.
0: 10 anys. Però, bueno, la gent continua fent pas dobles, a dir,
1: sí,
0: és com... Clar. No ha decaigut, que
1: no,
0: és l'important.
1: No, ja et dic, jo crec que ara mateix se'n fan més que mai. Jo, em costa últimament portar el recompte i el registre dels pas dobles que se van estrenant, perquè se'n fan molts. També és veritat que les noves tecnologies han ajudat a que molta gent componga, i el problema és que també moltes vegades es fan coses per part de gent que no té els coneixements per a fer-ho,
0: bueno, però
1: com
0: estan
1: les ferramentes ho faciliten.
0: Ahí estan. Vaig a dir-te que has fet una tasca, has fet un treball d'investigació magnífic.
1: Bueno,
0: perquè és de veres, és a dir, fer un recorregut per la música, pas dobles, marxes, de les festes de les fogueres, i tindre-ho com tu ho tens... És un treball que es fa magnífic, Aitor.
1: I el que queda.
0: És a dir, clar, això, si està escrit, no es perd. Si està escrit, no es perd. I has fet un treball molt bo.
1: Doncs moltes gràcies. Jo l'únic que espero és que es posi en valor, perquè porta molt de temps intentant que la Federació de Fogueres s'impliqui en donar difusió a totes... este projecte, al final. Espere que de cara al centenari, que ara s'ha constituït una fundació per a organitzar-lo i tal, pues, la música tinga el paper que ha de tindre, perquè al final jo tinc registrats més de 350 composicions dedicades a les fogueres, i de moltes d'elles les partitures, a més, podrien posar a disposició sense problema, perquè he parlat de moltíssims compositors i m'han dit
0: que
1: via lliure
0: toquen, que toquen.
1: Però clar, jo no tinc les eines per a poder posar tot això a disposició pública.
0: Correcte. Abans d'anar-se'n ja, perquè ha sigut un plaer parlar amb tu i parlar de la música, esta no és de les últimes, este pas doble no és dels últims que estan compostos, és la Foguera del Mercat. I escoltant d'esta foguera acabarem, però abans d'anar-se'n, Aitor, ràpidament, tres pasdobles que per a tu, tres només, en teníem així 11, no, tres sols que per a tu són indispensables en unes festes de fogueres.
1: Doncs és complicat, però entre els que hem escoltat en el programa em quedé per descomptat amb les fogueres de Sant Joan, em quedaria amb Ramon Guilabert i l'últim tinc dubtes, però per relació sentimental a Cantí.
0: Doncs no estem escoltant ningú d'aquests. Ho sé, però no passa res, les fogueres del Mercat també valen.
1: La foguera
0: valen,
1: del Mercat és un pas doble molt rellevant, perquè és la composició més coneguda del mestre Garberí, que és està, crec que a dia d'avui està més o menys empatat amb Miguel Ángel Masmateix en composicions per a fogueres.
0: Doncs moltes gràcies, Aitor, ha sigut un plaer parlar amb tu, parlar d'este recorregut de pas dobles de música per a fogueres, de conèixer un poc més les fogueres i de conèixer i de saber tots que la música és l'eix central de qualsevol festa i de la vida també, jo dic això. Així que moltíssimes gràcies, Aitor. Un plaer parlar amb tu.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, per cridar-me.
0: I ara ja cap a Fogueres, suposo que te'n vas ja cap a Alacant i a disfrutar de les festes.
1: Sí, ara ja directe a la Mascletà.
0: Moltes gràcies.

0: L'agenda en fem banda.
1: I arriba el moment de dir alguns concerts que es faran avui o al llarg de la setmana que ve. I és la primera secció d'agenda musical perquè en farem una altra abans d'acabar el programa. I tinc que nombrar alguns concerts. Per exemple, avui, dins de la campanya Excel·lent, hi ha concert de la banda jove de l'Ateneu Musical de Cullera a les 7:30 a l'Auditori Municipal. I avui també, dins del quart cicle de concerts Orgue d'Alboraia, a les 7 de la vesprada, la parròquia Assumpció de la Mare de Déu farà un concert Daniel Rubio Ferrandis a l'orgue. Però per a parlar d'este concert tinc a l'altra part del fil telefònic a Daniel Rubio, pare. Bon dia, Daniel.
2: Bon dia, tinc a mi, ma.
1: Bon dia, bueno, avui a Alboraia, a la parròquia, el teu fill farà sí. Un concert des d'aquest cicle que van nombrar així, que vau vindre així els dos, a explicar la història de l'orgue d'Alboraia, sí. Que és una història magnífica. A Daniel Rubio, pare. Bon dia, Daniel.
2: Bon dia, tinc a mi, ma.
1: Bon dia, bueno, avui a Alboraia, a la parròquia, el teu fill farà sí. Un concert des d'aquest cicle que van nombrar així,

0: Així que des d'aquest concert, el teu fill avui farà un concert. I què és el que va interpretar?
1: Sí, dins d'aquest quart cicle, ja són des que se va inaugurar 4 anys en aquest cicle, bueno, pues Daniel ha triat un programa molt original, perquè és un programa tot d'autors espanyols, sols espanyols, del segle XIX, sols del segle XIX. La majoria d'ells són autors desconeguts per al gran públic, però eren, tinc que dir que eren professionals molt qualificats. Sí. El més renombrat és Don Hilario Neslava.
0: Ja sí que el del llibre de llenguatge.
1: Sí. Però bueno, Hilario Neslava, hi ha obres també de José María Úbeda, valencià, que sigue mestre de capella en el Patriarca. També tenim obres de Felipe Gorriti, navarro, ell, i del bilbaíno Nicolás Ledesma, entre altres, ¿vale? N'hi ha més. Però, en fi, com a noms més destacats, jo destacaria Don Hilario Neslava, José María Úbeda, Felipe Gorriti i Nicolás Ledesma. Són músics que eren molt solvents en aquell moment, però, com dic, avui han quedat un poquet en l'oblit per a la majoria del públic. Però és un programa molt interessant, perquè quasi tot són obres basades en temes del cant litúrgic.
0: Sí. És un treball d'investigació que ha fet ell, el teu fill. Este treball crec que és
1: Sí, a veure, hi ha que fer un treball, investigar i fer una recerca de tot aquest tipus de material, perquè no està a l'abast. El material no va a les tendes de música i mira, vull comprar una obra de l'Edesma, pues no ho tens. Aleshores n'hi ha que investigar, i n'hi ha que també un poquet del treball d'investigació que ha fet ha sigut un poquet aquesta relació, buscar obres que estiguen aquesta relació amb el cant, amb els temes del cant litúrgic propi de l'Església Catòlica.
0: Daniel, tu saps quant de temps li ha portat fer este treball? Perquè jo, per exemple, estic ara així pensant, mentre tu parles. Ara n'hi haurà obres que les haurà trobat en algun lloc, en alguna biblioteca, no? Però que possiblement el paper estiga un poquet gastat.
1: Records més recònditos d'internet, també s'ho pot trobar, vull coses. Però sí. No és el temps, no és exactament el temps que hi haurà empleat. Però a banda de ser clavecinista i organista, ell també és musicòleg, també feu tota la carrera superior de musicologia, aleshores sí que té una, diguem, una costum d'investigar.
0: Sí, i és aquesta tasca...
1: Això sempre està buscant novetats, coses noves que no se coneguen.
0: Sí, Daniel, és una tasca superimportant perquè n'hi ha tants compositors que es guarden en un calaix i si no n'hi ha gent que es dona llum... És que passem per molta gent, escriu música, es guarda i després aquest treball que fan...
1: No sabem la quantitat de música que hi haurà guardada en calaixos i en armaris d'arxius municipals, arxius catedralicis, arxius d'esglésies i d'abadies i convents. La majoria d'aquesta música era una música de consum per al lloc on se feia, i no la pensaven com una música comercial per a editar-la i publicar-la. Per tant, molta d'aquesta música se conserva en manuscrits. I fins que no arriba alguna persona que s'interessa i diu, això què pinta d'estar bé? I ho trau a la llum, pues, molta d'aquesta música està encara per descobrir. Hi hauria moltíssima música. Si en València tenen músics com per exemple, Eduardo Torres, d'Albaida, un compositor fantàstic, i que avui pues, no és massa conegut per al gran públic.
0: És veritat, el que estàs dient és veritat.
1: O Espí Ulrich, el mestre Espí Ulrich, que també feia una música molt pròpia del segle XIX, també molt, molt bonica.
0: Sí. Doncs, Daniel, moltes gràcies per atendre's. És esta vesprada,
1: A les 7 de la vesprada. Vale. Malgrat que juga la selecció espanyola de futbol.
0: Ai! A mi, que no m'agrada, és a dir... Puguem anar.
1: Aconsella que vingueu a escoltar bona música.
0: Moltes gràcies, Daniel. Vale. Moltes gràcies
1: per
0: tot.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Imma. Que passeu bon diumenge. Adéu.
0: Igualment. Adéu. Abans d'anar al butlletí de notícies, vaig a dir que el 24 de juny hi ha un concert de Sant Joan per la societat musical L'Harmònica de Cox a les 10 a l'Auditori Josefina Manresa, amb la participació de la cantant Carmen Maria Rodríguez.

García. És que n'hi ha molts concerts. Però ara sí, ara sí, ara sí. Estem escoltant Sant Joaneries de Ferran Campos Valdés. I escoltant este pas d'obre Foguerer, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Tornem de seguida. No se'n vagin.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Són les 9.
0: A Punt. Notícies.
1: El jutge Peinado envia a juí oral Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. L'acusa de 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Li ha retirat el passaport i l'obliga a comparèixer cada 15 dies al jutjat. Una resolució criticada pel PSOE. Diana Morantes, la ministra de Ciència.
2: No hay nada con lo que sostener esta causa. Esta causa está abierta por un juez que tiene una clara inclinación de derechas del Partido Popular, que tiene cuentas que saldar con la señora Ayuso. Su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y ha sido ascendida por Almeida.
1: Desde el PP apunta Miguel Tellado que Pedro Sánchez ha convertido la Moncloa en un cau de delincuents. I Núñez Feijóo demana unitat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana per afrontar amb èxit les pròximes convocatòries electorals.
3: Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
1: Ho ha dit a Sueca en un esmorzar a 1.500 persones organitzat pel president de la Diputació, Vicent Mompó, i on ha participat també el president Pérez Llorca i el seu Consell. Allí Feijóo s'ha compromès davant el president de la Generalitat que, si és president del govern espanyol, farà un nou sistema de finançament autonòmic que acabe, ha dit, amb la injustícia que patís la Comunitat Valenciana. I a Tarragona ha mort el tercer menor que estava ingressat en estat crític després de l'accident per ofegament divendres de vesprada quan un grup de joves, entre ells les tres víctimes de 12 i 13 anys, es llançava des d'una zona de roques mentre onejava la bandera groga per l'onatge i només tres d'ells pogueren eixir pels seus mitjans de la mar. I anem ara amb les fogueres perquè els Àngels Felipe Vergés, la millor foguera infantil de la categoria especial.
4: Os llamaba para deciros que habéis ganado el primer premio de obras infantiles en categoría especial 2026.
1: L'obra de l'artista Ausias Estrugo i que porta com a lema Mediterrània ha sigut la millor valorada pel jurat d'entre les 9 que hi competien. Avui sabrem, per cert, quina és la foguera guanyadora de la secció especial de les grans després d'una nit de treball intens per a deixar enllestit cada detall. I en els esports, València Bàsquet va passar a nit per damunt del Barça al Roig Arena en el segon partit del play-off pel títol. L'equip taronja va granar el Barça amb un marcador contundent, 102-75. València Bàsquet va imposar la seva llei amb una gran defensa i un atac encertat, liderat com quasi sempre per Montero. El dominicà va fer 19 punts, 5 rebots i 6 assistències, acabant amb 27 de valoració. Per a Pedro Martínez, el marcador final és anecdòtic.
5: El resultat per a mi és anecdòtic. Lo que no és anecdòtic és que vamos 1-1, màxima igualtat possible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en València, y ahora pues nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
1: Ara la sèrie està empatada a 1, demà a les 8, tercer duel al Palau Blaugrana. I en futbol parlem del Mundial a les 6, segon partit d'Espanya en el campionat, que avui s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí en Atlanta. Luis de la Fuente introduirà canvis respecte a l'equip que va empatar sense gols amb Cap Verd. Una d'aquestes novetats pot ser l'entrada en l'11 de Lamine Yamal. Continuem amb futbol perquè la Nucía va aconseguir ahir l'ascens a segona federació. En la tornada de la final del playoff va superar per la mínima el tribal Valderas d'Alcorcón. I només una punt de l'oratge, avui iniciem l'estiu astronòmic amb més calor que ahir i després d'una nit molt càlida, sobretot a la Marina, 28,5 graus han tingut de mínima a Benidorm. És tot, tornem a les 10, fins ara.
6: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
6: Som a punt.
11: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: No ens n'han anat. El que passa que m'agrada molt escoltar esta peça del mestre Ferrer Ferran. Dic la veritat. Així que estem en el rebost de la banda i anem a parlar d'una societat que té història, que és la Unió Protectora Musical de Vallada. I pues, he de dir d'esta societat musical, la Unió Protectora Musical de Vallada, que és una de les institucions culturals més emblemàtiques del municipi i un referent en la promoció i difusió de la música des de fa més d'un segle. Al llarg de la seva història, contribuït de manera decisiva a la formació de nombroses generacions de músics i ha esdevingut un element fonamental de la vida social, cultural i festiva de Vallada. Al llarg de la seva trajectòria, la banda està dirigida per destacats músics i directors, entre els quals podem trobar a José Domingo Nicolás, a Ramon Cerdà Garrido, a José Onofre Díaz Monzó, a Ángel Crespo García, a Sergio Navarro Bonavinya i actualment Toni Peris. Me fica Antonio, però és Toni. Toni Peris Muñoz és el que ocupa la direcció titular des de gener del 2022. La presidència actual recau sobre Francisco Villena. Bueno, i així tinc els dos que he nombrat. A Toni, bon dia.
1: Hola, bon dia, Imma.
0: I a Francisco, bon dia.
2: Bon dia, Imma.
0: Francisco o Paco?
2: Fran.
0: Fran, perfecte. Fran. Sí. Fran, perfecte. Doncs encantada de que vingueu així, de parlar així de la Unió Protectora Musical de Vallada. I jo sé que la setmana passada estàveu en el Festival de la Trobada, en la Trobada de Bandes, la tercera Trobada de Bandes, que celebrava Montesa. Com va anar el diumenge passat?
2: Bueno, va anar molt bé. És un format que es va estrenar fa 3 anys.
0: Sí.
2: Van decidir des de l'Assemblea comarcal el donar-li un format diferent, de manera que el músic fora més protagonista, que es premiara la convivència entre músics de diferents bandes, que coincidiríem tots allí, i bueno, que també fora un moment de reencontre en gent que havies estudiat, gent que coneixies de set societats musicals. I bueno, va ser una jornada pues agradable. Els anfitrions, que va ser la Societat Musical de Montesa, pues van portar molt bé, ho van tindre tot molt ben organitzat i bueno.
0: Començava un matinet, perquè a les 9 del matí crec que teniu que estar per allí per fer l'esmorzar.
1: És que pegava el sol, Feia caloreta.
0: Clar, però el poble no és molt gran i n'hi ha molts músics allí, perquè no sé si són 26 o 27 bandes les de la costera.
2: Moltíssims músics, perquè la veritat que veies les bandes i saps més o menys el nombre de músics que té cadascuna, i veies que les bandes estaven ben poblades i quasi la participació ha sigut interessant.
0: Heu canviat, de veres, heu canviat el format, perquè jo recorde que feu concerts, començàveu a fer concerts setmana darrere setmana i setmana i setmana i setmana, i clar, consultant les bandes es feia un poquet interminable. No sé si era molt pesat aquest format.
2: Això es feia,
0: o tu t'agradava
2: més? Com si fora un mundial.
0: Ah, un mundial.
2: M'agradava més. Depèn un poc de com te ho agafes. Jo tinc que dir que hi ha festivals a la costera en els quals he gaudit molt de la interpretació de la meva banda. També quan has tingut l'oportunitat de tocar en un bon auditori i quan has tingut públic, han sigut bones experiències. N'hi ha altres, pues, clar, quan en una població totes les setmanes es fa el mateix format, pues, és complicat el mantindre aquest interès i aquesta afluència de gent al que és concert, i a voltes quedava un poc desangelat.
0: Buit. S'han fet molts formats en tot això de les trobades de la comarca. Perquè, per exemple, jo recorde en el Canal de Navarres, que està al costat, que s'han fet concerts, però se feia el concert, passaven totes les bandes, pas doble, obra. Clar, allí eren menys bandes, allí no eren tantes. Però què és el que passa en aquest format? Que toca el pas doble la banda i la banda se'n va. I després l'altra, després l'altra, després l'altra, i realment després n'hi ha igual poca gent i tampoc trobes eixa calor. I també es va canviar el format. I jo crec que quasi tots els jocs es falla el desfile i toquen 2 o 3 peces allí tots junts. Suposo que faríeu això en la plaça.
1: Sí, tocarem Daniel Juan,
0: correcte,
1: Reina
0: que
1: de
0: és
1: Feste.
0: L'any del mestre Ferrero.
1: Sí.
0: I suposo que bé, i ja està.
1: Va ser molt bonic, va estar molt bonic. Se va fer molt ràpid, la banda de Montesa, la veritat és que va... varen organitzar, bueno, suposo que també seria la comarcal, la federació, se formaven dos bandes al mateix temps, eixia una, després eixia altra, deixarem prou separació entre les bandes per a que no ens molestarem, perquè al final era un recorregut curt.
0: Clar.
1: L'únic era que era cara amunt tot, però era bonic, era bonic.
0: I jo, quan estaven així la setmana passada, va dir, és que el meu poble, dic, el teu poble és cara amunt.
1: Sí, sí.
0: I el que ha anat allí sap que és cara amunt i l'únic és això. Però bueno, no era molt llarg.
1: Va estar molt bonico.
0: Sí,
1: nosaltres
0: farem
1: tocar el pasodoble fin a Blasco.
0: Ah, del mestre Talents. Mestre Talents, sí.
1: I la veritat és que molt contents. Molt contents i va sonar molt bé la banda. I bueno, en general totes les bandes, crec que ha sigut dels anys que més en sèrio s'ha pres, que m'ha paregut a mi.
0: Sí?
1: Aixina que... Sí, molt, més en sèrio per part de tots.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ha estat molt interessant.
0: De vegades siguem un poc deixats, un poquet, els músics, les bandes en alguns actes. Però bueno, per això es fan les coses, perquè vagin canviant. Fran, a veure, és una banda que té història i té noms coneguts que han passat per allí. Com comença la banda Unió Protectora Musical de Vallada? Ah, després m'expliques per què això de protectora. Perquè sempre no sé si n'hi ha una explicació o no n'hi ha una explicació. Però no sé si que serien... Jo és que m'ho penso moltes coses, la meva imaginació sempre va allà. Dic, serien tots menuts i voldríem protegir-los, no sé. No sé.
2: La història real d'aquest nom no la sé certa. Sé que n'hi ha més societats musicals que tenen protectora des del seu nom. No sé si seria una moda en alguna època.
0: Sí, perquè es comencen a ficar noms i clar, és que canviar artística o jo què sé, o Unió Musical o Santa Resília o el que siga.
2: Però bueno, a nosaltres ens ha quedat, dins de la comarca és la protectora, i quan dius la protectora ja saps que és la banda de ballar. Entonces, això ho tens
0: la
2: ahí.
0: Que protegís.
2: Ho tens ahí clar. I bueno, la banda, n'hi ha registres que des de l'any 1887 ja comença a tindre activitat, encara que la formació legal o la constitució legal és a partir de l'any 1929. Sí que va tindre un període curt d'interrupció per la Guerra Civil, però bueno, de seguida va tornar a arrencar la seua activitat i fins avui, i com tu dius, pues, tinguem l'honor de que la societat musical ha tingut grandíssims directors, sobretot en l'última època. De l'última època, bueno, si parles dels anys 80 endavant.
0: Entre eixos directors estava Àngel Crespo, que va faltar fa poquet.
2: Sí, fa unes setmanes.
0: El mes d'abril, crec que va ser per abril, és a dir, fa dos mesos, i va ser un director que va estar allí anys, crec que 23 anys.
2: 25, entre 25 i 26 anys.
0: Pues mira, jo m'he quedat a curtes.
2: Àngel Crespo va anar allí, sent un xiquet.
0: Sí. Aleshores, anem a escoltar este himne, que jo crec que el dirigia ell. És de Rafa Mullor, però crec que estava dirigint-lo el mestre Àngel Crespo.

0: que Rafa Mollor fa coses molt boniques. És la veritat. Quan va fer este? Saps més o menys quin any el va compondre o quan es va estrenar? Si estava Àngel per ahir?
1: Sí, estava Àngel per ahir. No recordo exactament l'any el que es va estrenar. Sé que el tenor que està cantant, no recordo el nom ara del tenor, però és el tenor de Xàtiva.
0: Giner.
1: Sí, correcte.
0: Giner, Ignacio.
1: Ignacio. Giner, correcte. El va estrenar junt a nosaltres en la presentació,
0: sí,
1: i efectivament, com dius tu, Rafa Mollor, pues, bueno, és un dels compositors més importants de la Comunitat Valenciana. I bueno, també tenim la sort de tindre la fincat a Vallada, perquè ell viu a Vallada. La seva dona és Valladina, sí, sí. I de fet, Rafa Mollor, de jovenet, participava en la nostra societat. Ell tocava el clarinet.
0: Sí, correcte.
1: I bueno, ell ha participat en
0: actuacions. Això no ho sabia, mira, sempre aprenc algo, sempre aprenc algo. Aleshores, allí va estar 25 anys Àngel Crespo, i d'un Àngel ens n'anem a un altre Àngel, perquè tingueu també un president que va significar molt per a vosaltres, que és Àngel Cerdà.
1: Correcte.
0: És este pas doble del mestre Martínez Gallego, crec que és, no?
1: Sí, correcte.

0: que bonic és. I té ixes, mira, una altra. Té ixes, ixos guinyos, no? Ixes trossets d'una sarsuela.
1: Sí, sí, sí.
0: De la sarsuela, n'hi ha diverses ahí. Àngel Cerdà, una nen d'Àngel. Tu te recordes l'època d'Àngel? Ja estaves de músic?
1: Sí, jo estic de músic des que tenia 13 anys. Vaig a camí de 50, o sigui que...
0: Què toques?
1: El clarinet.
0: El clarinet. Te recordes d'eixa època? Àngel contava, sí, perquè el vam entrevistar abans de deixar-nos. I ell ens contava que estava 16 anys, ja estava allí, i que anava en el tren, des de Picassent.
1: Sí, sí.
0: Agafava, suposo que a Silla, no sé on agafaria el tren d'allí, sí. De Picassent, o de, no sé.
1: Sí, en Silla.
0: I d'allí, suposo que baixaria. Com recordes aquesta època del mestre Àngel Crespo?
1: Bueno, recorde Àngel que era... molt seriós en, sí, en lo que era la preparació, en els assajos, molta exigència, i crec que fruit d'aquesta exigència i la indubtable qualitat que tenia Àngel com a mestre, crec que va ser capaç de traure de la societat lo màxim que podia donar. Mm-hmm. I ahí hi ha interpretacions i participacions en certàmens, en premis, que crec que estaven per damunt de la qualitat individual que, sí, que podia oferir la banda, però era capaç de traure en el conjunt, sí, global, i ser resultat tan bo.
0: Resultat. Bé, estem escoltant Àngel Cerdà, un altre Àngel, i este pas doble el vau interpretar en el certamen, Toni.
2: Sí.
0: Crec que va ser el certamen... Quin any era? 22, 23? Dime. 24?
2: 24. No?
0: 24.
2: 2024.
0: Que 2024. 2024. 2024. Com era Àngel Cerdà?
1: Àngel Cerdà era una persona enamorada de la seva banda. En l'homenatge que li van fer en 2022, ho vaig definir així, que... un dels amors que Àngel tenia, a banda de la seva família, la seva dona, era la seva societat musical, sí, sí, i ho ha professat, sí, sí, durant tota la vida. I, bueno, va ser president de la banda...
0: anys?
1: Anys, molts anys. I directiu, des de vicepresident fins a president, sí, més de 40 anys en la societat musical.
0: Aleshores, des de que ell no està, eres tu el president? Vas agafar tu el president?
1: Ell, sí que ell va dimitir, perquè una de les preocupacions que ell tenia era que poguera haver un relleu en la seva gestió. No volia deixar de repent la societat quan ell no fora ja capaç de gestionar-la. Va dimitir, i jo que estava com a vicepresident, doncs vaig agafar la presidència. I ell es va quedar com a president honorífic de la, sí, societat, de forma més que merescuda.
0: Doncs anem a avançar. Bueno, avançar en quant a Àngel Cerdà, no, però en quant a director, sí, anem a avançar fins al director que estava abans de Toni, que suposo que està més d'un certamen, igual m'equivoqué, que s'anomena Apocalipsi, i és esta peça que escoltem.

0: Sergio Navarro. Telita de obra, eh? N'hi ha meravelles que dius... Buah, això de qui és?
1: Sí, sí, és una passada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: De Derek Bourgeois és que és una meravella.
0: És una meravella. I ahir la vau traure, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Ahí està, ahí està. Sergio va estar abans de tu, Sergio sí. Navarro, és el que va estar abans, i després tu, des de l'any 22, crec que...
1: Bueno, sí, ella és que ha sigut un... Ha sigut un
0: varem fer però estava, un procés. Estava també per ahir la pandèmia, no sé si es va...
1: En el 20 varen començar a fer el procés de selecció i al final el procés de selecció que hauria haver durat 4 mesos, crec que era.
2: 6 mesos.
1: 6 mesos o així, no?
0: 6 mesos.
1: Es va allargar 2 anys.
0: Toni, ara jo te vaig a tirar arrere aquest any 2022 sí. o 23.
1: Sí.
0: I vull que em contes la primera sensació quan tu vas arribar al local musical... de la protectora de Vallada. Quan vas a entrar al local...
1: A l'entrevista.
0: I es van obrir una porta que dona a un auditori.
1: Sí, no, i l'auditori, lo bonico que és, lo ben fet que està... no sé, vaig pensar, ojo, que això ja va en sèrio. I lo següent que vaig pensar que... era un camp d'oportunitats, de poder fer coses.
0: Sí.
1: I sobretot en el primer assaig...
0: Quina sensació vas tindre el primer dia que tu arribes allí...
1: A fer l'assaig.
0: A fer l'assaig.
1: Pues que tocàvem molt fort. però...
0: És que aquesta gent que és d'ací, de l'Horto, és a dir, arrimatge a València, què vols, Fran?
1: Fran, és que és de Benetússer, també.
2: Jo sou allà ahir, però complia condena amb Benetússer quan era estudiant.
0: Ah, bé.
2: De dilluns a divendres, el cap de setmana me n'anava a Vallada.
0: Molt bé.
1: No, a veure... Pues lo típic, pues veus que n'hi ha moltes possibilitats, que n'hi ha coses que canviar, però no perquè s'estiguen fent mal, sinó perquè igual el meu gust és un altre.
0: Sí.
1: I al final, uno, quan va a un puesto d'estos, quan has començat un projecte, pues té que intentar acoplar-se a lo que n'hi ha, però també n'hi ha que intentar que ells vagin a lo teu, un
0: clar,
1: poquet.
0: Clar.
1: I després que sí, sobretot això, que era un puesto amb moltíssimes possibilitats.
0: Perquè actualment quina plantilla, és a dir... La plantilla, des de que tu vas entrar, s'ha mantingut?
1: Jo crec
0: que sí. O ha anat
1: sí.
0: increixent?
2: Jo he anat increixent.
1: Sí. Ana creix que...
2: Plantilla activa, ha anat increixent.
0: Perquè, per exemple, el certament vau anar a segona?
1: A primera.
0: A primera?
1: A primera. La primera volta.
0: Ja...
1: La primera de l'internacional.
0: La primera internacional, que són 80, 90... 110?
1: 110.
0: Ah, té la marinera. Actualment, és a dir, que tindràs segurament que 80 persones per ahir aniran.
2: Jo crec que el mèrit de la societat i crec que és un actiu molt positiu que té la nostra societat és que la diferència de número de músics d'un certamen respecte de qualsevol concert és molt menuda. És molt menuda, és una banda prou participativa,
0: complidora, diguem-ne.
2: Sí, i perfectament al Consell de Santa Cecília jo crec que estaria en prou del centenar
1: en l'últim Santa Cecília en Centu.
0: Teniu un gran local de música i un gran auditori, que això no ho tenen totes les societats musicals. Quin és les butaques que teniu? És a dir, quin és el pati de butaques? Quants poden entrar allà?
2: Bueno, tinc que dir que l'auditori, i un poc com a excusa per el que deia Toni de que tocàvem massa fort, perquè això ja és una cosa que Sergio també es queixava de que tocàvem massa fort, però en descàrrega nostra tinc que dir que és que l'auditori se'ns ha quedat molt menut.
0: Sí, perquè,
2: clar, l'auditori...
0: sí, perquè jo estic recordant-me d'ell i està diguem-me el nombre de músics que sou.
2: Però clar, l'auditori cal pensar que té una història molt llarga, en la qual, molt llarga i molt bonica, en la qual hi havia músics de la societat que ja deixaven diners per aquesta construcció d'auditori, i és tan bonica com que n'hi ha músics que van deixar diners per un auditori que mai van veure fet. És així.
0: Que bonic.
2: I clar, es projectava per una banda de 40-50 músics, o sigui, el creixement de la banda era impensable.
0: Sí, perquè Vallada quants habitants té?
2: 3.000.
0: Però vos he de dir que si podeu anar alguna vegada, aneu, perquè és una joia allí, en el poble, perquè això ho té qui ho té. I suposo que quan faríeu el festival en ballada, pues totes les bandes estarien encantades, des de la comarca.
2: Bueno, fa molts anys que no es va fer el festival. El festival crec que es va fer en els 80 i es va fer en el poliesportiu.
0: Oh.
2: Val, perquè encara no teníem el local. El local estava en projecte i en construcció. Però sí, la veritat és que el local estem molt orgullosos d'ell. Ens costa molt el poder-lo mantindre, perquè és un avantatge tindre un local propi, però és propi per a tot, per a lo bo i per a lo mal.
0: Sí,
2: si tens reparacions, si tens qualsevol història, doncs, òbviament t'has de fer tu càrrec de tot
0: normal.
2: Allà.
0: I ese local té una bona escola de música?
2: Té una bona escola de música.
0: I sí, perquè saps més o menys quants xiquets n'hi ha actualment matriculats, perquè suposo que estarà a punt d'obrir-se la matrícula per al curs que ve, perquè ara estem en eixe impàs, no?
2: Sí.
0: D'acabar unes classes i començar ja a preparar la matrícula del curs que ve. Però quants xiquets teniu més o menys?
2: Al voltant d'un centenar de...
0: Que ja són,
2: sí.
0: Que són molts, perquè estem parlant de Vallada, un poble de 3.000 habitants, 100 xiquets. Diguem que la banda, la Societat Unió Protectora, per al poble significa molt. Perquè estàs contant-me una història molt bonica de posar diners per a fer el local i fer l'auditori. És a dir, té un pes molt important en el poble.
2: Jo crec que és l'entitat cultural més important del poble i crec que el poble està o hauria d'estar molt orgullós de la societat musical que té. I a la vista està, doncs, quan la societat participa en diferents certaments, contra quines poblacions s'enfronta, on la capacitat d'aquestes poblacions és infinitament superior a la nostra, però nosaltres ahí estem donant guerra i donant una bona versió.
0: Però tu pensa la evolució que ha tingut la banda,
2: sí.
0: Que heu creat per l'escola, heu creat pues, una cantera de músics professionals que tindreu per ahí, per tot arreu, tindreu músics que després tornen a casa.
1: Sí, i tenim gent professional que està en casa... i tenim... No és una banda que siga d'un número de músics professionals exagerat, però sí que d'un munt de gent que està estudiant o acabant d'estudiar el grau professional, gent que està molt en forma tocant,
0: sí.
1: I que estan, vull dir, que estan, que no és que estiguen vivint en Madrid o que estiguen vivint en Berlín,
0: estan
1: allí, i entonces venen, pues... Jo sempre dic que la corda de bombardinos possiblement tindré la millor corda de bombardinos del món, però després és que tenim cordes que de veritat estan molt compensades i estem molt contents. Jo la veritat és que se pot tocar pràcticament tot el repertori que se fique davant.
0: Qui és el més major o la més major de la banda?
2: Jo crec que serà Héctor, no? Héctor, Miguel... Bueno, són ja insígnies d'or.
0: Sí.
2: Gent que porto tota la vida.
0: Què tindrà, 70?
2: En la societat. No.
0: 60 llargs?
2: No, almenys 60.
0: 60 sí. Llargs. Sí. És una banda jove.
1: Sí, sí.
2: És una banda molt jove.
0: N'hi ha societats musicals, que jo sempre li dono aquest valor, a gent que en algun moment de la seva vida no ha pogut estudiar tant, però tenen una lectura i un domini de l'instrument que ja ens agradaria. Està ensenyalant-me a tu, en el clarinet. Fran, està ensenyalant-me. Aleshores, Toni està assenyalant-te. És a dir, gent que... Què passa en societats musicals? Que igual no han pogut seguir estudiant, o en un moment de la seva vida no, però resulta que tenen una tècnica i dius, mare de Déu.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo és que vaig estudiar en la època dels bons, que era el Pla 66.
0: A veure. Toni,
2: curs,
0: jo no sé si t'ho he tocat, eh?
2: Cada
0: tu
2: curs,
0: ja no el toca. No,
2: ahir
0: no.
2: Cada curs que aprovaves el suaves, però vamos, en sang.
0: Toni, ja no, però és veritat, és així, és així.
2: No dic que fora el millor pla d'estudis, però sí que, òbviament, estava tot molt més concentrat i tu agafaves un músic que tenia tercer,
0: sí.
2: I el Pla 66,
0: sí, el nivell
2: era...
0: Sí. Aleshores, seguim escoltant, seguim parlant de l'escola de música, que ara la seguim, però anem a escoltar esta peça, que també la podeu escoltar en el concert d'avui, d'esta matí, a partir de les 7 del matí, i està la peça Einsiedels Trins. Ho ha pronunciat bé, senyor Toni, que segurament que no la pronuncia bé.
1: Regular.
0: Com diria el mestre Pep Sunyer. Com diria? És un poble.
1: Jo crec
0: de Suïssa.
1: Sí, és Einsiedels
0: Trins. Einsiedels Trins. Doncs als nostres veïns demanen mil disculpes.
1: Però que no ho sé tan
0: perquè ho he pronunciat mal. no sé quantes vegades l'he pronunciat mal. Així que anem a escoltar-lo.

0: Vaig a tornar a intentar-ho. És que no tinc vergonya, perquè... Insia dels Dreams.
1: Clavar. Millor que antes.
0: Anirem fent pràctiques, anirem fent pràctiques. Bueno, és un poble suís,
1: sí.
0: De Suïssa.
1: Sí.
0: I allí es va fer una... No sé si era una escola, no sé, un edifici.
1: Sí.
0: I ell conta la història. En set moviments, crec que són,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: En set moviments.
1: Sí, sí, és més o menys així, no?
0: Cinc o sis, no sé exactament.
1: Crec que era una abadia.
0: Una abadia, correcte. Una abadia.
1: Sí.
0: Esta peça la vau interpretar en el certamen de 2024.
1: Sí, sí.
0: A veure, què n'hi ha que dir del mestre Pep Sunyer?
1: A mi m'encanta. I esta obra, de veritat, que a mi m'agrada molt. Pense que, bueno, pues, si l'han escoltat este matí o si no és en YouTube, si no serà, pues...
0: L'han escoltat, la veritat.
1: Pues és Sunyer.
0: És Sunyer.
1: I és que no se pot definir d'altra forma.
0: És un dels grans compositors que tenim així a la terreta. I
1: pense que també és una obra prou diferent a per exemple, al Jardín de les Hespèrides, que tant s'interpreta. Pense que ell trau, en està molts colors, trau molt... frases molt llargues. No sé, a mi m'agrada molt.
0: És un percussionista, perquè és percussionista, treballa molt bé la percussió, però treballa molt bé la sonoritat.
1: Molt bé.
0: Jo moltes vegades li he dit, tu eres trompista. és de veres, sí, treballa sí. Molt bé, sobretot la trompa, li trau una sonoritat que dius, tu, jo li ho he dit, tu eres trompista o què? O van estudiar la trompa? Però bueno, bé, seguim endavant. Estem parlant de la protectora de Vallada, estem així en Fran, que és el seu president, i estem en Toni, que és el director. Estàvem parlant de l'escola, 100 alumnes, és a dir, ahir n'hi haurà un claustre de professorat ja important. Doneu assignatures, les normals que se donen, és a dir, les que abastissin la banda, però suposo que també tindreu altres assignatures, perquè estaves comentant-me que teniu una colla de dolçaines.
2: Sí, n'hi ha una colla de... A veure, la societat sempre ha tingut dolçainers dins de... dels seus músics, però sí que des d'enguany s'ha volgut constituir com a societat o com a colla federada, val? I bueno, pues ja tinguem ahí una colla federada dins de la mateixa societat i s'impartís l'assignatura de dolçaina dins de l'escola i n'hi ha una agrupació estable
0: sí.
2: Que té la seva activitat dins,
0: sí, sí, sí, sí,
2: al llarg de l'any dins del poble i fora del poble.
0: Qui la dirigís? Qui és el que ho porta tot això?
2: L'encarregat és, i qui la dirigís podríem dir que és Rafa Pelejero, que sí. És un músic de la societat, ell és trompista, és sí. Gran trompista, pràcticament professional ja,
0: sí,
2: si no
0: sí,
2: ha acabat
0: sí, sí,
2: ja
0: sí, sí.
2: Està a punt d'acabar
0: sí.
2: La carrera, però bueno, també ha tingut inquietud per aquest instrument tan nostre i que té tanta tradició al nostre poble, i la veritat és que ha sigut un èxit i ha oferit el seu primer concert
0: sí,
2: com a
0: sí.
2: Tal, perquè l'actuació de les dolçaines es reduïa a despertar és dins de festes i a la melodia típica que solia
0: el que
2: sonar
0: feia, el que es feia.
2: Sí, sí, sí.
0: El que es feia.
2: Però ara ja tenen una activitat, diguem, més seriosa.
0: I també contareu, suposo, que en una banda juvenil o jove,
2: sí.
0: Una banda jove que
2: correcte.
0: No sé quan es forma, a partir de quan formen part d'aquesta banda jove.
2: Nosaltres tenim un format que per a mi és molt interessant i molt intel·ligent, perquè ja saben que el procés d'educació musical és llarg,
0: sí,
2: i a
0: molt
2: voltes
0: llarg.
2: Trobar aquesta motivació i aquest procés és difícil, i crec que la banda juvenil és un element motivador, perquè a partir de que els xiquets i xiquetes que estan estudiant ja han superat el primer curs, ja poden participar en adaptació dels seus papers,
0: sí, sí, sí,
2: però
0: sí,
2: ja
0: sí.
2: Se senten protagonistes, ja participen en concerts, ja el poden veure les seves famílies, fan isides, i es fa una combinació entre gent que està estudiant en el conservatori i gent que està estudiant en l'escola, i crec que és una combinació perfecta que serveix per motivar i, òbviament, pues, també tenen la seva activitat, i la veritat és que tot un èxit i que sona molt, molt, molt bé la banda.
0: Qui la dirigís?
2: Sergio Garrido.
0: Sergio Garrido.
2: Actualment la dirigís Xavi, que és el nostre mestre de percussió, que
0: sí.
2: També té... també dirigís la banda de
1: Carlet.
2: Juvenil de Carlet, val, però com el tenim com a mestre de percussió pues, i d'experiència pues, està fent-se càrrec ell, mentre Sergio disfruta de la seva paternitat.
0: Molt bé. Aleshores, estareu ja obrint la matrícula per al curs que ve, a partir de quina edat poden matricular-se en l'Escola de Música Protectora de Vallada?
2: Des dels 4 anys.
0: A partir dels 4 anys ja n'hi ha una espècie de jardí musical. Correcte. O algo, i a partir d'ahí ja poden formar part. I quan un xiquet o una xiqueta passa a formar part de la banda gran? A mi m'agrada dir banda gran, eh?
1: Sí, sí, sí. Pues quan superen la seva formació elemental i tenen la prova d'accés o la prova de reconeixement de títol, entren a formar part de la banda gran i després tenen, no, Fran? Tenien com 2 anys que estan de...
2: Sí, tenen que participar en la banda, en la banda juvenil, entren en condició de...
0: Que no deixen la banda, que no deixen la, sí, banda,
2: sí,
0: juvenil.
2: Són, no són músics, diguem, de ple dret, bueno, sí que són músics de ple dret, però diguem que són músics en formació.
0: Sí, en formació.
2: Val? Que tenen que seguir estudiant, formant-se al conservatori o a la nostra escola de música, tenen que seguir participant a la banda juvenil i, òbviament, pues, tenen que tindre un procés... Sí. Adaptatiu i també fer mèrits per estar dins de la societat musical, perquè, com jo dic sempre, no necessitem molts músics, necessitem bons músics
0: que toquen,
2: perquè ja, com hem parlat, sí, abans, l'auditori se'ns queda menut i ja hem tingut que fer ampliacions per poder caure tots.
1: Sí, però sobretot l'interessant és això, que n'hi ha com un compromís entre les dues parts, pel músic i la banda, en el qual tenen que continuar formant-se.
0: Correcte, és així. És a dir, que a partir de quan acaben l'elemental van al professional, ja poden, però no tenen que deixar la banda juvenil. Teniu classe d'adults? La, sí, gent d'adult, sí, li, sí, pega per anar, és a dir, ja són majores i diuen, què vaig a fer jo?
1: Sí, sí.
0: Puc fer,
1: sí,
0: un esport, però millor música, no? Aleshores, teniu,
2: sí,
0: aquesta classe
2: d'adults. Que alguns... que encara no han arribat, però n'hi ha gent que ja s'ha jubilat des de la seva feina i, bueno, se li ha despertat l'inquietud per la música i res, i ho han agafat amb moltes ganes i alguns ja estan amb el seu instrument.
0: Molt bé. Estem parlant de la Unió Protectora Musical de Vallada i anem a escoltar una obertura, Poeta i Aldeano.

0: Toni, este no fa molt que el vas fer, este concert.
1: Este no, no fa molt. És més, més o menys hem agarrat una xicoteta tradició, la banda, que fem un concert que se diu Grans Clàssics. Mm. I és un concert en el que dediquem a tocar transcripcions d'orquestra. Tot.
0: Tot transcripcions. En paper de transcripció?
1: Bueno, intente...
0: Renegaran, renegaran.
1: Sí, sí, sí. Sí, però bueno, hem fet coses molt xules. Danses sinfòniques de West Side Story, Poeta del Deano...
0: La de Gieto també.
1: La de Gieto, la quinta de Mahler.
0: Sí, ara anirem escoltant, ara anirem escoltant. Al llarg de tot l'any, perquè ja estem parlant d'un concert específic que ja has fet tu, que es fa ja tots els anys, al llarg dels anys, de l'any, no dels anys, sinó de l'any, quina és la programació normal que fas?
1: Pues...
0: Si no n'hi ha certamen.
1: Bueno, si no n'hi ha certamen, se fiquem en altre jaleo.
0: En altre jaleo,
1: no
0: cara
1: no
0: de
1: mi. Però pues, sempre fem concert de Santa Cecília, concert de Nadal, que tot això sempre ve pegaíssim.
0: Sí.
1: Després concert de les clàssics o concert que ahir sí que deixem un poc més de marge per a preparar algo que siga contundent també, perquè és important que, a la meva forma de vista, que les bandes mantinguin el nivell d'existència. Mm-hmm. I després és que veieu, condensem tot molt en dos mesos, perquè ens ja tenim concert de ara de juny, concert que
0: sí, perquè la setmana que ve crec que tenim un concert.
1: Que ara dediquem a la figura de la dona, portem uns anys dedicant el concert a la figura de la dona, en totes les seues... en totes les seues vertents,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: exemple, bé, siguen dones compositores, directores, de tot, solistes,
0: sí, sí, sí.
1: Hem fet molts projectes, i esta setmana que ve tindrem un altre.
0: Qui és la directora que va?
1: Vindrà Bea Salvador, una jove directora que està dirigint la banda de Jarofoe, la banda d'Alpera, és músic d'Almansa.
0: Sí.
1: I, bueno, també dirigis la banda infantil d'Almansa i res, vindrà a fer un concert, dirigirà mitja part i l'altra
0: sí.
1: mitja part.
0: Sí, sí, sí.
1: I serà un concert que a la gent li encantarà, perquè el programa jo crec que està molt xulo. I això, sempre fiquem... Tenim moltes dates. Després intentem o certamen o intercanvi o anar-se'n fora.
0: Sí,
1: o...
0: perquè després d'eixe dia 28, crec que és el 28, diumenge 28,
1: sí.
0: Després teniu també... un festival.
1: Si anem a tocar a San Clemente, un poble de Cuenca, San Clemente de la Mancha,
0: uh-huh.
1: A tocar en el festival d'ells de bandes de música i pues, ja de paso pues, passarem la nit i passarem un bon rato sí. i tot això.
0: Molt bé, no, Ferran?
2: Clar, això
0: fa banda.
2: Això és motivador, és clar. Sí.
0: Això quan se n'aneu allí?
1: El dia 18 de juliol.
0: 18 de juliol?
1: Sí.
0: Ple certamen internacional
1: sí.
0: de bandes de música de València?
1: Sí.
0: Doncs seguim escoltant a la banda protectora, ara sí, en el adagietto.

0: una altra meravella que té la música, que és esta d'Aggeto de Mahler. A veure, estem parlant de la banda protectora de Vallada i estem parlant que se'n van de festival a Cuenca.
1: Sí.
0: El 18 de juliol. Sí. Però resulta ser que jo tinc que el 18 d'agost, és a dir, un mes després... No, vale, no vas a ser també, però si no pares. Un mes després teniu el concert de festes.
1: Sí.
0: Perquè les festes coincideixen en el dia 15 d'agost.
2: Són després,
0: després
2: el 15 d'agost.
0: La setmana després. Sí, sí, sí. La setmana després. I tingueu el concert de festes, no?
1: Sí.
0: Tenim. Normalment, deixa, quina és la característica d'aquest concert?
1: Normalment busquem que siga un espectacle. Pensa que és un concert que és com l'antesala de les festes.
0: Mhm. Uh-huh.
1: En el qual pues, la gent ja té ganes de, pues, d'això, de festes. Mm. Aleshores pues, busquem que siga algo divertit, que siga agradable gent, per la gent, clar, que siga fresquet també per
2: tots
1: la
2: nit. Tots els públics.
1: Claro.
0: El fareu, suposo, que fora al carrer.
1: Sí, en la plaça de la Pau.
0: El fareu al carrer, clar. Bé, és a dir, és una banda que té molta activitat.
1: Molta, sí.
0: Molta activitat.
1: I si no hi ha activitat,
0: la busquem.
1: Intentem buscar-la.
0: Intentem buscar-la. Sí. Quina és la característica que més dius que tenen ells? La més bona que tinguin?
1: L'amor.
0: La mala no entra, sí.
1: No, mala crec que ninguna. La més bona és l'amor i el respecte que li tenen a la música i a la seva banda.
0: Que bonic, Fran. Perquè, clar, jo si es pregunta a tu què significa la banda per a tu...
2: La banda és part de la meva vida.
0: Correcte.
2: No s'entén la meva vida sense la banda. De fet, a mi, quan diuen Fran, quin Fran? Fran, el de la banda.
0: Ja tens així mal nom. Fran, el
2: sí,
0: de la banda.
2: Quan no saben quin Fran és, doncs...
0: Fran, el de la banda. Però dir aquesta frase que ha dit Toni, que és tan bonica, l'amor per la música, per la banda, això ho diu tot, eh?
2: Sí, tal qual.
0: Aquesta frase ho diu tot. Bé, estem parlant de la Unió Protectora, i anem a escoltar, perquè ell havia dit abans, Toni havia dit abans, van fer un concert clàssic, el va fer pràcticament un mes, no sé si estarà sí. Un mes, i en vau interpretar també les danses sinfòniques, em va dir fantàstiques, imagina't, de Berlioz. No, les danses sinfòniques del Weissen History, de Brestein.

0: es posa en seguida, em posa a ballar, i és que això no puc evitar. Estem escoltant les danses i vull parlar de l'arxiu que teniu, perquè sí que teniu un arxiu potent que intenteu cuidar i que teniu un bon arxiver. Què és l'arxiver?
1: Tenim el millor arxiver que n'hi ha... Bueno, anava a dir en tota la comunitat, estic segur que en tot el món, abans que parlaves d'amor, sí, no hi ha cap persona en el món que tracte en més amor que Batiste, que és el nostre arxiver.
0: Ai, m'encanta, Batiste el nom.
1: Sí, les cuida, les classifica, ho ordena, i de fet tenim joies de centenàries de partitures que estan perfectament guardades i ben conservades gràcies a la llavor que ell ha fet. O sigui, és una llavor encomiable. Avui en dia està clar que tot funciona en PDF i és molt fàcil el tindre un banc de partitures, però hi ha que pensar abans. A voltes que era fins i tot complicat el poder fer una fotocòpia.
0: Correcte.
1: Bueno,
0: és, que, és que jo trobo que és una tasca tan sumament important dins d'una societat musical.
1: És perquè vital.
0: Perquè quan jo vaig començar música no estava a l'ordenador. I aleshores tenies tu allà l'arxiu, el tens ordenat, tot el retrobem, tot ahí, tot ordenat en paper.
1: I transcripcions clar, manuals.
0: Clar. Aleshores, això actualment tens que cuidar-ho, tens que ordenar-ho i va passant-se a ordenador per a no perdre's, per a tindre un poc de cura i de cuidado, no? I peces que tu has dit super, que són centenàries o alguna marxa, algun pas doble, que és inèdit, i cuidar això perquè es perd. Es perd. Si no tingueu un bon arxiver o arxivera, es perd tot, es descuida.
2: I mai ja no és que sols siga bon arxiver, sinó que estan tots els assajos allí. Tots.
0: Si el portaran de cap. Ara en dius tu això.
2: Si algun dia no ve a assajar, ell no és músic, ell és el jefe.
0: Sí,
2: és el jefe de l'auditori.
0: Sí.
2: Ell obrien les llums, sempre està pendent de si me fa falta algo, si li fa falta algo a algú. Vull dir, és un lujo.
0: Doncs Batiste, una forta abraçada.
1: Supera
0: i tinc paciència.
1: Les seues competències com a arxiver. Sí, o sea, va molt més allà de lo que tindria que fer un
0: clar,
1: arxiver.
0: Clar.
1: En definitiva, tot el que puc aportar ho aporto des de la seva
0: clar
1: capacitat.
0: Clar que sí. I la paciència, perquè sempre es perden els papers.
1: Bueno,
0: ara no el tinc.
1: Infinita.
0: Ara no el tinc tot just. Ara que és que no sé...
2: Un 10.
0: Que gran paciència. Bueno, moltes gràcies per vindre, Fran. Moltes gràcies, Toni, per tornar a veure't, perquè sé que no pares. Que vagi molt bé el concert de la setmana que ve, del dia 28, a quina hora?
2: A les 7 i mitja.
0: A les 7 i mitja, on serà?
2: En la plaça Major.
0: En la plaça Major.
2: Enfront de l'Ajuntament.
0: Aneu allí, que fan un concert molt xulo, i que després se n'aniran el 18 de juliol, a quin poble m'havies dit?
2: Sant Clemente.
0: Així que moltes gràcies, Fran, per mostrar un poquet més el que és la banda.
1: A tu per l'oportunitat de mostrar-ho.
0: Però jo vull acabar en un pas doble. Si el de capçalera és bonic, agafem-nos a este pas doble, que és una altra meravella. Gràcies per haver vingut els dos.
2: Gràcies a tu.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: I arribem al final del programa, però abans, en la segona vegada que tenim agenda musical, perquè és que tota la Comunitat Valenciana és que n'hi ha concerts. Per tot arreu, és un esclat de música. I, per exemple, anem a parlar d'un concert, puguem dir, o festival de Germanor, perquè la marca Amstel celebra la Germanor amb una trobada de més de 270 músics valencians. La marca Amstel, en col·laboració amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, ha organitzat una gran trobada de bandes de música que reunirà prop de 300 músics procedents de les províncies de València, Castelló i Alacant. L'acte tindrà lloc el pròxim divendres a l'estació del Nord de València. No sé l'hora, després ens la dirà Daniela. I pretén donar la benvinguda a l'estiu posant en valor la música com a símbol de germanor entre tots els valencians. I per això tinc, per a parlar d'este concert de germanor o este festival de germanor, a Daniela González, que és la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Daniela, bon dia.
2: Molt bon dia, Imma. Com esteu?
1: Jo encantada de parlar amb tu. Sempre que parlo amb tu, m'encanta parlar amb tu. Aleshores, feu un concert o un festival de germanor. Encara m'agrada més aquesta paraula, perquè una de les qualitats que té la música és d'unir, d'agermanar. I així tenim, gràcies a tots els valencians i valencianes, tenim un don, tenim una gran riquesa, que és les societats musicals. I que d'ahir han nascut i han començat a estudiar música grans músics de tot el territori valencià. Però vull que me contis com va sorgir aquesta idea d'Amstel, és a dir, d'organitzar una trobada de germanor. Com és això d'esta fusió
2: d'Amstel, d'una empresa i de la Federació de Bandes de Música? Pues mira, esta aventura va començar en Falles. Resulta que Amstel en Falles va fer una cançó en el cantant Zoilo, que es deia Germanos. Val? I aleshores van voler que totes les bandes de música pogueren tocar-les...
1: Això d'esta fusió d'una empresa i de la Federació de Bandes de Música.
2: Pues mira, esta aventura va començar en Falles. Resulta que Amstel en Falles va fer una cançó en el cantant Zoilo, que es deia Germanos.

0: ¿no?
1: Sí.
0: Y se os va a ocurrir pues que vais el lema de Chermanor, que al final es lo que pasa entre totes les nostres bandes de música, quan anem a falles
1: Sí.
0: O a les fogueres de Sant Joan, pues sempre n'hi ha una Chermanor, sempre n'hi ha esa xicoteta rivalitat sana,
1: Sí,
0: però
1: però...
0: al final és esa Chermanor que ens unís, va ser el paraigües de la música de banda, a més. I vam pensar, i per què no fem un encontre de bandes de música de les tres províncies,
1: Mm-hmm.
0: i que, a més, es pogueren tocar els passodobles més representatius de les festes locals més coneguts.
1: Doncs,
0: aleshores,
1: per exemple,
0: dime, dime.
1: Quines bandes de cada una de les províncies aniran?
0: Pues mira, venen dos de Castelló, des de Castelló vindrà la de Benlloc i la de les Useres.
1: Sí.
0: Després d'Alacant també venen dos, la pa de Sant Joan d'Alacant i també des d'Orihuela.
1: Carai.
0: Després de València sí que venen sis, que és de Canet de Berenguer, Aldaia, Faura, Xàtiva, Almàssera i la Santa Cecília del Grau de València.
1: Sí.
0: I lo xulo és el que te dic, que podran tocar passodobles...
1: I toquen tots junts, no?
0: Tots junts,
1: vale.
0: Sí. Si se farà una macrobanda,
1: sí.
0: La Germanoband, que li hem nomenat...
1: Germanoband.
0: Sí.
1: Està xulo, està xulo.
0: I l'original
1: sí.
0: És que, per exemple, la d'Orihuela va tindre que tocar rotllo i canya,
1: oh.
0: Que és quasi exclusiu de les festes de la Magdalena.
1: De la Magdalena, sí. És veritat, és a dir...
0: I el mateix, el paso doble de les fogueres de
1: sí,
0: Sant Joan.
1: De Sant Joan, que estan ara en fogueres, ara
0: no
1: són les festes.
0: No ho toquen, és. Pues, clar, això no se toca en Castelló. I, bueno,
1: clar.
0: El mateix en les bandes de València. I va aparèixer, pues això, i sa Germanor unida també a través dels pasodobles del carrer de les festes tradicionals de cada una de les províncies de la Comunitat Valenciana.
1: Com quin, per exemple, ja han dit Sant Joan?
0: Pues mira, anem a tocar Amparito Roca,
1: sí.
0: Xàbia, Paquito el Xocolatero,
1: sí.
0: Que no poden fallar.
1: No poden fallar.
0: Les fogueres de Sant Joan, el fallero, rotllo i canya, que és molt típic només de Castelló Capital, a més.
1: Sí.
0: I sí que anem a fer un xicotet homenatge, perquè enguany és el centenari del mestre Ferrero,
1: sí.
0: Montinient,
1: uh-huh.
0: I tocarem Chimo.
1: Ah, molt bé.
0: I si no passa res per a finalitzar, pues, l'obra de Zoilo, Chermanor,
1: sí.
0: Entre totes les bandes de música.
1: I qui és l'encarregat o l'encarregada de dirigir això?
0: Pues mira, hem elegit al nostre actual director de la banda federal, que és Sergio Díaz.
1: Ai, tinc que fer-lo vindre, Dis-li que té que vindre,
0: que sí.
1: Que té que vindre, perquè ja crec que van a començar a assajar d'ací no res.
0: Pues
1: el tinc que
0: mentir. Pues ara el juliol és l'encontre,
1: sí,
0: és el primer encontre.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: Ja que el teníem a d'ell, van decidir, bueno, pues que millor que ell, que al final, quan dirigirà a músics de tota la Comunitat Valenciana, pues, bueno, que s'estrene ja, abans de l'encontre.
1: Clar que sí. Estos actes haurien de fer-se més, perquè és el que ens unís a tots els músics, que puguem tindre aquest xicotiu a rivalitat, però que després ens alegra molt anar a llocs així i veure amics o amigues que fa temps que no has vist i t'enjuntes en estes trobades o en estos festivals. És importantíssim tot això. A quina hora serà? En l'estació del Nord?
0: Serà a les 7:30.
1: Sí, 7:30.
0: A l'estació del Nord, el divendres, a les 7:30 de la vesprada.
1: És a dir, estaran per allí...
0: A Foro Lliure...
1: Correcte.
0: Sí, sí.
1: La gent que passe pot anar allí a veure i poden gaudir d'este concert de Germanor que organitza Amstel i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Així que moltes gràcies, Daniela, per atendre sempre. Moltíssimes gràcies.
0: Res.
1: Que vagi
0: encantada
1: molt bé.
0: Encantada d'estar sempre amb vosaltres i esteu tots convidats i convidades, per supost.
1: Vinga, gracietes, moltes gràcies.
0: Adeu.
1: Adeu.

no, com no, tenien que acabar avui escoltant l'himne de la Vella del Foc del compositor Luis Torregrosa per acabar el programa d'avui. Sabeu que el dimarts és la nit de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, plena de foc, tradicions i desitjos. Vos animem a gaudir-la amb il·lusió i en bona companyia. Que les fogueres cremen tot allò que volen deixar arrere i que la música continuï sent el fil que ens uneix i que ens acompanya en cada celebració. Perquè jo ho dic sempre, som molt pesada, sense música no hi ha res. A l'equip tècnic ha estat Patricia Valera i Sofia Álvarez. En producció Lorena Alegre i en les

Mercès Mar Santana i Imma Santana. Gràcies a tots per escoltar-nos cada setmana. Que tingueu una molt bona setmana i una molt bona nit de Sant Joan i que la música no deixi de sonar mai. Gracietes. Un beset ben fort.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: El jutge Peinado envia a juí oral Begoña Gómez, la dona del president del govern. L'acusa de 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Li ha retirat el passaport i l'obliga a compareixer cada 15 dies al jutjat. Una resolució criticada pel PSOE, Diana Morant, ministra de Ciència.
2: No hay nada con lo que sostener esta causa. Esta causa está abierta por un juez que tiene una clara inclinación de derechas del Partido Popular, que tiene cuentas que saldar con la señora Ayuso. Su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y ha sido ascendida por Almeida.
0: Des del PP, Miguel Tellado apunta que Pedro Sánchez ha convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i la polèmica ha esguitat també els sindicats policials perquè el jutge Peinado justifica el risc de fugida en el fet que els escortes de Begoña Gómez la pogueren ajudar. Ivón Domínguez és el portaveu de Jupol.
3: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad.
0: I més assumptes, Núñez Feijóo demana unitat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana per afrontar amb èxit les pròximes convocatòries electorals.
4: Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
0: Ho ha dit a Sueca en un esmorzar a 1.500 persones organitzat pel president de la Diputació, Vicent Mompó, i on ha participat també el president Pérez Llorca i el seu Consell. Allí Feijóo s'ha compromès davant el president de la Generalitat a fer un nou sistema de finançament autonòmic que acabe amb la injustícia, ha dit, que patís la Comunitat Valenciana si ell arriba a ser president del govern espanyol.
4: Un sistema de financiación justo, y os lo aseguro. Un sistema de financiación, Juanfran, que venga a reponer lo que se debe y que venga a reponer la igualdad de la Comunidad Valenciana.
0: I a Tarragona, en successos, hem de dir que ha mort el tercer menor que estava ingressat en estat crític després d'un accident per ofegament divendres de vesprada quan un grup de joves, entre ells les tres víctimes de 12 i 13 anys, es llançava des d'una zona de roques mentre onejava la bandera groga. Només tres d'ells pogueren eixir de la mar pels seus mitjans. Canviem radicalment d'assumpte, parlem de fogueres, perquè els Àngels Felipe Vergés és la millor foguera infantil de la categoria especial.
5: Os llamaba para deciros que habéis ganado el primer premio de obras infantiles en categoría especial 2026.
0: ¡Campeones! ¡Campeones! Era la telefonada del alcalde Luis Barcala, en decir que l'obra de l'artista Ausias Estrugo i que porta com a lema Mediterrània ha sigut la millor valorada pel jurat d'entre les 9 que hi competien. I avui sabrem quina és la foguera guanyadora de la secció especial de les grans després d'una nit de treball intens per a deixar enllestit cada detall. En els esports, el València Bàsquet va passar a nit per damunt del Barça al Roig Arena en el segon partit del play-off pel títol. L'equip taronja va granar el Barça amb un marcador contundent, 102-75. València Bàsquet va imposar la seva llei amb una gran defensa i un atac encertat, liderat com quasi sempre per Montero. El dominicà va fer de 9 punts, 5 rebots i 6 assistències, acabant amb 27 de valoració. Per a Pedro Martínez, el marcador final és anecdòtic.
6: El resultado para mí es anecdótico. Lo que no es anecdótico es que vamos 1-1, máxima igualdad posible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en Valencia, y ahora pues nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
0: Ara la sèrie està empatada a 1, de males 8, tercer duel al Palau Blaugrana. I en futbol parlem del Mundial, a les 6, segon partit d'Espanya en el campionat, que avui s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí Atlanta. Luis de la Fuente introduirà canvis respecte a l'equip que va empatar sense gols contra Cap Verd. Una d'aixes novetats podria ser l'entrada en l'11 de Lamine Yamal. Continuem amb futbol perquè la Nucía va aconseguir ahir l'ascens a segona federació. En la tornada de la final del play-off va superar per la mínima el tribal Valderas d'Alcorcón. El tècnic Vicente Mir es mostrava així en acabar el partit.
7: Muy ilusionado por este ascenso, la verdad que nos ha costado mucho llegar aquí y muy contento de poder ascender con la Lucía, porque es un equipo que al final le tengo mucho cariño, porque tengo mucha gente aquí conocida y para mí hoy es un gran éxito subir.
0: I avui iniciem l'estiu astronòmic, ho farem amb un dia assolellat i calorós, amb més calor que ahir, i després tot això d'una nit també molt càlida, sobretot a poblacions de la Marina o de l'Alacantí. La mínima més alta s'ha registrat a Benidorm, 28,5 5 graus, 27,9 a Aigües i 27,6 han tingut a Altea. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Efectivament, avui a les 10 hores i 24 minuts iniciarem astronòmicament l'estiu i ho farem amb un dia amb predomini del sol al migdia, tot i que ara tenim algunes núvols baixos, algunes boires que són compactes en algunes comarques del sud de València, nord d'Alacant, que aniran desfent-se al llarg del matí. Al migdia, en general, predominarà el sol, amb ixa calitja, ixa pols en suspensió que continua deixant un aspecte del cel blanquinós i amb unes temperatures més altes que ahir. Ara fa més calor que ahir a aquestes hores, amb un ambient humit i amb basca cap al litoral, i al migdia avui tindrem màximes que estaran en general per damunt dels 31 graus, fins i tot també a les zones litorals, i en les zones d'interior de València i d'Alacant podrien superar-se avui ja els 35 o 36 graus puntualment. Dia de calor, de ple estiu, amb temperatures superiors a les habituals per a aquestes dates. Precaució encara amb la situació marítima i molta atenció a les banderes a les platges. Bufarà el vent de gregal, moderat, cap al sud de València i cap a Alacant, amb una situació marítima encara alterada i, per tant, precaució a la zona costanera. En la previsió de temperatures més altes a partir de demà i després demà, tot apunta que el pic de calor d'aquest episodi de temperatures elevades el tindrem entre dilluns i dimarts. De moment, en el dia d'avui, com comentem, més calor que ahir i al migdia màximes que en general estaran entre els 31 i els 37 graus.
0: Que no és poc. Gràcies, Joan Carles. Les 10 i 6 és tot. Ara arranca tot l'equip del Fora de Cobertura, comandat per Donís Salvador. Nosaltres tornem a les 11. Fins ara.
9: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
10: Valencia celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
11: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
12: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
13: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
14: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
15: De tu a tu.
16: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana, en clau radiofònica, i, a més, primer programa d'estiu 2026, oficialment, d'efectes oficials, perquè fa, en aquest moment, 44 minuts, 45 minuts, que ha entrat l'estiu. La veritat és que ja se nota, Jota González.
1: ¿No? Sí, senyor, muy buenos
0: días. Se nota.
1: Muy buenos días.
0: Se nota i bé, no?
1: Se nota, que arriba el caloret.
0: Arriba Chafanfort.
1: Arriba para quedarse.
0: Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, pues muy contento de estar aquí un domingo más en Fora de Cobertura.
0: Y a tope, ¿no? En el caloret del estiu.
2: Sí. Lo que pasa es que yo en agosto me voy a Galicia, con lo cual yo no sufro mucho del calor aquí.
0: Ya,
2: pero
0: de así, a agosto encara queda.
2: Sí. Bueno, ya estamos en verano, la temperatura ya se ha equiparado a agosto, ¿no? Es plana hasta que empieza el otoño.
0: Yo creo que encara patirem un poco más. Pero bueno, anem a veure qué pasa. Alfredo, ¿estoy bien? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, preparados para ya que se mentalicen que está el estiu ya, ni a qué vestir.
0: Sí, senyor. Ara ens donaràs uns tips per a fer-ho bé. Pablo Fernández, com estàs?
4: Molt bé, agraït d'estar així. I com bé digueu, pues ja tenim la calor. I això de dir quina frescoreta fa, pues encara queda molt.
0: Bueno, això de dir a la fresca, sobretot en els pobles xicotets o en els barris que encara conserven aquesta essència de poble, se porta molt.
4: Si passeges, n'hi ha molts fores de cobertura en els pobles, pues les dones que es junten i paren, i els homes, i estan ahí parlant i investigant.
2: Me llamaba mucho la atención cuando llegué a Valencia, que empecé a vivir en Carcaixent, como sabéis, y yo no estaba acostumbrado a eso, y veía mucho a la gente en la calle con la silla mirando hacia dentro de casa. Y luego aprendí lo que era estar a la fresca. Estaban viendo la tele desde la calle, claro.
0: Claro.
2: Sí.
0: Rubén Mayols, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas ganas de ficarme en el bañador, por fin.
0: Ah, bueno, yo, com me diràs que avui venies en bañador, no sé.
5: Es que este año he fet operació triquini.
0: En acabem, mos contes com ha anat.
5: Jo te contaré lo que és.
0: Molt bé. Sumari i comencem. Començarem fent el nostre seguiment habitual d'esta fi de setmana. A les fogueres de Sant Joan, de la mà d'Òscar Rueda. També parlarem dels jugadors de la Terreta en el Mundial, veritat?
4: Així és, tenim informació molt xula, Donís, per conèixer com l'empremta valenciana també ha estat en el Mundial.
0: El Mundial en Fora de Cobertura. Parlem de moda, efectivament, com ja ha avançat Alfredo Esteve, hi ha que vestir-se d'estiu, perquè estem en estiu.
3: Perquè fa calor.
0: Clar, però...
3: I en el camp us explicarà com du el banyador. Perquè hi ha una polèmica molt gran amb la gent del banyador, Espanya els italians.
0: Ole, no me contes més. Intel·ligència artificial, plans i destins per estiu?
5: Aixina és, portem una coseta així prou variada per a que la gent pugui consultar des de casa els millors plans i els millors destins per a ells.
0: I també de psicologia, perquè en estiu estem més contents, no?
2: Eso parece, vamos a hablar de las bases neurofisiológicas de la felicidad en verano y de cómo no le afectan a todo el mundo, porque hay gente que le da el bajón en verano, hablaremos de eso.
0: Qué cosas. Acabem la primera hora en el pla valencià del dia de la mà de Carolina Aquiles i en acabant de l'informatiu tindrem a Rafa Maza, que està en la Rambleta el 5 de juliol, entrevista en els nostres convidats especials de Safari Club. També tindrem la previsió meteorològica, en este primer dia d'estiu no podia faltar Joan Carles Fortea, i tindrem també a Eva Ferri, cantant i filla de Nino Bravo, i parlarem d'eixa falla municipal 2027 de l'Ajuntament de València, que va ser... En resum, un Nino Bravo de 20 metres. Quasi res, porta el diari. I més coses, dedicat a l'art i a la música valenciana. Tot això en Fora de Cobertura fins a les 12. Seguim.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: I al altre costat del fil telefònic està el senyor Òscar Rueda. Què tal, Òscar, com estàs?
1: Molt bé de categoria, així en Alacant.
0: Molt bon dia.
1: De moment fresquet en l'aire condicionat, però si així pel carrer ja no està la cosa tan fresqueta.
0: En acabant mos contaràs això, com ha anat el caloret d'Alacant. Però abans que res, permet que te doni l'enhorabona per el teu nomenament com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, Òscar, recent nomenament.
1: Efectivament, sí, senyor.
0: Enhorabona i molts èxits.
1: Bueno, gràcies. La veritat és que, independentment del càrrec, ja portem molts anys en l'associació, sempre intentant promocionar la nostra literatura, i bueno, i és un honor que els nostres companys pues, m'hagin triat en teoria per a la pròxima legislatura.
0: Ningú se ho esperava, no, Òscar?
1: No se ho esperava ningú, la veritat. I jo tampoc, però mira, les coses venen com venen.
0: Tu a lo millor no, però estaves en totes les cabales. Bueno, anem a parlar de l'Alacant.
1: Molt bé.
0: Què tenim en esta jornada de 21 de maig, quan ja estan totes les fogueres majors plantades?
1: Bueno, pues màxima expectació per veure lo que passa en els premis, no?, de les fogueres adultes. Ja coneixem els premis de les fogueres infantils, en eixe triomf de Àngels Felipe Berger, de una magnífica obra d'Ausias Estrugo, també saben els dos ninots indultats des de la setmana passada, i ara pues, estem en fi, en eixa pugna entre una abundant secció especial, perquè hi ha moltíssimes comissions enguany, participants, veurem si Paco Torres pot repetir eixe primer premi, si algun primer espasa de tots els que participen en eixa secció especial li lleva, hi ha grans propostes i anem a poder gotxar-les estos 4 dies fins a la crema del 24.
0: Estem pendents de si hi ha alguna cosa d'actualitat que mos contactes per a entrar en directe en qualsevol moment, Òscar.
1: Perfecte, molt bé.
0: Gràcies, cavaller, i que tinga vostè bona jornada a la cantina. Sí, confirma. Perdona, continua.
1: No, i en quant als premis, pues bueno, comentar també que estan els premis del Casal Bernatí Baldoví, que són uns premis que d'alguna manera són temàtics, estan premiant qüestions particulars que tenen que veure en la crítica, en l'escena reivindicativa, en el ninot més crític i satíric. Ja coneixem el ninot més crític i satíric de l'exposició del ninot, que en aquest cas s'han anat a la foguera Pio XII, una proposta de l'artista Joaquín Rubio, una crítica molt satírica dels forts condicionants que posen els bombers a les barraques, especialment i als racons, per a poder-se implantar en la via pública. O sigui que ha hagut certa polèmica en Alacant enguany, s'han endurit les condicions per a la implantació de zones de festes, de verbenes, de bueno, les pròpies barraques i racons, no?, per allò de les vies d'emergència, de la presència d'extintors, i bueno, pues ha hagut un poquet de polèmica en esta qüestió. Pareix que al final totes les fogueres i totes les barraques s'han pogut ubicar en els llocs finalment elegits, però bueno, és una qüestió que donarà que parlar segurament també en els pròxims exercicis.
0: Com manen els cànons, les comissions han volgut remenetjar un poc la visper i traure aquesta crítica mordaç als seus monuments, a les seues fogueres, que és el que toca.
1: Efectivament.
0: Gràcies, Òscar Rueda, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fort abraç. L'actualitat.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Parlava de l'actualitat de les fogueres de Sant Joan, que seguim en fora de cobertura. En este moment, pendents de que Òscar Rueda, en qualsevol moment, mos cride per telèfon i entre en alguna cosa d'última hora. Són les 10:17 i parlem del Mundial. El Mundial en fora de cobertura, en Pablo Fernández.
3: Així es donés el Mundial, que avui tenim partit a les 6 de la vesprada. Espanya s'enfronta en el segon partit del Mundial front a Aràbia Saudí en Atlanta i esperem pues, poder superar aquest 0-0 de Cabo Verde del passat dia 15. Però avui anem a parlar de curiositats. Saps que l'espai que m'agrada portar a fora de cobertura és pues, allò que dona un poquet de diferència, no?, al que coneguem. I és que anem a parlar que al llarg de la participació espanyola a la Copa del Món des del Brasil del 50, la Roja ha comptat amb 22 futbolistes nascuts en territori autonòmic. Això sí, Donís, amb diferent grau de protagonisme i varis en repetir. Cal reconèixer que la presència valenciana en els mundials no és molt profunda, però alguna història val la pena contar. Si te pareix, anem a...
0: Com per exemple, quina?
3: Pues mira, que a escassos dies de l'inici, ara mateix ja tenim a Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, que són de la Pobla de Vallbona i de Foios, participants. Són els dos, dos que n'hi ha.
0: No respectivament, sinó al revés, en l'ordre que vas dir. O sea, de Foios...
3: Ferran Torres de Foios i Alejandro Grimaldo de la Pobla de Vallbona.
0: Exactament.
3: Que Ferran Torres, recordem que és davanter del Barcelona, es troba actualment en un dels moments més dolços de la seva carrera. Grimaldo ha fet una gran temporada a Alemanya i, bueno, estan representant. Però per a comptar amb valencians en aquesta competició, cal remuntar-se a l'any 1950. Encara que Espanya va ser mundialista per primera vegada l'edició del 34, en aquells dies no comptaven cap valencià entre les seues files. Vull dir, que eren prou mundials, que no hi havia convocatòria de la nostra terreta. L'històric migcampista del València, Antonio Puchades, de Sueca, al costat de Vicent Asensi, del Cuida de Crespins, integraren la davantera elèctrica i van portar, en aquella època, la seua màgia fins a terres brasileres, encara que Asensi només va poder participar en el tram final. Parlem també de l'impacte de Puchades al Brasil, conforme estem dient. Aquell any 50, Espanya va firmar la que era, com ara continua sent, la seua millor classificació històrica després d'haver guanyat el Mundial en el 2010. Cal recordar, referent a Puchades, que el 24 de maig del 2013 es va deixar als 87 anys una llegenda, un dels millors futbolistes valencians que van marcar una època.
0: Sense dubte, Bueno, Puchades és llegenda.
3: Llegenda, en este cas també, en el Mundial, com estem dient. 1950 fins a 1966 no tornarem a tindre entre la roja presència de jugadors valencians. En aquell moment, Manolo Sánchez, nascut a Alberic, un dels pocs valencians que ostenta el títol de campió d'Europa, per tant, del 50 al 66. En aquesta edició, l'equip nacional va ser incapaç de classificar-se. Fins a 1978, ja en plena transició, tornà a Espanya a participar i tinguérem un golejador il·licità, Juan Manuel Asensi, que va estar a l'Argentina en el 78. Deixem ja com poc a poc n'hi ha presència valenciana. Anem al 82, el gran mundial
0: Naranjito
3: que es va disputar, i especialment la ciutat de València, amb Mestalla, entonces l'estadi s'anomenava Luis Casanova, es va vestir de gala per acollir a una selecció que va comptar amb tres grans noms del futbol valencià: Miguel Tendillo, de Montcada, Enrique Saura, de Onda, i Antonio Maceda, de Port de Sagunt. En la terreta, pues, un poc més de presència de la nostra terra.
0: Un poc més de salsa.
3: Es va disputar el primer Mundial a Espanya i Saura va anotar el 2-1 a Iugoslàvia, que va permetre a Espanya passar de ronda en aquest Mundial. Com ben diguem, també estaven en la prellista, perquè tenim una prellista, encara que no participin, també hi havia noms valencians: l'Alcoyà, Llop Carrasco i José Manuel Sempere de Torrellano. Bé, no?
0: Home, pues que vols que te diga.
3: Encara queda.
0: Sempere, mític porter.
3: I en este cas no van poder participar, no va ser convocat, vull se quedar en la prellista, però parlem d'un cas que la setmana passada ja vam parlar, que tinguérem així al gran jugador d'Alboraya. El tenim en la llista. Anem a veure com va ser aquella...
0: A Ferran Giner, perquè efectivament...
3: Com va ser aquella presència.
0: No va ser mundialista, però... la veritat és que ens contava la forma en què...
3: En què es va enterar.
0: Tot el món s'ho esperava, que foren Boro, Camarasa i Giner. I Giner resulta que ens contava que quedaren tots en la plantilla per a veure-ho i veurem per la tele, en directe, i en aquest moment...
3: Es va quedar sorprès.
0: Pues clar, ens quedaren tots sorpresos.
3: Anem a l'any 86, 4 anys més tard, Espanya va viatjar a Mèxic amb altres dos valencians en les seues files: Maceda, que militava en el Real Madrid i repetia participació, i Carrasco, del Barcelona. Es tracta de dos dels futbolistes valencians més icònics dels anys 80, però un poc allunyats de lo que és el focus del Mestalla. És cert que varen destacar més en el Mundial. Les aventures valencianes pels Mundials van continuar de manera ininterrompuda a Itàlia en l'any 90. La Bella Itàlia va acollir en aquell any el Mundial i tinguérem dos presències valencianes: Fernando Gómez, de la ciutat, i Robert Fernández, de Betxí, que va ser titular indiscutible. Si anem al 94, es va disputar per primera vegada un Mundial als Estats Units. I qui participaren? Boro, de l'Alcúdia, i Camarasa, de Rafael Buñol. Van representar a la comunitat valenciana en esta cita, una cita I ahir anem, que va deixar la polèmica decisió de Javier Clemente de deixar fora Xiner d'Alboraia, que havia disputat tota la fase de classificació, doncs bé, ens va contar els micròfons de Fran Cobertura.
0: Clemente, no.
3: I ahir no va actuar correctament.
0: Ara, no tornes a fer, però bueno, ja, evidentment, però... Home, ahir mos pegaràs un palito, eh? Javier Clemente... Javier Clemente, mos pegaràs un palito.
3: Ahí, Javier Clemente no minta, serà anar més a... no anar a l'horxata, serà anar al llimó. En este cas, tenia que haver pensat... Bueno. I mos ho va contar molt, molt clarament la setmana passada. Mundial del 98. Va passar amb més pena que glòria a la Roja, caient eliminada en fase de grups. Esta edició va comptar amb la presència del benidormense Amor en el centre del camp i la del valencià José Francisco Molina en la banqueta com a tercer porter. Bé, veig que en tots els mundials n'hi ha un poquet de terreta.
0: Parella i...
3: Bon. Sí. Ja serà anem al segle XX, a Corea i Japó 2002. Juanfran de Crevillent i David Albelda de la Pobla Llarga van contribuir a elevar el nivell d'Espanya. Espanya aplegava en aquest mundial fins a quarts de final per a després caure eliminada per l'anfitriona Corea en els penaltis.
4: Bueno, sí, bueno, menos robo.
0: Això va ser la major estafa mundialista de la història.
4: Bueno.
0: I crec que no torna a repetir-se una cosa d'aquest calibre. Va ser la major estafa mundialista, el Mundial de Corea i Japó. A més, va ser molt manifesta i anys en acabant, anys després, s'ha sabut que sí que hi hagué moguda.
4: N'hi havia diners per mi.
0: S'ha sabut.
4: Sí, ha habido cositas.
0: Però, ahí estem.
3: Ahí queda la història. Sí. Robo o no robo, i ja va ser la nostra presència en el primer Mundial del segle XX. La següent edició...
0: Corea i Japó, major estafa mundialista de la història.
3: La següent edició, a Alemanya, 2006. Un Albelda més veterà va repetir participació de la mà d'Antonio López Benidorm en el que seria l'embrió de la gran era daurada del futbol espanyol en jugadors com Puyol, Ramos, Iniesta o Casillas debutant en una cita mundialista.
0: O el mateix Albelda, Baraja... ahí teníem
3: un bon equip,
0: un maravillós equip. A veure, ahí va ser, no? Per aquesta època va ser el comentari de Luis Aragonés a Albelda quan li dia Albelda, España sin usted no juega. Luis Aragonés a Albelda. Això recordeu, és que en tots els telediaris.
3: No, no, ho sabíeu?
4: Jo no sabia.
3: Me l'apunte. I continuem per la punta en el segle XXI. Que és exactament, i només un campió del món, Albiol. S'arriba així a 2010, l'any en què l'equip espanyol va tocar el cel i va aconseguir la glòria, encara que amb un únic valencià en la selecta llista de 26 jugadors, Raúl Albiol de Vilamarxant. Va ser el primer i fins avui únic valencià a haver sigut llorejat a les hores mundials. Fins avui, Veurem com va el Mundial. I serem al Mundial de Rússia 2018 i l'il·licità Saúl Ñíguez va ser convocat, però no va jugar cap minut. I per a poder disfrutar de representació valenciana sobre el camp, cal viatjar a l'últim Mundial 2022 a Qatar amb Ferran Torres, Pau Torres i Carlos Soler, en un equip espanyol que va caure eliminat en octaus de final contra la revelació del torneig el Marroc. José Luis Gallà, de Pedreguer, va haver d'abandonar la convocatòria del 2022 per lesió dies abans del torneig. I fins avui, 2026. Ara, amb el primer partit d'Espanya de Cabo Verde, on ja saben que quedarem 0-0, Ferran Torres, al costat de Grimaldo, donen continuïtat a una història que ja té 75 anys en els quals el sello valencianes mundials no és molt extens, però ha sigut crucial en algunes ocasions.
0: Gràcies, Pablo Fernández. El Mundial en fort de cobertura i avui en els jugadors de la Terreta. Recordem que avui a les 6 de la vesprà juga Espanya contra Aràbia Saudita. Anem a veure què passa.
4: A guanyar.
5: Som a punt. Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim, Alfredo Estupe, perquè en aquest estiuet hi ha que vestir-se bé.
10: Hi ha que vestir-se bé, còmodos i fresquets.
0: De tot.
10: O sea, de la, tot. La cosa, avui es comença l'estiu, la gent ja es comença a...
0: Com fa una hora i cinc minuts. Com ho porteu? Com ho porteu?
11: Bé. Ja m'estic agobiant.
0: Sí?
3: Bé. Portem bé, si està fresquet, eh? No,
12: aquí tenemos
3: aire. Si no pareix que estem en estiu.
12: No, que aquí tenemos aire acondicionado.
11: Sí, está bien, está bien.
13: Está muy bien, a mí es la estación que más me gusta, Dani. Sí. O sea, que perfecto.
10: Así se está muy bien, ya está. Y cuando llegamos al carrer se fiquen cómodos y no pasa res. No hay que guisarse porque ni hay que andar cómodos, fresquets y en roba cómoda. La gran novedad del estiu es la siguiente. La gran novedad del estiu es retornem a trobar altra vegada les xancles, sobretot les cangrejeres, que tota la vida hem dit, les cangrejeres fetes en plàstic en varios colors, és lo més...
0: Però ixes són, a veure, són tan caes, no són xancles, no? Són tan caes...
10: Xancles i cangrejeres. Tornem les dos coses. O sea, d'alguna manera, inclús...
12: Esto, hasta... Alfredo, lo que llevo yo.
10: Exacto, sí, m'encantan, sí, las cangrejeres, sí. Hechas con plàstic y con piel.
12: Esto es piel.
10: Exacto, sí. No, es la gran novedad, novedad que hay.
0: Seguro que es piel.
10: Pero...
0: No sé la imitación,
12: ¿eh? Sí, no, pone que sí. Pone que... Aparte, yo llevo piel porque tengo algo que me suda muchísimo los pies. Entonces, si me pongo plástico...
10: Plástico, no, a todo el mundo le...
12: Voy caminando, sí, sobre charcos.
0: No transpira.
10: Entonces todo esto combinado, pero la gran novedad es combinado con sastrería. O sea, de alguna manera la sastrería que viene oversight, toda inmensa, toda grandísima, no con corbata, no con camisa, sino para un verano, pero sí todo con chaquetas súper amplias, los pantalones de pinzas súper anchos, volviendo un poco a la época de los 90 o por ahí un poco el que empezó Armani. Entonces la novedad es ir sastrería, oversize, super ancha y camisetas bajo. O sea, quitar corbata y camisa un poco. Y sobre todo los colores que se ha comentado aquí algunas veces, veo aquí en esta parte de aquí, estamos un poco al día todos, que es los blancos. El blanco es el color predominante este año.
12: Y en esta parte de la mesa no nos enteramos.
10: Mira que ya lo verán. Fernando casi viene con camisa blanca y no has venido con camisa blanca, que te lo controlo.
0: Sí, es cierto. Va en lino.
10: Y luego los tejidos que más se van a llevar y debemos de llevar es el lino y algo.
0: Bravo.
10: La verdad, bravo. Es lo más fresco, lo más cómodo y más en la zona que estamos. Y luego, uno de los colores, todos son colores muy suaves. Y luego, o sea, muy poco logo, y los logos son muy discretos, como el que llevo yo, la gente no lo ve, pero los que digo, todo, dijéramos, con letras así, un poco con algún mensaje muy esto, y sobre todo las letras japonesas, son las que más se están pegando, porque a mí me encanta, o sea la letra japonesa, el logo
0: desde que Guanyair 4-0 chapó. ¿Eh?
10: Pues está al día. Y otra cosa, las novedades que hay también, así como para verano, ir cómodos, ir bien y fresques, como digamos así, que te puedes andar al bar y hacerte una buena horchata, es andar en, si te pedís, andar en los cangrejeres o en los chancles, en bermudes y portar en camisa y en corbata, si te pedís, o sea, en la manega armanga. Eso es muy pasarela, pero también queda como muy ahí. Y sobre todo los colores muy suaves, que insistimos muchísimo con eso, las tendencias, colores suaves, colores no oscuros, esta es la zona que estamos, que nos favorezca un poco.
0: O sea, este sí. Hombre es el único que no ha venido res a la moda, ¿no? No, el cuello mao.
10: Sí, me estaba fijando. El otro día dijimos que vino de negro, que la gran tendencia es que iba a decirlo, y ahora las camisas de lino con cuello mao. O sea, es la gran tendencia.
0: Muy bien, Gonzalo.
10: Hoy ha venido con el cuello mao, pero la semana pasada nos vino de negro, que negro está olvidado completamente para esta temporada.
13: La tiré a la basura la camisa.
10: O sea, que...
13: Alcoholizado, ¿eh?
10: Pensar un poco en ese, el calor que hace donde estamos, que la gente nos gusta salir. Yo ayer estuve en un evento que estábamos todos en la calle de Conde Altea y veías a la gente ya con sus bermudas, con sus... Algunos ya llevaban chanclas y yo me hizo gracia que lo pregunté. Siguen las sneakers, por supuesto, pero el color, vamos, rey de este año de las sneakers va a ser las blancas, aunque llevamos varias temporadas con una sneaker blanca. ¿Por qué una sneaker blanca, una prenda blanca? Porque te combina con un... Exacto.
0: Ahí está, en este ahí, momento están todos
13: señalando los pies. Vamos a poner el color que
10: y uno de los tejidos que también va a funcionar muchísimo este verano va a ser el denim. El denim, que para que la gente nos entienda, es el vaquero, pero en blanco. El blanco estaba un poco olvidado, el cinco bolsillos, el vaquero, pero en blanco. Es una cosa que ya se está viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el blanco va a ser, queremos un poco, estamos en este mundo, queremos, ¿no? Ya se ve ya que va a ser el color, y tanto en hombre como en mujer como en niños. Es algo que el blanco este año se ha destapado. Yo creo que es por el tema del calor que hace, por el tema de donde estamos, y que yo creo que es un color que a todo el mundo le favorece. O sea, en el blanco nunca te equivocarás cuando te pones una camisa blanca, una camiseta blanca, un polo blanco, incluso una americana blanca bajo con una camiseta.
0: Pero lo de la americana blanca, según por temporada es,
10: ¿eh? Ni hay temporadas que queda bien, ni hay temporadas que quedan que no más agrada, pero eso es como todas las modas. Sí.
0: Y el pantalón blanc es arriscado también, ¿eh?
10: Sí, pero si lo combines, por ejemplo, todo de blanc, o en un color suave, un color así, un color, como decimos, así un rosa palo, así muy muy difuminado, o colores muy suaves, el blanco queda bien. Cuando no queda bien es cuando lo contrastas con blanco y negro, o blanco o azul marino, porque el blanco queda muy bien con toda la gama de azules, que también es otra tendencia de los colores. Empezamos con el tinta.
0: Blanco y blanco marino, ¿no? ¿Perdón?
10: A ver, la chance pasa, pero si
0: a mí me da buen rollo.
10: Sí, pero veas, queda, miro al revés, el pantalón blanco marino y la camisa blanca. Cuando queda extraño es el pantalón blanco. Es que claro, sí, hay que jugar mucho con los colores. Cuando queda extraño es cuando se le planta lo blanco y la camisa negra o blanco marino. Porque, como dicen los italianos, no te piace a la cara, no te favorece a la cara. Entonces tú lo haces al revés y que te queda bien. Tú te pones un pantalón oscuro, azul marino. Como
0: ahora eso va a ser culpa de la cara.
10: Bueno, piensa que todas las personas no tengan el matiz color. Y toches color no favorecen a las matices personas. Ni hachen que etiquete una tez blanca y no, ni en colores que no les queden bien. Y ni hachen que es morena y ni en colores que tampoco les queda bien.
0: ¿Y un capellet pastiu? ¿Qué pasa?
10: Y sobretot, per al calor que estàs fent, la gent se mentalitza també molt desgorres i torna a travegar a dur-se els sombreros, el de Panamà. El de Panamà, que és el de palla, que queda molt bé, que jo m'agrada veure el vos posatxea, que ja la gent ja du per ahí, ja no se tallen d'un sombrero del Panamà, quasi tota la vida, és un clàssic, sobretot el borsalino. El borsalino és la firma mundial que millor fa el Panamà, i entonces la gent ja veu algun Panamà que a mi m'agrada molt.
0: Precisament els apunt que estiguem repartint del Perelló a la Fira de la Tomaca.
10: Exacte. Pues, i una de les coses que també havia comentat, per la tendència del banyador, que així hi ha hagut una persona que va parlar de banyador, així hi ha una polèmica sempre molt gran en la zona que estem del mar, que són els italians i els valencians. Jo dic valencians perquè estem en València. Els italians no ens entenen com altres, que estem en la zona d'ací del mar, que anem tots en banyador llarg de tela. És una cosa que ells troben horrorós. O sea, no ho entenen.
0: Perquè, sí, les bermudes.
10: Les bermudes, sí, exacte. Bermuda banyador, sí. Però, no ho entenen, que una persona se tiri a l'òvia en un banyador així, perquè queda horrible i damunt no pots nadar bé, que té l'altre inconvenient que té. Entonces, ells no entenen per què així no se du el banyador turbo, el de competició. Ni a una guerra, el que duen els competidors quan estan fent un xos olímpic.
0: El de slip.
10: El fardi. El turbo, se diu, sí. el turbo. És el turbo de sempre.
0: Home, ja, però bueno, que igual a no more.
10: El turbo vol dir la forma del banyador.
0: Sí, però que tampoc posem aletes i
10: d'oxigen. No ho entenen. Quan una persona se tira a l'òvia en un pantaló que t'arriba al xenoll, ells no ho entenen. Perquè si tu te tires a l'òvia, estes pots anar normalment. Además, ho veiem, en els mundials van en el turbo.
0: Ja, però no vas a competir quan te fiques a la vorta de l'aigua.
10: Però si te tires a la mar i estàs nadant un rato, no entenen que estigués en un pantaló hasta el genoll.
0: T'imagines a la senyora Maria que va en el gorro i en les ulleres i en el banyador turbo?
10: Tu ves que no entres en el món del turbo. El turbo és el banyador de les competicions mundials.
0: Sí,
10: i és per nadar. Una altra cosa, que tu te fiques el turbo, en el cas que te fiques l'altre banyador damunt, vas passejar les teves xancletes de dit, i això està bé. Però és el que ells ens diuen.
0: I per què te fiques el turbo si te fiques damunt d'un altre?
10: Per nadar.
0: I te lleves el
10: de tela i te quedes en l'altre baix per nadar. Això és el correcte.
3: De quita i pol.
10: És el correcte, però és que no ho entenc mai això.
0: ne tinc, la veritat, però està, com està en desús, pues,
10: però és per això, Donís, perquè és, i a més és una cosa que tinc a mi molta rivalitat, que jo parlo amb el Xavier Gués, o sigui, a l'home no li agrada dur el turbo, no sé per què, és algo, i per Nadal se deveia de dur, i la prova que torna a insistir, en les competicions mundials tots duen el turbo.
0: Vale, però una cosa és per Nadal dones, i altra cosa és per prendre un banyet, Alfredo.
10: Banyet, estàs un rato en la uia, pues estàs més comodo en un turbo, Donís, és, estàs en un pantaló hasta el genoll, i això és tot, pues, com un pijama banyat.
12: Que es lo que pasa con la, con los, sobre todo jóvenes que llevan la ropa interior por debajo del bañador, ¿no? Por debajo de las bermudas. Mira, que se les ve un trozo del calzoncillo por debajo.
10: Es una cosa que no aguanten.
0: Los pantalones muy bajos, ¿no?
12: Exacto. O sea,
10: Es una cosa que es una mentalidad que tengamos que no aguanten, porque no, ellos no aguanten. Además, me un ejemplo, que es yo. Les dones, sí que cada dúo en el bikini más chicote, y los hombres, ¿por qué? No tienen que entrar en el turbo, sobre todo para estar presente el sol o para bañarse. Está descompensada la balanza. Está totalmente descompensada. Ahora, ya no entra ahí el rollo ya sexual, ni olvidemos todo eso. Entra lo que es la estética y sobre todo la profesionalidad de los que van natación, que te vuelve el bañadice para poder manejarse mejor.
0: Al meu parer, una cosa és anar a nadar i evidentment has d'anar a la piscina, i una altra cosa és anar a prendre un banyet, que bueno, és, la història és distinta. Però sobretot jo sí veig un error en intentar equiparar, yo no soy un especialista en moda, Alfredo, o eres tú, pero intentar equiparar a si les dones porten el bikini més xicotet, els homes també han de portar més xicotet.
10: No és que tinguin que portar-lo, és que d'alguna manera professionalment el duen. I en el cabant, si tu estàs fent un rato en el mar, banyant-te o a la piscina, en casa o en siga, és que és molt més còmodo dur un banyador perquè estigués còmodo, o sea, fent el deport.
0: Això manen les tendències, no?
10: Sí, això que manen les tendències. I sobretot les xancles i les zapatilles.
0: Gràcies, Alfredo Esteve. Seguim en Fora de Cobertura. Parlem d'intel·ligència artificial.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Donís Salvador i tot l'equip. En este cas és Rubén Mayols, que ens parla d'intel·ligència artificial i de plans i destins marcats per la IA.
14: Correcte. Jo, per exemple, este any he decidit on me'n vaig anar de vacacions gràcies a la intel·ligència artificial.
0: Ah, sí?
14: Així és.
0: I com ha sigut això? El debat, com ha estat ahí?
14: Pues, bueno, hasta que m'ha dit algo que m'ha convençut. Hasta que ha dit lo que jo volia, no? No, sí. Vaig explicar ràpidament per als nostres radioients que m'agradaria que este estiu aprofitaren també per a anar fent proves poc a poc en esta nova tecnologia que ha vingut per a canviar el món que estem veient com poc a poc mos va modelant i mos va definint de manera diferent la nostra vida. I se trata de parlar en ella mitjançant una tècnica que se diu escala de prioritats. És a dir, si tu te vols anar de vacacions, tu tens que dir lo que és més important per a tu, després dir-li coses més que siguin preferències teues i ja finalment coses opcionals. Per exemple, com ho ha fet jo? Jo, per exemple, coses que tenia segures era el pressupost de les vacacions, lo que me volia gastar, després en qui anava, el tipus de viatge que volia fer i els dies que tenia per a quadrar-me. Després, opcional, pues, home, pues, opcional tenia pues, que es pogués practicar deports allà on me manara i després pues, intentar que la temperatura, pues, si no era un lloc fresquet, que per lo menos siguera un lloc en el que estiguera aclimatat. I per últim, ja, pues, coses més opcionals, per exemple, pues, així ja fica jo, en el meu cas, la preferència gastronòmica, que no és tan... La meva preferència gastronòmica no és tan forta com potser pot ser la de qualsevol altre, i bueno, pues, l'ha ficat com a algo més opcional. Després, què hem fet? Hem demanat múltiples opcions, per a que no ens diga només una i ens tinguem que quedar en ixa. Aconsellar a la gent que li demane a la IA que te doni diferents opcions i després ja valorar tu, personalment, quina és la que més te puga convèncer. I per últim, que estiguen actualitzades. A veure si te va manar a un lloc, per exemple, a sopar, i te va manar a un lloc que està tancat.
0: Entonces,
14: això li deixa de manar a la IA, que estigui actualitzada, i que utilitza les seues ferramentes de búsqueda en internet. I, bueno, pues com avui és un dia de començament d'estiu, i com vosaltres, a lo millor, no teniu moltes ganes de ficar-se a xerrar en la IA, vos he buscat a tots i cada un dels que esteu així un destí per a
0: per a anar. Però un per a tots o un per a cada,
14: no,
0: un? Per a
14: tots,
0: un.
14: Personalitzat.
0: Bueno, pues contamos, per favor.
14: Anem a començar, mira, Alfredo, que acaba de parlar-nos de moda, que per cert, jo este any vaig apostar per el turbo. M'has convençut.
0: Jo també.
10: Vale.
15: Jo no.
0: Jo també.
14: Li recomana Morella.
0: Morella.
10: La Gorica ha estat moltes vegades i ha tingut la sort d'estar en el sexeni.
15: Ah, mira.
10: En l'últim sexeni estic aquí a Morella. I reconec a la gent que vaig que és una meravella, és una passada.
15: Sí, sí que anem ben encaminats. A Pablo, Altea.
3: Bo, també.
15: Fantàstic.
3: Allí es menja molt bé, eh?
0: Sí, a veure, ha sigut dos destins meravellosos.
15: A Fernando, a lo millor per això de calmar el mar, li ha recomanat Javea.
12: Totalmente acertado.
0: Sí.
15: Yeah, está acertado en pro, güey.
0: Home. Es que cuando se vuelve tres casitas a mí me acordaba también.
15: Jota, mos hermana Peñíscola.
0: Pues bueno, está muy
15: bien. Oscar, que está en conexión telefónica, el nuestro gran historiador, a Sagunt.
0: Muy buena, claro. Muy buena.
15: Y a tú, Donís.
0: Oye, sí. Bueno, tú te quedas en casa, ¿no?
15: Oye, mana, a hacer la mano. te mana a Gandía.
0: A Gandía.
12: Ah, no está mal.
15: Gandía,
12: ¿no?
15: Ahí.
0: Pues me agrada.
15: Un planeta y sin estilo.
0: Aquí tienes placheta, gastronomía, historia. Yo creo que es un destino completo.
15: Y a mí, finalmente, bueno, pues me vaig a Benidorm.
3: Pensava que anava a dir, a mi m'envia a Cancún. Nosaltres a la terreta i jo ben junt.
15: Així tots en la terreta i a mi, en el meu cas, a Benidorm. Així que per allà estaré.
0: Te dic una cosa. Tens platges per la Comunitat Valenciana que res tenen que envejar a les de l'altra banda del xarco.
3: Res tenen que envejar a les de Cabo Verde, per exemple.
0: A les de qualsevol lloc, perquè jo l'estiu passat, en agost, vaig fer un viatge, vaig anar a Mèxic a veure Chichen Itza i tal, i vam estar també per la platja. No? Vaig
3: Playa del Carmen, per aquesta zona.
0: Per aquesta zona, però estava ple de sargazo.
3: Sí.
0: Estava ple. No és que érem del complexe a la platja. Uh-huh. Molt poc, pràcticament res. O sigui que...
3: Tenim lo millor, tenim lo millor.
0: Res que envejar les platges de la Comunitat Valenciana.
15: Així n'hi ha molta qualitat. Molta qualitat.
0: Gràcies per la teua proposició, per la teua...
3: I fem maletes, Donís. Ja fem maletes perquè se n'anem de viatge. Cada un a un lloc.
0: Mos queda un mes i mig.
15: Ja me direu.
0: Sí. No, tu lo de Benidorm, ho ha tinat, no?
15: Això ja ho tinc agarrat i tot.
0: Ah, sí?
15: De veres? Ja m'ho va pillar, sí.
0: Que bo, tio, que bo. Seguim en Fort de Cobertura. Parlem, en este cas, de psicologia.
2: Fora de cobertura, Donís Salvador.
0: Fernando Pena, per què estem més contents quan arriba l'estiu? Arriba la primavera i pareix que allarga el dia, arriba l'estiu i pareix que estem també el caloret un poc més contents.
12: Sí, así es. No es algo que podamos decir que es generalizado, porque hay gente a la que le afecta negativamente el verano a nivel de salud mental y felicidad.
0: Y a més casos al contrari, ¿no?
12: Efectivamente, porque neurobiológicamente estamos preparados para que la luz solar influya en la segregación de serotonina, que os sonará porque es el neurotransmisor más relacionado con la felicidad. De hecho, los antidepresivos se conocen un poco a nivel técnico como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que viene a ser, de una manera más sencilla de entender, que hay más serotonina disponible en el cerebro. Y la serotonina tiene un vínculo muy cercano con la luz solar, con la cantidad de luz solar, por un proceso neurobiológico, que es el que quería compartir con todos, porque es fascinante. La verdad es que lo que pasa dentro del cerebro, o incluso ya no dentro del cerebro, sino desde los conos y bastones, ¿os acordáis de esas clases de biología en donde nos hablaban?
0: Pero de unas... ocular, ¿no?
12: Efectivamente. Pues la conexión que hay entre los conos y bastones en la retina, los fotorreceptores, como se llaman, hasta llegar a una parte muy profunda del cerebro que es la responsable de la producción o síntesis de serotonina, que recordemos el neurotransmisor más vinculado con la felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce esta autopista o este canal de información desde los fotorreceptores hasta esa parte más interna? Pues llegan por ahí, por los ojos, las células ganglionares de la retina, que son unas neuronas que tenemos aquí en los ojos, perciben los cambios sutiles o más intensos en la luminosidad. Es algo parecido a lo que tienen ahora mismo los coches, ¿no? Que detectan variaciones en la luz y cuando pasas por un túnel encienden los faros, cuando sales del túnel se apagan los faros. Pues algo muy muy parecido lo tienen estas células ganglionares de la retina a través de la melanoxina, que es una proteína muy sensible al cambio de luminosidad. Lo mismo que está en el coche, pues algo muy similar, que se activa o se apaga en función de la producción de luz. Entonces, ¿qué sucede? Que la luz entra por los ojos a través de conos y bastones, pasa a las células ganglionares de la retina, se activa esa melanoxina, esa proteína, y a partir de aquí va al tracto retino-hipotalámico, que es como una autopista que lleva la información de, oye, que hay luz ahí fuera, ¿no? Le dice al cerebro, que sepas que hay más luz ahí fuera, que hay más cantidad de luz ahí fuera, que hay más luz, más tiempo ahí fuera. Y eso llega al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que ya está en las profundidades del cerebro, y se modula a partir de ahí la actividad de los núcleos del RAFE, que son los más responsables de la producción y síntesis de serotonina a través del triptófano. Lo que viene a significar esto de manera sencilla es que desde los ojos llega a la profundidad para sintetizar serotonina. La serotonina la podemos imaginar como unos globos de agua, ¿vale?, que se lanzan unas neuronas a otras neuronas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te llega un globo de agua encima? Cuando te golpea un globo de agua, que explota y te activas, ¿no? Te pones más enérgica, ¿no? La producción del...
0: Primer te enfades, porque digo, eso que me voy a tirar.
12: Exacto, exacto. Entonces, lo que pasa con la neurona 1, que lanza el globo de agua a la neurona 2 le explota encima y la neurona 2 se enfada, ¿no? Se activa, se pone más enérgica. Y eso genera un impulso nervioso intenso. ¿Cómo lo recibe o lo percibe el humano que tiene esas dos neuronas? Como un aumento en la motivación, en la felicidad. ¿Qué sucede si esto pasa no solo de una neurona a otra neurona, sino de un millón de neuronas a otro millón de neuronas? Pues que se nota como más motivación, más felicidad. Entonces, cuando se produce esa biosíntesis de serotonina, lo que estamos logrando es que la luz solar que ha entrado por los ojos acabe repercutiendo en una mayor disponibilidad de serotonina en el cuerpo. Como comentaba al principio, los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Recaptar la serotonina es como fregar la serotonina, como que te pasen una bayeta por encima. Si la neurona 1 le ha mandado a la neurona 2 un globo lleno de serotonina, la neurona 1 también es buena persona y tiene una bayeta para limpiar la serotonina. Los antidepresivos quitan esa bayeta, se la roban. ¿Qué pasa si no tiene bayeta? Pues que la neurona 2 permanece más tiempo mojada con serotonina. Entonces se está más activa, más cabreada, más enérgica durante más tiempo. Entonces, la mayor disponibilidad de serotonina en el cerebro, modulada por la mayor cantidad de luz, de horas de luz, produce en definitiva esa sensación de bienestar, de felicidad, de satisfacción en el ser humano. Pero también tiene que ver la producción de vitamina D, que aumenta también con la luz solar. La luz solar repercute en la producción de la vitamina D y esto se relaciona también con el buen estado de ánimo y se reduce la producción de melatonina, que sabéis ya con qué está relacionada la melatonina, ¿no? No sé si en alguna vez os habéis tomado pastillas de melatonina, era para algo, ¿verdad? Es para...
0: Pero animales un poco, ¿no?
16: El bronceado.
12: No.
0: ¿La melatonina?
3: Para poder facilitar el son, ¿no? Facilitar el poder dormir.
12: La melatonina es eso que te suelen recomendar cuando vas a Playa del Carmen o a Chichen Itza para
3: conciliar. O Altea.
12: Bueno, o Altea.
0: Por ejemplo.
12: Yo me refiero por el tema del jet lag. Yo lo sufro muchísimo, muchísimo. Y una de las cosas que me recomendaron y que me viene medianamente bien, no me soluciona tampoco la vida, es la que me tome melatonina para conciliar el ciclo circadiano, para poder dormir mejor cuando estáis en el extranjero, por ejemplo en México, en donde la diferencia de horas es mucho mayor.
0: Está emparando serotonina y da tres sustancias que van relacionadas en una parte del sistema en particular, y al decir melatonina, y evidentemente es incluso lo que prenen es chiquets, ¿no? Lo que se dona a chiquets en algunas, siempre recomendada per un metge, efectivamente. Uh-huh. Pero claro, pues yo creo que ha sigut suggestiu el que anarem a pensar en lo mateix. Mm. La melatonina, evidentment, pues, han parlat algunes voltes, però sobretot és molt habitual a l'hora de necessitar conciliar de son. Però no vull prendre res que no sigui natural, ¿no?
12: Exacto. Como veíamos antes, el canal por el que entra la luz son los ojos, que llegan a esas zonas, a los núcleos del RAFE, también a la glándula pineal, que es la responsable de la síntesis de la melatonina, y la información de la luz en invierno hace que la aparición de segregación de melatonina, es decir, de la hormona de te toca dormir, aparezca a lo mejor a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Qué sucede? Que eso un día y otro día y otro día hace que a partir de las 5 o 6 de la tarde estés fatigado, estés cansado, te entre el sueño por un mecanismo biológico, ¿no? Vinculado con la melatonina. ¿Qué sucede en verano? A partir de hoy podemos decir, pues en verano sucede que la melatonina empieza a segregarse de manera más intensa a partir de las 9 de la noche, de las 10, de las 11, que coincide con las horas en las que es ya más razonable que te vayas a dormir.
3: Siempre estará la becaeta después de dinar, anem a respetarla, ¿no?
0: La has estado el borrego, ¿no?
3: Claro, la y esa becaeta que...
10: Esa es antes, la del borrego es antes.
0: ¿Cómo que es antes? Sí.
10: La del borrego es antes de dinar.
0: Claro. ¿Antes de dinar también
3: antes,
0: es más
3: antes.
0: Esta?
3: Sí, sí, claro. Y en varias fases.
0: Pero ¿quién ha habido vos pego cuadros?
3: La becaeta después de dinar es precisa.
10: Això sí
0: però,
10: està.
0: Però això és mitjoreta...
3: Sí, això és mitjoreta i poc més.
0: Sentat en el sofà, no?
3: De sí.
10: Però la,
3: sí,
10: de borre, la de borregos antes, eh?
3: Però... La de l'Àngelus.
0: Mare, que val. Sí.
3: Fem espets en becaetes.
15: Quan faig falta.
12: Sí, cuidado con las siestas porque, bueno, hay gente a la que le pueden venir bien, sobre todo si son breves, pero tened mucho cuidado, sobre todo ahora en verano, porque las siestas largas pueden hacer luego que te cueste más dormirte por la noche, que luego te levantes más tarde. Como en verano mucha gente tiene vacaciones, se puede permitir levantarse más tarde. Es algo que muchos asocian a premios, a me lo tengo merecido, a es verano y no pasa nada. Pero eso, lo hemos comentado ya en el programa, rompe el ritmo circadiano, rompe la regulación hormonal. Y mucha gente se toma complementos, se toma pastillas para a lo mejor es tener más ánimo, tener más energía, estar más despiertos, cuando la clave fundamental que hemos comentado ya en alguna ocasión es mantener el ritmo circadiano, que es acostarte cuando toca, levantarte cuando toca y preferiblemente todos los días de la semana a la misma hora, tanto acostarse como levantarse. Eso es una de las cosas que se ha demostrado científicamente que incluso tiene el mismo efecto antidepresivo que los las pastillas antidepresivas para depresiones leves o moderadas.
3: Però no hi ha un número exacte de dormir, perquè això de 8 hores diàries és el necessari. No. Hi ha estudis que tampoc demostren ja que és necessari 8 hores al dia de...
12: Eso va a depender mucho de las personas, no hay una cifra obligatoria para todo el mundo, hay personas que necesitan a lo mejor 6 y con 6 horas se despiertan por la mañana sintiendo que han descansado profundamente y que el sueño ha sido reparador, y otras personas necesitan 9. Pero lo que sí que es cierto es la estabilidad en las horas de acostarse y de levantarse. No tiene ningún sentido que nos tomemos complementos vitamínicos y historias así y pastillas y bueno, todo lo que hay si no tenemos la parte 1 que es la regulación del sueño estable. Y olvidémonos ya de asociar el levantarse tarde como un premio, porque realmente para nuestro cuerpo es un castigo. El premio es lograr esa estabilidad a la hora de despertarse y de levantarse. No tiene ningún sentido que nos tomemos complementos vitamínicos

0: A punt. Notícies.
1: A Tarragona ha mort el tercer menor que estava ingressat en estat crític després d'un accident per ofegament divendres de vesprada, quan un grup de joves, entre ells les tres víctimes, una d'elles de 12 anys i les altres dos de 13, es llançava des d'una zona de roques mentre onejava la bandera groga per fortonatge. Només tres pogueren eixir de la mar pels seus mitjans. I bé, les rebaixes ja no esperen a l'1 de juliol. Avui molta gent les busca a les grans superfícies comercials obertes en diumenge.
2: He acompañado a mi marido a renovar un poco la ropa más formal de trabajo.
3: Nosotros siempre piquem en les rebaixes tots els anys.
4: Hemos aprovechado las rebajas para hacer unas compras.
1: Des del Xicot de Comerç recorden que les rebaixes se sumen a ofertes quasi permanents durant tot l'any. Rafael Torres és el president de Confecomerç.
5: Que estamos ya cansados de ver ofertas permanentes. Dejaron de tener su sentido hace mucho tiempo, ya no es para liquidar stocks y comprar stocks de la nueva temporada, es una estrategia comercial más. Tienen fuerza o relativa fuerza las dos o tres primeras semanas.
1: I respecte a l'obertura en diumenge, pactada de fa temps, demanen que les normes es facin també pensant en ells.
5: Son más de 50.000 negocios y son la mayoría en número, por lo cual las normas se tienen que hacer más pensando en proteger o en desarrollar las capacidades del mayor tejido empresarial y no al revés.
1: I a Segart, el veïnat de la urbanització El Mortal demana una segona via d'evacuació. Verònica Marc.
6: Frontar un incendi i evacuar esta urbanització, El Mortal, a Segart, seria molt complicat perquè solament té una via d'entrada i eixida, esta que estem nosaltres ara. Precisament, prop d'ací, la setmana passada, es va declarar un incendi. Afortunadament es va sufocar prompte, però la por es va quedar instal·lada entre el veïnat. Un veïnat que porta més de 10 anys demanant una segona via d'eixida per la part de dalt d'esta urbanització.
7: El camí no té eixida quan acaba la urbanització. Puja a la muntanya i, per tant, és un perill en potència.
8: La preocupació dels veïns de sempre, això no és de fa 5 ni 10 anys, és que se farà un pla d'evacuació per la zona alta per tindre una eixida real.
6: Com a mesura de prevenció, el consistori demana que es mantinguin les parcel·les netes i que no hi ha xarbrat damunt de les cases. Les vora 40 famílies d'esta urbanització seguiran un estiu més amb la por al cos.
1: Gràcies, Verònica. I el jutge Peinado envia a juí oral Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. L'acusa de 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Li ha retirat el passaport i l'obliga a comparèixer cada 15 dies al jutjat. Una resolució criticada pel PSOE, mentre que des del PP asseguren que amb Pedro Sánchez la Moncloa és un cau de delinqüents. I Núñez Feijóo demana unitat al Partit Popular de la Comunitat Valenciana per afrontar amb èxit les pròximes convocatòries electorals.
9: Si este motor funciona unido, seremos imparables. Por eso, si las piezas van cada una por su lado, el motor se gripará.
1: Ho ha dit a Sueca en un esmorzar a 1.500 persones organitzat pel president de la Diputació, Vicent Mompó, este dissabte, i on ha participat també el president Pérez Llorca. Feijóo s'ha compromès a fer un nou sistema de finançament autonòmic que acabi amb la injustícia que patís la Comunitat Valenciana si arriba a ser president del govern espanyol. El que no ha aclarit és si Pérez Llorca serà el candidat en les pròximes eleccions autonòmiques. I ens anem ara a Alacant, en les fogueres. Els Àngels Felipe Verge, la millor foguera infantil de la categoria especial.
10: Os llamaba para deciros que habéis ganado el primer premio de obras infantiles en categoría especial 2026.
1: Era la telefonada de l'alcalde Luis Barcala. Hem de dir que esta obra de l'artista Eugeas Estrugo, que porta com a lema Mediterrània, ha sigut la millor valorada pel jurat d'entre les 9 que hi competien. Avui sabrem quina és la guanyadora de la secció especial de les grans. I en els esports estem pendents de l'última hora del Mundial. Raúl Pina, bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Sònia. A les 6 de la vesprada, segon partit d'Espanya en el campionat que avui s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí, a Atlanta. Luis de la Fuente introduirà canvi respecte a l'equip que va empatar sense gols contra Cap Verd en l'estrena. Una d'aixes novetats pot ser l'entrada en l'11 de Lamine Yamal, a més de Dani Olmo. El tècnic de la selecció confirma que introduirà variacions en l'esquema.
12: Veremos a ver los cambios, si son necesarios. Creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque a partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda, darle continuidad, y otros hacer algún cambio que aporte. Y cuanto a Lamine Yamal, pues está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno, ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo. Lo importante, lo más importante, es que está de vuelta.
11: A més del partit d'Espanya, avui també hi haurà altre duel, serà a les 9 entre Bèlgica i l'Iran, i recordem que els marcadors d'esta mandia han sigut estos: l'Equador ha empatat sense gols amb Curaçao i el Japó ha granat 0-4 a Tunísia.
1: Gràcies, Raül. I en l'horatge, avui hem iniciat l'estiu astronòmic a les 10:24, concretament. Tindrem un dia de calor després d'una nit molt càlida, inclús sufocant. La mínima més alta s'ha registrat a Benidorm, on no han baixat en tota la nit dels 28 graus i mig. Bé, les 11:05 és tot. Nosaltres tornem a les 12. Fins ara.
13: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
14: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
15: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
16: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
13: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana d'Utiel Requena, 100.9.
17: De tu a tu.
0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
18: Doncs i cavallers, són les 11 i 8 minuts. Estem en l'estudi número 1 de Punt Ràdio. Seguim en J. González.
19: Bon dia, aquí estamos.
18: Fernando Pena.
19: Aquí seguimos.
18: Alfredo Esteve. No, si no t'escolte, ara, ¿vale? Ahora,
20: que aquí estem molt fresquitos.
18: Ara sí, assistent de categoria. Al control tècnic i publicitari, el senyor Adolfo Pascual. I és el moment de rebre els nostres convidats especials del dia. Ells són Paco i Marina, Marina i Paco, més coneguts com Safari Club.
19: Sí, senyor, bueno, bravo.
21: Què tal?
18: Què tal, com esteu?
21: Molt bien.
18: Benvinguts a Fora de Cobertura, una volta més.
21: Un placer, sí.
18: Segona volta que veniu. L'altra volta vinguereu de manera més discreta, més ràpida, més fugaz, però mos devíem...
19: Però, oye,
18: jo crec que mos devíem una entrevista més llarga i per a conèixer un poc més a Safari des de los adentros.
21: Exactamente, sí. Bueno, nos conocemos.
18: No. Sí, oh, sí, bueno, pero...
21: La gente, ¿no? La gente.
18: Pero posaron casa de tots els valencians. En casa de tots els valencians, efectivament. Perquè, a veure, Safari, Marina, Paco, és un grup que ha passat... És una formació que sempre s'ha mantès en vosaltres dos, però que ha passat per diverses èpoques i diversos noms, a més.
22: Sí, sí. Tal qual. Llevamos ya 16 años así con la tontería.
18: Casi reporto el diario.
22: Sí. Y antes éramos Luna Llena.
21: Han habido muchas etapas, muchos cambios, muchas... Sí. Claro, vas evolucionando como persona, también como artista.
18: Y Dios, no me puedo llamar Luna Llena. Tengo que llamarme Safari.
21: Es que claro, cuando empezamos...
18: Esto, ahora soy muy salvaje. Ahora soy Safari. Claro.
22: Tal cual.
18: Sí.
22: Sí, ay,
21: cuando
22: cual.
21: Empezamos éramos, bueno, unos críos, ¿no? Pero era como en plan, hay que buscar un nombre. Y fue el primero que se nos ocurrió porque teníamos un puñado de conciertos que hacer y había que buscar un nombre y dijimos, Luna Llena, tal, está guapo. Alguien nos lo dijo y lo pusimos y ya está.
18: Vale, está guapo.
21: Y ya se lió la cosa, se lió.
18: Serio, y arriba el momento en que digo, ahora, ahora además al safari.
21: Sí, vamos a buscar un nombre acorde a nosotros.
18: Si no, un poco más. Pero bueno, la verdad es que sí que vos. Vos reflexa un poco, porque sí. el safari es en vacaciones, ¿no? Es cuando en más, es como que es la libertad, ¿no?
22: Exactamente. Es como más salvaje, es como más libre, más.
18: Y salvaje también, pues mole,
22: pues.
18: Más
22: claro. Loco.
18: Pues safari. ¿Cuántos álbums y cuántos cançons porteu publicades a dia d'avui?
21: Publicades... no sé, pues unas 40, 50... Yo creo perfectamente.
22: Sí, y es álbums, que la verdad que no me he puesto a
21: como 4, 5... Claro, es que están las maquetas...
22: Sí.
21: Discos que digo...
18: ¿Cuántas maquetas y discos que digas... Uf, va.
21: Esta, a ver... El primero que era... Este eso primero, no se puede ni escuchar.
18: Y luego está el segundo, luego el tercero.
21: A ver, está Sin Paracaídas. Uno, Sin Paracaídas, la reedición, porque... O sea, es que estamos fatal. Hicimos un disco y luego hicimos la reedición del disco y todas las canciones eran nuevas, y eran 18 canciones.
18: La reedición.
21: Nuevas. La reedición, o sea, no tiene sentido.
22: Eran 18 más bonus, o sea, 19.
21: Sí.
18: Wow.
21: Sí,
18: o sea,
21: y luego hemos sacado el último disco que sacamos, que se llama Natural. Mm. Que eso ya está un poco hecho ya más.
18: Ahora, porque tenéis que presentar un single, güey. Tenéis que presentar un single que acabo de... Sí, que el tren no fa molt. Però la bona qüestió és que... Ahora, Safari té un recorregut molt llarg fins a arribar a sí. Ara que estem en el Mundial i tal, en Mèxic, pues bueno, pues vosaltres heu recorregut també la zona, no?
21: Un poquito, la verdad.
22: Sí, sí, bastante.
21: La verdad que estuvimos 2 años por allí y, claro, también se nos lió lo de luna llena porque nos fuimos allí como luna llena. Allí sí que, o sea, fue la hostia. Se lió muchísimo. Y,
18: La ostra. En este horario es la ostra.
22: Ah, perdón.
21: Es que soy un maleducado.
18: No, tampoco es eso.
21: Y por eso costó tanto cambiar también el nombre, pero la verdad que en México fue muy bien, hicimos gira por todo México, estuvimos en todas las televisiones, radios, hicimos una gira por todo el país, que fue una locura, y bueno, muy pronto volvemos.
22: ¿Sí?
18: ¿Cuánto es nuevo?
21: Es que no podemos decirlo aún, pero...
18: Pero ahora, aproximadamente...
22: Antes de que acabe el año.
21: Exacto.
18: O sea, 2026... Mèxic espera a Safari Club en 2026.
21: Exactament.
18: O tornareu com a luna llena.
21: No.
18: Tornareu com a Safari, no?
21: Sí, home, claro.
18: Jo no sé, però com heu rodat tant i el nom ja sona, pues bueno.
21: No, però ja la gent que nos seguia nos ha seguido siguiendo y ya se ha adaptado. Tenia unos años, yo creo.
18: A banda de la melena de Paco, ¿en què ha canviat luna llena al ser Safari?
22: Pues en ser más espontáneos, en ser más locos, en... No
18: experiencia,
22: sé.
18: Taules...
21: Sí, yo creo que al final, pues, yo creo que hemos cambiado en intentar ser más honestos con las letras que escribimos, con las canciones, con lo que queremos...
18: ¿Eso qué vol dir?
21: Con arriesgarnos, pues que si queremos hacer un pop electrónico y meterle sonido discotequero, se lo metemos.
22: Pues lo hacemos.
21: Si queremos hacer una balada, la hacemos y... Y si quiero mezclar el jazz con el EDM, pues lo mezclo, ¿sabes? O sea, no hay límites.
18: Ara hem escoltat un tema que ja sona i sona prou, i a mi la veritat és que m'agrada molt. És playlist.
21: La playlist de mi corazón.
18: De mi corazón.
21: Sí.

0: I així de labios de Coca-Cola de Safari Club i tornem a la connexió amb Rafa Maza. Rafa, estàs ahí?
1: Estoy aquí.
0: Muy buenas. Ahora sí que hemos eliminado esa música de fondo. ¿Música o no sabemos exactamente lo que era? Pero bueno,
2: psicofonía, quizás, sí. ¿No? Una psicofonía por ahí.
0: Se ha podido solucionar. Rafa Maza, que estás por Valencia el 5 de julio en La Rambleta, a las 7 de la tarde.
1: Eso es. Bueno, ya son unas cuantas veces que he ido con este espectáculo y con el nuevo, el Genoma del Pavo, pero repito, con Fabiolo Connection, que es un espectáculo pues que está muy a la orden del día con todo lo que está pasando a nivel internacional, y eso que es un espectáculo que se creó en el 2019, o sea que se estrenó hace ya 7 años
0: y sigue de moda.
1: Y que mantiene la bueno, más que antes, porque esto es un viaje que hace Fabiolo hasta Abu Dhabi para dar clases de tenis a la hija de un jeque, pero bueno, en realidad va a encontrar el secreto de los algoritmos. Y bueno, y en el espectáculo se habla de del petróleo que se acaba y de las tensiones que hay en esos países, y más tensión que ahora no puede haber con lo del estrecho de Hormuz. Y bueno, resulta que Fabiolo no solo va a dar clases de tenis a la hija de un jeque, sino que va a descubrir el secreto del Big Dátil, el secreto mejor guardado por los jeques, que es una base de datos gigante. Es que suena a cómic, pero es así.
0: El Big Dátil. Hombre,
1: qué
0: pues
1: pavo.
0: Sí, suena. Qué pavo.
1: Sí, bueno, es una historia que se creó. Yo recuerdo el primer día que fui a ensayar con este espectáculo, digo, voy a crear un espectáculo. Y además lo estrené en Sevilla y estaba con mis amigos los Síndrome Clown, con Piric Pictor y Praxedes. Y de camino al ensayo me compré en un chino unas gafas de realidad virtual, de estas que se pone el móvil, pero muy cutre, de 9 euros me costó. Y digo, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, pues salió esto de jugar con las gafas de realidad virtual en el escenario. Y bueno, así empieza el show, con un espectáculo donde Fabiolo está actuando en Miami para más de 30.000 personas y en La Rambleta, con un montón de gente en Miami y con gente del montón en La Rambleta. Él lo vive así, y entonces es una doble actuación los primeros 5 minutos, y ve que el público no está teniendo en cuenta que él está allí también, está aquí y allí, en 2 sitios a la vez. Entonces la gente aplaude cuando no tiene que aplaudir. Ahí le sale esa vena de clown, ¿no? Porque Fabiolo es un pijo, pero en realidad es un bufón y es un clown, ¿no? Que juega con el público. Y ese es el secreto, que vestido de pijo y con todos... bueno, no diría con todos los... los lugares comunes del mundo pijo, pero sí con esa... atmósfera y visión peculiar que tiene Fabiolo, más superficial, pero en el fondo está contándonos una historia y está contándonos muchas más cosas. Y ahí da lugar al juego. Por eso es un espectáculo que la gente se ríe desde el principio hasta el fin. Y puede tener mucho prejuicio a la hora de venir y decir, pero este Fabiolo es que yo, vamos, me da un poco de asco, ¿no? El personaje. Y bueno, se trata de eso, de que te incomode al principio para que luego te lo quieras llevar de fiesta.
0: Sí, no, absolutamente. Por lo que comentas, Rafa, sí que dejas algo de lugar de improvisación, ¿no? Porque si interactúas con el público...
1: Sí, por supuesto, el público está siempre muy presente. De hecho, lo que vamos a hacer en este espectáculo es dar una oportunidad al público que venga para dar un paso de gigante en su vida. Él, Fabiolo, dice que en Miami está rodeado de winners, de gente que no necesita solucionar su futuro porque ya lo tiene resuelto, winners. Y en Valencia y en La Rambleta vamos a estar rodeado de losers. El público va a ser un loser, pero va a pasar de loser a losers de colores. Ese es el propósito de Fabiolo, ayudar a que todo el público que venga a ver Fabiolo Connection esté conectado y se ilumine, y además sean unas luces muy bonitas, luces de colores, la que podrán disfrutar de un futuro, de dos realidades, una triste realidad y la realidad virtual, que es lo único que le queda a los losers, es disfrutar de esas dos realidades, la triste realidad y la realidad virtual. Los winners no tienen 5G, tienen 5J.
0: Rafa Maza, con muchas ganas de verte el próximo domingo 5 de julio en La Rambleta a las 7 de la tarde, aproximadamente una hora y media, y bueno, estaremos ahí contigo para vivir tu éxito. Gracias, Rafa, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Fuerte abrazo.
1: Chao.
0: Seguim fora de cobertura, amics, i atenció perquè sí que, clar, està a Safari, però és que el Consell d'Experts de fora de cobertura també volia estar present en l'entrevista en Safari i els hem dit si mos volien, bueno, si volien participar, fer unes preguntetes i tal, i han dit, sí, arriba't un poc, sí. Més, Paco, arriba't un poc, claro. Més. Ahí. I la qüestió és que han dit que pressupostissin que volien participar.
3: Que guai.
0: Lo que passa és que poden preguntar qualsevol cosa.
3: Ah, sin problema.
0: Esteu dispostos a replegar el guant? Sí. I... sí?
4: No hay problema.
0: Sí, no hay problema, ¿no?
4: No.
3: Bueno, es lo que pues, mejor se nota.
0: Pues primera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Safari Club.
5: Hola, Safari. ¿Per què os crideu aixina?
4: Bueno, porque somos unos locos como los animalitos del safari, porque somos tal cual, no sé, naturales.
0: Pero Safari también van a ser porque molaba o porque...
3: Sí, quedaba guay también. El nombre y como que el ambiente de los conciertos como era muy loco, ¿no? Como que somos muy animales en... Yo soy el gorila, o sea, bueno, el chimpancé, más bien. Entonces dijimos, ostras, Safari Club, tal. O sea, queda guay, como el club de los safaris.
4: Exactamente.
3: Y nos gustó el concepto y lo adoptamos.
0: Muy bueno, pues, primera pregunta satisfecha. Anem a la segunda pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Safari.
5: Bon dia, Safari. Si no vos sabeu una lletra, os rieu com una hiena.
3: Pues la verdad es que sí.
0: ¿Quién es más de liaditas en el escenario? ¿Paco o Marina? ¿Quién es el que
4: más... ¿Més la lía?
0: La lía en el escenario, sí.
4: Pues depende, ¿eh?
3: ¿Para bien o para mal?
0: Hombre, a ver, liardas para mal. A ver, encara que no tenga trascendencia, que después se solucione y tal, pero el que más sabría de las lletres, por ejemplo...
3: A Marina.
4: Yo me las invento a veces.
0: Molt bé. El que, per exemple, vos diria, digo alguna cosa que digo, ostres, això no anava així.
3: Ese jo.
0: Ese és Paco, no?
3: Sí, ese
4: sí.
3: Soy yo.
4: Sí.
0: Vale, o sea,
3: yo siempre...
0: Vos les repartiu.
3: Soltando improperios, sí. Diga. O sea, cosas que no tocan.
0: Ostres, no?
3: Sí.
0: Tercera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Safari Club.
6: Bon dia, Safari. Vosaltres que vos mola tan mèxic... Perquè no heu anat al Mundial.
0: Ah, bueno, claro, que no heu anat al Mundial. Aneu a anar, ¿no?, en 2026.
3: En breve, en breve.
0: Pero, ¿el Mundial qué?
3: Pues nos gusta México, pero el fútbol... Bueno, es que también nos gusta. Es que no da tiempo a todo. O sea...
0: No dona temps, perquè el dia a dia de Safari és en l'estudi de gravació i...
3: És un safari, el dia a dia, o sea...
0: Però és, bueno, l'estudi de gravació que teniu en casa i sí. Vos poseu pues, creant noves coses, noves...
3: Sí, estamos siempre produciendo. Si no es en el estudio, nos toca agarrar los aparatos, irnos a otra ciudad, o sea, porque viajamos un montón. O sea, estamos produciendo... Es que cada... A lo mejor te digo que mañana voy al COI a producir, o sea, no... Y es así. El miércoles vamos a Gandía. El viernes vamos a Vinaroz. O sea... Y luego vuelve a casa, continúa...
0: Claro, porque si no vuelves a casa...
3: Y así es lo que hablábamos antes con Jota, que nos ponemos a hablar más de 15 minutos para descansar y estamos peleados con los despertadores.
0: Madre mía, pues bueno, escolta la última sección de Fernando Pena para ese tema. Seguim en la cuarta pregunta del Consell d'Experts per a Safari Club.
5: Ja, bon dia. Si vos digueu Safari, no direu animals en les cançons, no?
3: Ostras, qué bueno. Pues la verdad es que no, intentamos tener mantener un lenguaje para todos los públicos.
4: Educativo, ¿no?
3: Sí, no, y no decir cosas que no tienen que escuchar los peques, hombre, aún.
0: Sí, o sea, estaba el nuestro conseller preocupado, ¿no?
3: No, no, sí.
0: Pero no,
3: no, no.
0: Las canciones son perfectamente para todos
3: los públicos.
0: Sí,
3: porque también hay muchos niños que nos escuchan y... Intentamos ser responsables. A veces nos limita un poco eso, pero...
0: ¿De la Bacalola o...? ¿No?
4: No,
0: tampoco por ahí la cosa.
4: Tampoco
0: por ahí la cosa.
3: No, no.
0: Ahora más, la quinta y última pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Safari Club.
5: Bon dia, Safari. ¿Quin dels dos és més tiquismiquis en les cançons?
4: Pues depende, ¿eh?
0: Perquè Safari és més de directe o d'estudi?
3: Pues yo creo que de directo. Lo que pasa que ahora mismo llevamos como unos años que ha sido prácticamente... Estamos preparando el nuevo disco, estamos preparando muchas canciones.
0: Traigo canciones continuamente.
3: Y como que estamos en la caverna, ¿sabes? Y estamos como acostumbrados a estar en el estudio y estamos muy desentrenados a la hora de tocar en directo, ¿no? Ayer, por ejemplo, cantamos en la boda de unos amigos una canción, porque era su canción, ¿no?
0: Sí.
3: Y, jolín, digo, guau. A ver, cómo... O sea, he tenido que pensar que los acordes, todo, ¿sabes? Porque es como que hay que entrenarlo, ¿no?
0: Hay que entrenarlo, pero...
3: Nos gusta el acústico.
0: Y això que esteu en l'estudi i agarres i dius, bueno, és que esta cançó... Bueno, en teoria està acabada, però és que li puc... Uf, no sé, és que...
3: Eso así, Marina.
4: Es que una canción nunca tiene fin.
0: Mai está acabada, ¿no?
4: No,
3: si tú no,
4: no
3: dices vamos a terminarla, mañana no termina.
4: No,
3: o
4: no,
3: dentro de una semana. Hay que ponerle fecha, porque siempre estarías rectificándolo.
4: Siempre encuentras algo. La vuelves a escuchar al día siguiente y dices, uy, esto no me gusta.
3: Y a la semana siguiente es peor aún.
4: Y esto, sí.
0: Ya que disarda en un caixó, y bueno, en un caixó, en una carpeta de ordenador y escoltarla un temps después en que ya te has bueno, has desconectado.
3: Sí, que no tienes...
4: Sí, y la quieres cambiar entera.
3: Bueno, exactamente.
0: Pues igual el DJK es que no sé.
3: Por eso hay que grabarla y sacarla.
0: Anem a veure si en els pròxims dies aneu a viatjar per a fer produccions en caloret o sense caloret. Encara que jo m'aventuré a dir, Joan Carles Fortea, que serà en caloret, no?
7: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, caballera.
7: Té pinta. Jo volia fer una pregunta. Quines han sigut les condicions meteorològiques més extremes en un concert? Perquè m'imagina que... Jo no sé si vos ha passat de tindre... Perquè ara justament està de comentari en París. Ara volen suspendre tot el consum d'alcohol en eventos públics, o sigui, volen suspendre eventos públics i també concerts, volen suspendre el consum d'alcohol per l'onada de calor que tenen en França. Sí. Doncs jo no sé si vos ha passat, o sigui, quin dia, o sigui, de calor, o sigui, el més bèstia que heu tingut que digues això no haurien d'haver tocat.
3: A ver, yo me acuerdo del concierto que hicimos en Ciudad de México, que había que hacía muchísima calor y a eso había que sumarle la falta de oxígeno al estar en una altitud increíble, o sea, nos faltaba el oxígeno y encima hacía como 40 y pico grados, y eso, yo creo que es el día que más a mí me ha costado cantar en Ciudad de México, sí.
4: Sí, fue bastante difícil.
3: Sí, hombre, yo iba en camisa y acabé en tirantes.
4: Y luego, yo recuerdo un concierto, el del Loco.
3: Sí.
4: Que el aire acondicionado, era julio, y el aire acondicionado no tiraba.
3: Wow. Había mucha gente.
4: Y había muchísima gente, o sea, unos sudores. Pero
0: això no són condicions meteorològiques, això és més, no?
3: Claro.
4: Fue espectacular el concierto, pero madre mía.
0: Bueno. Anem a fer una breu pausa publicitària i a la tornada del mateix mos conta Joan Carles si els pròxims concerts van a ser d'aixa índole, sí, o d'una altra forma. Va, Joan Carles?
7: Fins ara.
0: Gràcies, fins ara.
8: Som la veu de tots. Som A Punt. Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana. La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
11: De tu a tu. Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: I seguim en Joan Carles Fortea parlant de la previsió meteorològica. Sí. Parlem d'altres coses, entre tant,
7: record. Les estava preguntant si hi havia protocol de tempestes en els concerts musicals, que és una cosa que no tenia jo molt clara. Perquè ara sí que és veritat que fins i tot en eventos esportius se'ls avistaron ja, que abans no se considerava, ara es considera afortunadament, però jo no sé si per eventos musicals o eventos de concerts i si heu tingut alguna situació complexa de tempesta, o sea, de pluja, que digues aquí, así mos liem y así anem a eixir malament.
3: Sí, no, un montón de veces han habido problemas de eso y es complicado porque tú quieres tocar, la gente quiere que toques, pero es que se puede complicar bastante, sí. ¿Sabes? O sea, lo que hablábamos fuera de micrófono es que la lluvia, por ejemplo, moja todo el equipo y te puedes hasta electrocutar, o sea...
0: Sí, sí, no me ha pasado a mí, le ha pasado a un guitarrista que venía a mí en la banda, que sí, que es que da... claro, la guitarra está conectada por un cable.
7: Claro.
0: En Ixegas no era inalámbrica, a voltes sí que ya es conexión inalámbrica, pero en Ixegas no era inalámbrica, andaba en el cable. Y
3: claro,
0: recordem que les cordes tenen esa... Es que, bueno...
7: Sí, sí. A mi me preocupa molt més també fins i tot el vent. O sea, situació de tempestes en les que el vent és un factor molt important, que ara tots recordem ja... Evidentment, ja el tenim. Sembla que això no havia passat abans mai, però havia passat més vegades sense conseqüències negatives, però és veritat que la situació de tempestes, el vent és un dels factors que poden volar i dur-se per davant tot.
4: Sí.
7: O sigui que això és un tema que jo, moltes vegades dius, parem, esperem a que passe i després continuem. Però clar, és el que dius tu tens allà davant, no sé, 1.000, 2.000, els que tingues.
0: No ho entenen, No ho entenen i si pares... És, a veure, si, o és molt evident, si és flagrant, pues, bueno, vas de parar i ja està i no hi ha més que veureu. Però ja, jo quasi si t'embarca. Jo recordo un dia en Utiel que Jota estava també, que no és que no embarca de milagre, però tots els estàvem en un carrer que estava un poquet cara amunt i nosaltres estàvem de cara... O sigui, de cara amunt estàvem nosaltres. Vale. No, vull dir, el carrer era en baixeta, però la gent estava... En la part alta, nosaltres en la part baixa. No, lògicament, portes una estructura de 10 metres i no pots anar, no pots estar molt inclinat, però suficient com per a que hi haguera un riu d'aigua per a aquesta carrera. Imagineu-se tota la pea, tots els altaveus, com acabaren de banyats en l'aigua dins, i hi ha que tirar-los. I això és una de les que sí. Se poden contar, perquè, claro, perquè en tants concerts pues, passen moltes coses, però...
3: Moltíssimes.
7: Experiències meteorològiques de musicals.
3: No, sí, moment, sí.
7: També vosaltres a l'hora de cantar, o sigui que estàs, quan estàs també per a l'efecte vostre en la veu, o sigui que les condicions tampoc són les mateixes un dia de moltíssima calor que un dia de molt de fred.
4: No, que va. Afecta a todo, a la voz. I l'aire condicionat també.
7: Eso, és que jo no sé si la teniu més por a l'aire condicionat que una tronada. O sigui, perquè de vegades l'aire condicionat no és fàcil, el pots controlar. De vegades més del que toca te pot arribar a provocar més problemes. Moltes.
4: Sí, muchos.
3: Però que querido aire acondicionado.
0: Sí, però vas veient i al final...
3: Claro, vas...
0: Te vas hidratant. ¿Eh?
3: Hidratando las cuerdas vocales un poquito y ya está, sin problema. Agua, agua.
7: Agua. No és ninguna cap broma lo del tema de l'aigua, que la gent sembla que...
3: Sí. No, es que la gente se cree que todos los artistas fumamos porros, bebemos alcohol y... A mí me lo dicen muchísimo. Sí. Me dice, tú fumas, tú bebes. Y digo, no lo he probado en mi vida. Mentira.
0: Bueno, pues no només això, sinó que a més recomanem fortament que no és necessari per a passar el seu bé.
3: No, nada.
7: Bé, jo venia simplement a dir-vos que hem iniciat oficialment l'estiu a les 10:24 l'astronòmic. Per tant,
0: 10:24?
7: A les 10:24. Ja estem al... L'estiu del 2026. Sí,
0: sí. Bravo, bravo, bravo. Estem a l'estiu. Se nota, ara que ho dius,
7: tinc més calor.
0: És que, Joan Carles, resulta que hem mirat, hem preguntat, hem consultat i internet en tots els puestos, i sí que era a les 9:24. I Fernando Pena arriba i diu, senyors, és a les 10:24, li han dit, Fernando. Ho han mirat moltes voltes i ho han tornat a consultar davant d'ell i ha dit 9:24. I arriba Joan Carles Fortea i diu, no, 10:24, tenia raó, Fernando.
7: Me mola molt perquè per tindre més informació no tens més informació correcta. Que de vegades quan tens un mòbil d'informació, sí. De vegades el que tens és una barreja i de vegades és difícil trobar si és en l'horari o solar, si és en l'horari d'hivern, si en quin horari el tens col·locat, bàsicament.
0: I a més, li hem preguntat, dismos en València...
7: Sí, sí.
0: València, Espanya, no València, Venezuela. València, Espanya, dimos en quin moment, a quina hora exactament,
7: sí.
0: Entra l'estiu.
7: Sí, sí. I lo curiós és que és l'estació més llarga de l'any. I la pregunta seria...
0: Per què?
7: Penseu per què. Penseu per què l'estació de l'estiu és més llarga que l'hivern. Què pot fer que una estació siga més llarga? Què pot fer que la Terra estiga més temps en esta zona que en l'altra? ¿Será que la Terra va més ràpida o va més lenta?
0: El recorregut és més llarg?
7: Va més lenta i va més ràpida. La Terra va, el 6 de juliol és el dia que estem més lluny del Sol. Que la gent dirà, com pot ser que estem més lluny si estem a l'estiu? Recordeu que el fet de ser estiu o hivern no té res a veure amb la distància al Sol, té que veure amb la inclinació. De fet, ara Argentina està iniciant l'hivern i ho estan fent amb una onada de fred que lo flipes, o sigui, en temperatures superbaixes. Però el fet de que estiguem més lluny o més prop del Sol no té que veure amb les estacions. El 6 de juliol estem en el punt més llunyà. La Terra va un poquet més espai que el gener. I aquest poquet més espai que va la Terra girant al voltant del Sol fa que aquests dies d'estiu siguin més dies a l'estiu que a l'hivern. Per això dura un pèl més. És una tonteria, però és una curiositat.
0: Però com que una tonteria? Home...
7: Va anar més espai. Però... Que dius, tu notes que vas a més espai en esta nau espacial? Dius, no, no me note, no. Entre parlar de tantos miles de quilòmetres per hora, no se nota tant. No, però... I estem un poquet més lluny del Sol, però... també.
0: Jo estava notant que, no sé, com que...
7: O notaves algo raro.
0: Jo he notat avui que el semàfor ahí del tramvia estava com... Dic, tarda molt.
7: Molt. És una cosa temporal. Bé, la qüestió està que tenim, els pròxims dies tenim molta calor, anem cap a un episodi de temperatures molt altes, l'onada de calor que està afectant Espanya, França, és molt seriosa. Avui a la zona del Cantàbric, al País Basc, arribaran a 40 graus. Recordem que els avisos que fem en l'Agència Estatal de Meteorologia, els avisos de 40 graus no és el mateix color en País Basc que sí. Així nosaltres, 40 és un avís que pot ser en segon quina zona de l'interior de València o de Castelló, pot ser groc, però en País Basc és roig, perquè no estan estadísticament acostumats als 40 graus. Sí, sí. Per tant, allà estaran avís roig, demà i després demà. I França està pràcticament mitja França en avís roig perquè van a registrar 40 graus a partir d'avui, demà i després demà. Tenen 2-3 dies de 40 graus. França. Estan davant d'una situació que estan molt preocupats. Perquè estem parlant d'una cosa que és excepcional. Podria ser més que el 2003. I a més no és en el mes de juliol o agost, és ara, al mes de juny. O sigui que és excepcional per tot. O sigui que és una barbaritat el que estem davant. I nosaltres ens lliurem. Anem a dir, ens lliurem. València, tot el litoral de Castelló, València i Alacant, anem a estar entre 30 i 34 al migdia, demà i després demà, que serà calor. No farà ponent. Una calor d'estes de basca, esta nit, per exemple, Benidorm, ha tingut una mínima de 29. 29 ha estat un pèl de ser nit. Recordeu que per damunt de 25 li diem tòrrida. Per damunt de 20, tropical. Però per damunt de 30 no tenim nom. Dormim per damunt de 30 tota la nit, no tenim nom oficial. Inventeu-vos el que vos doni la gana. Hi ha gent que diu infernal.
0: Com podien cridar-li?
7: Feu una crida a noms de nit en la que no baixes de 30 graus en tota la nit.
0: Sí, però a veure, no
3: la
0: sé,
3: nit del foc.
2: Esa es buena, esa es buena.
3: Muy valenciano.
0: Tal la cosa, no, que ara dius com, que és que imagina't el problema. O sigui, a veure, sí, és nit torrida perquè no té límit per dalt, però si l'interval és cada 5, és com que te falta algo. Ahí te falta, dime lo que vulguis, però ahí te falta una coseta.
7: Bé, la qüestió està en que anem a tindre, ja veurem si algú no dorm per damunt de 30 aquests pròxims dies, i el que sí que és veritat és que anem a tindre, sí que tenim 36, 37, i tocarem els 39, 40 el dilluns i el dimarts a l'interior. Nosaltres tocarem, però bé, estem ahí, avís groc, i són dos dies de molta calor, precaució, lo de sempre, activitats a l'aire lliure i aplicar el sentit comú, bàsicament. O sigui que en aquest aspecte tampoc anem a descobrir res i que aneu a espai i que fa molta calor i que mantindrà. Afluixa un pèl ja a partir de dimecres i dijous.
0: Vale.
7: I que no estem en la part més, no estem en el rovell de l'ou de l'onada de calor que tindran centre, nord de la península i França.
0: Vale, Joan Gardes, però resulta que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
7: Sí, el 70 d'abril no te lleves un fil. Sí, és el mateix.
0: Ahí cada la cosa, però és que ahir va ploure. Vull dir, ahir...
7: Bueno, ploure. Bueno. Sí. Precipita un poc de fang.
0: Creo que un buigues, però m'han pastat el cotxe que no veges.
7: Sí. Clar. Havia rentat el cotxe el dia d'abans, evidentment.
0: Mateix dia.
7: Ah, el mateix dia?
0: El mateix dia pel matí.
7: Se va aplicar la regla la regla eixa de rentes plou fang. O sigui que ahir va ser el dia ixe que molta gent, nosaltres diem, nosaltres el pluviòmetre, la pluja la mesurem amb un aparell que fa com una cazoleta i va fent clic, clic, va, quan té 0,2 litres ixa cazoleta, baixa. Entonces se buida i torna a col·locar-se en el seu lloc i va comptant el que plou i el ràpid que plou. Entonces moltes ixes gotes de fang no arriba a menejar la cazoleta. I nosaltres diem, és pluja inapreciable. I la gent se gira i diu, que no s'apreciava? Diu, tu has vist com estava el meu cotxe? Jo l'he apreciat perfectament. És aquesta pluja que no és apreciable pel pluviòmetre, que nosaltres diem IP, però dius, a mi m'ha deixat el cotxe... Bueno, tots tenim el vehicle que...
0: Posa-li nom també, això. Posa-li nom també.
7: Hi ha gent que li diu pluja de sang. Pluja de fang.
0: Sí. Una gorrina, això és el que és, una gorrina.
2: Ben pastre, vamos.
0: Bueno.
7: Ja pots tornar a netejar, o sigui, sí. Pots tornar, si vols, demà no plou. O sigui, en principi no plou, demà.
0: Estem segurs, no?
7: Sí, demà no plou.
0: Mira que ho diu l'home del temps, eh?
7: Cuidado,
2: demà no plou, Demà no plou.
0: Gràcies, Joan Carles Fortià, sempre.
7: Que vagi molt bé.
0: Plaer. Seguim, amics, en Fort de Cobertura, i a l'altra costa del fil telefònic tenim a Eva Ferri. Eva Ferri, cantant, artista i, a més, filla de Nino Bravo. Què tal, Eva? Com estàs?
12: Què tal? Bon dia a tots. Molt bé, gràcies.
0: Bon dia, Eva. Molt content de tindre't en Fort de Cobertura. Ja hem parlat en alguna altra ocasió, davant de micros, també fora de micros, evidentment. Però, Eva, especialment volia parlar amb tu perquè tenim una situació excepcional, i és que la falla de la plaça de l'Ajuntament 2027 va a basar-se en la figura de ton pare, de Nino Bravo.
12: Madre mía, vaya que sí, Donis. La verdad es que ha sido una sorpresa para toda la familia, y la verdad es que estamos muy, muy contentas, muy emocionados, y con muchas ganas, ¿no?, de que este año llegue en las fallas 2027 más que nunca.
0: Wow, un Nino Bravo de 20 metres sentat, assentat, que si el poses de peu, t'ho imagina't, jo crec que és la reproducció més gran a nivell físicament, evidentment, que s'ha fet en la història de ton pare.
12: Sí, bueno, desde luego, por lo que tengo entendido, el año pasado Chaplin creo que fueron unos 28 metros. Ajá. Y en este caso él, al estar sentado, pues va a ser un poquito más bajito, pero vamos, es brutal, porque además lleva el sofá, ¿no? Todo lo que está como muy lleno, ¿no? Vas a ver la falla como muy llena, muy grande, ¿no? Sí.
0: Absolutamente. En este caso, me imagino que en casa heu rebut la noticia de una manera extraordinaria, molt de content, ¿no?
12: Pues eso, pues con mucha ilusión y más inesperada, porque tampoco sabíamos nada, ¿no?
0: No sabían ni res, ni del proyecto.
12: Nada, cero, nada. Nos enteramos como todos, o sea, nos enteramos el día que se votó y que se decidió que la falla del 27 de la Plaza del Ayuntamiento iba a ser él. Y luego a la espera, ¿no?, del boceto, porque también era secreto y pues todo el mundo pensábamos cómo podía dejar de seros. Y la verdad es que nos ha encantado el formato que le han querido dar.
0: Absolutamente maravilloso el proyecto. Y en moltes ganes de verla en la plaza. Me imagino que vosotros, evidentemente, esteu en la mateixa situación. Pero, Eva, ¿teniu pensat algún acte especial para quan la falla estigui en la plaza?
12: Bueno, no, eso no depende de nosotras, ¿no? Eso pues ya lo determinará el Ayuntamiento de Valencia. María José Catalá, desde luego, sí que en el 50 aniversario dedicó un día a Nino Bravo, la plaza del Ayuntamiento, todo el rato con las canciones, cuando entraron las falleras y demás, y se lo dedicó especialmente. Pues entiendo que este año pues también lo tendrá más en cuenta, sí.
0: Bueno, esperem, en qualsevol cas, que aquest dia arribi, que tinguem aquest acte, perquè al final Nino Bravo, ho hem dit moltes voltes, Nino Bravo és marca València. Dic Nino Bravo és parlar de València de manera inherent.
12: Total. Jo crec que, los valencianos lo tienen como muy querido, ¿no? Y es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra fiesta, porque siempre está presente la música en la Plaza del Ayuntamiento, y este año va a estar él también allí, ¿no?, con todos nosotros y disfrutando de las fallas y de la mascletà y de todos los visitantes que tiene la oportunidad, ¿no?, de la visibilidad que se le va a dar a nivel mundial ya, porque estas fallas ya sabéis que salen por todas partes. Así que encantadísimos.
0: Bueno, pues vamos, nosotros en el vostre permís, en el permís de la família, i pues vos enviem un bes a tots des d'ací, a ta mare, a ta germana. Pues també disfrutarem molt de la figura de ton pare imponent, que regnarà en la plaça de l'Ajuntament de València les pròximes falles 2027. Gràcies, Eva, i un fort abraç.
12: Venga, un abrazo, como siempre. Gracias, Donis.
0: Un bes molt gran, adeu.
12: Adiós.

0: És migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Migdia i dia gran a Alacant, amb les fogueres ja perfectament acabades i els carrers que comencen a omplir-se. Marc Gomar, endavant.
2: Alacant comença a despertar després d'una nit de la planta molt càlida, 24 graus de mínima que no convidaven precisament a dormir. Este matí el focus d'atenció se centra sobre els jurats que estan visitant els monuments, però també les portalades, per tal d'emetre el seu veredicte a primera hora de la vesprada. Els més matiners estan esmorzant en barraques i racons. Cal agafar forces, especialment si s'ha matinat, per a un dia d'emocions intenses.

0: per aquells que fan del banderí que aconseguís la seva foguera, un moment per a recordar durant tot l'any i en anys posteriors. Els carrers d'Alacant comencen a omplir-se de gent i que arribaran al paroxisme bloquejant el centre a l'hora de la mascletà.
1: Gràcies, Marc. I avui també molta gent a les grans superfícies comercials obertes en diumenge i buscant les primeres rebaixes.
2: He acompañado a mi marido a renovar un poco la ropa más formal de trabajo.
3: Nosotros siempre piquem en les rebaixes tots els anys.
4: Hemos aprovechado las rebajas para hacer unas compras, pues renovar un poquito.
1: Des del Xicotet Comerç recorden que les rebaixes se sumen a ofertes quasi permanents durant tot l'any. Rafael Torres és el president de Confecomerç.
5: Que estamos ya cansados de ver ofertas permanentes. Dejaron de tener su sentido hace mucho tiempo, ya no es para liquidar stocks y comprar stocks de la nueva temporada, es una estrategia comercial más. Tienen fuerza o relativa fuerza las dos o tres primeras semanas.
1: I respecte a l'obertura en diumenge, pactada de fa temps, demanen que les normes es facin també pensant en el Xicotet Comerç.
5: Son más de 50.000 negocios y son la mayoría en número, por lo cual las normas se tienen que hacer más pensando en proteger o en desarrollar las capacidades del mayor tejido empresarial y no al revés.
1: I en successos a Tarragona ha mort el tercer menor que estava ingressat en estat crític després d'un accident per ofegament divendres de vesprada, quan un grup de joves, entre ells les tres víctimes de 12 i 13 anys, es llançava des d'una zona de roques mentre onejava la bandera groga per onatge i només tres pogueren eixir de la mar pels seus mitjans. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
6: Donar el suport a les famílies s'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. Aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai.
1: I en la informació internacional, l'Iran i els Estats Units estan reunits a Suïssa en el primer dia de negociacions sobre les qüestions tècniques de l'alto el foc. El procés comença amb dificultats perquè Teheran ha tancat l'estret d'Hormuz en resposta als atacs d'Israel al Líban. Precisament sobre la taula cal discutir el programa nuclear iranià i també la consolidació de la treva al Líban, a este país. I en els esports, el Mundial de Futbol monopolitza tota la informació. A les 6 de la vesprada, Espanya s'enfrontarà a l'Aràbia Saudí. Luis de la Fuente farà rotacions en almenys un parell de posicions i tot apunta que Lamine Yamal serà titular en un duel clau per a la selecció. Recordem que en l'estrena, Espanya va empatar sense gols contra el debutant Cap Verd i les crítiques han sigut una constant respecte al joc i a la poca capacitat de generar ocasions. Tal com explica el seleccionador, això es trasllada al vestidor.
7: Los futbolistas sí leen todo y a ellos sí les puede afectar más o menos, pero cuando están acostumbrados a vivir con este ritmo de vida, de información, pues bueno, me parece fenomenal, lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
1: I en el mateix grup d'Espanya, a la mitjanit es juga el duel entre l'Uruguai i Cap Verd. Totes les seleccions del grup H porten un punt després de la primera jornada. Esta segona tanda podria aclarir millor la classificació. Tanquem amb un apunt ràpid del Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Acaba de finalitzar la carrera de Moto3. Victòria per al pilot d'Indonèsia, Hakim Danish, seguit dels espanyols Brian Uriarte i Máximo Quiles. El valencià Adrián Cruces ha acabat en el lloc número 12. Máximo Quiles, per cert, continua sent líder de la categoria de Moto3. I avui hem iniciat, recordem, l'estiu astronòmic. Ho hem fet a les 10:24. Dia de calor que ens espera després d'una nit molt càlida. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Al migdia en general predominarà el sol, a missa calitja i s'apols en suspensió que continua deixant un aspecte del cel blanquinós i amb unes temperatures més altes que ahir. Tindrem màximes que estaran en general per damunt dels 31 graus, fins i tot també a les zones litorals. I en les zones d'interior de València i d'Alacant podrien superar segur ja els 35 o 36 graus puntualment. Dia de calor, de ple estiu, amb temperatures superiors a les habituals per a aquestes dates. Precaució encara amb la situació marítima i molta atenció a les banderes a les platges. Bufarà el vent de gregal, moderat, cap cap al sud de València i cap a Alacant, amb una situació marítima encara alterada i, per tant, precaució a la zona costanera, amb la previsió de temperatures més altes a partir de demà i després demà. Tot apunta que el pic de calor d'aquest episodi de temperatures elevades el tindrem entre dilluns i dimarts. De moment, en el dia d'avui, com comentem, més calor que ahir, i al migdia màximes que en general estaran entre els 31 i els 37 graus.
1: Gràcies, Joan Carles. Les 12 i 6 minuts pràcticament comença ara. Punt a punt, nosaltres tornem en el Notícies Migdia a les 3. Adeu.
9: Som A Punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
11: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
12: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
13: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
14: De tu a tu.
15: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
16: Hola a tots, hola a totes. Siguen benvinguts en A Punt Ràdio, al Punt a Punt, que comença ara mateix en directe a les 12 i 9 minuts d'este migdia. Migdia feliç per moltes raons. La principal en el món de l'esport, la victòria ahir del València Bàsquet en el segon partit de l'eliminatòria final pel títol de Lliga ACB. Varen agranar, varen apallissar al Futbol Club Barcelona amb una victòria sense precedents, 102-75, la qual cosa deixa empatada la sèrie després de que en el primer partit dijous passat guanyara la pròrroga i de un ajustadíssim el Barça. Com és el esport d'elit, com és el bàsquet en este cas, que te guanyen per un ajustadet i ahir fas una exhibició espectacular que fica l'eliminatòria amb empat a un. Els dos primers partits s'han jugat al Roig Arena, a València. Aixina que els dos següents, l'eliminatòria és al millor de 5, es jugaran a Barcelona. Demà, dilluns, el tercer partit, a les 8 de la vesprada. I el dimecres, el quart partit, a les 8 de la vesprada també. Tota la sort del món al conjunt de Pedro Martínez d'ací a no res. Sentirem, recordarem les declaracions en roda de premsa del tècnic del València Bàsquet, aixina com també de Xavi Pascual, perquè és que cal sentir els raonaments, les explicacions de com tot un Futbol Club Barcelona pot caure d'aixa manera tan escandalosa. Però bé, millor per al València Bàsquet. Contents pel bàsquet, contents en futbol, perquè ahir la Nucía va pujar a segona federació. El nostre company Carlos Gallardo ens conta en directe l'ascens del conjunt de la província alacantina de la Nucía en una jornada, la d'ahir, que va ser d'ascensos. Per què? Perquè el Celta Fortuna, el filial del Celta, el Celta B, li va guanyar a la Ponfe en l'últim partit d'ascens a segona i ja és nou equip de la categoria d'argent del futbol espanyol. Celta B va pujar ahir a segona divisió, amb la qual cosa n'hi haurà dos filials després de que malauradament el Villarreal B caiguera en els play-offs finals. Però els dos equips són del nord d'Espanya, els dos únics filials que competiran en la temporada 26-27. A la segona divisió seran la Reial Societat B i el Celta B. I on estan molt feliços és a Màlaga, perquè el conjunt de la Rosaleda va guanyar ahir a Almeria, a l'estadi del totpoderós Almeria, i és nou equip de primera divisió, un equip que, recordem, va estar en el primer tram de la temporada entrenat per un tècnic valencià de Nules, per ser més concret, i que el tingueren de protagonista la setmana passada, sí, Sergio Pellicer. Guanyaren 1-2 davant de l'Almeria, aixina que ja sabem qui és el tercer i últim ascendit a primera divisió després del Racing de Santander, després del Deportivo de la Coruña. Serà el Màlaga qui els acompanye en la màxima categoria del futbol nacional. Més coses importants d'ahir. En rugbi femení, el rugbi Túria va guanyar ahir les 7 sèries en el Pantano de la Vila. Felicitats, l'enhorabona a les xiques del 7 sèries. I avui, diumenge, és dia de motos. Avui es jugarà Moto2, MotoGP. El Gran Premi de la República Checa ja està en marxa, ja tenim el resultat de Moto3. El pilot de Malàisia, Hakim Danish, ha guanyat la primera carrera del dia. I, per suposat, el Mundial. Ahir tinguérem l'oportunitat de viure i de contar-los en directe. Dos partidassos, dos partits impressionants. El Holanda 5, Suècia 1, i el Alemanya 2, remuntada Costa de Marfil 1. Mentre que esta matinada, que correspon ja, segons horari GMT Internacional, correspon al dia d'avui, Ecuador no ha pogut passar de l'empat davant de Curaçao. El gran protagonista avui del Mundial és Eloy Rum, el porter de Curaçao, després d'haver estat sense equip. Està jugant en Miami, però no en l'Inter de Miami de Messi, no, no, en el Miami de la USL, la segona categoria, que podríem dir que és la tercera, perquè ara està la MLS Next Pro per davall de la MLS. És a dir, un porter, el que seria com si fos de segona o de tercera ref. Pues mira, va fer rècord de parades i va impedir que Ecuador, que té un equipàs, poguera guanyar. Ecuador 0, Túnez 0. El Chapó va agranar a Túnez. Va guanyar-li 0-4 una exhibició del conjunt nipó. Recorden que avui, a partir de les 6 de la vesprada, juga Espanya. Ho donarem en directe, no faltaria més, així en el punt a punt, i s'enfronta a la selecció d'Aràbia Saudí, mentre que a les 9 de la nit, un altre partidàs que enfrontarà a les seleccions de Bèlgica i del Iran. En Iran, un davanter que parla perfectament castellà, és Denis Ecker, belga, perquè va jugar al Celta fa anys, de família espanyola, però que com son pare té arrels iranians, li han donat l'oportunitat, el passaport, de vestir la camiseta d'Iran. Bona selecció, la d'Iran. sobretot en una de les estrelles que va tindre els últims anys, Xoruix Rafiei, i que avui juguen a les 9 davant de Bèlgica. Recordem com queden les classificacions ara mateix en el Mundial. En el grup F, on jugaren ahir Holanda i Suècia. Recordem que ara mateix Holanda i el Japó lideren amb 4 punts, tots dos amb un empat i una victòria. Mentre que en el grup E, el partit d'ahir, Alemanya, Costa de Marfil. En el grup E, Alemanya ha guanyat els dos partits que ha jugat. El segon és Costa de Marfil, ha guanyat un, n'ha perdut un altre. Equador és el tercer i el quart és Curaçao. En el grup E, on Equador i Curaçao empataren a 0, Curaçao és la que ja pràcticament no té opcions. I en el grup F, el del Túnez-Japó d'ahir, Holanda, primera, empatada amb el Japó, amb aquests 4 punts. La veritat és que està apassionant en el grup H, recordem que és el que més ens pertoca i ens importa, el d'Espanya. Ara mateix els 4 equips tenen un punt perquè l'únic partit que s'ha disputat empataren Uruguai i Aràbia Saudita, que és el rival avui d'Espanya, i empataren Espanya i Cabo Verde. Veurem també Uruguai, que juga avui a les 12 de la nit, si és capaç de guanyar a Cabo Verde o si Cabo Verde li torna a complicar la vida també. I més coses importants que tenim que contar-los en natació. Àngela Martínez torna a fer valdre el subcampionat de la Copa del Món en aigües obertes. La nadadora d'Elx ha acabat sexta en l'última etapa de competició que s'ha disputat a Portugal, a Setúbal, on Moesha Johnson ha tornat a guanyar. I a Àngela Martínez, la nadadora d'Elx, este resultat li val per amarrar el segon lloc de la classificació general. Més coses que tenim que contar-los en el menú del dia d'avui, així, en el punt a punt, perquè esta vesprada tindrem el partit d'Espanya i abans de la prèvia, el microespai de valencians al Mundial. Parlarem avui amb José Molina, que va jugar el Mundial de França i després va ser el director esportiu d'Espanya en el Mundial de Qatar. I tindrem moltes més coses fresquetes, com el de Tu a Tu, nova secció, amb Clara Alcover i Celia Sánchez. Han gravat, han entrevistat a Sanyo Gutiérrez, el jugador de pàdel. També avui sentirem una fantàstica entrevista del nostre company Salva Gomis al president del Family Cash Alcira, de Futbol Sala, a Vicente Fontana. Aixina com també la roda de premsa per la prèvia del partit d'Espanya d'enguany de Luis de la Fuente. Se n'anirem a la camp. Per què? Perquè són fogueres. A partir de l'una i mitja escoltarem de la mà dels nostres companys a la camp la prèvia de la mascletà del dia d'avui, d'este diumenge 21 de juny, en el que estem en directe des de les 12, des de fa ja 18 minuts, fins a les 12 i mitja de la nit, 12 hores i mitja d'esport. I el nostre següent pas en la secció Les Escoles del Nostre Futbol, a càrrec del nostre company Salva Folgado, que avui ha parlat i ens ha fet un reportatge preciós de l'Escola de Futbol d'Aldaia. Salva Folgado i Les Escoles del Nostre Futbol, avui, Aldaia.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
4: De tu a tu.
5: Punt a punt.
6: És la 1:05 de la, del migdia, de la prada, no, perquè és després de dinar. I això sí que saben lo que és. Això és el punt a punt. Això és A Punt Ràdio, Clara Alcover, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: I estem molt contents perquè ahir el nostre supercrack Tori Galindo va entrevistar David Ordolà, el pilot de Moto2, i el deixarem beneït. Quin carreró a Txèquia acaba de fer.
7: Efectivament, perquè el motociclisme valencià pot estar molt orgullós, perquè ha viscut avui una jornada històrica. El pilot de Puçol, Ivan Ortolà, s'ha imposat el Gran Premi de la República Txeca de Moto2, disputat al mític circuit de Brno. El valencià ha protagonitzat un final espectacular, ha avançat a David Alonso en l'última corba per emportar-se una victòria de molt de prestigi en una de les categories, podríem dir, més exigents del Mundial. I, a més, Brno és un dels traçats amb més tradició del calendari i que enguany ha tornat a reunir els millors pilots del planeta. Així que amb este triomf, Ortolà confirma la seva progressió en la seva etapa a Moto2 i es reivindica com un dels grans noms del futur del motociclisme espanyol i el que volem molt així al nostre punt a punt.
6: De Calicanto, nascut al costat del circuit de Cheste, a l'altra vorera, a l'altra part de l'autovia. En Moto3 ha guanyat el pilot de Malàsia, Hakim Danish, i ara disputarà a les dos MotoGP. Bé, pues enhorabona a David Ortolà en motos i, per exemple, també Àngela Martínez en natació.
7: Tenim també una gran notícia per l'esport valencià femení, perquè la il·licitana Àngela Martínez ha revalidat el subcampionat de la Copa del Món d'Aigües Obertes després d'acabar sisena en l'última prova del circuit que s'ha disputat a Setúbal, en Portugal, i on la nadadora olímpica ha completat els 10 quilòmetres amb un temps de 2 hores, 8 minuts i 36 segons, protagonitzant una gran remuntada al llarg de la cursa. I amb este resultat, Àngela Martínez repeteix la segona plaça mundial que ja va aconseguir en 2025 i es consolida entre les millors especialistes internacionals de les aigües obertes.
6: Nadadora nascuda a Elx, enhorabona també Àngela Martínez. I en rugby 7, rugby a 7, ens donaven alegries tant els homes com les dones.
7: Efectivament, el rugby valencià ha tornat a demostrar este cap de setmana el seu gran nivell en els campionats d'Espanya de 7, amb protagonisme destacat tant en la categoria femenina com en la masculina. A la Vila Joiosa, el rugby turià femení va completar un torneig excel·lent i va aconseguir proclamar-se campió de la Copa d'Or del campionat d'Espanya de 7, on les valencianes van superar en semifinals a la Majadahonda per un ajustat 12-10, assegurant-se així una plaça en la gran final. I ja en el partit decisiu l'equip va culminar la seva gran actuació alçant-se amb el títol i confirmant-se una de les referències nacionals de la modalitat. I per la seva banda, en categoria masculina, el Club Rugby de la Vila també va deixar una gran imatge en la cita de Madrid corresponent a les Espanya 7 Series, on els vilers es van imposar per 10-7 en la final de la Copa de la Plata, proclamant-se així campions d'esta fase i tancant el campionat amb un meritori cinquè lloc nacional. Així que estem molt contents, són dos resultats de gran valor que confirmen la bona salut, podríem dir, del rugbi de la Comunitat Valenciana, un títol nacional per al rugbi Túria femení i una copa plata per a la Vila masculina, i culmina així un cap de setmana per al record per al rugbi valencià.
6: Gràcies, Clara Alcover. Seguim en directe, estem a punt d'arribar a la 1:10, en moment de gaudir, de disfrutar, perquè la resaca informativa, quan és dolça, és una de les coses més agradables del món. I la resaca més dolça d'avui diumenge pertany a la gran victòria d'ahir dissabte del València Bàsquet per 102-75 en el segon partit de la eliminatòria final pel títol de la Lliga ACB. La qual cosa fa que puguem escoltar a Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet, també a Jaime Pradella, l'ala pivot aragonès, que ha sigut triat millor jugador espanyol de la Lliga ACB. Però primer, jo el que tinc molta curiositat és de veure quin raonament, quines justificacions o quines explicacions va donar ahir Xavi Pascual, entrenador del Barça, després d'haver sigut agranat, aplastat totalment pel Valencia Basket. Això és el que va dir l'entrenador Pascual.
8: Buenas noches, primero de todo felicitar a Valencia por este partido, un partido que fueron claramente superiores, un partido donde entramos muy mal, sin anotación, fallando tiros abiertos y también bandejas cerca de canasta. En la primera parte estuvimos muy erráticos. Más allá de ello, más en el segundo cuarto conseguimos girar un poco el partido y entrar en partido. Teníamos nuestras posibilidades en el tercer cuarto, pero lo abrimos otra vez muy mal, empezamos muy mal el tercer cuarto. Valencia fue muy superior y prácticamente desde el minuto 26 ya no hubo partido. Y ya intentamos gestionar un poquito y pensar en el tercer encuentro.
9: ¿Preguntas?
10: Xavi, Fermín Rodríguez, Cadena Cope. Un playoff es un playoff, cada partit és una història nova, però creus tu que li pot passar un poc de factura un partit, una victòria tan clara i contundent de València?
8: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, i sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar. Això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc. Les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat. Per això ens dubta, abans de venir a València, a tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en playoff, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit, i bueno, l'eliminatori està 1-1 simplement.
11: Hola Xavi, en directe Albert Padró, en directe aquí a RAC1. M'agradaria saber, potser és una pregunta molt òbvia, però a nivell de sensacions, amb quin cos et deixa aquesta derrota?
8: Bueno, és una derrota on hem jugat molt malament, no hem ficat de fora, tampoc no hem ficat de prop, també ens hem tornat a deixar tirs lliures. Hem de jugar millor a nivell ofensiu per estar sempre en partit contra València, i després quan hem estat per sota el marcador ja hem deixat de complir les normes defensives, hem anat tard a tot, i el València quan juga amb el marcador a favor acostuma a ser molt efectiu, com ha passat avui, i ens han acabat passant per sobre. És part de playoff.
11: Per l'aficionat del Barça que s'ha connectat a la temporada en aquests playoffs, efectes pràctics, és una derrota, la sèrie està empatada a un. M'agradaria saber si veus el got mig buit per la derrota d'avui, el got mig ple per marxar al Palau amb el factor pista a favor. Gràcies, Xavi.
8: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem...
6: La roda de premsa que estem sentit i continuem sentit de Xavi Pascual, entrenador del Barça.
8: Tres partits, amb dos partits.
6: Què?
8: A casa, per tant...
6: S'enganxa,
8: la temporada és un escenari...
6: a veure si podem recuperar-la, perquè s'enganxava més que una escopeta de fira. Això és la veritat. Bé, pues, a veure si la recuperem, i si no, anirem al punt on va parlar Jaime Pradilla, jugador del València Bàsquet, a la Pivot Aragonès, que va tindre unes estadístiques ahir, la veritat, molt, molt bones. Va fer 10 punts amb 7 rebots, 3 assistències, i la veritat és que per estar orgullosos de la seua performance, de la seua actuació, en una valoració total de 6.9, en eixe partit que va guanyar València Bàsquet per 102-75 al Futbol Club Barcelona. Estem en este tram recordant, com diem, en la dolça ressaca de el que va ocórrer ahir al Roig Arena, on va en el segon partit a guanyar l'equip de Pedro Martínez. De seguida escoltarem a Pedro, i de seguida també abans podrem sentir a Jaime Pradilla, que ha sigut triat el millor jugador espanyol en la Lliga ACB. La veritat és que és cosa de sentir-nos orgullosos. Sentim l'ala pivot aragonès Jaime Pradilla.
12: A por todas.
9: Preguntes per Jaime.
12: Hola Jaime, enhorabuena por la victoria. La sensación que teníamos desde fuera era que era un poco un partido parecido al que vimos el otro día por vuestra salida arrollando al Barça. Luego en el tercer cuarto ha cambiado la historia y vosotros habéis seguido manteniendo ese nivel. ¿Qué crees que ha cambiado con respecto al partido del otro día? No sé si defensivamente, como decía hoy Matt Costero, el equipo ha dado un paso al frente. No sé un poco cómo lo habéis vivido vosotros.
13: Sí, creo que hemos estado sólidos en el rebote, hemos estado sólidos en defensa y eso nos ha permitido mantener nuestro ritmo y bueno, al final ellos físicamente pues también han caído un poco y el resultado final igual engaña un poco más porque se han dejado ir un poco, pero bueno, creo que hemos hecho nosotros un muy buen trabajo. Sabemos que allí el partido va a ser otra guerra como el primero, y a pensar en los siguientes y ya está.
6: Perfecto. La rueda de prensa que estén sentint de Jaime Pradilla, jugador del València Bàsquet, després de la gran victòria d'ahir davant del Barça.
14: Hola Pedro, bona nit, buenas noches. Sergi López, Onda Cero. Te quería preguntar Pedro Martínez, por la diferencia entre el partido que vivimos el otro día y el de hoy, porque al descanso daba la sensación, como decía Carlos, que era muy parejo, muy parecido, con una diferencia muy corta, pero sin embargo el tercer cuarto ha sido una salvajada. El último cuarto es cierto que el Barça parece que se haya dejado ir, pero ¿dónde está la clave? ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia de un partido a otro, los dos mismos rivales, mismo escenario?
15: Bueno, tiene que ver con el juego, no todo se puede controlar. Creo que el otro día en la media parte ganábamos de 5 y hoy eran 7. Entonces lo que yo creo que ha sucedido en los dos partidos es que esa diferencia, que donde hay que firmar, ¿no?, de tener esa diferencia en la media parte, tanto el otro día, hoy algo menos, pero nos produjo algo de frustración, ¿no? Decir, ostras, estábamos ganando de mucho o de más, y el Barcelona reaccionó, porque siempre van a reaccionar, porque es muy buen equipo, porque tiene grandes jugadores, tienen un staff técnico impresionante, ¿no? Y entonces reaccionan, y esa reacción a veces te frustra, ¿no? Te frustra porque, jolín, si, ¿no?, hoy el segundo cuarto lo hemos perdido de 8, ¿no? Y entonces, bueno, claro, no queremos que pase, o sea, no lo controlamos eso, no es que bueno, ahora vamos a ir más tranquilos, ¿no? Bueno, pero lo que no puede hacer es llevarnos a la frustración, porque 7 puntos en un partido, siempre, pero en una final, 7 puntos en la media parte es donde hay que firmar, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Entonces yo creo que hoy lo hemos llevado un poquito mejor, esa frustración que nos generó en el primer partido. Y luego hemos tenido un punto más de intensidad en defensa, de estar más en las líneas de pase, de presionar un poquito mejor el balón, ¿no? Y eso yo creo que al final, pues ahí de picar la piedra en el tercer cuarto hemos conseguido sacar una ventaja que luego ya ha sido decisiva. Estamos jugando cada 48 horas, es final de temporada, nosotros hoy era nuestro partido... creo que 89, el Barcelona debe estar alguno menos, pero también cerca de eso, y entonces, en el último cuarto yo creo que ellos y también nosotros después de ellos hemos pensado ya en el siguiente partido, que es en pocas horas, ¿no? Entonces, el resultado para mí es anecdótico. Lo que no es anecdótico es que vamos 1-1, máxima igualdad posible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en Valencia, y ahora nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
6: Las paraules de Pedro Martínez.
14: Sí, hola, Pedro, enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarte precisamente por el crecimiento defensivo del equipo, tapando líneas de pase, siendo agresivo con esas segundas ayudas también en poste bajo. ¿Crees que esa defensa en poste bajo, que ha sido quizás más, no sé si fuerte, intensa, no sé ahora la palabra, con respecto a la del otro día, que habéis parado a, sobre todo a Tocos Enguilia, ha sido una de las claves y que puede ayudaros para lo que queda de final, por lo menos ahora los partidos en Barcelona?
15: Realmente no hemos hecho nada diferente en ese aspecto del juego en particular. Hemos hecho lo mismo que el otro día, pero a veces las cosas salen mejor y a veces salen peor, digamos, ¿no? O sea, esto no es que haya una tecla y la hemos tocado y entonces ahora los hemos desactivado. A veces eso pasa, pero no es el caso. No hemos hecho, nada diferente, pero hoy ha habido un puntito más de energía y tal, y entonces, no damos nada por hecho, ¿no? Porque el tercer partido, Tocos Enguilia sigue siendo un gran jugador, Clyburn, Panther, Brizuela hoy, Parra está haciendo un playoff inconmensurable, ¿no? Entonces, ellos tienen muchos focos. Hoy hemos parado unos, otros no tanto. El otro día, no paramos a Clyburn, y a lo mejor el próximo partido, Clyburn nos mete 20. No tenemos respuestas tácticas para todo. Lo que sí que tenemos es interés en tener una buena defensa de equipo. Y hay días que las cosas salen mejor y días que el talento supera a la táctica, ¿no? Y yo creo que ese es un poco al final el resumen que hago, ¿no? Digamos, Enguilia es un gran jugador de poste bajo, tiene técnica, tiene físico, tiene mentalidad, y hay veces que consigue su talento dominar a la defensa y otras veces no, y ya está, no le doy más vueltas a eso.
16: Pedro, yo volia preguntarte per la Provítola. La segunda entrada en el partido, cada vez que entraba, vos generaba problemas y ni había como un influjo que todo cambiaba cuando ella estaba, fins que al tercer cuarto ho ha conseguit això d'esfero. ¿Com veus la seva influència i com veus la dificultat de frenar un jugador que té tanta capacitat de anotar, de generar i de crear, diguem-ne, inseguretat?
15: I que assuma altres, diguem, no? Perquè si no estigués Clyburn, Senghelia, Panther, el mateix Brizuela, no? Parra, que està siguent un jugador amb un impacte molt gran, ens podríem estar més centrats en aquest jugador i segurament ho podríem fer millor, però és que no podem amb tot, diguem, ens costa molt defensar-ho tot, no? I jo crec que la Provítola està, després de la lesió, diguem, ha arribat fresc al final, no? La sensació que tinc amb ell, que té un físic que per les lesions i tal, i a l'entrar i sortir de l'equip no ha tingut, i està sent un jugador absolutament decisiu, no? Però una altra vegada, nosaltres li posem, ho tenim parlat, i li posem una sèrie de traves físiques, tècniques, tàctiques, però el talent ho supera tot, i en el seu cas va bastant sobrat de talent, no? Ho tenim que continuar intentant, però és molt difícil perquè penetra molt bé, llegeix molt bé en les situacions de bloqueig directe, no? O sigui, la defensa no sap el que passarà amb ell, si anirà pel costat lliure, si jugarà el bloqueig directe, si tirarà, si la passarà, no? Llavors això genera molta incertesa amb la defensa.
17: Bona nit, Pedro.
6: Felicitats. Des d'ahir,
17: el mal guanyat, seguirem broda, deia
6: Pedro Martínez, entrenador del València.
17: Les defenses donaven campionats i els atacs guanyaven partits. Aquesta lliga es guanyarà en atac o es guanyarà en defensa?
15: No tinc ni idea. Nosaltres, sincerament, ara no estem pensant en guanyar la Lliga. Avui estàvem pensats, centrats en guanyar un partit que era molt difícil per com es va veure fa 48 hores, i ara tenim un altre partit en 24 hores, en 48 hores, amb un viatge pel camí. Llavors no s'ha de pensar més enllà. Centrats en el proper partit, sabem que el Barça és un equip extremadament fort a casa, i bueno, jo crec que segurament els favorits són ells. Han aconseguit el seu objectiu, que era treure un partit a València, i han donat la sensació que els que estan, els que tenen ara pues, moltes cartes bones a la mà són ells, no? Jugant a casa, i evidentment nosaltres tindrem que, ja et dic, no pensar més enllà, però tindrem que fer un partit molt bo, molt concentrats, defensant bé, atacant bé, tirant bé de fora, per tindre opcions.
9: Gràcies. Qüestions?
6: Les paraules de Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet. També sentit Jaime Pradilla, que, com li hem comentat, a més del gran partit que va fer ahir, ha sigut triat millor jugador nacional de la temporada 25-26 i rebrà el premi en la gala del bàsquet que organitza la Federació Espanyola i que es celebrarà el dimarts 30 de juny. Però abans, els partits que resten d'esta eliminatòria pel títol de Lliga ACB, després de que ahir empatara a un el València Bàsquet. Tercer partit, demà, dilluns, a les 8, en Barcelona. Quart partit, dimecres, també a les 8 de la vesprada, també a Barcelona, com és el millor de 5. Per exemple, si el València Bàsquet guanya demà i dimecres, s'ha acabat. Però si cal jugar el quint partit, serà el dissabte, que és dia 27 de juny, a València, al Roig Arena, a partir de les 8 de la vesprada.
7: I volíem comentar també una imatge que no ens agrada molt veure en una jornada de festa del ciclisme, perquè en la Quebrantahuesos, una de les marxes cicloturistes més emblemàtiques d'Europa, ha quedat marcada este cap de setmana per una caiguda massiva que ha deixat prop de 50 ferits en els primers quilòmetres del recorregut. L'accident es va produir al quilòmetre 17 en un tram d'autovia en obres, i la presència de grava sobre l'asfalt unida a la velocitat del grup i a la gran concentració de participants va provocar una caiguda en cadena que va involucrar desenes de ciclistes i que els nostres companys de Apunt Esports a les seues xarxes socials han pogut accedir a algun vídeo, i la veritat que dona llàstima veure-ho, perquè tot va passar com en qüestió de segons, quan alguns corredors van perdre el control de la bicicleta i la resta del grup pràcticament no va tindre marge de reacció. Les imatges, com deia, de l'incident van deixar moments de gran preocupació en una prova que cada any congrega a milers d'aficionats als ports del Pirineu. Així que la Quebrantahuesos és molt més que una marxa cicloturista, perquè per a molts participants és com un repte personal i una cita marcada en roig al calendari, i precisament per això, pues, successos com estos reobrin un poc el debat, no?, sobre la seguretat en proves multitudinàries, on qualsevol obstacle inesperat, pues, pot tindre conseqüències importants. Afortunadament... Dime.
6: Que me sap mal la caiguda, Clara, i qualsevol que es passa mal en qualsevol modalitat d'esport. Però també te dic una cosa. A mi que m'agraden l'esport, tots els esports, que n'hi ha una modalitat que es diga
7: trencaossos,
6: quebrantahuesos, què vols que te diga?
7: Bueno, afortunadament hem de dir que la prova va poder continuar després de l'actuació dels serveis d'emergència, i més enllà dels resultats esportius, pues esta edició va quedar inevitablement marcada per aquesta imatge que ningú vol veure, que són desenes de ciclistes per terra en una jornada que havia de ser sobretot la celebració de l'esport.
6: I és que va ser així. Recordem que en futbol ahir l'anuncia l'equip alacantí, va pujar a segona federació, que el filial del Celta és el nou equip de segona divisió, i que el Màlaga va pujar a primera divisió, dia d'ascensos ahir, de la gran victòria que estem parlant i recordant este matí del València Bàsquet davant del Barça. I avui, recordem, juga Espanya a partir de les 6 de la vesprada en Atlanta, andaran davant d'Aràbia Saudí. Després sentirem al entrenador, al seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente. Però abans, sabem el que anem a fer? Perquè és diumenge. Estem en la Comunitat Valenciana, estem en fogueres. De seguida se n'anirem a Alacant a connectar amb els nostres companys, en David González, que ens constre la prèvia de la mascletà i sentir la mascletà de les fogueres, així en Apunt Ràdio.
18: Som la veu de tots. Som Apunt.
19: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
4: De tu a tu.
20: Les fogueres de Sant Joan en Apunt Ràdio.

0: Mascletà per al record així a la plaça dels Estels d'Alacant. Fuegos artificiales del Mediterrani de Vilamarxant han fet ressonar esta plaça dels Estels en una mascletà que estic segur a Xina, després d'escoltar-la, que serà molt recordada. Són els campions del 24 i del 25 i venen amb tota la carn en l'assador per revalidar eixe trofeu, eixe campionat del cicle de mascletades de les Fogueres d'Alacant. Nosaltres tornem demà, dia 22 de juny. Serà la següent mascletà d'este cicle. Cada vegada queden menys, queden tres d'este cicle de les Fogueres de Sant Joan. Ens veiem, ens escoltem, millor dit, demà des d'ací, des d'esta plaça dels Estels.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
3: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar. Las tienes que vivir. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
6: A les 2:07 de la vesprada continuen en directe en A Punt Ràdio, en este Punt a Punt, després d'haver gaudit la magnífica mascletà de Fogueres. Nosaltres continuem amb el repàs del més destacat que ha donat el dia, el cap de setmana, la temporada. D'ací a uns minutets sentirem la roda de premsa de Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya, que avui juga a partir de les 6 de la vesprada a Atlanta davant d'Aràbia Saudí, partit que per suposat podran tots vostès escoltar així en el Punt a Punt. Però ara és moment de fer una parada en el futbol sala, en el Family Cash d'Alxira i en l'entrevista que el nostre company Salga Baumis li ha fet al president del conjunt alxireny, a Vicente Fontana. Moment de futbol sala, Family Cash Alxira, l'entrevista de Salva Gomis a Vicent Fontana, president.
7: Pues estem en el Punt a Punt en este moment de la setmana del cap de setmana en el que ens agrada parlar dels diferents equips que hem estat treballant esta temporada en el Punt a Punt en A Punt Ràdio. I és de veres que l'esport moltes vegades té la cara bona i la cara roïna, no? I segurament una de les cares més difícils per a qualsevol club és la de lluitar, no? Fins al final, competir pràcticament fins a l'última jornada i encara hi ha això, no poder evitar una situació de descens. És el que li ha tocat viure esta temporada al Family Cash Alxira de futbol sala, que després de la seva aventura en la màxima categoria del futbol espanyol, l'any que ve tornarà a competir de totes. I jo estic segur que amb l'objectiu de tornar a primera divisió, però l'any que ve li tocarà competir en segon divisió. Més enllà del resultat final, jo crec que el club ha deixat la sensació d'haver competit, d'haver lluitat, de continuar construint un projecte que fa apenes uns anys semblava o podia semblar impensable. I aquest creixement, no?, que ha portat al futbol sala d'Alxira a mesurar-se amb els grans del país i a consolidar una estructura més enllà, no?, de lo que és la pista i que cada vegada és més sòlida. Avui anem a parlar amb el seu president, amb Vicente Fontana, que és una de les cares visibles d'aquest creixement i, a més, és un dirigent jove, que jo crec que no supera els 40 anys, i si els superes per poquet, però és un dels dirigents, com diguem, a mitja responsabilitat, no? Que suposa liderar un club professional. En ell volem analitzar la temporada, el descens, el malaurat descens, el futur que li ve per davant, el projecte de l'any que ve, la continuïtat de Braulio Correal, el recolzament de, o la importància que tenen els patrocinadors en el Family Cast, com el propi Family Cast, i també com se viu tot això des de dins a nivell personal. Així que ja està escoltamos. Vicente Fontana, què tal, com estàs?
4: Hola, què tal, com va?
7: Volíem començar un poquet, ha fet una intro, no?, per anar ja ficant bueno, pues, les peces que vull que anar començant a parlar en tu, però lo primer de tot, com està el club, com estàs tu després d'aquestes setmanes, no sé si dir tan dures, però sí que en aquesta sensació de dir, bueno, és de fer és que era una temporada complicada i al cap i a la fi, encara lluitant fins a l'última jornada, l'equip no ha aconseguit mantindre la categoria.
4: Sí, bé, estem ja bé. Jo crec que, bueno, ja han passat unes setmanes des de que, malauradament, pues, perguérem la categoria. I bé, és una sensació un poc pues, estranya, perquè ja no és la primera vegada que ens passa, el segon descens en tres temporades. I bé, pues, un poc ja conveníem un poc pues, veient durant la temporada, te fas un poc la idea, però és cert que sempre que passa, pues, bueno, passen uns dies i se passa mal, no? Però ara ja estem en il·lusions renovades, en el projecte de la temporada que ve en marxa. Jo crec que, bueno, pues que al final tenim que il·lusionar-nos de nou i en això estem, no? Intentant pues, confeccionar una plantilla bona per a aquesta segona divisió i treballant, que ahí pues, no hi ha que parar mai.
7: Abans d'endinsar-nos en el que és la temporada que ve, vull un poquet reflexionar, no?, sobre el que ha estat esta temporada. Suposo que ara ixe sentiment de tristor per el descens ja està com, no vull dir oblidant-se, però convertint-se també en ixe orgull d'haver competit fins al final, no?, dins de lo que cap en una temporada que ja, no des de l'inici, però pràcticament semblava complicada.
4: Sí, efectivament. El sentiment d'orgull, com tu comentes, és alt, perquè sabíem de la dificultat que tenia el ascendir a aquesta primera divisió amb xans de juliol pràcticament, i sabíem el repte que assumíem. A partir d'ahir, pues, jo crec que l'equip va estar durant tota la temporada intentar competir amb els millors jugadors i clubs del món, i jo crec que pues, bueno, hem donat la cara, no? Sobretot a casa, que en la segona volta pues, s'ha donat aquest factor canxa que necessitàvem, i l'equip ha millorat molt, a pesar d'aquesta primera volta, que jo crec que s'ha mermat, i era pues, un poc per la planificació que es va fer de l'equip, no? Que era pràcticament per a segona divisió, i poguérem pues, fer un parell de retocs, però bueno, a la fi no, hem vist que no se'ns ha donat, i res, el sentiment és d'orgull, com dius, d'haver competit contra quasi tots els equips de la primera divisió, que és la millor divisió del món, on estan els millors jugadors del món. Jo crec que hem posat una altra vegada al Xira en el panorama nacional, en el més alt del futsal nacional. Per tant, hem d'estar orgullosos i contents del que s'ha fet. I bé, pues, a tornar a aprendre de les errades que s'han comès, que segur que s'han comès moltes errades. I res, intentar renovar i ser il·lusió per tal de reiniciar de nou el projecte, de començar pràcticament de ser una categoria que ja sabem com és la segona divisió i que estem preparant-la pues, per tal d'intentar competir-la i d'intentar pues, fer el millor possible per intentar tornar a aquesta primera divisió.
7: Has parlat dels errors i de les coses que bueno, pues, han pogut ocórrer, no?, en esta temporada. Jo te vull preguntar què és el que li ha faltat a l'equip, què és el que penseu que li ha faltat a l'equip, si és, per exemple, aquesta facilitat per encaixar gols que hem vist en alguns encontres, si, com tu parlaves d'aquesta primera volta, si inclús tu pensaves o sentixes que l'equip ha merescut més per aquesta competitivitat, però què és el que li ha faltat a l'equip per aquesta temporada?
4: Sí, és una realitat el que comentes de que esportivament doncs hem encaixat molts gols, no? I aquesta faceta defensiva, que per cert era algo que ens caracteritzava de molts anys enrere, no? De dir, pues lo primero es la defensa, com ja com diu el nostre míster, pues este any s'ha tornat, diguem, al contrari, no? Fèiem prou gols, perquè no hem sigut mai un equip que golejara molt, i sin embargo, pues sí que s'ha fet molt de gol, i en el cas de la defensa, pues hem encaixat més gols, i això ha mermat molt i ha fet que en aquests detalls on es defineix els partits a primera divisió, pues, sempre caien al contrari, sempre te feien el golet de més en comptes de fer tu el golet extra, i bueno, pues al final ha sigut el resultat de una lliga regular que bueno, que començarem ja malament amb una planificació que, com t'he comentat, era per a segona divisió, que poguérem fer un parell de retocs i que després intentarem continuar amb els retocs en el mercat d'hivern, però que no ha donat a la fi, i res, un poc, pues, jo crec que ha sigut això, més bé, pues, intentar, jo crec que estar contents per haver competit a tots els equips, sense escapar molts punts per la mínima, molts, si fem un recompte, serien més de 10 punts els que s'han escapat per la mínima, tant en casa com fora, i jo crec que aquests detalls, no?, i aquesta qualitat, que al final la qualitat, pues, al final està en els diners també, no? D'aquests moments en cada partit, que aquest detall que caia a l'equip contrari, pues, no l'hem tingut quasi mai a la nostra banda, i és un dels motius, no?, des que jo crec que ens ha mermat. Per tant, pues, bueno, me preguntaves per aquests errors. Jo crec que al principi, pues, lo que t'he comentat, la planificació, no se va poder fer per a primera divisió, i després, pues, bueno, jo crec que haver pogut a lo millor acertar un poc més en el tema dels reforços d'hivern i bé, aconseguir aquesta solidesa defensiva que a la fi, pues, no s'ha arribat a aconseguir en eixa, bueno, al final de la temporada.
7: Per a ficar el context, perquè igual n'hi ha algun oient del punt a punt que igual, pues, no està en el dia a dia o en aquest context del futbol sala, però parles d'aquesta sorpresa en quant a planificació, perquè esta temporada passada, la que acaba de finalitzar, l'Alzira juga a primera divisió per aquesta renúncia del Betis, és a dir, es troba en, per sorpresa, entre cometes, l'oportunitat de jugar a primera quan realment es pensava en competir en segona. Per això se parla d'eixe, bueno, pues, canvi de peu, no? Que te pilla peu canviat i que la planificació, pues, té que ser un poc més apressa, i jo crec que ha estat, com tu dius, una circumstància pues, evidentment principal, no? De com va començar sobretot la temporada. I jo en este sentit d'este ascens en els despatxos, que podríem dir, no?, de la temporada passada, què és lo més difícil de sostindre en un club que no és un transatlàntic de la primera divisió, quan arriba a l'elit, què és lo més difícil de sostindre? Imagina que a nivell econòmic, no?
4: Sí, el tema del pressupost, clar, canvia molt, és cert, i que de repente, pues, tu tingues un pressupost i una plantilla feta, ja te dic, pràcticament a 15 de juny estan les plantilles totalment tancades. Nosaltres estem ja rematant aquesta planificació de cada temporada que ve, estem a 5 de juny. Per tant, canviar un pressupost sencer i canviar una plantilla un mes després, pràcticament, de que aquestes plantilles s'hagin tancat, vamos, és un factor determinant. A banda, pues, òbviament, parlem d'aquesta planificació perquè jo crec que el que està clar és que, al final, els jugadors, no?, i els nivells i les categories estan per algo, no?, per això se diu aquesta frase, i no és el mateix, no?, mantindre, o sea, fer una plantilla per mantindre's en primera divisió que una plantilla per competir en segona divisió, i ahí està un poc el factor clau que jo crec que ens passa factura. Després intentarem corregir al mercat d'hivern, però no ens ha plegat. Per tant, jo crec que la diferència està ahí, no?, en tant econòmica com esportiva, perquè no és el mateix. Jo sempre dic que no hi ha un escaló entre una categoria i altra, en aquest cas entre segona i primera, sinó que n'hi ha diversos escalons, no és tan fàcil.
7: I dins de la primera n'hi ha també diferents escalons, perquè no és el mateix el pressupost per estar dalt que el que lluita per mantindre que el que està en mitja taula.
4: Exacte. Però és que, a més, és que no és ni siquiera el mateix un pressupost, diguem, humil a primera divisió que un pressupost...
7: important en segona, no?
4: Important en segona. Ahí hi ha també diferència. Per tant, pues ahí està un poc la clau, no? I dins d'aquesta primera divisió, tu, al final, estem competint contra equips que directament ens doblen, ens tripliquen, o en el cas de dalt, quadrupliquen o quintupliquen el nostre pressupost. Per tant, la diferència era abismal en alguns dels casos dels partits, i encara així jo crec que hem competit, hem aconseguit inclús guanyar-li el campió de Lliga a casa, guanyar-li a Viñalbali, guanyar-li a Xota. Són equips històrics i equips que tenen pressupostos molt superiors als nostres, i encara així nosaltres hem donat la cara, per això estem contents relativament.
7: Ara de seguida te preguntaré per factors importants en quant a lo que estàs parlant de pressupost, de recolzament dels patrocinadors, però parlant de lo que és el futur del projecte del Family Cas al Cira Futbol Sala, mirant endavant, l'objectiu és el de tornar a primera quant antes?
4: Bueno, és una bona pregunta. Anem a veure, nosaltres l'objectiu ara mateix, després d'un parell d'anys de pujades i baixades...
7: Sí, d'entre cometes ascensor, no? D'entre cometes...
4: Sí, de ser un poc equip ascensor, al final això pues, temerma també un poc la planificació que parlàvem, el tema pressupostari, i ara pues, estem jo crec en un moment d'intentar pues, estabilitzar el club, de fer-lo sostenible a nivell econòmic, que ho és. Val? És per això que, òbviament, després parlarem, però hem de donar-li les gràcies a Family Cash, que és el nostre principal sponsor. Però jo crec que primer hem d'intentar construir una base a segona divisió, intentar també pues, que els jugadors que vinguin pues, tinguin aquest sentit de pertenència, perquè al final, pues, quan tu estàs en primera, baixes a segona, tornes a pujar en primera... Te fiques un objectiu molt, molt ambiciós, tant siga a segon com primera, que poguera ser la permanència, però al final deixes un poc de vore eixos fitxatges, no? I intentes anar a rendiment, a jugadors de rendiment, que complisquen, que siguin de bon nivell. I ara pues, que tenim un poc més de temps, perquè sí que és cert que al final hem baixat a mitjans de maig, pues, hem tingut ahí un meset per a intentar estem tenint, deixem d'intentar...
7: Reunions, no?
4: Sí, estudiar molt bé les incorporacions, intentar que es quede la gent que és de casa i la gent que sí que té aquest sentiment de pertenència, intentar construir des d'ahir, no? Perquè jo crec que si aquesta base sòlida nosaltres la continuem mantinguent, ja siga este any, l'any que ve, en un futur aquesta base sí que podria ser algo que molt important que ens farà quedar-nos ja definitivament a aquesta primera divisió.
7: Presi, jo per lo que t'estic entenent és que busqueu donar-li identitat al club, identitat a la plantilla, i per lo tant la pregunta és n'hi haurà molts canvis en la plantilla de cara a l'any que ve?
4: Pues mira, no hi ha tants, perquè tenim una bona part de la plantilla de primera divisió de l'any passat amb contrat, però sí que és cert que aquests canvis els estem estudiant molt bé, no? I els estem intentant elegir
7: però els que tenien contracte en primera se queden en segona també?
4: Sí, part de la plantilla sí, jo diria que un 50 o un 60% sí.
7: Vale.
4: Sí.
7: I estaves parlant d'aixòs canvis de cara a l'any que ve, de donar-li la identitat, no? I de que no seran tants canvis.
4: Exacte, hi hauran canvis, però aixòs canvis hi ha que elegir-los molt bé, no? I hi ha que filtrar molt bé aixes incorporacions per tal de que inclús ens servisquen, no? Nosaltres també fem la planificació no per a un any, sinó per a intentar pues, que hi hagi aquesta continuïtat. Per això ara tenim la sort de que almenys el 50% de la plantilla continuï.
7: Claro.
4: Pues que tinguin a part d'aquest sentit de pertenència que parlem, i aquest caràcter, no? I que estiguin alineats al model de xoc que té Braulio, uh-huh. i intentar pues que aquesta solidesa defensiva que ens caracteritzava pràcticament ara fa un any i que ha sigut una característica de la nostra cultura, per així a dir-ho, de, uh-huh. de futbol sala des de que pujarem a la segona divisió, ara farà 7 anys, pues que això es mantinga, no? Estiguem en primera, estiguem en segona, on estiguem, però que aquests jugadors que vinguin a reforçar mantinguin aquesta identitat i que pues, això siga, diguem, la base sòlida per a que pues, ja puga vindre el que siga de més enllà.
7: Acabes de nombrar-lo tu i anava a preguntar-te jo per ell. Braulio Correal és l'aposta per a l'any que ve? Braulio Correal, la intenció és que continuï liderant el projecte?
4: Sí, Braulio Correal és la persona clau en el projecte des de fa 8 anys, uh-huh. ja, i continuarà sent la persona líder d'aquest projecte, estiga uh-huh. al club on estiga, mentre Vicent Fontana siga president. Per tant, la confiança és màxima. Uh-huh. Jo crec que el 90-95% de l'èxit, si això és un èxit, no? Estar en segona o pujar com l'any passat a primera o estar competint entre els millors equips del món, el 95% és de Braulio i del seu treball i del seu cos tècnic. Per tant, la confiança és màxima, és plena. Ell és la peça fonamental en l'àrea esportiva, uh-huh. i nosaltres anem a recolzar-lo com sempre, passe el que passe. I mentre jo siga president, com he dit, Braulio serà entrenador quan ell vulgui.
7: T'ho dic perquè, bueno, això em sembla ja una declaració contundent, però t'ho dic perquè de normal en l'esport, no? I quan es produeix, en este cas, un descens o una situació d'aquest estil, no sempre, i no dic per part del club, però n'hi ha vegades que, bueno, inclús per part de en este cas, l'entrenador o de l'estaf, pues sembla que és com, bueno, pues ja vull començar una nova etapa, no? Però per lo que tu dius, tant Braulio com el club volen continuar de la mà i no canvia la confiança en l'entrenador.
4: Sí, saps què passa? És que al final este projecte l'iniciarem. Com el meu company també de comunicació, Raül.
7: Sí.
4: Som un poc les tres peces que portem, uh-huh. i junta a la junta directiva, òbviament, des del principi, des d'ara fa 10 anys, i això no va a canviar. Això ho tenim molt clar. Cadascú té la seva parcel·la. La parcel·la de comunicació tenim a Raül. Uh-huh. En la parcel·la esportiva tenim a Braulio i jo en la parcel·la de gestió, i en aquest sentit és que som, diguem, una família, som els tres d'Alcira, som els líders del projecte i ahir crec que no va canviar, a no ser que algun dels tres pues, en algun moment que pot passar pues, diguera, mira, jo ja està així, i no ha passat, estem il·lusionats, estem en forces. Per tant, si en aquesta parcel·la esportiva Braulio es en forces i vol continuar, va a continuar sempre que vulga, perquè este club és que sa casa, és el seu projecte, igual que el de Vicent Fontana o el de qualsevol membre de la junta directiva o treballador, i eixe és el nostre model, no? Eixe és la nostra cultura, com he dit antes, i eixe és la nostra idea, i en això pues, crec que triomfarem o morirem, el que mos toque, en eixes idees.
7: Ara que està molt de moda això d'anunciar coses per part dels presidents en la ràdio i dels candidats a presidents en la ràdio, bueno, sembla bé, no? que hagis, o que ens hagis contat que Braulio és 100% l'aposta del club en la banqueta. Hem parlat de la vessant esportiva, però també vull que parlar de la vessant econòmica, com t'he dit abans, de patrocinadors, de les institucions. És en un moment en el... Jo no vull dir complicat, perquè durant tota la xerrada estem adonant-nos que realment bueno, pues el descens no és el fi d'un projecte, ni molt menys, però sempre que baixes, bueno, pues, evidentment canvien les coses, però el que no canvia, Presi, és que Family Cash manté el seu patrocini i se naming fins a 2028.
4: Efectivament, i és algo de lo que ens sentim molt orgullosos, perquè és la base també, uh-huh. a nivell econòmic del nostre projecte. Estem parlant d'un projecte que ha crescut i ha crescut moltíssim de la mà de Family Cash, no? Uh-huh. I esta és la sexta temporada que hem complit amb ells i anirem a per la octava. Per tant, ja és una relació, diguem, de llarga durada, no? Uh-huh. que ens uneix, que a més estem, jo crec que les dues institucions molt còmodes en eixa relació, i crec que mentre hi hagi Family, pues hi haurà projecte a l'elit de futbol sala al Cira, perquè malauradament pues, sempre ho hem comentat, així les ajudes institucionals pues, uh-huh. escassegen uh-huh. i no són el que són en altres comunitats autònomes, i nosaltres ens basem en aquests patrocinadors. A banda de Family, pues, hi ha moltes més empreses que no les podem nomenar totes perquè hi ha més de 60 que recolzen el projecte, i entre pues, eixe recolzament a nivell de patrocinis i d'empreses i eixa massa social que no para de créixer, pues nosaltres basem eixe projecte. A partir d'ahí, pues, òbviament, agraïts eternament a Family i a tots els patrocinadors que estan al projecte, perquè sense ells pues no seria possible realment.
7: Parlant d'este recolzament, li fa falta, això és com lo de sempre, no? Que quan més sucre més dolç, però li fa falta o faria falta o seria necessari més apoyo econòmic en este cas per part de patrocinadors? Esteu, suposo que sí, oberts a que arriben més empreses per a tractar d'ajudar al club, perquè deies abans lo de les institucions i és la segon part de la pregunta, quina importància en este cas o quin recolzament noteu per part de les institucions?
4: Sí, la primera part de la pregunta, fa falta més empreses, fa falta més inversió, més diners? Òbviament sí, sempre fa falta, no? I uh-huh. al final hem vist com en aquestes últimes temporades, al final la despesa, no? de habitual de tot el projecte ha pujat moltíssim. La vida ha pujat, els hotels han pujat, la gasolina ha pujat, les menjades, ha pujat absolutament tot, i clar, hi ha que adaptar-se, no? I hi ha que continuar creixent, això no mai para. Per tant, sí que és necessari la continuïtat de totes les empreses, i estem oberts, òbviament, a que pues, quan més empreses vulguin estar amb nosaltres encantats. I des d'aquest departament de comunicació i màrqueting, pues, intentar també donar-li aquest retorn, almenys a nivell d'imatge i de marca que podem donar. I de l'altra banda, pues, és cert que no hi ha l'ajuda institucional que necessitem, ni per part de l'Ajuntament, ni per part del govern autonòmic, ni per part de la Diputació, i és algo que sí que ens merma, no? Perquè quan ja portem molts anys anant per quasi tots els pavellons d'Espanya, dels millors equips d'Espanya, i vas preguntant, no?, per aquestes ajudes institucionals que té cada equip, uh-huh. nosaltres ens quedem sorpresos, no? Perquè no té res a veure, i sabem que nosaltres partim en una desventatge molt gran en este tema, no? No vull que especificar, no? Però estem parlant de molta, moltíssima diferència a nivell d'ajuda institucional, de diners, i ahí pues, sí que tenim un hàndicap, i ho sabem, i continuarem peleant-ho, intentant fer veure que això del futbol sala val la pena, que per a l'Ajuntament del Cira pues, el posiciona com a ciutat en l'esport nacional d'una manera pues, que no valoren, i que a nivell pues, comunitat autònoma i provincial pues, també, no? que estem un poc liderant eixa part de futbol sala junt al Penyiscola a nivell comunitat valenciana. Per tant, doncs, nosaltres anem a seguir peleant, però és cert que tenim ahí pues, una xicoteta, no sé, pedra en el camí, per així dir-ho, de no poder estar competint al mateix en igualtat de condicions que els demés equips.
7: També una de les altres vessants importants són els aficionats, els abonats, i jo parlava esta setmana en Raül Amat, l'has mencionat abans, una de les pates també importants en quant a comunicació, màrqueting i demés, i me deia que, bueno, que de moment anava a un bon ritme, no? de renovació d'abonos, d'abonaments, que la gent està ficant de la seva part.
4: Sí, ahí sí que no ens podem queixar, la veritat, ahí sí que estem encantats, i estem, sorpresos també de que la nostra massa social continue creixent, uh-huh. continue sabent com és i quina és el projecte i quina és eixa, diguem, sentiment també de pertenència de la gent d'Alzira i del voltants, perquè ve molta gent de la Ribera i de la província, uh-huh. I ahí sí que som un equip top, no? Perquè jo crec que posar de mitja 2.000 persones, 2.200 persones, uh-huh, al pavelló en una temporada tan complicada, jo crec que és d'agrair i d'estar molt contents. I, a més, aquest any, que ha sigut, diguem, algo diferent, la campanya d'abonaments, perquè la començarem en plena recta final de
7: sí.
4: Lliga.
7: No sabent, no? On anava a estar l'equip?
4: Exacte, jugarem amb mitja incertesa, no? I en el passe el que passe, que era l'eslògan de la campanya, i ahir ens vam sorprendre perquè antes de que acabara la Lliga a la primera divisió, passara el que passara, ja teníem 600 abonats renovats. I això vol dir que hi ha molta gent que sap que l'Alzira va continuar, que és el que creu en el family, estiga en segona o estiga en primera, i això és una base molt important, no? que ens fa seguir creixent i que ens fa donar totes les ales possibles per a intentar continuar i pelear per el projecte.
7: Però caben més encara, no?
4: Perdón?
7: Que caben més abonats encara, que encara poden abonar-se,
4: sí,
7: no?
4: Sí, per supost. Afortunadament tenim un pavelló que caben quasi 3.000 persones.
7: Bueno.
4: Per tant, no sé si estarem sobre el miler d'abonaments i encara queda tot l'estiu. Per tant, nosaltres encantats de continuar fent abonats, uh-huh, i per supost que queden i que estarem encantats de que l'aficionat i el veí d'Alzira i del voltant pues, uh-huh, vulga passar-se pel Palau i traure's l'abonament, clar que sí.
7: Jo sóc de per ahí proper, del Xinet, i bueno, pues, també n'hi ha gent del poble que li agrada el futbol sala i que va cap a Alzira, perquè evidentment és pavelló atractiu, equip atractiu, projecte atractiu, i des d'ací també pues, convidem a la gent que recolze, no? d'esta manera al club. Presi, per anar terminant, perquè sé que tens coses que atendre. Tu eres un president molt jove, ho comentava al principi. Sé que això de vegades no se té que preguntar, però estàs per damunt dels 40, per baix dels 40?
4: No, per dalt, que va.
7: Quants
4: tens? Tinc 34.
7: Sí. I president, ja, vull dir, és que és
4: tal volta... Ja no, fa 10 anys.
7: Bueno,
4: fa 10 anys.
7: Però
4: pues començaré en 24. Sí.
7: Per això dic que és molta responsabilitat seguint tan jove.
4: Bueno, ara ja han passat 10 anys i...
7: Ja no te veus tan jove, no?
4: Ja no me veus tan jove, no. Ja anem pintant canes i ja no, ja no estan com abans, però sí que és cert que abans sí, bueno, quan agafàrem el projecte jo tenia 24 anys i bueno, pues era sorprenent, no? Perquè anaves a reunions en l'Ajuntament o a reunions, clar, inclús després en la Federació.
7: I arribava un xiquet, no?
4: Sí, se sorprenien, no? I diuen, ostres, tu... Però bueno, també això fa un efecte, diguem, positiu, no? Perquè al final pues, sempre fa falta gent jove, gent amb ganes, no? Jo sempre ho dic, que quan més renovació vaig a gent i més idees de gent jove, pues millor. I en això estem, no? Intentant mantindre aquesta frescura, aquesta joventut, i per tal de continuar treballant il·lusionats.
7: Quin percentatge d'hores del teu dia dediques al club? Com és més o menys el dia a dia del presi?
4: Pues mira, el 7%, te diria, no, 24-7, no hi ha descans. Sí que és cert que hi ha èpoques i èpoques, no, però ara, per exemple, en l'època que estem de tema de negociacions, de contractes, de fitxatges, d'eixides i demés, pues pràcticament el 100%. Jo tinc la fortuna de poder dedicar-me a això. De
7: viure d'això, no?
4: Uh-huh. Exactament, sí. Des del 2020 que aconseguirem pues, un poc ja poder dedicar-nos al 100% i en això estem, no? Que hi ha molt de treball i la veritat és que com és el que ens agrada, pues no patim, no? Al revés, estem contents en el que fem i estem disponibles per al que faça falta 24-7.
7: I per a terminar, què és el que te motiva per a continuar espentant este projecte? I també, quin somni te queda per complir en el Alzira?
4: Pues mira, me motiva me motiva pràcticament el que me motiva tots els anys, no? De començar una temporada nova, de veure de renovar il·lusions i de fer equips que tinguin aquesta connexió amb la grada, no? De que puga vindre quan més gent millor al Palau. Uh-huh. I a més hi ha un factor important aquest any, perquè per primera vegada hem pujat al juvenil a Divisió d'Honor. Uh-huh. I per tant ja estem traguent un poc els fruits.
7: Ja està més prop, no? Eixa nova generació, eixa pedrera.
4: Eixa pedrera, clar. Sí. I és algo que ens fa molta il·lusió, no? de poder pujar gent del Cira i del voltant de la nostra pedrera a eixe primer equip, perquè portem treballant també en l'escola base durant estos 10 anys. I ara pues, ja se veu reflectir, diguem, en aquest treball que començarem fa 10 anys, en aquests xiquets que ja estan en juvenils i que inclús ja han pogut debutar tres d'ells en esta primera divisió esta temporada passada, i això pues, la veritat és que és un orgull enorme que tres xavals del Cira pues, pogueren debutar a la primera divisió, i en eixes estem intentant fortalir també pues, el tema de la pedrera, perquè des de fa uns anys pues, som un poc una referència, no?, a la comunitat, som el mm-hmm. club en més llicències a nivell de la comunitat valenciana de futbol sala, i mantinguem aquesta il·lusió, no?, també en la secció femenina, a la que pues, este any per primera vegada hem aconseguit dos trofeus, que estem molt contents amb les xiquetes també. Uh-huh. I jo crec que això és un poc el que ens fa continuar, no?, aquesta il·lusió i aquest treball que s'ha fet en la pedrera, que ojalà, no?, deixem pues, aquests fruits i que aquests xiquets puguen anar eixint a convertir-se en professionals.
7: Pues Presi, et desitgem tota la sort del món. Has dit que ja ha passat una dècada des de que començareu aquest projecte, que tant de bo siguin més dècades, perquè això parlarà d'una bona gestió i de que el treball es continua fent d'esta manera, no? Estant en primera, estant en segona, té igual la identitat del club, com deies, també tractar d'instaurar aquesta moda del futbol sala en el Cira, en la gent jove, i que el poble, els abonats, pues, continuen recolzant el club i que continuen espentant-lo. Tant de bo siga en primera molts anys més, que l'any que ve pugueu tornar a la primera divisió, seria magnífic. Nosaltres estarem ahí per a contar-ho, eh? També este any en segona, igual que en primera, estarem al costat del Family Cas al Cira Futbol Sala.
4: Molt bé, pues moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, pel suport i per recordar-vos que estem així, i gràcies per continuar ahí, no? Perquè és molt important per a nosaltres aquest altaveu que ens doneu. Al final sou la cadena autonòmica i mm-hmm. ens sent molta gent i nosaltres estem ahí. I res, agrair-vos el treball i prometre-vos que anem a continuar i que per al que necessiteu pues, així estarem sempre.
7: Vicente Fontana, Presi, moltíssimes gràcies. Un abraç.
4: Vinga, gràcies, adeu.
7: Adeu, fins ara.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
8: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
10: De tu

0: Bon dia, és diumenge 21 de juny i Alacant viu les fogueres amb la màxima intensitat possible després d'una nit de la planta on s'ha treballat perquè tot estiguera a punt. Ara mateix, carrers plens de gent que no vol perdre aquesta celebració. Montse Català, endavant.
1: Dia gran de les fogueres 2026. És diumenge, acaba de començar l'estiu i el jurat ha iniciat prontíssim avui la ruta per avaluar totes les fogueres adultes perquè esta vesprada tindrem el veredicte. Avui coneixerem quina és la foguera guanyadora d'enguany. A més, també serà el primer dia de l'ofrena a partir de les 6 de la vesprada. Tot això amb un Alacant que bull de visitants als carrers.
0: I també diumenge de rebaixes, els grans centres comercials obrin i moltes marques ja ofereixen descomptes.
2: La verdad que nos viene muy bien aprovechar el domingo para poder comprar.
3: Aprovechamos hoy porque ayer estuvimos con la falla y pues nos pilló el toro.
4: A ver si ya bien comienza y ya les rebaixes o no.
5: Y al mateix temps a aprofitar que no está fresquet.
0: I al món, l'Iran i els Estats Units es reuneixen a Suïssa en les primeres negociacions sobre les qüestions tècniques de l'alto el foc. El procés comença amb dificultats pels atacs d'Israel al Líban i perquè Teheran ha tancat l'estret d'Hormuz. I en els esports, Mundial de Futbol i Bàsquet en la portada. Raül Pina, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Sònia. En menys de 3 hores, a les 6, segona jornada de la competició per a Espanya amb el duel contra l'Aràbia Saudí. Luis de la Fuente introduirà canvis. El nom propi és Lamine Yamal, sense descartar Dani Olmo. Després de l'estrena sense gols amb el debutant Cap Verd, al vestidor han arribat les crítiques i el seu sentir l'explica el seleccionador.
7: Los futbolistas sí leen todo, y a ellos sí les puede afectar más o menos. Pero que están acostumbrados a vivir con este ritmo de vida, de información, pues bueno, me parece fenomenal, lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados.
6: Quant al bàsquet, Anit València Bàsquet va empatar a un la sèrie de la final de l'ACB contra el Barça. Els taronja agranaren el Barça per 102-75. Demà a les 8, tercer partit de la sèrie al Palau Blaugrana.
0: Gràcies, Raül. I este matí hem iniciat l'estiu astronòmic i ho hem fet de valent. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Efectivament, des de les 10 hores i 24 minuts ja estem astronòmicament a l'estiu i ho fem avui amb un dia en el que tindrem general

0: Predomini del cel assolellat, hi ha molta pols en suspensió, calitja, que deixa l'aspecte del cel blanquinós, continuarà amb nosaltres també els pròxims dies. El més destacable són les temperatures, les nocturnes hem tingut nit tropical en molts punts de València i de Castelló, no han baixat els 20-21 graus i en punts del litoral d'Alacant ha sigut una nit tòrrida, no s'han baixat els 25 o fins i tot en algunes zones com ara Benidorm dels 28 graus en tota la nit i matinada, ambient més agradable cap a les comarques d'interior. Avui les màximes seran més altes que les d'ahir, valors entre els 30 i els 35 graus en general, tot i que punt actualment, cap a les zones de l'interior nord d'Alacant podrien superar-se els 36 o 37 localment de màxima. Situació marítima encara alterada cap a Alacant, precaució amb les banderes, on tenim encara ones de més de metre, 2 metres. La tendència de la situació marítima s'ha quedat més tranquil·la a partir de demà i després demà. I demà i després demà tindrem més calor, temperatures més elevades, iniciem la setmana i ho fem amb un horatge estable, amb sol, amb calitja i amb màximes que a partir ja de dilluns podran superar els 32-33 graus cap al litoral i de manera més general cap a l'interior de València i d'Alacant superar els 36 i els 37. És per això que tenim avisos actius demà de vesprada a nivell groc al nord de València per eixes màximes més altes superiors als 36 graus. Eixa calor intensa cap a l'interior, més humida cap al litoral, continuarà també en la jornada de dimarts.
1: Manolo Palomar mana al control tècnic. Els parla Sònia Silvestre. Són les 3 i 4 minuts. Dos consells i anem amb tot.
2: Les notícies del cap de setmana.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
1: De seguida entrem en matèria, de fogueres, abans d'informar-los d'un incendi de vegetació declarat este matí a Estivella, al camp de Morvedre, on treballen dos mitjans aeris, brigades de la Generalitat i bombers de la Diputació. Estarem pendents de l'evolució d'este foc, que actualitzarem esta vesprada. I bé, ja de les fogueres, ambient als carrers ben, podríem dir, animat en un dia que serà llarg i amb una agenda ben plena, amb el veredicte de la foguera guanyadora de la secció especial i també l'ofrena, Verònica Marc.
8: Sí, però fins que arribi aquest moment cal plenar els carrers amb música, esmorzars i festa. Amb les fogueres plantades, Alacant bull, i és literal.
9: Estàs tot el dia con la botellita d'agua detrás.
10: És un achicharramiento i esto te alivia un poquito i el fresquito.
8: Avui és dia de ruta. Esta vesprada coneixerem les fogueres premiades i ara cal fer les apostes.
11: Muy bonita y veo que se mueve un poquito de allí de aire arriba.
12: Pues dando un paseo, viendo las hogueras y disfrutando de la fiesta.
8: Els més matiners comencen la jornada amb la taula plena.
13: El almuerzo es traer las cosas que nos gusta a todos. El bacalao, el capellán, el lomo de orza, el tomate.
8: O bé, agarran bon lloc per a la mascleta.
14: Que siempre él viene el primero, coge sitio para todos y según vamos llegando nos va colocando. Él es el profe.
15: Cervecita, coca, la toñina, en fin, y hacer tiempo.
8: Altres arriben i es veuen sorpresos per l'esclafit de la festa.
16: Venim a la playa. No hemos encontrado esto, pero no lo conocemos.
8: Charangues al carrer, coca de toñina i càmera en mà, els elements indispensables per endinsar-se en la festa.
1: I per si no fora prou l'art de les fogueres, Alacant també engalana carrers i portalà des de les barraques. Marc Gomar ha visitat la guanyadora de l'any passat, que ha fet una aposta valenta, Marc.
17: Després de guanyar l'any passat a la millor portalada amb la 13 Rue del Percebe, el lliçó estava molt alt i enguany la barraca al Cabasset vol pràcticament fregar de glòria amb esta recreació de la cocatedral de Sant Nicolau, que ha sigut fins i tot beneïda. No li manca cap detall de la cúpula al campanar passant pel rellotge de sol.
18: Se sent l'olor d'incens, s'escolta música sacra i inclou fins i tot un confessionari prou útil després d'una llarga nit de marxa.
19: El 24 por la tarde, antes de quemar esta portada, decidimos la del año siguiente, y luego ya domingo tras domingo le vamos dando forma, vamos uniendo ideas de todo el mundo hasta que tenemos el resultado final.
7: Ayer estuvo el párroco de la concatedral y la verdad que fue muy emocionante. Estamos todos muy contentos y yo más contento de que todo el mundo esté contento y de trabajar para la ciudad, eso es lo mejor que hay.
1: La mascletà també és un punt fort de la festa per a disfrutar-la a peu de carrer o des d'un balcó privilegiat, una experiència que ha viscut Laura López.
20: Llogar un espai com este amb vistes privilegiades de la plaça dels Estels s'ha convertit en una de les experiències més exclusives de les fogueres. Això sí, no és apte per a totes les butxaques. Pot arribar a costar entre 3.000 i 6.000 euros per dia.
21: Són autèntiques llotges de luxe amb totes les comoditats.
22: Un picoteo muy rápido antes de empezar la mascletà. Posteriormente hacemos un picoteo más intenso y terminamos con un arroz alicantino.
23: Vienes a las 12:30, una, comes, hay un catering y luego te vas a lo mejor a las 3:30.
21: Una experiencia completa para ver y vivir la mascletà de una manera diferente.
24: És un lloc molt especial, enmig de l'epicentre.
25: Estem en un lloc superprivilegiat, estem en el centre d'Alacant.
21: Així és com es viu la mascletà des de les altures.
26: Les finestres tremolen molt i fa molta sensació, molt bé, m'ha encantat.
27: És un puesto perfecte, espectacular.
21: Una mascletà, versió premium.
1: I entre les persones que viuen este dia de fogueres, el cap del Consell i la líder dels socialistes valencians, escoltem a Juanfran Pérez Llorca i a Diana Morant.
28: A disfrutar de la pólvora, de la música, de la coca antoñina y de los bacores, que era algo también muy tradicional. Así que vamos a pasar un día espléndido. Hoy también se van a conocer los premios de las hogueras ganadoras y vamos a ir a felicitarles y a compartir ese éxito y esos momentos con ellas.
29: Tindre unes festes tan participatives, tan hospitalàries, no? Perquè pots no ser d'Alacant, vens així, disfrutes i gaudixes moltíssim. I jo les estic vivint pues, com una més. Hem vingut, hem visitat ja fogueres, hem anat a esmorzar. Bueno, m'ho estic passant molt bé, no? Intentant viure la festa en la gent.
1: I ja ho avançava Joan Carles Fortea en el sumari, molta calor i la que vindrà. Emergències ha decretat l'avís groc per altes temperatures en el nord de la província de València. Estem en plena onada de calor també a Espanya i el perill per a la salut és màxim. Segons el Ministeri de Sanitat, el perill de mortalitat augmenta en vora un 10% per cada grau que supera el llindar de risc per a la salut. El passat mes de maig va marcar un rècord històric per defuncions atribuïdes a la calor, amb més de 100 persones mortes en tot l'estat. L'any de més impacte per les altes temperatures va ser el 2022, amb quasi 5.000 morts. Amb Alberto Alonso repassem esta situació.
30: La EMET alerta avui d'un calor sufocant a la Comunitat Valenciana que pot arribar als 38 graus, tant a l'interior com al prelitoral. Més suau a la costa, però també crema.
31: Són les 12 del mediodía i estamos a 32 grados. Está un poco mal.
32: Y aquí la verdad que se lleva mucho mejor, ¿eh? Porque ayer estuvimos en Petrer y en Petrer el calor era insoportable.
30: El té ha arribat als 33 graus al migdia i és que les altes temperatures a Alacant no han donat treva ni per a dormir. Nits tòrrides des de fa ja uns dies.
33: A les 7 del matí s'hem alçat i la veritat és que feia una calor horrible.
34: Esta nit m'ha tocat alçar-me un parell de vegades a enxufar l'aire perquè no podia dormir.
35: Ponemos aire acondicionado o nos vamos a Madrid. Esto no hay quien lo aguante. Un calor horroroso.
36: Abre que finestres i m'aguante.
37: Una nit que no puc dormir. He dormit en tres puestos.
30: I avui podrien fregar els 27 graus. Tòrrides a partir d'esta nit també a les províncies de València i Castelló. Ara bé, hi ha altres comunitats on l'onada de calor castiga més fort encara. Avisos de tots els colors a la resta d'Espanya, tant per altes temperatures com per tempestes. Si ahir alguns punts d'Andalusia i Extremadura ja superaren els 40 graus, avui se'ls afitxa el País Basc i el nord de Navarra, que estan en avís roig. I el pitjor està per arribar. La calor s'intensificarà a partir de demà i abrasarà fins al pròxim dimecres.
1: Una calor que també ofega bona part d'Europa, l'epicentre a França, que ha decretat l'alerta roja a un terç del país i que s'ha vist obligada a aplicar mesures d'emergència. Han cancel·lat esdeveniments i activitats a l'aire lliure i el més cridaner és la restricció de consumir alcohol a la via pública a fi d'evitar episodis de deshidratació. I més assumptes en la crònica de successos. Podríem dir que molta precaució també en la mar perquè esta nit ha mort el tercer menor d'edat que estava ingressat en estat crític per l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els tres xiquets ofegats tenien 12 i 13 anys. Van tindre dificultats per eixir de l'aigua després de llançar-se des d'una zona rocosa senyalitzada i amb bandera groga. Santi Hernández.
0: Un missatge al mòbil, un càrrec al compte corrent per una reserva que no s'ha fet. El missatge urgent demana telefonar immediatament o facilitar les dades bancàries. És el nou mòbil.
1: No era esta la crònica que els volíem oferir, després la reprendrem. De moment anem amb més assumptes. Les rebaixes ja no esperen a l'1 de juliol. Avui molta gent les busca a les grans superfícies comercials obertes en diumenge.
2: He acompañado a mi marido a renovar un poco la ropa más formal de trabajo.
3: Nosotros siempre piquem en les rebaixes tots els anys.
4: Hemos aprovechado las rebajas para hacer unas compras, pues renovar un poquito armario.
1: Des del Xicotet Comerç recorden que les rebaixes se sumen a ofertes quasi permanents durant tot l'any, que ja no són el que eren. Vaja, Rafael Torres és el president de Confecomerç.
5: Que estamos ya cansados de ver ofertas permanentes. Dejaron de tener su sentido hace mucho tiempo, ya no es para liquidar stocks y comprar stocks de nueva temporada, es una estrategia comercial más. Tienen fuerza o relativa fuerza las dos o tres primeras semanas.
1: I respecte a l'obertura en diumenge, pactada de fa temps, demanen que les normes es facin també pensant en el Xicotet Comerç.
5: Son más de 50.000 negocios y son la mayoría en número, por lo cual las normas se tienen que hacer más pensando en proteger o en desarrollar las capacidades de del mayor tejido empresarial y no al revés.
1: La inversió industrial a casa nostra no para de créixer. Només en l'últim any s'han posat en marxa projectes per valor de més de 1.000 milions d'euros. A la Gigafactoria de Sagunt s'han sumat, per exemple, els grans parcs logístics. A l'Loriguilla n'acaba d'obrir un que té unes dimensions descomunals, podríem dir. Xavi Carrau.
6: Les dimensions són faraòniques, 900 metres de façana, el tamany equivalent a 10 camps de futbol, 100 molls de càrrega per a camions, la inversió 150 milions d'euros. S'instal·laran 15 empreses. José Giles, director d'operacions de NewDoc.
8: Operadores logísticos, usuarios finales, retailers, empresas especializadas en e-commerce o incluso industria ligera.
6: NewDoc Los Naranjos es troba en una ubicació estratègica, a l'Loriguilla, en l'àrea industrial situada a tocar de l'AP7, la 3 i València.
8: La extensió natural de Ribarroja, que és el principal nodo logístic de la Comunitat Valenciana, i és el sitio perfecto en el cruce de la 3, la 7, està cerca del puerto.
6: I treballaran unes 700 persones, fins a 1.500 quan es complete la segona fase. Montserrat Cervera és l'alcaldessa de l'Loriguilla.
9: Nosotros desde el Ayuntamiento trabajamos para que cuando una empresa se quiere instalar aquí, demos agilidad, planificación y confianza.
6: No és l'única gran inversió a la zona. Conrent Tramway n'ha acabat un altre. 97.000 metres quadrats i altres 300 llocs de treball. I no són casos aïllats. A la Comunitat Valenciana s'han posat en marxa l'últim any projectes industrials per valor de més de 1.100 milions d'euros.
1: I l'actualitat política i judicial continua marcada per l'auto del jutge Peinado que envia a juí oral a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el magistrat després que assenyalara en l'auto que la dona de Pedro Sánchez podria fugar-se del país amb l'ajuda dels seus escortes. Busquem l'última hora Susana Fuster, delegació de Madrid.
10: Així és, a primera hora d'este matí la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència per analitzar l'auto i la queixa que ahir va presentar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contra el jutge Peinado per aquestes afirmacions que recullen l'auto on apunta que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la en una hipotètica fugida. Unes afirmacions que els sindicats policials també demanen que rectifique. Els magistrats no han arribat a cap acord i tornaran a reunir-se demà a les 9 del matí, esta vegada presencialment per estudiar si expedienten el jutge que amb 72 anys es jubila al setembre. Recordem que en l'auto Peinado acusa a Begoña Gómez de 4 delictes, tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. La causa passa ara a l'Audiència Provincial, que haurà de resoldre els recursos de les defenses i determinar com continua el procediment. La defensa de Gómez també ha denunciat el jutge davant el Consell General del Poder Judicial per vulneració del dret de defensa.
1: I ara sí, anem a aquesta crònica de Santi Hernández sobre els tres menors ofegats a una platja de Tarragona.
0: El menor de 13 anys que continuava ingressat en estat crític a l'hospital ha mort esta nit, dos dies després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Ja són tres els menors morts. Els fets van ocórrer divendres a la vesprada en una zona de roques. Un grup de sis menors estava banyant-se i llançant-se a l'aigua des de les roques quan van començar a tindre problemes per a eixir del mar. Tres van aconseguir arribar a terra, però els altres tres van quedar atrapats entre l'onatge i els corrents. Onejava la bandera groga i hi havia senyals que desaconsellaven els salts des de les roques. Escoltem Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
7: Donar el suport a les famílies s'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. Aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai.
0: Un menor de 12 anys va morir a la mateixa platja. Els altres dos, de 13, han acabat morint a l'hospital. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
11: A punt, les notícies del cap de setmana.
1: Al món, l'Iran i els Estats Units estan reunits a Suïssa en les primeres negociacions sobre les qüestions tècniques de l'alto el foc. Remei Blasco.
12: A l'idíric resort suís de Birkenstock, sobre el llac dels quatre cantons, arranca avui, amb dos dies de retard, la segona fase del procés de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de durar 60 dies i que es preveu molt complicada. En la primera setmana de vida, l'acord ja ha estat a punt de saltar pels aires diverses voltes, primera pels atacs d'Israel al Líban i després pel bloqueig de l'estret d'Hormuz amb què ha respost Iran. Per als iranians, el primer que cal fer és resoldre estos incompliments. A pesar dels titulars, la situació al Líban s'està normalitzant, ha dit el vicepresident J.D. Vance, a punt d'agarrar l'avió que l'ha dut a Suïssa. És cert, aquesta matinada no hi ha hagut atacs per part d'Israel, però entre divendres i dissabte ha matat un centenar de persones. La delegació dels Estats Units, de la que també formen part els assessors Steve Witkoff i Jared Kushner, vol centrar el diàleg en les qüestions tècniques que es van agendar per a la segona fase: l'alçament de les sancions, l'alliberament dels fons congelats i, sobretot, la destrucció de l'urani enriquit. Avui el president Pezeskian ha dit que mai renunciaran a aquest dret. El cara a cara dels Estats Units amb l'Iran és el de major rang des que va arrencar el diàleg l'11 i 12 d'abril al Pakistan, amb els mateixos interlocutors.
1: I Colòmbia vota avui en la segona volta de les eleccions presidencials amb la violència armada en el centre del debat. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, partix com a favorit en les enquestes per davant del progressista Iván Cepeda, que és l'hereu de Gustavo Petro.
13: Els colombians decideixen avui si fan un gir a l'extrema dreta o si revaliden el model de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres de la història del país. Les enquestes situen com a guanyador el candidat d'extrema dreta, l'advocat i empresari Abelardo de la Espriella, conegut com el Tigre, que va donar la sorpresa en la primera volta de les eleccions.
14: E intentaron quitarnos la voz, incluso la vida mía.
13: S'enfronta al senador Iván Cepeda, arquitecte de l'estratègia de pau total amb els grups armats que continuen actius i que representa la línia continuista de Petro.
14: No tengamos miedo, vamos a triunfar.
13: Els dos candidats tenen visions oposades sobre com abordar la ferida oberta de la violència. Cepeda és partidari de continuar amb el diàleg amb els guerrillers. De l'Espriella promet mà dura i megapresons a l'estil Bukele. Este dissabte el govern ha confirmat la mort de Marlon, un dels líders de les dissidències de les FARC, acusat de l'atemptat a la Via Panamericana que va deixar 14 morts a finals d'abril. Per tal de garantir la seguretat durant la jornada electoral, Colòmbia ha tancat les fronteres i ha prohibit la venda i consum d'alcohol fins demà al migdia.
1: I després dels Estats Units, Espanya és el país on la diàspora colombiana és més nombrosa. Així, a la Comunitat Valenciana resideixen més de 160.000 colombians i colombianes. Molts voten avui a València, Alacant i Múrcia, on s'han habilitat llocs especials. Hem parlat amb alguns d'ells i hem constatat que estan igual de polaritzats que el seu país d'origen.
15: És vital e importantíssim que els colombians sigamos defendiendo el cambio que inició Gustavo Petro.
16: Tenemos un presidente que no tiene nada que ver con política. Tenemos un candidato nuevo. Es una gran oportunidad para el país y estoy seguro que vamos a tener un cambio muy grande en nuestra Colombia.
1: I al Regne Unit la premsa coincideix en un pronòstic que el primer ministre, el laborista Keir Starmer, dimitirà demà. Fins ara s'havia resistit, però hauria canviat d'opinió en constatar que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té els avals necessaris per a disputar-li la plaça i més suport entre els militants progressistes. De confirmar-se la renúncia, el Regne Unit haurà tingut 6 primers ministres els últims 10 anys. Starmer, recordem, va guanyar les eleccions del 2024 i ho va fer a majoria absoluta. Temps per a l'esport, avui quasi tot és Espanya, però no sols de futbol, viu el món de l'esport. Raül Pina, bona vesprada de nou.
17: Bona vesprada de nou, Sònia. En poc més de 2 hores i mitja, Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudí, segon partit després de l'empat sense gols amb Cap Verd. En el debut, les crítiques de l'estrena han arribat al vestidor, segons detalla el seleccionador Luis de la Fuente.
18: Los futbolistas sí leen todo, y a ellos sí les puede afectar más o menos. Pero que están acostumbrados a vivir con este ritmo de vida, de información, pues bueno, me parece fenomenal. Lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados.
17: El técnico avisa que introduirá cambios y el nombre propio es Lamine Yamal.
18: Veremos a ver los cambios, si son necesarios. Creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque a partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda, darle continuidad y otros hacer algún cambio que aporte. Y cuanto a Lamine Yamal, pues está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo. Lo importante, lo más importante es que está de vuelta.
17: A banda de Lamine, Dani Olmo també podria ser novetat en l'11, i ja que parlem del Mundial, fem recull dels últims marcadors d'esta matinada. L'Equador ha empatat sense gols amb Curaçao i el Japó ha superat de 0-4 a Tunísia. I el menú per avui, a més del partit d'Espanya, a les 9, duel entre Bèlgica i l'Iran, i per a les aus nocturnes, en el mateix grup d'Espanya, a la mitjanit es juga el duel entre Uruguai i Cap Verd. I qui no puga dormir, no sé si Sonia podrà o no dormir, a les 3 de la matinada pot veure el Nova Zelanda-Egipte.
1: Jo sí, eh? Vale. Jo dormo en general prou malament, però damunt no me facis això.
17: Més a punts de futbol, a nit, ascens del Màlaga, a primera victòria en la tornada del play-off per 1-2 al camp de l'Almeria. I com la cosa va d'ascensos, el filial del Celta ja és equip de segona després de golejar 4-1 la Ponferradina. En futbol de casa nostra, també un ascens, el de la Nucía, a segona federació. En la tornada de la final del play-off va superar per la mínima el tribal Valderas d'Alcorcón. El tècnic Vicente Mir es mostrava així a la conclusió del partit.
19: Muy ilusionado por este ascenso, la verdad que nos ha costado mucho llegar aquí y bueno, y muy contento de poder ascender con la Nucía, porque es un equipo que al final... Le tengo mucho cariño porque tengo mucha gente aquí conocida y para mí hoy es un gran éxito subir.
17: Estaba sense Vicente Mir, pero más explícit y emocionat estaba el referente ofensivo del equipo, Gorcha.
20: Sí que no, Greg, tío, mira eso, es una locura. Entro ya todo el año, mira eso. Ahora que a disfrutarlo, tío.
17: Enhorabona a l'Anuncia per ser sense la segona federació. Canviem de valor. València Bàsquet va recuperar a nit al Roig Arena la seua matxa per a granar de la pista el Barça en el segon partit del play-off pel títol de la Lliga ACB. Al remat, 102-75 per als Taronja. Tot i la contundència del marcador, Pedro Martínez el relativitzava.
21: El resultado para mí es anecdótico. Lo que no es anecdótico es que vamos 1-1, máxima igualdad posible. Ellos consiguieron su objetivo, que es sacar un partido en Valencia, y ahora pues nosotros tenemos que pensar en el próximo partido para ver si lo podemos sacar.
17: Pedro sempre relativitza tot, i Jan Montero segueix intractable. El dominicà va fer 10 punts, 5 rebots i 6 assistències, acabant amb 27 de valoració. Tot i això, Jan Montero apela al joc coral.
22: Todos tenemos que asumir responsabilidades y bueno, y si yo puedo desde la generación de juego y puedo involucrar a mis compañeros, yo creo que para mí eso es sumamente importante y bueno, me siento feliz de que siempre ellos jueguen su máximo nivel.
17: Amb esta victòria, València Vázquez empata un la sèrie contra el Barça. Demà a les 8 al Palau Blaugrana, tercer duel d'esta apassionant final. Motor, Mundial de Motociclisme, amb el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Ha finalitzat fa uns minuts la carrera de MotoGP amb triomf per a Marc Márquez per davant d'Ogura, el japonès, i de Pecco Bagnaia. En Moto2, primera victòria de la temporada i en esta categoria per al pilot de Pusol, Ibal Nostola, el pepino de Pusol. El de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado, ha sigut sèptim. I en Moto3, victòria per al pilot d'Indonèsia, Hakim Dani, seguit dels espanyols Brian Uriarte i Máximo Quiles. El valencià Adrián Cruces ha acabat en el lloc número 12. I acabem amb la Fogueres Run, una prova amb ànim de diversió i solidària, encapçalada per l'associació Tancada sobre Ruedes, dedicada a comprar cadires adaptades per als esportistes amb discapacitat. Rècord de participació, amb més de 600 inscrits i un fum que s'han unit esporàdicament.
1: Que bo. Bueno, Raül, ara m'has deixat en el dubte si tu creus que veuràs el Nova Zelanda-Egipte.
17: Sí, no puc dormir tal vegada així, perquè tal com estan les temperatures...
1: Millor així, no es posen nerviosos. No,
17: no, no, no. Però bueno, primer Espanya.
1: Gràcies.
17: A tu, adeu.
1: aquesta música que ens acompanya per a contar-los que el 19 concurs de gossos de Rabera d'Ares del Maestrat s'ha celebrat avui. És l'última prova del campionat de la Comunitat Valenciana. Sonia González.
2: El concurs de gossos de Rabera que se celebra avui a Ares és una de les competicions més veteranes de la Comunitat Valenciana. Durant tot el matí, 12 gossos demostraran les seues habilitats conduint les ovelles d'un ramat i obeint les ordres dels seus pastors i pastores. Són d'ací, però també de Terol, Guipúscoa i Huelva, zones amb tradició de pastoreig, el que també dona l'oportunitat de veure diferents races autòctones. Hi ha dos fases en el concurs i els animals han de superar diferents exercicis enmig de l'expectació del públic, que segueix atentament el desenvolupament de la prova. Una prova que, d'altra banda, és clau perquè decidirà el campionat de la Comunitat Valenciana al mateix temps que recupera les tradicions de la nostra terra.
3: Bueno, de moment una mica de nervis, però la veritat que estic tranquil·la, logo es me respon bé i el concurs encara és assequible, crec. I, bueno, de moment esperem que no fiqui molta més calor perquè les ovelles també responguen bé.
4: És el secret, moltes hores de treball i quan més ben fetes les coses, millor.
23: Els Border Collie, per exemple, treballen igual. Què passa? Si un gos li toca córrer molt, doncs al final se cansa massa. Les ovelles, la calor les amodorre més i van més, solen anar més pausa. Vull dir que a vegades ajuda. A estes, per lo menos, quasi millor que faci caloreta.
1: I ara escoltarem més música, perquè per a celebrar ni més ni menys que el Dia Internacional de la Música, que és avui, els autobusos de l'EMT de València s'han convertit este matí en escenaris mòbils. Vanessa Martínez, com ha sigut esta experiència?
24: La música de banda i dels seus escenaris habituals i pujats autobusos de la ciutat de València, tot per commemorar el Dia Internacional de la Música amb la participació de diverses societats musicals. Viatgen en la línia 6 amb la Unió Musical Santa Cecília de Castellar no Liberal.
25: De moment no hem trobat ninguna mala cara, ens han aplaudit, la gent, no, pues, molta gent, pues, ai que bé, no sé què, acabem una obra, a la que siga, nos aplaudixen, tal, bones cares, en general.
26: La gent, la veritat, que m'ha sorprès com s'han motivat, perquè de normal jo creia que mos anaven a tirar tomates. Molt bé que la gent veja de prop lo que és la música, lo que són els músics, també.
1: En l'activitat han participat les bandes de Castellar o lo Liberal, Benifarach i Sant Marcelí de València, que han viatjat en la seva música en les línies 6, 70 i en la 10. És una proposta de València Music City i l'EMT. Juan Pablo Valero és el director de València Music City.
27: Esta acció performativa respon a l'esperit del Dia de la Música, que consisteix en apropar la música al ciutadà i traure-la dels espais convencionals.
1: Ho deixem així, i amb esta música de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar, lo Liberal, anem a les 3:30. És tot, continua a punt, que disfruten de la vesprada de diumenge amb tota l'actualitat esportiva.
28: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu!

Què tal? Bona vesprada. Són les 3:31. Continuem en este nou tram del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, en directe, en esta vesprada d'esport, en la que estem esperant les novetats en quant a el partit i la prèvia de la selecció espanyola davant l'Aràbia Saudita, que començarà a les 6 de la vesprada i que a partir de les 5 ja començarem amb tota la prèvia en el segon partit d'Espanya al Mundial, que oferirem, per suposat, així en directe, com estem oferint tots els partits que cauen en el nostre horari, evidentment, d'este Mundial dels Estats Units, de Canadà i de Mèxic, que acaba de finalitzar fa no res la carrera MotoGP en Brno, en Marc Márquez com a primer classificat, després el japonès Ogura, tercer Pecco Bagnaia i quart Di Gian Antonio. És de moment aquesta carrera de Brno en la que ha guanyat Marc Márquez. També en la resta de resultats ja sabeu que en futbol, en el campionat del món, els marcadors que ens ha deixat la matinada són l'Equador 0, Curaçao 0, un punt per a Curaçao, i una altra de les seleccions que es queda fora ja és Túnez, després de perdre 0-4 davant el Japó. A les 6 arrencarà així Espanya, Aràbia Saudí, i a les 9 de la nit Bèlgica davant l'Iran. Així que, és el començament, el menú que tenim per a esta vesprada, però n'hi ha més coses que contar, perquè ja sabeu que així, innovem en el Punt a Punt i que ens agrada en este estiu donar-li una vessant diferent, no?, en seccions noves, i anem a estrenar una secció que es diu, De tu a tu, és esta nova secció del Punt a Punt. Un espai en el que jo crec que van a tindre cabuda històries que van més enllà dels marcadors, dels resultats, dels títols. Són històries que van enfocades a l'aspecte més personal. És un espai conduït per Célia Sánchez i per Clara Alcover, la nostra companya Clara, on van a descobrir, com deien, la cara més humana dels nostres esportistes. Converses sinceres, de tu a tu, sense pressa, sense filtre, tractant de conèixer, no?, a lo que són els esportistes més enllà de lo que han aconseguit en la seva carrera, no?, perquè darrere de cada victòria, de cada esforç i de cada repte, hi ha una història que mereix ser escoltada. Així que, és esta secció que arriba i que avui té com a protagonista a Sanio Gutiérrez, el jugador de pàdel argentí nascut a Sant Lluís, Argentina, el 15 de juny de 1984, i que, conegut com a Sanio Gutiérrez, és jugador de pàdel professional. I en ell estan les nostres companyes Clara Alcover i Célia Sánchez. Anem a donar-li ja pas a esta secció de tu a tu, així, en el Punt a Punt.

0: I ara sí posem el punt i final a este de tu a tu. Senyor, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres les teues vivències, els teus records i també alguna que altra anècdota. Ha sigut un plaer conèixer-te un poquet més de prop en este de tu a tu.
1: I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Així tanquem este de tu a tu, però tornarem ben pronte amb noves converses, noves històries i nous protagonistes. Fins la pròxima!

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, empatolets, empatolets.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
8: De tu

0: Qatar 22 com a director esportiu de la selecció espanyola de futbol.
1: Som a punt. Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
2: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit. Del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt.

0: Les 5 de la vesprada, continuem en directe en esta sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio i anem a començar ja de totes totes en la prèvia perquè, bueno, pues ja estan per ací i anem a saludar perquè ja ven alineacions. Luis Urrutia, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Hola, Salva, què tal? Salutacions i bona vesprada. Benvinguts a esta segona jornada de la selecció espanyola en el Mundial de Futbol. Avui davant d'Aràbia Saudita, després de la relliscada en la primera de les jornades davant de Cabo Verde, avui la obligatorietat per al grup de Luis de la Fuente d'aconseguir la victòria davant de l'equip d'Aràbia Saudita. En la porteria va estar Unai Simón, defensa per a Pedro Porro, Pau Cubarsia i Meric Laporte i Marc Cucurella, el pivote Rodri Hernández, per davant estaran Pedri i Dani Olmo, al rescat Lamine Yamal per a jugar en banda dreta, per l'esquerra ho farà Àlex Baena, Àlex del Villarreal, la davantera per a Mikel Oyarzabal. Per tant, són tres canvis respecte de l'última formació, novetats per a Porro, Lamal i Baena. Per part de la selecció d'Aràbia Saudita, de Georgios Donis, juga en la porteria al Lajami, en el defensa juguen cinc jugadors, Abdul Hamid, al Tom Carty, Abhalami, al Amri i al Harbi. En el mig del camp juguen al Dausari, al Kaibari i al Huair, i l'atac espera al Brican i al Dawasari. Per als grans coneixedors del món del futbol és una gran alineació, però a mi són noms exactament iguals de tots els que juguen en este equip, en els Falcons Verds, que és esta selecció d'Aràbia Saudita. Àrbitre és el germà de Santa, és brasiler i es diu Rafael Claus.
0: Bueno, pues ahí está, ¿eh? En guiño en Adalenc, també en quant a l'arbitratge i en una alineació d'una Aràbia Saudita que lo que més fluix te pot provocar és un esguins de llengua.
2: Sí.
0: I que anem a veure què és el que...
2: Empatirem junts, eh?
0: Sí, sí, sí, que... per suposat, així estem per a recolzar-nos. Ja estan per així també. Juanjo Rodríguez, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
0: Què et sembla, ara entrem en l'alineació i en els detalls, però estos dies un poquet de run-run també després de l'empat davant Cap Verd.
3: Bé, jo crec que la paraula és expectació.
0: Sí.
3: A veure quina selecció nos toca veure avui, perquè la veritat és que l'aigua freda del primer partit encara es conserva i a partir d'ahí, igual com el partit de davant Cabo Verde, les expectatives són de guanyar, però vens d'una experiència que no ha sigut la més positiva i a partir d'ahí s'obren totes les possibilitats, no? Per exemple, algun coneixement tinc del futbol saudí, un dels meus fills ha estat uns quants anys allí i a veure, he parlat amb ell fa un rato i me diu, oye, lo normal és que aquí esto acabe en goleada, però ja te dic que

0: Una versió una miqueta més breu que en la del partit amistós davant de Perú, que si queden 3 minuts d'himne,
1: Sí, home, lo que toca.
2: Bueno, el himne d'Espanya, ara de seguida anem en el...
0: Sona ja, el d'Aràbia Saudita.

0: El himne de l'Aràbia Saudita, Luis, que és més difícil, cantar el himne o les alineacions?
1: No, no, les alineacions.
2: Sí, no, a mi me da miedo que estuviera al carrer, que, sí, no, sí, que no està. No
0: i
2: està,
0: que te marcara, no, eh?
2: I que marcara al carrer, perquè has empezado con al i m'he asustado, Luis, la verdad. Són dos al.
1: Però, sí, sí, so, tots, els sí, sons, sí, sí. Excepte Abdulhamid, la Hamid, que és el lateral dret, la resta pues són tots al.
2: No,
1: ese és Ab, la resta són al.
2: Ha salido nombres,
1: sí, sí, sí.
2: No se lo ha ganado.
1: Bueno, ja, ja sabem que així en València tenim un, una forta
0: un sí, influència lingüística. Sí, sí, sí. Tots els pobles que comencen per alt.
1: Hi ha de pobles
0: com el millor poble que és el Xinet.
1: Sí, sí, pues,
0: que és el meu. Sí,
3: sí, però los tienes todos, eh?
0: Sí, sí.
3: El Xinet, el Cudi, el Genesí, sí, sí, sí, el Fira.
0: Sí, sí, el Musafes, sí, sí, sí, sí, estan tots. Sí, sí,
1: tots comencen per alt. És com l'alineació de l'Aràbia Saudita.
3: Exacto. La lista de los pueblos de...
1: Podria ser més senzilla.
0: Però, bueno, pues estem ahí, eh? Reste no res. Ja un minut i mig, més o menys, per a que arranque el partit. Han sonat els himnes, està tot preparat en l'estadi i, bueno, pues la pregunta que vaig a fer-vos, com ha fet també Juanjo, és guanyem, sí o no?
2: Sí.
1: Sí, sí. Guanyem i golegem, sí.
0: Sí. Bueno, jo...
2: Per, no sé, a ver, Fernando, el futbolista en ese momento que, en este momento de dos o tres minutos, ¿qué le pasa por la cabeza? Es decir, los que estáis en el campo, los que vais a jugar, es decir...
3: Estamos cagados.
2: Desconectados, ¿no? Es decir, cagados, ¿no?
3: Están nerviosos.
2: Pues claro,
3: ¿sabes? ¿Sabes por qué estás nervioso? Porque nunca sabes... Puedes estar más seguro, igual, de que puedes ganar o puedes perder, pero nunca sabes cómo vas a jugar. Igual me encuentro de maravilla y salgo y hago una castaña de partido. Sí, o igual sí, estoy calentando y digo, joder, cansa hasta hoy. Estoy hoy y hoy me sale todo.
2: ¿Eso refería, esa sensación?
3: Es la eso de decir, voy a salir, vale, esto es un juego colectivo, creo que podemos ganar, pero va a ser difícil ganar, pero yo, ¿cómo voy a estar? Pues... No lo sé.
2: No, no, no,
4: totalment d'acord, és exactament així. Tu abans de jugar és un misteri el que vas a fer, sí, sí. No ho saps.
0: Bueno, pues ambientats, eh?
1: Sí, tot preparat, mentre els jugadors d'Aràbia Saudita se'n van cap a la seva banqueta, els jugadors d'Espanya esperen ja en el mig del camp. Espanya, que va jugar amb el seu equipatge habitual, camiseta roja i pantaló blau fosc o negre, i la selecció d'Aràbia Saudita, que va jugar completament de blanc este encontre en la jornada d'avui, on anem a veure si...
0: Bueno, pues ambientats, eh?
1: Sí, tot preparat, mentre els jugadors d'Aràbia Saudita se'n van cap a la seva banqueta, els jugadors d'Espanya esperen ja en el mig del camp. Espanya, que va jugar amb el seu equipatge habitual, camiseta roja i pantaló blau fosc o negre, i la selecció de...

0: normal és que arriben els gols, és quasi impossible que a veure, és massa pront per a... Atenció.
1: Lamine Yamal que amaga amb el llançament a 25 metres, xuta fora. El llançament amb cama esquerra des de molt lluny de Lamine Yamal i el baló que se'n va fora, però ja estem xutant des de lluny, ja estem centrant, ja estem...
2: No,
1: en
2: bueno, fi... claro, uno contra uno, centros a l'àrea, disparos fuera de l'àrea en 4 minuts.
0: Ja. Dóna la impressió de que Espanya està buscant en urgència el gol, sí. Marcar pronte i a partir d'ahí pues, ja tindre una tranquil·litat que fins que no se moa el marcador pues, no va haver.
1: La toca Aràbia en el mig del camp, la pilota defensiva, la cama ara de Oyarzabal provoca el llançament en llarg des de la defensa d'Aràbia Saudita, era Al Amri el seu central i la pilota va directament cap als dominis d'Unai Simón. Jo crec que Aràbia encara no ha tocat la pilota en camp espanyol.
3: No, pero están jugando adelantados ellos cuando...
2: Demasiado, sí, eso mejor. Yo creo que les puede pasar factura, ir arriba, presionar, España sale bien desde atrás y tener que volver a ir arriba, tener que... demasiado esfuerzo físico, me parece a mí.
1: Rodri ara qui distribuís cap a l'esquerra on l'espera Baena, amb el pit la baixa al pis, amaga amb la centrada, toca en curt per a que Pedri puga jugar dins l'àrea, es desmarcava Olmo, el rebuig queda per a Rodri. Però és un atac constant de la selecció espanyola. Minut 5 ja del primer acte, 0-0 al marcador en Atlanta, partit 2 de la selecció espanyola, buscant el primer gol en el Mundial. Fins ara no ha marcat Espanya. La té Unai Simón. Simón frontal d'àrea pròpia. Es desplega a Aràbia, buscant la pressió altíssima.
0: Jo crec, com senyala Fernando, que és un error fer això.
4: No penseu que és per sorprendre a Espanya?
2: Espanya està saliendo en totes.
1: Dani Olmo entrega per a la mal, Jan Espais en l'atac de la selecció espanyola. La milla mal per a Pedro Porro, lateral de l'àrea, amaga amb la centrada, la col·loca rasa per a que rebuge la tripleta de centrals de la selecció asiàtica. De nou el baló espera a Espanya, la milla mal... Està a 50 metres de la porteria, comença a córrer, ho fa cap a la dreta, es para, toca per a que Pedro Porro puga entregar cap als seus centrals. La pilota de Cubarsí per a la port, per l'esquerra l'espera Cucurella, entrega en curt per a Pedri. Pedri que juga sobre Rodri a 30 metres de la porteria, tancadíssima la selecció d'Aràbia. Rodri per a Pedri, Pedri se'n va cap a la frontal de l'àrea, Pedri entrega en curt la pilota que picava Baena... i que va recuperar el combinat d'Aràbia. Obri cap a l'esquerra, contraatac per Aràbia Saudita, per l'esquerra s'esmunya el seu migcampista, allà va buscar la centrada, és Al Harbi, el lateral esquerre, la deixa en la frontal de l'àrea, la pilota filtrada per a que no la pugui controlar Al Brikan, i serà per tant Al Dausari qui perga la pilota, serà baló per a Espanya.
3: Primera salida d'ells de Juanjo, primera salida con balón.
1: Sí, sí. Han tardat 6 minuts, però han aconseguit una bona eixida per banda esquerra.
4: En tota pastilla,
3: Sí.
1: El partit té ritme alt. Cucurella, camí del 7, 0-0 al marcador, segon partit d'Espanya. El tercer el tinent en sessió golfa del punt a punt a l'una i mitja de la matinada de divendres. Allà va jugar l'altra volta en combinat espanyol. Cucurella, en curt cap al mig, allà va Pedri, Oripera... La posició de Baena, Àlex Baena en curt per a Pedri. Pedri que entrega per a Porro, opció de llançament. Amaga amb el xut Porro, però allibera la pilota per a la centrada de Lamine Yamal cap al segon pal. El rebuig en la frontal de l'àrea no la controla en primera instància. Pedri sí en segona, Cucurella. Obri de nou cap a la banda esquerra. La pilota filtrada de nou per a Cucurella i serà córner. Córner per a Espanya. Minut 7, segon córner a favor de la selecció.
3: A ver, el balón parado, sí, pero ya centramos mucho y no tocamos ni una.
4: Está Pareguem Poquet de momento y ya va a pasar en el primer partido y Arzabal.
3: Sí.
2: Pero es difícil, ¿eh?
3: Sí.
2: Es quizá para algún remate, para tocar una pared, pero es que es muy difícil jugar de delantero centro cuando el equipo contrario está tan cerrado.
1: A ver, que fan el llançament desde el cantó el conjunto español. La pilota de Baena molt oberta cap a la frontal de l'àrea per al xut de Dani Olmo,
4: no és
1: que envia la pilota a Massachusetts.
3: No, no, és... La verdad es que la jugada estaba bien, pero me ha pegado fuerte.
1: Estaba bien entrenado.
2: Sí, incluso podría haberla parado.
3: Sí, es que estaba solo. Estaba muy solo.
1: Pero vaya, estaba para chutarla.
3: Sí, hombre.
2: Sí. Que te callas, viene sí. bonita.
3: La puedes sacar del campo, que más da. Claro. Te quedas a gusto.
4: Tiene dos opciones, o golas o fuera del campo.
3: Golazo es un 10%.
1: O menos.
3: No, o menos.
1: Pero
3: hay que darle.
2: Los expected goals.
3: Exacto. ¿Qué le gusta más?
2: 0,001.
1: Cuando veáis sin una pilota, es difícil reventarla. Evitar la tentación y no reventarla.
3: Así es.
1: Traorá desde el costal la selección española, que mide el no de la primera mitad. España 0, Arabia Saudita 0. Estem en el Mundial, estem en el segon partit d'Espanya a la juga en el mig del camp. Cubarsí avançant per a Olmo, per la dreta l'espera la mal, entregant en curt per a que la jugue Porro. Tota la selecció d'Aràbia tancada. És Pedri qui es gira, entrega per a que s'incorpora a l'atac a Aymeric Laporte. La col·loca per a la centrada de Baena. En el punt de penal no havia entrat Olmo, que s'havia quedat en la frontal. El rebús d'Aràbia per a Pedri. Pedri en horitzontal, Porro per la dreta, Lamín, a vore Yamal. Yamal entrega per a Porro, el xut de Porro fora. El llançament des de la frontal de l'àrea del lateral dret de la lliga anglesa serà servici de meta per a Aràbia Saudita.
2: Están moviendo la pelota mucho más rápido que contra Cabo Verde y se están intentando cosas que el otro día ni siquiera se pudieron intentar.
0: Y Cabo Verde, por lo menos hasta ahora, mostró más resistencia que esto.
2: Sí.
0: Y al final, si continúa esta tónica, el porcentaje de posesión del balón va a ser del 80.
3: Ya.
1: Mira la pilota llarga, pero Oyarzabal ahí el tense. La pilota de Oyarzabal está dins l'àrea. La centrada, segon pal. Gol! Gol de la Miña Mal! El jove Yamal al rescat de la selecció espanyola. A l'espai, Oyarzabal per l'esquerra. La centrada rasa cap a l'interior de l'àrea menuda. I amb el peu dret remata sense oposició la Miña Mal. Marca Espanya. 10 de la primera meitat en Atlanta. Primer gol espanyol en el Mundial. El fa la Miña Mal. Espanya 1, Aràbia Saudita 0.
3: Està tocado.
4: Arriba el 1-0.
3: Está tocado. Es verdad, es que tiene algo distinto, Juanjo. Es verdad.
0: Ha resuelto un poco la duda.
3: La duda de inicio, claro, que salga de inicio que marque. ¿Por qué está tocado ese chico?
4: Y muy buena sentada de Oyarzabal, ¿eh? Preguntaba en Pereira y estaba Oyarzabal.
2: Sí. Pues la pelota ha sido de Oyarzabal. Es
3: una barbaridad.
2: Es el 80% del gol.
0: Sí, señor.
2: Es que pasa cuatro defensores, uno, dos, tres, cuatro.
3: Es que no con la fuerza de más necesaria para que pongas el pie.
4: Y para que dupte el porter, ¿eh?
3: Sí.
1: También va en Amor B, ¿eh?
3: Sí, muy bien.
1: Pasada en profundidad.
4: Lo dicen de la jugada.
3: Y el otro está Luis, donde tiene que estar. Es que
2: es importante llegar del otro lado.
1: Sí. Te digo una cosa: el otro día, Spice, como esta carrera que ha tingut.
3: No
1: tingue España.
2: Es que Arabia, yo creo que se está equivocando.
3: Porque sigue un rato equivocándose.
2: Va arriba y le concede más espacios. Incluso cuando está metido atrás, tampoco está tan metido atrás como Cabo Verde. Y yo creo que defiende algo peor que Cabo Verde.
0: Mucho peor. Cabo Verde jugó la baza elemental de situar a todos los jugadores por detrás de la línea del balón. Y eso dificultó mucho, independientemente de que ahora ha habido la imagen, es un cambio de actitud total por parte de España respecto al primer partido.
3: Y que si hubiera sido al revés, igual. Es decir, igual el primer partido de Arabia hubiera jugado más defensivo, pero el segundo, es decir, el Cabo Verde fue el espejo donde hay que mirarse, pues España ha reaccionado y aparte ha salido el niño este, que tiene cosas distintas, chicos, es que...
1: Mira, acaba de hacer un mal control la Miña Mal.
3: Que lo cambien, ya está bien, que lo cambien.
1: En el 12 de la primera mitad, España guanyant 1-0. Espanya la mateixa, lideraria el grup. Atenció a la pèrdua perquè recupera Lamín. Lamín que la col·loca cap al segon pal. Àlex Baena que no pot rematar. El rebuig que queda per al llançament de Pedri fora.
4: A l'esquerra.
3: Tenia el sí más egoísta, Lamín. Tenia que ser carado él. Lo digo en serio, este.
2: Bueno, es que el pase no era malo.
3: No, pero tenía opción de meterse él. No sé, sí. Porque con lo rápido que es.
1: Pero quina opció de gol acaba de tindre Espanya. Amb ese rebuig del porter, la deixa enmig i després jo crec que Oyarzabal una miqueta d'estorba a Pedri.
2: Bueno, y cinco jugadores de Arabia entre él
3: y la portería. Sí.
2: Era difícil hacer gol, pero le ha pegado mal.
1: Y destaca que no es el mateix vore chutar a Pedri amb la dreta que amb l'esquerra.
4: No. Con l'Ife al chest, ¿eh? Pedri a Oyarzabal. Espera.
3: Que le había reventado.
4: ¿Qué vas yo?
1: Camí del 14 de la primera mitad. España 1, Arabia Saudita 0. Ha marcat Lamine Yamal per a Espanya. En el mig del camp, bota Oyarzabal, toca la pilota, ho torna a fer. Allà va jugar-la Rodri. I la selecció d'Aràbia que es desplega per a buscar una pressió alta. Però ni de lluny el plantejament d'Aràbia és igual que el de Cabo Verde.
3: No, ni mucho menos. Ellos no pasaron de medio campo en toda la primera parte.
1: I Espanya ho està aprofitant de manera magnífica. Olmo, Rodri, este juga per a Pedri, ja té avantatge Espanya en banda, allà la va jugar Àlex Baena, va encarar el defensor, continua Baena, doble per a Cucurella, centrada de Cucurella, rebutja la defensa d'Aràbia, serà servici de banda per a Espanya, no, la pilota no ha eixit, així que va a jugar al contraatac la senyora Aràbica, però la talla molt bé Aymeric Laporte, que torna a fer un inici de partit tan magnífic com en l'encontre de la setmana passada.
3: Sí, fue muy bien, es verdad.
1: 14 d'encontre, 1-0 guanya Espanya. Olmo per la dreta, la mal. Allà va Lamine jugant de nou per a Olmo. Espanya que es dona un respir després d'un inici realment aclaparador de futbol, joc i oportunitats. Rodri per el mig, xafa la pilota, entrega de nou per a Laporte, frontal de l'àrea, per l'esquerra l'espera Baena, que està jugant molt bé. De nou Àlex Baena, busca el xut fora. El llançament d'Àlex Baena i el baló que se'n va a l'esquerra de la porteria. Però escolta, mentre Àlex Baena i Gavi, un món de diferència,
2: No, està més acostumbrat a jugar ahí en banda Àlex Baena. Creo que tiene algo más de uno contra uno, más de desequilibrio, tiene mejor disparo.
4: Es que tampoco es el joke de Gavi. Es que
2: no era su sitio.
4: Claro, es que no es el joke de Gavi.
2: Es que yo no dije que no debería haber jugado. Podría haber jugado a lo mejor el sitio de Fabián. Sí, claro. Pero no, sí tenía que jugar, pero ahí no.
3: Fue incomprensible ese movimiento táctico, incomprensible. Y el equipo lo pagó carísimo. Però tardó un mundo en canviarlo.
4: I és molt important també, Juanjo, vore a Pedri en el seu lloc, No de mitja punta, sinó en la base de la jugada. No jugar d'esquenes, sinó jugar de cara.
0: Sí, es nota. Avui ja torna a dir que l'actitud és totalment diferent, la motivació, tot ha canviat, i si damunt de tot això el rival te dona facilitats, com és el cas, encara més.
1: Unai Simón, Laporte molt exigit per la defensa d'Aràbia, però Espanya torna a superar esta primera línia de pressió, encara que va a tindre que continuar.
2: I la paliza que se están dando.
3: Ellos
2: los cinco de arriba que van, no roban ni tienen que volver, ¿sabes?
0: De totes formes, convé no oblidar que Gavi és un extraordinari jugador.
3: Ah, no, claro.
0: Tots els palos...
2: Yo no dije que no debería haber jugado, dije que es de jugar en otra posición, seguramente.
3: Qué buen centro.
1: La centrada era molt tancada de Lamine Yamal, que no ha pogut rematar cap jugador de la selecció espanyola. La pilota directament a les mans de Mohamed Al-Owais, que és el porter. Però mira com torna a recuperar Espanya, ben a prop de la porteria rival, per al llançament d'Oyarzabal, que té que parar el porter d'Aràbia Saudita. No se ho pensa Oyarzabal, ara el xut amb la dreta, buscava la soca del pal dret i ha tingut que volar Al-Owais per a rebutjar ese xut, que era molt bo de Mikel Oyarzabal.
3: Però molt bueno.
4: Anava dur,
3: I con derecha, con derecha.
1: Oyarzabal que chuta magníficament. Jo crec que és un dels no debats que hi ha en la selecció espanyola, Qui és el davanter centre d'Espanya?
3: Oyarzabal.
1: No hi ha debat.
3: És que per mi la segunda opció és Ferran Torres, Con diferència, además.
1: Olmo per a la selecció espanyola, tractant de jugar entre línies.
4: Diu que no res.
1: Però li ha furtat la pilota al mig del camp d'Aràbia.
3: Tinc prou a pitar los árbitros en este mundial. Que patada s'ha llevat el d'Aràbia.
1: Allà la té de nou l'equip asiàtic, pilota endarrerida perquè la juga al Dausari, i este més arrere sobre al Lahami. Es dona un respir la selecció espanyola, que espera ara que vinguin els àrabs. Es llança el pis per a recuperar la pilota.
3: Enseguida robamos.
1: Altra volta Pedri, que veu a fet. Pedri, que avui està molt més ràpid que l'altre dia. Almenys a l'hora d'entregar la pilota, Cubarsí, entregant per a Laporte. mentre ells tornen a esperar-nos per l'esquerra. Va Baena, filtra la pilota, Oyarzabal, Oyarzabal, oh. El seu llançament, jo crec que ha xutat fatal, encara que donava la sensació que era una passada per a la mal, però...
2: Yo creo que el portero le ha facilitado la situación, porque si el portero se llega a quedar...
1: Le marca,
2: y hubiese ido a puerta, la paraba absolutamente seguro, ¿no? Pero al salir le da oportunidad y sí, ha golpeado mal.
4: Lo que ha intentado.
1: Ha
3: Yo creo que ha chutado.
4: Sí.
3: Pero el despejado de la mina, ¿lo has visto?
4: Sí.
3: De medio campo.
4: Le ha vuelto a pegar al jugador de Arabia.
3: Le ha pegado al jugador de Arabia y además un Simón al córner. A salvar el córner. Si lo repiten, vais a alucinar. Ahora a buscar una carambola ahí, rarísima. No, de un genio, obviamente, claro.
1: Estem camí del Déneu de la primera meitat. A punt, ràdio acompanyant a Espanya en este campionat del món. 1-0 al marcador.
3: No, pues igual ha passat.
4: No,
3: pues igual ha passat.
4: Jo crec que ho ha xutat.
3: Sí?
4: Sí.
3: Pues tot xutat,
1: jo tinc dubtes, eh?
3: Jo també. Jo crec que pide una repetició.
1: Altra recuperació amb alta de Pedri, que la col·loca dins l'àrea. No és bo el control ara d'Oyarzabal. I serà baló per a la selecció d'Aràbia Saudí en servici de banda.
3: Hay que hacer el segundo rápido, eh? Que para que no se confíe, Juan, hay que hacer el segundo y así se adelanta. No, es verdad.
1: ¿Cuántas pérdidas de pilota portará bien? Es que porten 20 minutos y porten ya 4 o 5 greus. 4 o 5 pérdidas, pero de las que España ha podido aprovechar, ¿eh? Y no lo ha fet. Ahí estaba Oyarzabal, digue-li Pedri, alguna cosa li volia comentar al migcampista canari de la selecció espanyola. 20 minutos de la primera mitad, España 1, el gol de Yamal, Arabia Saudita 0, mira la recuperación otra vuelta de España, se va Oyarzabal dins l'área, córner, ha tapat la defensa de l'equipo de Arabia, será llançament des del cantó, el tercer per España, minut 21-0, pero mira quines pèrdues, eh?
2: Ahora la pelota que le ha devuelto al jugador que ha sacado el saque de banda y va un poquito fuerte.
1: Sí. Y alta.
2: Sí.
1: No la podías controlar ni en el pit ni en la cama, ¿eh?
2: No sabes, tienes que elegir y no sabes con qué.
1: El tir desde el cantó para la selección española, que va a buscar el segundo gol del partido. Allá va el balón, cap al primer pal, ben pentinat, el rebuig para Olmo, oh. El chut d'Olmo. Queda la pilota dins l'àrea, la por que no la toca y arzaba el gol. ¡España Oyarzabal! L'embolic dins l'àrea, el resol el davanter de la selecció amb la cama esquerra per a resoldre davant del porter d'Aràbia. 20 minuts de la primera meitat en Atlanta. Marca Oyarzabal, España 2, Aràbia Saudita 0.
3: Ai, del menys més sèries que la defensa esa.
4: Una salutació de part d'Oyarzabal per a mi, per preguntar on estava. Assistència i gol d'Oyarzabal.
3: Però fíjate la defensa, eh?
4: Sí, són dos rebuts. Sí, és que... És que la morta la pilota dins de l'àrea xicoteta.
2: Ahí es muy vivo, ahí es muy vivo.
3: Es muy listo, pero la defensa...
2: Ahora había tenido 4 para despejar, no ha despejado ninguna.
3: Es que claro, ha tenido 4.
2: Y al final ha quedado la pelota muerta dentro de la área pequeña y el más listo se la ha llevado.
3: Con España juega mucho mejor que con la Real Sociedad, ¿eh? Pero mucho mejor.
4: Y la definición buena, ¿eh?
0: El exterior, sí.
3: Vamos.
1: Es un buen gol de Mike Oyarzabal.
3: Sí.
1: 20 minutos y partido resol, ¿no? Juanjo.
0: Sí, yo creo que sí. No es que está resol, es que fa olor a golechada. Yo creo que té que passar moltes coses per a que el marcador no siga escandalós quasi. Crec que és la dona una sensació total d'impotència a la selecció d'Aràbia Saudí.
4: Sobre
3: es que
4: el debat,
3: sí,
4: que deia Luis, que no hi havia debat de davanter, 9 gols en els últims 8 partits, Mikel Oyarzabal, eh?
1: El número de extraterrestre, ¿eh?
3: Es lo de está de 100 millones, ¿eh? El futbolista de mucho dinero. No se habla de fichajes de la liga inglesa que son horripilantes por 80 o 100 millones. Ese chico puede valer muchísimo dinero, ¿eh?
1: Oyarzabal en Leira el balón. El partido está a punto de pararse. Espera que todos puedan ver. Mira aquí una buena recuperación per part de Rodri.
3: Sí.
1: Una demana Yamal per la dreta. Allá va la mil, la centrada amb la dreta. Pilota al segon pal. La esperaba Baena. La pilota que bota y que El mateix Àlex Baena evita que isca per línia de banda. L'ex del Villarreal que torna a retallar el frontal de l'àrea. Baena que la col·loca per a Porro. Porro que la col·loca en la frontal de l'àrea. Fa la centrada cap al segon pal. Cucurella que la deixa. Olmo de camp. Fe gol. Gol! Oyarzabal, gol! En el 23 de la primera meitat. La jugada ara des de la banda dreta. La col·locava molt llarga la mal. Apareixia per l'altre costat Baena. La pilota de nou per a la mal. Centrada al segon pal. Cucurella que la col·loca cap al cap d'Olmo. I este pentina sobre el peu d'Oyarzabal que signa el doblet. Marca Oyarzabal. 23 de la segona meitat, perdó, de la primera meitat en Atlanta. Marca España. Gol d'Oyarzabal. Espanya 3, Aràbia Saudí 0.
4: 3-0, guanya Espanya, doblet d'Oyarzabal i assistència d'Oyarzabal. No torne a preguntar per què ajuda més. Vos ho promet, o sí,
3: o peor, sí. Lo mío es peor, hace 3 años yo mataba a Oyarzabal. Bueno. Todo, Fernando, me desesperaba. Su forma de jugar al fútbol me desesperaba. Y claro, cada gol de Oyarzabal tengo 3 o 4 aquí que... No, pero que me parecía muy bueno, pero parecía que no corría, parecía que no entraba. Y es que el chico lo hace, Juanjo, lo hace todo bien, todo bien.
4: Sí. ¿Estaba en Pikachu o no?
0: Sí, però a més el que diu Charlie és que compta, sap que compta en la confiança total de l'entrenador, en este cas seleccionador. Chua juga en una tranquil·litat total, a part que tampoc té massa rivals importants per a disputar-li el puesto. És un... Perquè si jo crec, no sé si estareu o no d'acord, però per a mi Oyarzabal no és el clàssic davanter centre.
1: No.
0: És un mitja punta, un
4: segon davanter,
0: Així en la selecció s'ha adaptat perfectament. Això possiblement siga un mèrit també del seleccionador i a partir d'ahí jo crec que avui va haver triplet i va haver de
3: balones, Hola Juanjo, sentamos ya a la min, ¿no?
2: Claro, ya está resuelto, ¿no?
0: Pues yo no lo sentaría.
3: Yo tampoco. Eso, que pida el cambio él cuando esté a gusto, que juegue.
0: Cuando levante la mano Yamín y me quiero ir, pues que se vaya. Es que con jugadores como Yamín es lo que hay que hacer. Sí. Tienes que estar a expensas de lo que decida. Oye, tú si estás jugando a gusto, si tienes ganas de participar, luego puede ser importante también la faceta goleadora.
3: Sí, sí, los goles, sí, claro.
2: Bueno, ahora yo creo que ya le vas a ganar por más de los que le va a ganar.
0: Eso, claro que sí, que ahora va a haber triplete y cuatriplete y puede ser un resultado de escándalo.
3: Pero es bueno
2: y luego que si haces las cosas bien parece que todo te vaya de cara, ¿eh? Porque incluso este tercer gol, o sea, Dani Olmo no se la pasaba a Oyarzabal, ha rematado a gol.
3: Claro.
2: Pero le ha ido a él, pum, tercero, a la pacasa.
3: Lo que tú decías de la sensación cuando se empezaron un partido. A muchos nos ha pasado.
0: Este es el segundo.
2: El tercero, el pase atrás de Cucurella. Sí. Uh-huh. Es Dani Olmo le pega como puede y va al segundo palo,
0: pero
2: y
0: el segundo viene de una volea que vuelve a fallar
2: Porro, Olmo, exacto, Olmo, sí.
3: Ahí está, la que ha fallado eso.
2: Exacto.
3: No, pero a veces nos ha pasado que habéis jugado partidos que chutando fatal le metías en la escuadra, claro. Y otros que le pegabas de fábula y no entraba, decías, pero ¿por qué pasa esto? Pues España hoy está en ese momento en el que dices, oye chico, es que haga lo que haga, va adentro. No sé si la aparición de la mal, el enfado de los jugadores, las ventajas que está dando Arabia, que tampoco está siendo un equipo...
0: Bueno, de Arabia es de traca.
3: Es que a mí me da la sensación, Juanjo, no sé si tienes tú, que en los mundiales lo peor, aparte de los árbitros, porque está Luis delante y no se puede obviar, son los entrenadores. Yo creo que el nivel de entrenadores de las selecciones es bajo. Para mí es bajo. Es bajo, es decir, no son... Es decir, claro, ves a Tuchel con Alemania, que es otra cosa, con Inglaterra, perdón. Y chico, Inglaterra parece un equipo mucho más trabajado que el resto, pero quitando de las grandes selecciones que tienen buenos, el resto son... Me han cambiado los entrenadores a mitad mundial, imagínate si queda serio, ¿no?
2: Bueno, ya no sabes si a lo mejor Arabia vio que empató con Uruguay, que creo que iba por delante en el marcador, además.
3: Sí.
2: España ha empatado 0 con Cabo Verde, pues vamos a ver qué...
3: No, y piensa que hace 4 años le ganaron a Argentina.
2: Demasiado alegres, demasiado alegres.
3: Ya, por eso.
4: Acaba el temps de hidratació.
1: Estem camí del 28 d'esta primera meitat. Espanya guanyant per 3-0 a la selecció d'Aràbia Saudita.
3: Con muy buena primera parte de Baena, ¿eh?
1: Sí, sí, molt bé.
3: Muy buena primera parte de Baena.
1: Molt bé Baena, molt bé Lamal, molt bé Ollarzabal.
3: Sí, però Baena és un jugador más...
0: Tots són facilitats per part dels... A part de... Jo he vist un canvi radical en l'actitud.
1: Però, ¿y tú crees que eso es efecte la minya mal o no? Que la diferència de l'altre dia avui...
2: El resultat, també,
0: Sí que ho crec, perquè...
2: El resultat de l'altre dia.
0: Ho he dit abans de començar, de l'alineació de Yamal té un component psicològic que segur que és que és el jugador més important. És que, a veure, si, els grans jugadors tenen un efecte contagiant. A lo millor, què sé jo, com a exemple, Puyol, l'exjugador del Barça, era un jugador que contagiava. Alfredo Di Stéfano, tu com vas a dir... Atenció.
1: Espera que pot vindre el quart, la centrada que rebutja la defensa, queda en òpera Baena, Baena que tractava de filtrar per a Cucurella, però va a recuperar la defensa d'Aràbia, però li dura una passada a la pilota.
0: És un monòleg de
1: total. A l'equip de Georgios Donis, el seleccionador d'Aràbia frontal de l'àrea per a Dani Olmo, tracta de fer un doble retall, la puntera queda per a Pedri, este tractava de filtrar de nou en la mateixa direcció, la va recuperar altra volta Pedro Porro per a Espanya, Lamine Yamal xuta fora.
4: S'ha fet mal Pedro Porro, eh?
3: Sí.
1: El llançament de Lamine Yamal que se'n va fora, es queda tombat en terra, queixós de la seva cama, Pedro Porro, el lateral del Tottenham.
4: Yo creo que es en el duel, ¿no? Tenía una cartulina, sí, una cartulina groga.
3: Es que hay un plantillazo, parece, ¿no? Algo de eso, de la jugada esa.
1: La groga espera Aldausari. Pero a Salem Aldausari. Es la primera amonestación del partido.
2: Lo ha pisado.
3: Ha pisado, es un plantillazo, es un plantillazo, sí. Creo que no es, no lo busca, lo pero.
4: Sí, se fa mal, ¿eh?
0: Un par de ungletes.
2: Sí, negritas. La tendrá negra, se le pondrá negra. Se le pondrán, el dedo gordo se la va a poner negra.
3: Sí.
1: Minut 30 de la primera paitada de España 3. Aràbia Saudita 0. Que prontes han dissipat els dubtes al voltant de la selecció espanyola, que eixia en el ui al terreny de joc i que a la mitja hora està amb una hora per davant per a disfrutar del
3: futbol. Però és que además, Luis, me parece muy arriesgado Aràbia Saudita, porque Aràbia Saudita pierde hoy el partido 2-0 y se puede clasificar. ¿Entiendes? Es decir, porque España obviamente creemos que va a ganar a Uruguay, ¿no? Entonces ellos ganando el Cabo Verde por goles, pero si le metes hoy 6, lo va a tener un poco en chino.
1: Lo va a tener un poco en chino. Qualsevol selecció que acabe amb 3 punts, tercera, i un balanç de
4: sí,
1: el Gorabera és particular, que el tinga guanyat en el en el quart.
3: És a dir, que tu veus que si a la Via le gana al Cabo Verde se classifica.
1: Sí.
3: Vale.
1: Que qualsevol selecció, jo crec, vaja,
3: sí.
1: Ella, perquè és la primera en 3 punts.
2: Ara 4 punts.
3: Però estic dient això. A això, segur, això. Sí, sí, a això me refiero.
1: Espanya en 4 punts està matemàticament classificada per a la
3: sí,
1: següent.
3: Segur, sí.
1: Però en 3 jo crec que totes les seleccions que guanyen un partit avancen en este Mundial.
3: O un percentatge del 70-80%, estic content. Alguna pot caer, eh?
1: Sí, alguna... En un menys 5 o menys 6 en diferència
3: exacto,
1: de gols.
3: Exacto.
1: Sí, però... Però lo normal és que en 3 punts estigues... En 4 matemàtic, eh?
3: Sí,
1: en 4 punts matemàtic, estàs en la seva fase. No, no sap com a primer, com a segon o com a tercer, però estàs.
3: Sí.
1: Així que Espanya, de moment, que posa rombo als 700 de final. Cucurella té que esprintar perquè hi havia hagut una bona acció defensiva per part d'Abdul Hamid. La torna a tindre la selecció d'Aràbia.
3: La presión de España es fuerte también, ¿eh?
4: Sí, sí.
3: Tras perdida, pues, ¿eh? Tras perdida España ataca, ¿eh? Presiona rapidísimo, ¿eh?
1: Ha tingut ya al menos 10 recuperaciones de pilota.
3: Por lo menos, contrari. Por lo menos.
1: Del mig del camp. La toca la selección española. Való avanzat per a Oyarzábal, pero no aplega el davanter de la Real Societat en este día de fogueres de Sant Joan. Estem en un instant, no? En el descans, en anem cap allà, no?
4: A conèixer, sí, no?
1: I que ens conte com està, clar, la foguera. Ahí estem en l'ofrena. Quants de l'ofrena estaran ahí en el pinganillo, eh?
3: És 8 demà?
1: Sí. Sí, sí, no? Sentint el, el punt a punt, sentint com va el partit de la selecció espanyola.
3: Ahí está Domènech, hoy o mañana.
1: Sí.
3: Estarà hoy Javi, a lo mejor ahí.
4: En el pinganillo.
3: Pinganillo. Ya está con las boletas, ¿eh?
1: Sí.
3: Ya está andando.
4: Le enviamos una abrazada, ¿eh?
3: Hombre, anda más lento que la muñeca de famosa. Se dirigen al portal, pero bueno, pero por lo menos ya empieza a andar.
1: Mira que va España, Rodri entrega per a que Àlex Baena entregue. Yo creo que España va a echar desde...
3: La pausa.
1: La pausa una miqueta al ritme. Olmo fa un gran retall, juga cap a la dreta, l'espera Lamine Yamal, ja replega tota la selecció d'Aràbia, però espera entre línies Dani Olmo, busca Pedri, Pedri que entrega de nou per a Lamine, Lamine fa un gran control lateral de l'àrea, Lamine que se'n va cap a línia de fons, amaga amb la centrada, continua Lamine i finalment perd la pilota després de fer un triple regat a l'abast de molt pocs.
4: Si li dice això...
3: Ha buscado el triple tirabuzón con caída Ángel, no sé yo si era posible todo, ¿eh?
1: Ui, extraordinari. Aràbia, però que bé Cubarsí, com col·loca el cos per a recuperar la posició i finalment entregar la pilota cap al seu lateral.
4: No hay que dormirse, ¿eh?
0: Un autèntic rellotge, Cubarsí.
3: Ha mejorado muchísimo en un año, ¿eh?
0: Además, pues además con una tranquilidad, sí, con una solvencia, como diciendo, estar tranquilos que lo resuelvo.
3: Mira, Luis, opción de gol de esa.
4: Expected goals.
1: Sí, sí. Ahí
3: ¿ellos cuánto?
4: 0,000.
3: ¿Parece Valencia? Parece no, Valencia. De Corberán.
1: Algún día te 0.04.
3: Eso también es verdad. Perdón, tienes razón, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón.
1: La toca España, Pedri, pera Rodri. Está a 25 metros, entrega pera Olmo. La espera Porro, opción de llançament pera Porro. No, Uri pera dreta. Lamine, Porro, frontal de l'àrea. Amaguen marxar cap a dins. Lamine Yamal ara la deixa passar entre cames, se'n va cap a la línia de fons, xafa la pilota, la allibera sobre la posició de Porro, este entrega per a Rodri Hernández de primeres, Pedri endarrerint per a que la torre a Aymeric Laporte, de nou Pedri, comença a correr Pedri, però perd la pilota davant de l'entramà defensiu. Ells van a tractar de marcar des de 100 metres i el llançament que atrapa el porter d'Espanya.
4: Ja no és 0,00.
3: Ja ha subido.
1: Sí.
3: Ja ha subido.
2: Eso, ya, eso sí. Es una ocasió de gol.
3: Home, claro. Es una vamos, porteria, ¿no?
1: Ferrado, sí, què et sembla tractar de fer gol des de... jo no, crec que 100 metres, bueno, no, però 80.
2: 80.
1: Sí, sí que 80,
2: havia. 75 pues, metres, 80.
3: Pues me parece arriesgado.
2: De ya poca está. Probabilidad.
3: Exacto.
2: De poco espectáculo.
3: Arriesgado, exacto.
1: Uy, vale. Que la perdó del porter. Lanzamiento al traveser de Mikel
3: Oyarzabal.
1: El cuarto estaba ahí después de una acción temeraria del porter de Arabia para evitar un córner. Le regala la pelota a Oyarzabal que al exterior envía la pelota al traveser.
4: Era el hat-trick,
0: extraordinario. Uf. El golpeig
3: precioso en el exterior.
0: Difícil, enviar en el exterior tan lluny la pilota no
3: y
0: es
3: tan rápido pensarlo.
0: Y sense prendre impuls casi.
1: Tractant de recuperar de nou Espanya en la seva pressió, ja la té. El partit de Laporte és extraordinari. Allà va de nou la milla mal, li dobla Porro pel centre, el xut de la mà, la para el porter, el rebuig que queda per el mal control de Baena, rebuig a la defensa però la torna a tindre Espanya, que torna a accelerar en este 36 de la primera meitat. Pilota per a Pedro Porro, lateral de l'àrea, la juga de nou per a Lamine, Yamal que fa la bicicleta, el xut bloquejat, hi haurà servici de meta per a Aràbia, 3-0 al marcador, Espanya passant molt per damunt d'Aràbia Saudí.
3: Ellos están locos por acá el partido.
0: I al final, a veure, en tots els problemes que va haver en el primer partit, jo crec que la imatge de avui està més a prop de lo que és Espanya que la de l'altre dia.
3: Otro Luis.
1: Allà va altra volta a Espanya, jugant en la zona d'atac. Encara que qui intenta és eixir al contraatac, Aràbia, fora de joc. Sí.
4: No valia. N'hi havia jugadors que tenien registrada la seva jugada, se'n recordo de Robben, que sí, començava per la dreta, sí, cap a dins, pues la Lamine Yamal té també la seva, la mitja bicicleta.
0: No, té molta necessitat.
4: Sí, però ha intentat tres vegades, la mateixa.
2: Però...
4: La
2: mitja bicicleta, disparo por fuera.
4: Balcó de l'àrea i buscar la rosqueta.
0: Jo crec que ara, en l'actualitat, després de o al nivell de Messi, l'únic que té eixida per tots els puestos és Lamine Yamal. No, és inalcançable totalment.
1: El partit de Lamine Yamal és extraordinari, estos 37 minuts que ens ha regalat el extrem català de la selecció espanyola. La pilota per a Pedri. Pedri entrega en curt per a Olmo. Sí, Olmo li dona continuïtat a la jugada, se'n va cap a dins de l'àrea, el rebuig queda per a Lamin. Lamin que amaga amb el llançament.
5: Volia tornar. Ja és demasiado.
3: Seria la tercera vez.
0: Lleva tres o quatre
5: seguides.
1: Pedri, Olmo, Lamin Yamal per la dreta. La demana Porro, la torna a tindre Yamal. Però és que és un espectacle voler jugar a la selecció. Lamin Yamal per a Pedri, Pedri per a Lamin, el rebuig per a Rodri, que amaga amb el llançament. Jo crec que la tenia per a xutar-la, sí. Cucurella per l'esquerra per a Àlex Baena. Baena que entrega de nou per a Cucurella. Altra volta a Espanya, atacant una selecció molt tancada d'Aràbia. Per la dreta la torna a esperar Lamin. Yamal, línia de fons, la pilota de Porro, centrada cap al segon pal. No hi ha opció de remat, però la jugada continua per la banda esquerra. Cucurella.
3: Qué divertido es jugar así, Fernando, tocando. Oh. Lo más divertido del mundo.
1: I a més amb velocitat, sí, no, no, i trobant sempre l'encert en cada passada. Olmo, que està jugant fantàstic. La juga per a Pedri, pilota dins l'àrea, el rebuig que rebenta la defensa d'Aràbia per a regalar-se-la a Espanya. És un monòleg, Juanjo.
0: Sí, sí, ho hem dit. Total. No hi ha rival, està totalment desaparegut, sense combat. O sigui, no és desaparegut en combat. Sí. I Espanya...
3: Ui,
0: atenció, ara.
1: No regala. En tot cas, el rebuig torna a ser per a... Que la juga el combinat nacional en servici de banda per a Aymeric Laporte. Partit i mig i zero errades de Laporte i Cubarsí.
3: Sí, sí.
1: Ahí la té el central català del Barça, Pau Cubarsí. Esta entrega per a Rodri. La selecció d'Aràbia sembla ja cansada, en este tram.
3: Es que no de correr para atrás, Luis.
1: Allà va jugar la Baena. Baena, la centrada molt llarga, impossible d'aplicar per a Olmo.
0: Estos partits que hi ha tanta superioritat, en este cas, afortunadament, se fan interminables per a el rival. Sempre corrent darrere de la pilota, sempre la iniciativa del contrari, això te va desgastant una barbaritat.
1: Hem vist la repetició del rebus de Ali Lahami de la jugada anterior. Quan apleguem el 40 de la primera meitat, Espanya guanya 3-0. Un gol inicial de Lamin Yamal, al que li han seguit dos de Mikel Oyarzabal. Tocant en el mig del camp, la selecció asiàtica i a falta de Dani Olmo, de les poquetes faltes que ha fet Espanya.
2: Ellos tampoco han hecho muchas, ¿no?
3: No.
2: Partido de pocas faltas, sí.
1: Partit de ritme, partit de fluidesa, el partit és súper interessant, el que està jugant la selecció espanyola, que domina per 3-0. Pressiona Lamin Yamal, amb la qual cosa ells tenen que endarrerir cap al porter. Este no s'ho pensa, la juga en llarg, la guanya el seu punter, el Brican, la pilota per a què enceten l'acció d'atac, allà va la pilota directament a les mans del porter. No! Ha anat a terra Cubarsí per a rebutjar una pilota que semblava senzilla per al porter, però això l'obri l'opció del contraatac a Espanya. Dani Olmo ja travessa la separadora, se'n va pel corredor dret per a què jugue per a Lamin Yamal. Ara té que vindre a tota pressa, a tota velocitat, la selecció d'Aràbia per a reprendre les seues posicions defensives. I ahí estan tots respirant, després de la carrera que s'han tingut que pegar per a vindre a defensar. 4 per al 45, 3-0 al marcador. Quan donaran de descompte, Charlie?
3: 5.
1: Allà va jugar la de nou
4: Espanya. Per ahí, la mitja està per ahí, entre 4 i 6 en tots els partits.
3: Sí, igual de 4, vamos 3-0, pero 3 tienen que dar seguros, porque las pausas no son larguísimas las de hidratación.
1: Sí. Es que si no, no caben en el salón, sí.
3: Ah, no son de... No,
4: son de publicidad.
3: Sí, eso, en serio. Va.
1: Allá va la pilota, pero Oyarzabal, amagan el lanzamiento, Oyarzabal, ahora sí, fora. El chut de Mikel Oyarzabal buscaba el hat-trick, el balón que se'n va fora. Bueno, en esa oportunidad no tú penses, ¿no, Fernando? Vols
5: no,
1: el hat-trick y...
5: Hombre, vamos a ver.
3: Y el hat-cuatro.
5: Él ha tenido ya el primer disparo, claro. Y después cuando le ha venido se le ha tocado con el pie derecho antes de golpear, que podría haber sido peligroso, y después ya se le ha quedado muerta otra vez y le ha pegado. Es muy difícil lo que le pedía a Dani Olmo en esa situación, que oye, mira, te veo y te la doy, sí, es complicado.
1: Dos gols, una asistencia y un traveser. Són els 40 minuts de Mikel Oyarzabal en el partit.
3: No són malos,
1: És que no hi ha debat. Jo conec davanters centres que no fan això en tota la lliga. Hi ha servici de banda favorable a la selección de Arabia Saudita.
3: Pues puede ser, sí. La verdad es que sí.
1: Van de la alegría dels aficionats espanyols que ja han en la graderia d'este estadi d'Atlanta en els Estats Units.
4: Avui sí que tenen motiu, per a celebrar.
3: Hombre.
1: Aràbia Saudita amb l'atac, ho fa per banda dreta. Bien, la juga al Juwair, entregant sobre al Dausari. Per la dreta espera de nou al Dausari, la pilota no. filtrada, que és bona, servici de meta.
3: A part, este resultado te permite en el descanso, ya da el descanso de Pedri, que tiene una tarjeta amarilla, lo puedes dejar en el vestuario. Es decir, que tienes 26 jugadores, chico, que igual juegas 8 partidos en un mes. Vamos a ser listos y vamos a dar descansos y dar opciones, ¿no?
0: Sí, pero estoy de acuerdo, pero también el marcar es importante,
3: sí.
0: El acumular goles a favor es importante.
3: Ya, pero yo prefiero que dé descanso hoy y que pueda jugar contra Uruguay más fuerte, ¿no?
5: Pedri tiene una tarjeta.
3: Tiene una tarjeta del primer día.
4: Está bien seguro.
3: Es el único.
5: Pero pues yo casi me la sacaría para no jugar contra Uruguay.
3: ¿Sí?
5: Claro.
3: No, es que te la borran luego. Fase, te las borras.
5: Cuando pasas de la primera fase, vale, menos mal, pues si no.
0: Ojo con las tarjetas simuladas,
5: sí,
0: ¿eh?
5: Sí, sí. Ojo. No, pero es sencillo, es que a veces los jugadores se equivocan.
0: Sí,
5: equivoca.
0: Pero ha habido un jugador de no sé qué selección que ha tenido problemas incluso para.
4: Ya sé que Dios.
0: Claro.
4: Sí. Creo que es Wahi, el davantero, es Costa de Marfil.
0: Sí.
4: Pero tengo problemas.
0: Sí. Que Cody War, sí.
1: Ojo, el córner que trago en ells. Contraatac per a Espanya. Ay, Lamine Yamal, mal control.
3: Cambio, no está fuera.
1: Mal control de Lamine Yamal.
3: Si no se juega a fútbol, que no juegue. Ya está, punto.
1: Y el rebuche de la selección de Arabia, que entrega la pilota capa Unai Simón, el porter de la selección española. Tan de debat sobre la portería de España. Si es que te iguala aquí, pose. Si es que no la toca.
5: No, de momento sí. De momento da igual.
3: Yo después de ver a Jonga, a mí es que Unai me gusta como portero. A mí Raya también me gusta. Pero en el mío equipo, Raya y Porro, no sé si.
1: Sí, no.
3: No creo que pasáramos el antidoping. No creo que pasáramos el antidoping. Me parece.
0: Muy buena.
3: Me parece a mí.
1: La torre.
3: Solo falta Camello.
1: España, minutos
0: para el Rayo. El del Rayo.
3: Sí.
1: A veure quants minuts tenim d'afegit en esta primera meitat. Seran 5, efectivament, ja ho havia dit, Egea.
3: Sí, és que el Mundial el tengo controlado, Luis. Si no duermo, no
5: digo. És que eres com Andújar.
3: No, un poquito más alto, un poquito más alto.
1: Cucurella, frontal de la
3: área.
1: Rodri per a Baena, amaga amb la centrada. Baena que la deixa per a Rodri. El xut de Rodri fora. L'ex del Villarreal, xut amb cama esquerra. El baló que se'n va fora. Rodri, un dels homes que amb un gol seu va aconseguir guanyar la Champions League. En aquell any va ser per al Manchester City.
3: I dijo otro día que lo había visto 5.000 veces en todos los idiomas posibles. El gol.
1: ¿El gol?
3: Sí. Lo comentó en una entrevista. Muy gratis. Dice, ¿lo he visto alguna? Dice, unas 5.000 veces en cualquier idioma. Lo veo en cualquier idioma.
1: Claro. Es que te fa ilusió, ¿eh?
3: Hombre, imagino.
4: Y si no eres dels habituals, ¿no?
3: Exacto. Supo Iniesta, que metía goles, pero no era un goleador. Uh-huh.
1: El baló per a Aràbia, i des de la cova Laporte per a recuperar la possessió per a Espanya. Servici de banda per al grup de la Fuente.
0: 5 minuts, has acertat, Charlie.
3: Sí, estoy en todo, Juanjo. Estoy en una forma terrible, vamos. Estoy a jugar.
1: Pedri en horizontal, entrega per a Lamine, per la dreta la espera Porro. Allà va el control de Pedro, de nou Lamine ja mal de primeres. Pedri endarrent el baló, encara que la seva passada no ha sigut bona. La torna a jugar a Espanya. Allà va tindre-la de nou Laporte, s'acosta cap a la zona d'atac. Continua Aymeric Laporte. Laporte per a Rodri Hernández. Rodri amb Pedri fa la trena obrint cap a la dreta. Així l'espera Pedro Porro. Porro en curt per a que la jugui la Lamine Yamal. Estem en el segon dels 5 minuts d'afegit. 3-0 guanya Espanya. El valor de Rodri.
3: El desbarque de Cucurella havia sido descomunal.
1: Rodri en curt, Pedri que tracta de marxar de les entrades que li feien els jugadors d'Aràbia. Pilota oberta per a que la torna a tindre Espanya. Jugant-la Pedri, obri pel costat, la rep Cucurella, la centrada de Cucurella, córner. Hi haurà llançament des del cantó per a la selecció espanyola en el tercer dels 5 minuts d'afegit.
4: Millor un 4-0 que un 3-0, no?
3: Sí, mucho mejor, sí. No, aparte, porque anima más el partido, porque desde que lo he visto desde la pausa, estamos un poquito más dormidos, ¿no?
1: Sobretot els minuts immediatament consecutius a la pausa, després ha millorat, després ha tornat a agafar el ritme de la selecció espanyola, que ja troba el córner ràpid, ho fa en curt, però la centrada amb l'exterior de la Minya Mal, que queda curta, provoca el contraatac per a Aràbia, és un 2, però mira com replega Espanya, eh? Mira com baixen com a llops, a punt de fer la falta, jo crec que l'han feta, però la recuperació va ser per a la selecció espanyola, la Minya Mal treballant en defensa. Un jugador súper compromès.
5: Tampoco hace falta eso hoy.
3: No,
5: eso
3: no, es verdad.
4: El cambio.
5: Tampoco hace
3: falta. No, yo en el descanso, lo digo en serio, ese jugador está para jugar directo, así que, pero yo no, lo dejaría en el
1: banquillo. No, hacer al descanso dos, tres cambios,
3: sí,
1: es una buena idea.
3: Yo, yo lo haría, Sonaría Ferran. Yo haría descanso jugadores como Pedri, seguro, que tiene tarjeta.
1: El balón es la de la selección española, el llançament bloquejat y la pilota que se'n va rebutjada per la defensa espanyola. El balón otra volta espera el combinat asiàtic que juga en el mig del camp. Minut i mig i estem en el descans. En este 3-0 que registra el marcador de l'estadi d'Atlanta, doblet d'Oyarzabal, el gol de Lamine Yamal. 3-0 Espanya davant d'Aràbia Saudita, que juga des de la defensa amb Ali Lahami jugant cap al seu porter. L'enviament cap al costat dret on l'espera el Dausari, però la pilota havia eixit fora de joc.
5: Quan ha golpeat el portero.
1: És posició avançada, amb la qual cosa recuperarà el baló el combinat nacional. Últim minut de la primera part. En este 3-0 que registra el marcador, però mira quins espais hi ha al mig del camp. Amb quina facilitat rep Pedri, juga cap al costat esquerre, de nou Baena, Pedri busca la trena, Baena, la centrada frontal de l'àrea, rematada i Arzabal.
4: Ha rematat el jugador de Arabia. Sí.
1: Directamente a las manos del porter, que no posee la cama.
3: Así de fácil.
1: Vale. Si posa la cama en la pilota, donde estaba la pilota, pues...
3: Vale. Ha ido al balón y ya está. Sí.
4: Sí, de momento no el veo, ve per darrere. Sí,
5: no,
4: sí.
5: No lo veo.
1: Si es al revés, esperar, ¿eh?
3: Así es. Sí. Así es.
5: Podría haber sido, sí.
1: Ahí sí que le demana disculpes Mikel Oyarzabal, el capità de la selecció aràbiga.
3: I va pitar-hi el descanso.
1: I té que vindre ja la pausa. El descans en este partit on la selecció espanyola ha demostrat en 45 minuts que sí, que continua sent candidata a tot en este campionat del món 2026 que viu l'Equador de la segona etapa. Descans en Atlanta. Klaus envia els jugadors cap als vestidors. En el 10, Yamal. En el 20 i en el 23, Oyarzabal. Espanya 3, Aràbia Saudita 0.
4: Vos demane una primera valoració breu perquè se'n tenen que anar cap a la camp, però què vos ha paregut esta primera meitat, Charlie?
3: Pues que es la España que queríamos ver y la España que hemos visto. La aparición de Lamine Yamal le da otro aire, la actitud de los jugadores es distinta. Yo creo que el golpe del otro día les ha hecho reaccionar y con esta selección y jugando a este nivel, pues tenemos más opciones de conseguir cosas, aunque esto aquí falta muchísimo todavía.
4: Juanjo.
0: Superioritat absoluta d'Espanya, però atenció, Aràbia Saudí no és cap referència de res. Possiblement serà dels dos o tres pitjors equips del... Perquè, acaba en un moment. Fins Cabo Verde tenia jugadors jugant en altres lligues, en alguna en Europa. Aràbia Saudí ni això.
4: Fernando.
5: Sí, bueno, teniendo en cuenta todo lo que ha comentado Charlie y Juanjo, España ha sido superior. Ritmo de circulación más rápido, más desborde por banda, más disparos de media distancia, mayor efectividad cara al gol, más pelotas al área y defensivamente pues sin tener ningún problema atrás y aprovechando muy bien el tipo de rival que está teniendo.
4: Bueno, pues és la valoració. Ara de seguida tornem també amb més coses i en més anàlisi de lo que pot ser esta segona meitat entre este Espanya 3, Aràbia Saudí 0, però viatgem cap a Alacant perquè ja s'està escoltant el company David González. Què tal, com estàs? Bona vesprada.
6: Què tal, doncs? Sí, quasi a peu de foguera en la foguera de Florida Portazgo, que ha sigut la guanyadora després de la decisió del jurat, la millor foguera d'Alacant, que es podrà contemplar així en el carrer Cefeo en els pròxims 4 dies, escassos 4 dies ja que queden de fogueres així a Alacant. Al meu costat tinc a Paloma Jiménez, ella és la vella d'esta foguera. Paloma, bona vesprada.
7: Muy buenas tardes.
6: Primer que tot, l'enhorabona.
7: Muchísimas gracias, de verdad.
6: A veure, com ha sigut aquest moment en el que heu rebut aquesta telefonada? Ha sigut Ximo el que ha rebut aquesta telefonada. Com ha sigut el moment?
7: La verdad que muy emocionante. En ese momento no eres ni consciente de todas las emociones que pasan por tu cuerpo, pero la verdad que ver a toda la comisión reunida es algo indescriptible.
6: Sou, además, una gran, gran, grandísima familia.
7: Sí, la verdad que sí, somos una hoguera de barrio y los comisionados, la mayor parte de ellos son grupos familiares y la verdad que se siente muy, muy en familia aquí en La Portalgo.
6: Así, es vital que no vaig a dir que vos agafa de sorpresa, perquè país que cada dos anys el premi ve cap a sí, però sempre es viu, suposo que amb moltíssima intensitat.
7: No, la verdad es que no nos lo esperábamos porque este año había muchísimo nivel en la categoría y cualquier cosa puede pasar, pero sí, la verdad que ha dado la casualidad de que cada dos años hemos recibido el primer premio de especial y muy agradecidos y muy orgullosos.
6: Contanos un poco sobre esta génesis, que es el lema de la foguera, la tenemos así, no sé si arribará a los 18 metros de alto, pero ens está ahora mateix tapando el sol que fa así a la can, abrasador, y contanos un poco, que tenemos un remate impresionante, que es el que muestra esta foguera.
7: Sí, pues es una propuesta futurista del artista Josué Beitia y tiene como pieza central la cara de una mujer que representa la naturaleza, que permanece en su esencia sin modificar por la tecnología, y más arriba pues a los laterales tenemos dos especies de caballos de fuego que han evolucionado y se han ido adaptando pues a esos nuevos desafíos que puede plantear la tecnología de aquí a un futuro, y como remate principal tenemos el pulpo, que representa como la tecnología y conecta todas las escenas que tenemos alrededor de nuestra foguera. Y también no podemos olvidar la pareja de foguerers, que ha evolucionado en una pareja de sirenos que a pesar de que el futuro cambie o que la vida dé muchas vueltas, lo que sigue permaneciendo es la esencia festera alicantina.
6: La esencia de Alacant. En la part trasera sí. También tenim la Font de l'Aiguadora.
7: Sí, sí, sí, que también ha sido un poco como modificada, ha evolucionado a una figura robótica, pero sigue, como te he dicho, sigue conservando su esencia.
6: Paloma Jiménez de Llea, de esta foguera de Florida Portalgo, l'enhorabona y moltíssimes gràcies per atendre.
7: Muchísimas gracias, de verdad.
6: Dos companys des d'ací, des d'esta foguera Florida Portazgo. Anem a acomiadar esta connexió amb dos apunts de fogueres més. Recordem, demà a les 11 del matí es produirà aquesta entrega, aquesta recollida de premis per part de les comissions, i ara mateix des de les 6 també s'està desenvolupant l'ofrena de flors a la Mare de Déu del Remei, així que des d'ací, des de la Can, aquesta és l'última hora d'esta festa de les fogueres.
4: Gràcies, David, per aquesta cobertura especial en les fogueres d'Alacant. Estem també en un ull ficat en la tele, en aquesta ofrena d'aquest any 2026, en directe des de també a Punt Media, en una vesprada en la que estem, bueno, pues, visquent, no?, esta jornada de Mundial, on Espanya de moment
6: adeu.
4: Està... Adeu! Adeu, David, gràcies! On està, de moment, Espanya guanyant 3-0 a Aràbia Saudí. Tenim que fer una pausa i al tornar continuem amb més anàlisi de cara a esta segona meitat.
8: Continuem complint amb el nostre compromís, la informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
10: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
11: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
12: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
11: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
10: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
12: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
12: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
13: De tu a tu. Duh.
11: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.

0: Espero que pide.
1: Ja no fa falta córrer. Espanya jugant caminant, però tot i això trasllada la pilota fins a la posició de Nico Williams.
0: Que no encara no és ni una vez.
1: No.
0: Hasta a lo fácil todo el rato.
1: I este, jo és que per a traure Nico Williams treia Jeremy Pino.
0: És que ja se l'havia.
1: Ah, sí? És que no l'he vist. Jeremy Pino per la dreta.
2: Estava esperante.
0: Hombre. Mira.
1: L'acció de Fabián. Fabián que entrega per a Merino. El xut de Merino bloquejat per la defensa d'Aràbia. En tot cas, recupera ben ràpid. Final. Conclou el partit en Atlanta. Espanya guanya i goleja. Espanya 4. Aràbia Saudita 0. Espanya fa 4 gols. Espanya continua sense encaixar. Espanya suma 4 punts. Espanya és líder del grup H de esta Copa del Món.
3: Bueno, pues acaba el partit en este 4-0, que com diu Luis Rutia, col·loca de moment a expenses de lo que puga fer Uruguai davant Cap Verd com a primera de grup. Són les 8 i 2 minuts de la vesprada. Anem a fer una pausa i al tornar analitzem tot el que ha estat esta victòria 4-0 d'Espanya davant l'Aràbia Saudita.
4: Som la veu de tots. Som Apu.
5: Torna Cinema Jove, Festival Internacional de Cinema de València. Del 19 al 27 de juny, llargmetratges, curts i sèries en una de les cites culturals més esperades. Enguany amb cicles dedicats a Greta Gerwig, un nou cicle per als més menuts, Cinema Kids, amb pel·lícules per als de 3 a 9 anys. Amb més informació en cinemajove.com. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en fogueres. Servicis sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
10: De tu a tu. Shake that thing, miss. Can I
11: shake that thing, miss? Punt a punt. Esport en estiu.

0: 4 minuts passen de les 8 de la vesprada. Continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Acaba de guanyar Espanya el seu segon partit al Mundial, el segon partit que juga, el primer que guanya, la selecció de Luis de la Fuente. I vos demane, bueno, pues a cadascú per a començar una valoració de lo que ha estat este partit, i ara s'endinsem en detalls, en noms propis, però Espanya que guanya 4-0 Juanjo Rodri davant l'Aràbia Saudita, en un partit en el que, bueno, pues evidentment parlaven de que n'hi havia moltes expectatives ficades per a Espanya.
1: Sí, que s'ha resolt satisfactòriament. Jo crec que servir sobretot per a recuperar l'autoestima, de pensar que no és la imatge que se va donar en el primer partit, era totalment irreal. Esta s'aproxima molt més a lo que és Espanya. De totes formes, no se pot traure conclusions massa optimistes per la debilitat del rival. És un rival que ja ha dit que pensa que estarà entre els 3-4 pitjors equips del torneig. No han segut falcons, han segut pardalets. Pardalets i
0: en tot el respecte, però sí.
1: Crec que la segona part d'Espanya, una vegada ja en el marcador forte, s'ha dedicat a xuar més que a marcar. No li ha interessat

0: 8 minuts i 42 minuts de la vesprada nit, ja en este punt a punt en el que anem a endinsar-nos en la prèvia. Si n'hi ha algun protagonista més de la ressaca d'Espanya, pues estarem pendents per a escoltar-lo, però jo crec que ja hem escoltat a molts dels protagonistes del dia d'avui i anem a saludar, perquè ja els tenim per ací, per a contar-nos este Bèlgica-Iran. José Luis Gual, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Per cert, Salva, avui que han guanyat parlen tots, t'has d'anar a compte o no? En Espanya, bueno, 4-5 futbolistes.
0: Que...
1: guanyar palmatòria i el resultat no és bo. Ahir parlar el que és obligat, l'entrenador, 4 frases i a la dutxa.
0: A mi m'agrada molt igual perquè sempre arriba com un bouet. No,
1: no, però és que és de veres, és de veres. Sí, l'escolla,
0: sí,
1: que dir-les.
0: Sí. No, tens tota la raó, però...
1: per haver guanyat Aràbia Saudí, en tots els meus respectes.
0: No té mèrit?
1: Aràbia Saudí 4-0.
0: No té mèrit? La victòria d'Espanya?
1: Guanyar sempre té mèrit i en un Mundial. Val. Però Aràbia Saudí ni és França, ni és Alemanya,
0: bueno,
1: ni és Argentina.
0: És la que t'ha tocat, bueno, no? En el grup. Anem a veure davant Uruguai, no?
1: No, no, que me pareix perfecte. Que sí, sí, objectiu Mundial, però això no ha fet més que començar i s'ha guanyat a una selecció que, vamos, quan guanyarà el que més guanya de la selecció d'Aràbia? Si Pablo, que ho sap tot, segurament nos ho contarà, no?
0: Pablo, li va, bona vesprada, què tal?
2: Què tal, muy buenas.
0: La sort que tenen Aràbia és que ho paguen molt bé. Igual...
1: sí, però paguen bé a Cristiano Ronaldo, no, a Karim Benzema i a tot esto.
0: Clar, això es paguen extra bé. Claro. Però jo crec que estos no guanyaran 4 duros i un sugus, no?
1: No,
0: crec que...
1: vols dir?
2: Home. A veure, hi ha alguno que tiene su cartel. De hecho, hay uno que conocimos aquí, bueno, de los que vino en, a la Liga Española. Salem Aldosari es un buen futbolista, no es broma.
0: ¿Te recuerdas de aquel Weris Fahad?
2: Sí, sí, sí.
0: Que era el trending topic,
2: que
0: ¿no?
2: Luego fue sancionado, ¿eh? Hay que recordar que fue un añito sancionado.
0: Bueno, venim d'eixa resaca. ¿Qué vos ha preguntado? Abans de comenzar en el Belgique-Eran, ¿qué vos ha preguntado, Victoria de España? Igual yo creo que lo que vol dir es que no va al pelar res y que anem a veure a Uruguay qué es lo que pasa, pero...
1: yo creo que hay que donar-li la importancia que té.
0: La chusta.
1: Guanyar a una selecció molt menor, molt inferior, en la que el Castelló digui jo, la selecció espanyola en tercera velocitat. Encara estic jo recordant lo de nit.
0: Sí.
1: Jo diria que segurament si el Castelló haguera jugat a la final i haguera guanyat el Màlaga. Però bé, la selecció espanyola en la tercera velocitat està en condicions en els futbolistes que té de guanyar a Aràbia. És a dir, està molt bé, tu tens que passar esta fase de grups, tenies que haver sumat segurament els 9 punts, perquè... però bueno, jo també, l'altre dia, disculpe una miqueta, perquè entrar en competició no és fàcil, agafar una miqueta el pols al que és un escenari diferent, estàs en un país diferent i bueno, això al principi sempre costa, se te presenta un partit que se te complica i bueno, pot entrar des de la lògica, però ara que ha entrat ja un poc en calor la selecció espanyola, ha guanyat avui en contundència, no sé si en tanta contundència o no, però hauria de guanyar a Uruguai. I bueno, com explicava abans Luis Urrutia, si va tot com s'espera, pues bueno, segurament encara tindran que passar uns quants partits per a veure la certa mesura d'Espanya. Per a mi és una errada a dia d'avui comparar esta Espanya a la que va ser campiona del món, per moltes raons.
0: Home,
1: per
0: clar.
1: Tant, sí. Tot i que el que s'ha fet en la Nations League, que tot el que s'ha fet en l'Eurocopa, que està molt bé i té molt de mèrit, per supost, però el Mundial és un Mundial, n'hi ha que donar-li també la importància i la transcendència que té, i n'hi ha que anar poquet a poquet. Jo encara vull veure a Espanya fer un partit redó davant d'una selecció de nivell, que això encara no ha arribat. Espera que arribi.
0: Pablo.
2: Sí, al final yo creo que muchas veces los análisis también los hacemos en base al resultado. Yo creo que...
0: sí, son, a ver, es la verdad, son análisis resultadistas. Vull dir, tenía que parar también de fets, ¿no? De cosas que están pasando.
2: No, y que el otro día, por ejemplo, yo creo que se puede hablar de que España estuvo muy mal. Para mí estuvo muy mal. Estuvo muy mal, evidentemente. Para mí, creo que para todos, el otro día contra Cabo Verde, España estuvo muy mal. Pero no basta solo con decir el por qué estuvo mal. Yo creo que España es una selección que salió con un extremo que no es un extremo al uso, que es Ferran Torres. Luego, un centrocampista jugando por fuera, que tampoco es un jugador que está habituado a jugar por fuera, como decías, como es Gavi. Creo que todavía España no ha conseguido conectar a Rodri, Fabián y Pedri, los tres, de una manera consistente y sólida. Hay que recordar la última Eurocopa, que Pedri se lesiona y que termina, bueno, pues habiendo ese cambio en el que Fabián está más cerca de Rodri, entra también Dani Olmo. Es decir, hay unas situaciones que no beneficiaron y que creo que a Luis de la Fuente lo que mejor le sienta es cuando tiene el fútbol de extremos y cuando evidentemente Lamine Yamal, que es el futbolista más determinante de esta selección, está bien para abrir campo, para generar cosas, para generar fútbol. Yo creo que lo de Baena por la banda izquierda puede ser anecdótico, pero ha aportado cosas, pero me quedo evidentemente con que cuando tienes un extremo desequilibrante como es Lamine Yamal, España es mucha mejor selección.
0: Bueno, és de veres que avui ha trobat una versió més reconeixible, no? La selecció espanyola, i que li ha servit per a mig gas guanyar-li 4-0 a Aràbia Saudí. No sé si voleu comentar alguna cosa més d'Espanya, si no ja s'endinsem en farina d'altre costal, que diria el bo d'Alberto Jogo, que és este Bèlgica-Iran, que no deixa de ser un partit atractiu, perquè Bèlgica, que és aquesta supereterna promesa de que va donar la sorpresa, perquè sempre ha tingut molts noms, no?, reconeixibles i a grans clubs del món, i una Iran que a la Chita callando sempre fa paper, i que cal recordar, bueno, pues que en el primer partit Iran va empatar 2-2 davant Nova Zelanda, i ja Nova Zelanda de Tim Payne, famosíssim Tim Payne, i una Bèlgica que també va tropeçar en Egipte empatant a un. Així que, de moment, el quadre, que és este grup G, arranca en una Nova Zelanda com a primera de grup, tots en un punt, és a dir, tots tenen opcions de passar a la següent fase, i Iran està com a segon classificada, Bèlgica com a tercera i Egipte com a quarta, però s'enfronten Bèlgica e Iran. Qual?
1: Sí, és un partit en el que Bèlgica, en teoria, té que anar a sumar els 3 punts per a, bueno, encarar, no?, i la classificació en esta fase de grups davant d'Iran, però bueno, com dies, no?, jo crec que el partit està més igualat del que la gent pot pensar, i anem a veure quina és la mesura dels Diablos Rojos, no?, que, que és el nom en què es coneix a la selecció belga. Per nom sí que té jugadors molt més coneguts que la selecció d'Iran. Dona la sensació que alguns ja han viscut el seu millor moment, no?, futbolístic, sí, la seva millor etapa. Jo, sobretot, me centraria en Kevin De Bruyne, no?, que sí, bueno, fa 4-5 anys segurament era top 5 mundial, no?, un futbolista amb una capacitat de generar coses i d'ell mateix a fer gols i desequilibrar partits, i que bueno, ara evidentment ja està en el calxo. I bueno, al voltant d'ell, pues, jugador segurament el que està a més nivell és Leandro Trossard, que és titularíssim en l'Arsenal, el campió de la Premier i subcampió de la Lliga de Campions, i Courtois en la porteria. Després, pues, bueno, per exemple, parlant de Thomas Meunier, no?, sí, ja sona molt per al València, pues, bueno, un futbolista ja en la seva edat, que també. Jo crec que com la gran majoria... han tocat ja, no?, el sostre, no?, i bueno, tracten de fer-les fora el millor possible.
0: Jo sempre penso que quan un jugador ja porta 3 mundials, ja fas l'anàlisi de que, bueno, ha fet una molt bona carrera, perquè jugar 3 mundials no és gens senzill, però que, clar, ja te parla de que han passat 12 anys, vull dir, que ja estàs en el tram final de la carrera.
1: Sí, és una selecció veterana. Bueno, també jo destacaria Tielemans, no?, futbolista de l'Aston Villa, que també és un futbolista molt important en el conjunt d'Unai Emery. Segurament són els més destacats, però, bueno, Lukaku, crec que el gol de l'altre dia és un poc anecdòtic, perquè sí, Lukaku tampoc està com per a tirar mosques. Però, bueno, en teoria, Bèlgica hauria d'anar a pel partit, hauria de guanyar, però crec que en dificultat davant d'un Iran que té poques noms coneguts, per a mi, suposo que per a la gran majoria meditaremi, no?, el punta, molt de físic, molt de cos, el típic nou que està acostumat a estar tot sol, no?, ahí
0: una illa,
1: lluitant,
0: no?,
1: davant de la defensa contrària, que passa per Inter i, bueno, pega moltes voltes. I, bueno, però segurament va ser un partit interessant en l'aspecte tàctic, veure també com se planta damunt del terreny de xoc Iran i quins riscos és capaç d'assumir d'entrada la selecció de Bèlgica.
0: Bueno, pues te pregunto per les seleccions, perquè ja les coneguem des de fa uns minuts, per a que ordenar un poquet els jugadors tant de Bèlgica com de l'Iran, venint d'una alineació complicada com és la d'Aràbia Saudita. La d'Iran tampoc està mal, no està mal.
1: No, no, ni molt menys. Ara s'explicarà Pablo, no?, un poc qui són els futbolistes que composen IC11 de la selecció d'Iran. I els que ha escollit, en este cas, Amir Galenoei, per part de Bèlgica, que avui actua de local en este grup G. El partit se juga, recordem, a Los Ángeles, en el Sophie Stadium. Té una capacitat per a vora 71.000 espectadors. Bèlgica, que juga, com no, en Thibaut Courtois en porteria. 4 homes en cobertura de Kuiper, serà lateral esquerra, Meunier lateral dret, la parella de centrals per a el central del Lille, Ngoy, i per a Mechel, el del Brujas, se perdaven el doble mig en 3 per a Raskin i per a Tielemans, com diem, una línia de 3 mitges puntes que serà per a Salemakers, el futbolista del Milan, Leandro Trossard, que apuntàvem de l'Arsenal, Kevin De Bruyne, la mitja punta, dalt el referent serà Romelu Lukaku, que l'altre dia va salvar a ultimíssima hora a Bèlgica de perdre el partit. Per part d'Iran, juga Beiran Van en porteria, col·loca 3 centrals, que són Kanani, Kalis de Inemati, el carril dret serà per Ardani, l'esquerra per a Aksafi. Després, a la sala de màquines van estar Godos i Esatolai, en Moebi en banda esquerra, Resayen en la banda dreta i dalt Meditaremi, en un partit que xula un àrbitre argentí, Darío Herrera, i que està a puntet d'arrencar.
0: Bueno, ahí veiem la imatge de l'estadi, pràcticament ple, com ja ves de costum, no?, en este Mundial, i els jugadors eixint. Ara de seguida escoltarem els himnes tant de Bèlgica com de l'Iran, però Pablo, què te semblen aquestes alineacions?
2: Bueno, algo previsible, ¿no? Yo tenía la duda de qué iba a hacer Irán y si iba a salir con una defensa de 5, si iba a salir con una defensa de 4, porque al final sí que es un combinado que cuando juega contra selecciones que considera muy superiores o más superiores a su propio combinado, tiende a cambiar una defensa de 5. Vamos a ver si finalmente es así con Nemate, con Kalidasset y con Kanani como el trigote o el tridente de centrales. Creo que es una selección que estábamos hablando de Bélgica, coincido con Wall, de que esa generación de los mejores futbolistas, uh-huh, con los Thorgan Hazard, que De Bruyne, por ejemplo, que sí, como decía, que hace unos años era de los mejores del mundo.
0: Incluso el pasado mundial, ¿no? Ya fa sí, 4 años que dices, están en ese momento, ¿no? En ese momento de no arribar a los 30, pero ahora ya pasan de 30.
2: No, incluso el propio Romelu Lukaku es otro de los ejemplos. Recordamos al hermano de Hazard, que
1: a Mitchell, en 4 años menos, que era un buen centre.
2: No, tenían al Alderweireld, el Vertonghen, Bernat. Sí. Buenos centrales, es decir, había una selección muy, muy potente, pero con Irán yo me quedaría con que algunos nombres, no, evidentemente muchos, no nos suenan. Uh-huh. Creo que una de las bajas que le ha hecho daño a Irán es la de Sardar Azmoun, que es un, uh-huh, futbolista que yo creo que todo el mundo sí que, más a la gente que le gusta el fútbol internacional, lo tiene en la cabeza, uh-huh, porque era un futbolista que se enfrentó al Villarreal en Europa League, que era un jugador que cuando salió o cuando en el Rubin Kazan explotó, creo que llamó la atención de muchos clubes. Jugó en el Zenit, jugó en la Roma, y es un jugador que bueno, que era muy muy interesante, y se ha quedado fuera, algo curioso, Sardar Azmoun, por un motivo político. Es que se hizo una foto con uno de los emires de Dubái, lo que provocó que le tiraran de la selección a Sardar Azmoun, una de sus estrellas.
0: Ahora me contes esa historia. Está sonando Linde de Bélgica.

0: L'himne de la selecció nacional de Bèlgica, ara escoltarem el de l'Iran, però estaves contant-nos aquesta curiositat. De...
1: Sí, perquè és que era un, és un dels jugadors més importants d'Iran i te diria que de los mejores de les últimes dècades en Iran.
0: A veure si escoltem ahí l'himne de l'Iran, a veure. Ahí està, l'himne de Iran.

0: L'himne d'Iran sonant als Estats Units, vull dir que això també, qui ho anava a dir, no? Fa uns mesos, i després la geopolítica, pues, per desgràcia, perquè sempre és per desgràcia, ens ha portat a una situació que a ningú li agrada, però ahí està, la selecció de l'Iran i una selecció de Bèlgica a la que jo vull ficar un nom damunt la taula, com és el de Matías Fernández Pardo, que està a la banqueta, que no és titular, però que, clar, va tindre que decidir entre Espanya o Bèlgica i s'ha de cantar per Bèlgica.
1: Sí, podemos confirmar que no és família de Pau Pardo.
0: Vale.
1: Pero, bueno, madre italiana, padre español, podía elegir entre Italia, España y Bélgica. Es un futbolista que bueno, ya se sentía, él se siente belga. La selección española sub-21 le intentó llamar hasta en 4 ocasiones y él rechazó ir con España porque tenía claro que iba a esperar esa llamada de la selección belga. Y es un futbolista muy, muy interesante, que yo creo que veremos luego en la segunda parte. Y es un jugador de un nivel altísimo, joven todavía, y que los próximos años le escucharemos hablar mucho más de él.
0: Generació 2005, que ja ha fet una gran temporada, com la resta de companys del Lille, perquè el Lille ha tornat a la Champions en esta temporada de la Ligue 1. I 8 gols, 5 assistències per a Matías Fernández Pardo, que avui igual es irà des de la banqueta, i que de moment tindrà que esperar per a tindre minuts, però allà van els àrbits en el dia d'avui per a que arranque este partit entre Bèlgica e Iran.
2: Sí, perquè tenim ja els àrbitres damunt del terreny de xoc. Que bonica, per ser la cerimònia en cadascun dels partits en este Mundial, que estem contant així en el punt a punt en Apunt Ràdio després de la golejada d'Espanya. Ara amb molta més tranquil·litat, m'imagina que algú hi haurà nerviós, no? Però a veure si guanya Bèlgica, què passa en Iran. Al final és futbol, i hi ha moltíssima gent que està aprofitant, no? Este mes i les pròximes setmanes, per supost, per a veure molt de futbol. Va produir-se el sorteig entre capitans. Recordem que l'àrbitre és argentí i que tenim en el bar un altre argentí, Hernán Mastranguelo, Carlos del Cerro Grande.
0: Sí. Ahí está.
2: Perill, però...
0: Teu amic.
2: No, jo no tinc cap amic en el comitè tècnic d'àrbitres, la veritat.
0: Sí.
2: Me precie per dir que no tinc cap amic en el comitè.
0: Sí, sí, sí, és un orgull,
1: Del Cerro, que és el asistente de bar, es decir, si sufre algún tironcito en la silla, si le da algún calambre,
0: le dit, ¿no?
1: Si el dedo tiene molestias del señor colegio de bar, ahí está la del Cerro para sentarse en la silla.
2: Con día que este es el nivel.
0: Sí, sí, sí, sí. Hasta aquí hemos llegado, ¿no?
2: Bueno, pues están recordando esa alineación, la de Bèlgica, que... Bueno, pues ahí presenta, ¿no? Sobretot ese quartet ofensiu, ¿no?
0: Sí.
2: Amb el suport de Raskin i Tielemans. Sí. Segurament una miqueta més de futbol Tielemans, ¿no? Però ahí la idea té que ser enganxar en De Bruyne a partir d'ahí, ¿no? Pues ara...
0: Que passen coses.
2: Sí, efectivament.
1: Con Tielemans nos da la sensación de que es un futbolista que llevamos escuchando muchos años porque debutó con 16 años en el Anderlecht. Era un adolescente cuando debutó en el Anderlecht.
0: Sí, el Mónaco, ¿no?
1: Sí, sí, no. Es un jugador que costó muchísimo dinero. I solo tiene 29 anys todavía.
0: 25 kilos va pagar el Mónac en 2017. Vull dir, és que ja va canviar de 10 anys.
1: I lo valia, perquè és un jugador d'un nivell altíssim.
0: I no té 30 anys encara,
1: no,
0: 29.
2: Bueno, així es pinten, per cert, l'alineació d'Iran en un 4-3-3. Hi haurà que veure després si se col·loquen a Xina, però va començar el partit, va menjar d'eixida la selecció de Bèlgica, que vestís amb la seva equipació habitual, la camiseta de color roig, les calces i els pantalons de color negre, amb les llistes de la firma esportiva que els equipa en color groc per a fer els colors de la bandera del seu país. La selecció iraní, que vestís completament de blanc, tot preparat, tot a maní per a que arrenqui el partit, per a que rode la pilota, per a que s'enceti este duel. Recordem, en el grup G, amb un quàdruple empat a un punt després de la jornada inaugural, per tant, l'obligació de guanyar, no només per a Bèlgica, també, per supost, per a Iran, per a, bueno, pues afrontar d'una manera més tranquil·la o més plàcida el que seria la tercera jornada en esta fase de grups. Tot el món pendent de Kevin De Bruyne, ahí el ex del Manchester City, ara en el Nàpols, en el Calcio, en la Lliga Italiana. I bueno, estan fent temps, com sol dir-se, per a que se complisca l'hora. Sí.
0: Arriben les 9 de la nit, correcte.
1: Ahora, por cierto, que estábamos viendo las imágenes cuando veíamos la alineación del posado de los futbolistas, posado de entrenador. Dentro de un ratito veremos a la selección de Uruguay y veremos a Bielsa, que se negó a hacer un posado. Y es tremenda la imagen de Bielsa cuando salen las alineaciones, que está completamente quieto.
2: Ha comenzat el partido, ha menechado Isida Bélgica, la pilota damunt, buscaba el costat dret, ahí votaba la selección iraní, que se emporta la pilota, valor que cree que espera Taremi, cau a terra, fíjate el cos, li donaran la pilota, no ha eixit el valor del terreny de xoc, ara sí. Se'n va fora i es valor per a Bèlgica.
0: En quina intensitat ha començat el partit,
2: Sí, bueno, Taremi és lo seu,
0: Sí, sí.
2: Pues el valor que ja el juga Bèlgica des de darrere. La trauen ahí els futbolistes de Rudi García, que és el seleccionador belga. Valor que ve Ahí volcat al costat de Meunier, tocava el baló obert, però ahí treballa, en este cas, Salemakers, descarregant arrere la pilota que la té iniciada de baló, de nou per Engoy. Engoy ha plantat en camp contrari, toca la seva dreta, la pilota que venia ahí, de nou, en este cas, per a Raskin. Is de 3, eh? Ara està molt de moda això d'eixir de 3, la selecció belga. Té ahí jugadors en bon peu i bueno, anem a veure, estic pendent, no?, de com s'ha plantat Iran en quant al dibuix tàctic, perquè sí que és de Salemakers, descarregant arrere la pilota que la té iniciada de baló, de nou per Engoy. Engoy ha plantat en camp contrari, toca la seva dreta, la pilota que venia ahí, de nou, en este cas, per a Raskin. Is de 3, eh? Ara està molt de moda això d'eixir de 3, la selecció belga. Té ahí jugadors en bon peu.

0: Es difícil sacarlo de Escocia, pero Raskin creo que me parece un buen futbolista en el centro del campo. Creo que ya a Ngoy no lo puedes sacar, o al menos por una cantidad baja. Y en el caso de Michel, que creo que es un futbolista muy muy interesante, sí que creo que va a dar el salto a algún equipo europeo, pero no me cuadra por estilo, por ejemplo en un Betis, y no me cuadra tampoco por estilo de juego a la Real Sociedad, sobre todo porque creo que es menos asociativo en ese sentido.
1: Pues mira, juega Ngoy, futbolista del Lille, dorsal número 25, un jugador
0: de mucho nivel.
1: Sí, que da la sensación de ser molt dinàmic, no? Té més traces de migcampista que de central, certament. Balón manda esquerra y treballa Leandro Trossard, com sempre, tirant d'amagos, tirant de fintes. Vol encarar al seu parell, continua Trossard en la pilota, doblava per fora De Bruyne, preferís tocar per dins. El balón que venia ahí per a De Kuip, per a treure la defensa d'Iran, que té moltes dificultats per a eixir en el balón dominat. De fet, acaba de perdre. Encara que ara, mira, ha recuperat després de la pèrdua, però li dura molt poquet el baló. I ara Conter, perquè torna a vindre la càrrega, és De Bruyne, la cama canviada, i té molt de perill. De Bruyne que li pega, el baló que se'n va desviat, se'n va per damunt del travesser, però és el lloc on li encanta, a Kevin De Bruyne, col·locar-se-la per a la cama dreta i buscar l'escaire. El remat no ha sigut bo, però si li dona espai i li deixa pensar Irana a De Bruyne, pot patir,
0: Sí, quantes vegades hem vist, además, a De Bruyne recibir en la izquierda para buscar ese golpeo, ¿no? Porque es un jugador muy móvil, también lo hace desde el otro lado porque tiene una izquierda muy buena, pero creo que es una de las claves, sobre todo esa pérdida de Irán, porque Bélgica, tras robo, es una selección muy, muy alegre en ese sentido.
1: A mí me ha cridado mucho la atención que isquera del City, que creo que encara le quedaba fútbol. Igual era más un tema mental, ¿no? De necesitar un cambio, ¿no?
0: No, y que yo creo que ya estaba algo cansado del día a día, no sé si decirlo, con Guardiola, y sobre todo ese, el vivir en Nápoles no es vivir en Manchester, ¿eh?
1: No té res a veure. Juga Bèlgica, que monopolitza el control de la pilota, encara que se'n va i se'n control.
2: És més divertit viure en Nàpols, no?
1: Home, en Nàpols te poden furtar la cartera, te pots anar a la platja, en fi. No dic que en Manchester no te la puguen furtar.
2: Ah, anava a dir-te, quina publicitat li acabes de fer a Nàpols.
1: No, però en Nàpols n'hi ha que anar en compte, eh?
2: Sí, sí, és de veres. Però te pots menjar una petxeta també molt bé, eh?
1: I en el cotxe t'has que anar també en compte, eh?
2: I en la moto.
1: Sí, les rotondes són absolutament criminals, eh?
0: No existen los semáforos, se cuenta.
1: No. Juga Bèlgica, 8 i mig de partit, 0-0 en el marcador, Bèlgica 0, Iran 0, és el grup G del Mundial en esta fase de grup. Mira, ara sí que arranca per la banda esquerra, Trossard, la cama canviada com sempre, la col·loca dins de l'àrea, espera De Bruyne, li pega baix, el rebot, s'ha parat en dos temps, Beiran van, però comença a amontonar-se la faena, eh? Per al porter iraní, ha fet una doble parada, després del rebut ha tingut l'opció de rematar, no he vist qui ha segut l'home que ha agafat esa pilota solta dins de l'àrea, però comença a avisar seriosament Bèlgica, eh?
0: Sí, y veíamos que esto va a ser la tónica, el que veamos a Trossard muy abierto, decías igual que antes del partido era una de las claves y uno de los jugadores que en mejor momento está, y vamos a ver a De Kuip que se va a meter por dentro, es un lateral que le gusta ir por dentro y era el que finalmente intentaba ese remate final para superar a Beiramant, que repito, es que es uno de los míticos de los mundiales y de las Copas Asia de Irán.
1: Pues mira, no li ha tingut ningú respecte a Lukaku, en la primera acció en la que ha volgut rematar ahí el punta de Bèlgica. Afortunadament s'ha recuperat el porter iraní, baló que torna a tindre ahí Bèlgica en la sala de màquines, descongestiona la pressió, baló que ja té Tielemans, el futbolista de l'Aston Villa. Això obliga, com no, a pegar passeig enrere a la selecció d'Iran. Toca, de moment està eixint en qualitat, Bèlgica pràcticament no té oposició, no hi ha discussió en quant a qui té la pilota, qui és posseïdor de la esfèrica en este inici de partit en Los Ángeles. Camí del 10 de la primera, quan venia Lukaku des de l'àrea, Lukaku per acabar, Lukaku que li pega, s'ha tirat a terra, ha baixat la cuixa i Nemati, envia la pilota fora, està defensant en 4 Iran, però crec que no seria mala idea començar a defensar en 5.
0: De hecho, en este último ataque hemos visto, yo creo que ya ha cambiado, Nemati se ha metido como central izquierdo, Calidad se ha metido como central el que fija, y Kanani se ha metido de central diestro con Jardani y Haisafi, que era la duda que teníamos, si iba a aparecer como carrilero, como centrocampista, aparece como carrilero y me da la sensación de que en algunas situaciones ya está cerrando con 5 Irán.
1: Ahora ya falta en ataque y estaba pensando quién huite para de fichajes el Brighton, para incorporar futbolistas, porque De Kuip me parece un futbolista que encara té molt de procés de creixement, però a ir a Yari, no? Van fer el partit de la selecció sueca i tants, no? Futbolistes de nivell.
2: Que revaloritza i que ven també molt
1: tard. Verbruggen, que és un porteràs, que també està per anar a un gran ja de la lliga anglesa. I bueno, això ja no és casualitat, quan un club té tants futbolistes d'aquest perfil i tots comencen a funcionar, no?
0: De fet, hace nada teníamos es Caicedo y McAllister.
1: Per a mi Caicedo és... Per a mi és el millor mig centre posicional del món,
0: Y le están lloviendo críticas, porque es verdad que ha empezado como ha empezado el Mundial, y ayer hizo una falta en el 95 que le han llovido críticas, pero evidentemente no es responsable ni mucho menos del Mundial que está haciendo Ecuador.
1: Juga de nou Bèlgica, l'atac, ese sale Mekers, doble per fora, la centrava a l'àrea, hi ha hagut ahí una indecisió, no s'ha parlat, el central crec que era Calisade en el seu porter, en Beiranban, finalment trau la pilota a Iral, mira, la primera opció de transició que queda en no res, perquè s'ha esbarat el futbolista de la nit, ja ha vingut a per la pilota, de nou ha estat De Bruyne, que està molt participatiu,
0: Està muy fino, ojo la pèrdida.
1: Sí, ara recupera Iran. Està ben parada, de totes formes, Bèlgica, que no permet ahí que pugui córrer Iran i, per tant, té que jugar cap arrere. La pilota que ve per a la zona ja de centrals i, efectivament, ara és de 3 la selecció de l'Iran. Baló per a Beiranban, però, de moment, és que no ha creuat la divisòria. Portem 12 minuts de partit i és el que estava explicant un poquet abans de que començar. Ara tu comptes Salva Gomis perquè ataca de nou Bèlgica. Baló per a Lukaku. Lukaku, que la deixa massa arrere. La volia Tielemans. Torna a obrir el baló en esta banda dreta. Apareix De Bruyne. Carrega la centrada dins de l'àrea. Tre de nou la defensa iraní. El baló que no acaba d'eixir de la zona de la frontal. Ara sí, toca de cap per ixe costat. Era Ardani. Baló per a Iran. El que vull dir és que hi ha una diferència entre seleccions que és molt important. Han volgut, no?, plenar de tantes seleccions este Mundial en la fase inicial, sí, que ara estàs veient un absolut monole de futbol de Bèlgica, que tampoc és ni molt menys una candidata al títol.
0: No, aunque sí que es cierto que Irán es una, bueno, una selección habitual, ¿no? En los últimos años estamos, yo creo, que acostumbrados a ver a esta selección. Ahora veíamos que saca esa falta Taremi, pero te decías, es un monólogo completamente.
2: Buah,
0: en estos momentos.
2: Baile de Trossard, ¿eh?
0: Es que Trossard, tanto por números como por lo que hace en el campo, es más futbolista de lo que se,
2: sí,
0: dice de él.
2: Infravalorado.
0: Sí.
1: Pues mira, ahora va a seguir la treta de banda de Kuiper con Diem, el lateral del Brighton. Treta lateral desde el costado, molt a prop del banderí de córner per a Iran. Me imaginé que van a hacer la acción a balón parat, es decir, van a pinchar la pilota directamente al área. Ahí al costado del balón está Hassafi, dorsal número 3 de Irán. Va a agafar impulso y, bueno, todas las miradas cap a Taremi, que té la marca ahí de... en este caso el futbolista Tielemans, el balón que buscaba al área, ha rebutjat Bèlgica, tornen a colocar el balón dins de l'àrea els d'Iran, el balón que penja, entra un Lukaku, no acaba d'eixir esa pilota, toca de nou Iran, la rematada porteria i la parada de Courtois. A punt està de marcar Iran, la primera dins de l'àrea, el balón soltet, no ha pogut veure qui ha segut el que ha rematat, crec que era Resayán, el dorsal 23, ara confirme, però el baló que ha quedat ahí mort i després del bot el control i com ha armat ahí ràpidament la cama dreta, no, dorsal número 13.
0: Sí, Kanani.
1: Kanani, el central, que a punt està de sorprendre Courtois, que ha tingut un reflexes impressionants, i anem al córner.
0: De hecho, la mejor ocasión del partido es para Irán,
1: Sí. Este sí que es Resayán, el que va a colocar la pilota desde el costat, a la dreta de la porta que defensa Thibaut Courtois. De nou el àrbitre argentí Darío Herrera advertint a uns i altres de que no vol que s'agafen entre d'ells quan la pilota estigui ja volant.
2: I el segurata s'ha emportat un gol.
1: Estava ahí massa a prop de la situació el segurata, sí. Va a penjar-la, com diem, Resayán, el baló que ja vol, a buscar el segon, va la rematada que se'n va fora. Ha tornat a acabar jugada a Irán, que dins de l'àrea contrària se mostra perillós.
2: I ahí eso es igual a tot, igual, en el baló parat.
1: Sí.
2: El baló parat es igual a tot, sempre.
0: De hecho, se habla bastante poco. Los entrenadores en los últimos 15-20 años están trabajando mucho más los saques de banda. Esto era un córner, pero en la anterior ocasión llega desde un saque de banda Irán. Es que los saques de banda próximos al área se están trabajando muchísimos y ahí es donde Irán va a tener alguna opción. Ahí vemos, es totalmente a línea de 5 de Irán. Y roba, buen minuto y medio llevamos de Irán en estos momentos.
1: Y ahora de nuevo la pilota en Yair. Yo creo que arranca en posición de fuera de choque Taremi. Anem a veure que fa l'assistència, alça una bandera, sí. Era clarísima la situació de offside de Mehdi Taremi, el punta iraní, que ara ha donat ese esglai important, a Thibaut Courtois i, en definitiva, a la selecció de Bèlgica. Bueno, pues estava en fora de joc, però no per molt. Taremi, en esa pilota en profunditat que el buscava. I també és un clàssic la feblesa defensiva en àrea de Bèlgica, Sempre han tingut molts problemes en la defensa de l'àrea,
0: De hecho, aunque hayan defendido con línea de 5 como defendían con Roberto Martínez, muy, muy débiles en algunas ocasiones en esos balones, y ojo que...
1: Ara volia filtrar de nou la pilota De Bruyne a treure la defensa d'Iran. Ara més nutrida amb ese canvi tàctic que ha introduït el seleccionador. I serà de nou pilota per a Bèlgica. Superat i al quart d'hora de partit, en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio, 0-0. En este partit corresponent al grup G, la jornada número 2, Bèlgica 0, Iran 0. I ahí Rudi García, este també ha rodat moltíssim,
0: Sí, luego en el parón...
2: No sona per al València?
0: Sonó para el Valencia.
1: Y algo que no ha hecho sonar, pero
2: Valencia
1: salva.
2: Sí, claro, sí, claro,
0: y,
2: sí.
0: Y Rudy García, hay que recordar, uno de sus grandes éxitos fue aquel Lille de Hazard, Cabal y compañía, que yo creo que lo catapultó y luego en la Roma hizo un buen trabajo.
1: Se
0: ahí
1: va a trozar, perdona, las entradas desde el área, botar Lukaku, un arribate, el balón que venía Molamun, trao la defensa, trao Hassafi, el balón tornará a ser para Saelemaekers, para Bélgica. Aparicions de Broin, aparicions de Trossard. El problema que té Bèlgica també és que connectar ahir que aparega Lukaku és molt complicat, eh? Però continua la càrrega el conjunt dels Diables Rojos. Baló de nou per a de Broin en la frontal, s'esbara de Broin per la pilota, baló per a Iran que pot eixir pel costat dret, per allà que arranca Jardani, la carrera de Jardani, mira, li guanya fins i tot Trossard. Jo he vist en guany molts partits de l'Arsenal i a mi m'agradava més Martinelli que Trossard, però li ha guanyat clarament per la mà Trossard a Martinelli, al brasiler.
0: Martinelli és un jugador que jo crec que és bastant més ràpid, de hecho lo que mejor tiene Martinelli es esa velocidad, creo que al espacio la ataca mejor, pero creo que en asociación Trossard es un futbolista más capacitado, más técnico y de más trabajo defensivo que Martinelli.
1: Y que la final de la Champions va a ser suplent y Trossard va a ser titularíssim, si no estic equivocat.
0: Sí, sí, sí.
1: La pilota ara en mans de Beiranban, que ha tingut ese colpe només començar el partit, però que està perfectament recuperat. Pateix en la cama dreta el baló que ja vola, busca territori belga. Ahí ha impulsat en la mitja punta, crec que era Satolai. Baló que ve en la banda esquerra, tanquen dos homes Bèlgica, però el baló continua sent dels iranís, que juguen per ese costat esquerra. Hassafi, tocant darrere per a centrals. Baló li està costant a Bèlgica, recuperar. I comença a tocar en certa intenció, en cert criteri, la selecció iraní per equilibrar una miqueta el partit, perquè els primers 10 minuts no havien creuat, com diem, la divisòria, i ara comencem a veure que poquet a poquet, no?, se van despereant, eh?
0: De hecho, aunque sea, pues amagando, que no creen del todo, hemos visto que ha tratado de llevar una presión de 3-4 jugadores. Vemos ahí que ahora a Tielemans, por ejemplo, sí que está yendo Satolai para morderle un poquito, aunque sea solo con intención.
1: Claro que ve de nuevo a la banda esquerra. De nou tirant ahí de catàleg de recursos tècnics. Trossard davant la marca. Crec que era Canani el que li havia eixit. Baló que torna de nou a la banda esquerra i apareix De Bruyne. De Bruyne que la volia penjar, toca la frontal. Bon baló per a que tracten d'acabar la jugada. Crec que era Raskin el que volia pegar-li. Torna a treure la defensa Viran, que acumula molta gent en àrea, quan s'apropa cap ahí Bèlgica. De nou ara per la banda dreta, la centrada és boníssima. Ahí té que votar en seguretat Beiranban, el porter iraní, que se la queda. Però està el partit mogut, eh? Té ritme, anada i tornada, perquè, ja dic, Iran en els últims minuts s'ha sentat, sembla, en el partit, i no és que siga de manera molt continuada, però de quan en quan té la pilota i a partir d'ahí obliga a recular a Bèlgica.
0: Una de les claves, jo crec, que per a Bèlgica és que empieza a amenazar més con disparo exterior. O sea, quan una defensa se te cierra muchísimo, tienes que hacerles creer que le vas a amenazar con ese disparo lejano y también... ¿Por qué no? Para que salgan un poquito para ver si Lukaku gana con una de las espaldas, porque si no es casi imposible. Ahí vemos que recibe espaldas.
1: Y ahora va l'opera de Bruyne. De Bruyne que volía filtrar. Trau de nuevo la defensa de Irán. Ahora la pilotada cap amunt. Es prácticamente un regal de Jardani als futbolistes belgues. Y Salva Gomis, molt pendent, eh? Ahí anotant cada moviment, cada metre que transita Tomás Meunier.
2: Home, clar, estem pendents.
1: El jovenet que comença ara en Bèlgica, primers minuts sí. Per a Tomás Meunier en la selecció belga.
2: Correcte, en la selecció i en el futbol, acaba de començar.
1: No, però és un bon lateral, físicament. Bé, és molt fort.
2: És que, bueno, la pregunta que se fa molta gent de si millora lo que n'hi ha, clar, és que millorar el 0 és molt fàcil, sí. En el València, vull dir, parlant del lateral dret.
1: Ja, sí, sí. Sí, sí, un futbolista que, bueno...
2: Per a mi és un segur, O sea, fitxar a Meunier, que no està tancat, però estar en... en ello, per a mi és un segur, és un tir segur i gratis, acaba contracte en el...
1: És un futbolista que jo crec que a nivell de regularitat el 6 te'l va donar sempre, no? O el 7.
0: No, y que físicamente todavía está bien, que estamos viendo que ahora mismo en el mundo del fútbol los jugadores alargan mucho más sus carreras, que creo que viene de una buena temporada, es decir, no viene de hacerlo mal, viene de estar a un nivel alto y que creo que además te da otra cosa que quería Corberán sí o sí esta próxima temporada, y era distintos sistemas tácticos. Puedes jugar en línea de 3, puedes jugar en línea de 4 y juego aéreo. Creo que eso Meunier también lo tiene y además lo vemos que se incorpora y que defiende mucho mejor de lo que hay, porque como decía Salva, mejorar lo que hay no es complicado, pero es que Fulquier y Thierry han sido un drama en el juego aéreo en muchos momentos.
1: Sí, bueno, especialmente Thierry es muy per davall, No sé si és un 0, però vamos, està molt lluny, està molt lluny. Jo crec que això és inqüestionable. Juga de nou Bèlgica, mira, precisament Meunier, que està col·locant-se en aquesta zona interior, això que va posar molt de moda Guardiola, no? En el futbolista, no recorda el... crec que és ucraïnès.
0: Con Zinchenko.
1: Exacte, sí.
0: Sí, sí.
2: que era lateral izquierdo, dicho.
1: Correcto,
0: sí,
1: correcto.
0: Luego lo hizo incluso con Walker en alguna ocasión.
1: Sí, bueno, después Juan Femols, sí. En el Arsenal lo fan també, Luis Skilly, en fin. Però jo crec que aquest invent tàctic, com tants i tants que ha fet Guardiola, va ser precisament en tindre un lateral que va a veure, no? Que tenia peu i li donava aquesta situació. Mira, quin baló dins de l'àrea, de nou la penjava ahí. Tielemans, en este cas, buscava aquesta àrea menuda on Lukaku està en ganes, però no acaba de topetar la pilota, eh? Li està faltant olfacte a la punta de Bèlgica. Baló que torna a ser per al conjunt dels Diables Rojos, baló que té... Com no, dorsal número 7, De Bruyne que distribuís, baló per a Tielemans, pot acabar Tielemans, li pega a porteria, la parada, venia al pal curt i sa pilota enverinada, Beiran Bank que l'envia al cantó, es lamenta el migcampista de l'Aston Villa, ara ocasió per a la selecció de Bèlgica que vol posar-se per davant, tindrà de nou córner, treta des del cantó per a De Bruyne. A posar la pilota ahí a l'esquerra de la porta de Beiran Bank, que ja porta 2-3 parades, en vora 22 minuts. I crec que pot ser una de les últimes abans de la parada per a la hidratació. Anem al córner per a Bèlgica, 0-0 en el marcador, Bèlgica 0, Iran 0, la penja de Bruyne, baló al primer pal, l'han tocat, baló que ve soltet, li pegava ahí en Goy, el baló que se'n va molt allunyat per damunt del travesser, pilota per a Beiranban, pilota per a Iran, i s'ha fet mal ahí, clar, normal, ha tingut que estirar molt el braç perquè li ha pegat en molta violència a Tielemans, eh?
0: Sí, i ahí te diria que hemos visto la diferencia entre un bon jugador i un jugador de primer nivell i superclasse com es Tielemans. El primer control, cuando recibe De Bruyne un pase tenso, no necesita más que un toque para ponérsela bien en su pierna derecha y golpear fuerte, que otros porteros no estarían atentos, Beiranban ha estado y al caer yo creo que se hace daño en el cuello y además le ha metido un poco de película al tema, ¿no? Sí. Le ha metido película para descansar un poquito.
1: Ahora trae la pilota, inician en Kurt la selección de Irán, camí del 23 de la primera parte. Amb el 0-0 inicial en el marcador, partit que te contem en el punt a punt en Apunt Ràdio, en esta vesprada de Mundial, hem tingut el 4-0 d'Espanya davant de la selecció d'Aràbia Saudí i ara de moment no tenim gols quan juguen Gerard Courtois. La pilota ve per a que la rebutja de nou en defensa Nemati, pilota al centre del camp, ara s'equivoca Meniel, baló que espera Taremi que busca al costat dret, ataca Iran, se'n volen anar de Kuiper, demanava en mà i Nyama. No he pogut veure de qui era, crec que era de Kuiper també.
0: Sí.
1: Estava ahí propet Raskin, però segur de Kuiper el que ha tocat en la mà i l'argentí, que ha xulat la falta i pot ser perillós. ¿Té algun llançador ahí interessant, Irán, o què?
0: Pues antes, y fíjate, lo hemos estado comentando en la previa, tenía futbolistas como hace ya más de una década, Reza Gucci, era un futbolista que en Holanda todo el mundo conocía, y en el banquillo está Alireza Yajambas, que es un mítico también, y ese sí que le pega
1: sí.
0: Pero de maravilla, es un jugador con un golpeo exterior muy bueno. Vamos a ver si es Godos, porque también tiene un buen golpeo Godos, o quién es el elegido en este caso, porque se están colocando...
1: Está Jun la pilota, ¿eh?
0: Sí.
1: La pilota está Jun, está en perpendicular al pal izquierdo de la puerta de Courtois.
0: Parece que se la pide Haisafi, ¿eh?
1: Yo creo que ya habrán 10-12 metros, ¿eh? Cap a la corona del área. Desde ahí sorprende a un porter del nivel de Courtois. Es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, anem a ver qué fa la selección de Irán. La mà era clara, ahí era de Raskin, ¿eh? La mà era clara, fins i tot haguera pogut ser amonestat, perquè jo crec que la seva voluntat és que aquesta pilota no passarà. En qualsevol cas, col·loca la tanca de 4 Courtois, hi ha moltíssima gent que li està impedint veure la pilota.
0: La quiere Rezaian, la quiere él, eh?
1: La vol Rezaian, que va ser el que va pegar-li, dorsal número 23 de la selecció iraní. Moment important del partit, 24 per a 25, 0-0. La jugada d'estratègia, baló per a Taremi, li pega Taremi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Iran, gol de Mehdi Taremi, la jugada d'estratègia, la pissarra de la selecció iraní, que sorprèn per complet la defensa de Bèlgica, han filtrat la pilota dins de l'àrea i han col·locat tot sol a Taremi davant de Courtois, que amb l'esquerra la col·loca raseta pegadeta a la soca del pal dret de la porta de Courtois. S'ha estirat el porter belga, però no ha pogut arribar, s'està revisant i crec que el van a invalidar, eh?
0: Parece fuera de juego, però han hecho la de Weghorst, eh? La de Weghorst con Holanda contra Argentina, y va más lento de lo... no sé si Courtois podría haber hecho algo más, es verdad que está muy cerca y va muy rasa, pero tremendo lo que ha hecho Irán, que ahí hemos visto a Haisafi, que ha buscado a Mehdi Taremi, que ha metido el primero, veíamos un niño belga ya llorando en la grada, no es para tanto, hay que tener paciencia, el pobre niño va a celebrar, porque yo estoy contigo igual, creo que lo van a anular, parece fuera de
1: juego. Yo creo que per poquet, pero efectivamente estava una miqueta més avançat que la defensa de Bèlgica, però s'han pillat Yechín el marca o Yechín Superdeporte, no sé, alguna cosa estava en Yechín els defenses, ¿eh?
0: Sí, además, es que había tres jugadores solos d'Iran, ¿eh? Están revisando...
1: Es que te fachen esa acció a balo parat, estan chequeando, pero yo creo que van a invalidar-ho. Està l'àrbitre argentí esperant a que el seu compatriota, bueno, des de la sala bar li diga si és o no legal, però més enllà de que, home, evidentment, si no puja el marcador serà un respir, no?, per a la selecció belga, però que te facin aquesta acció d'estratègia, això parla molt malament, eh?
0: Además, es que lo tenía bien estudiado Irán, ¿eh? Lo tenía bien estudiado, no sé cómo defendió el último partido Bélgica ese tipo de acciones, pero es que había tres jugadores solos y ese balón le podría haber llegado a cualquiera de los tres futbolistas de Irán que estaba esperándola, le ha llegado al mejor, evidentemente, a Mehdi Taremi. Y vamos a ver la decisión del árbitro porque se puede ver que lo están chequeando y tiene que ser más justo, pero ya hay decisión.
1: Sí, marca la acción de la televisión y anem a veure. El que están anunciando para el público. Y... sí, s'ha anul·lat. El gol no puja al marcador, encara que en la transmissió encara no se n'han adonat, però evidentment trau Courtois des de l'àrea. Per tant, no puja ese gol al marcador. M'imagino que d'ací un ratet trauran en la realització televisiva la clàssica imatge dels ninotets que diem, però el marge és molt poquet, però sí que donava la sensació, com he explicat, Pablo, que estava en offside de Taremi.
0: Sí, jo te diria que estava el culo de Mehdi Taremi, estava ahí el futbolista en fora de juego, i me sorprende otra cosa, ha habido ya dos parones después del minuto 22 y no han hecho todavía la pausa de hidratación o la pausa de la publi que Infantino ha querido poner en este torneo.
1: Bueno, pues després de l'esglai juga Bèlgica, balo per a Lukaku, volia girar-se, és molt complicat dins de l'àrea perquè estava envoltat de defenses d'Iran, que ha agafat força, ha agafat empenta la selecció iraní, més encara, no?, després de veure com ha estat a punt de fer el primer, i ha estat el VAR el que ha invalidat ese gol de Mehdi Taremi. Quan juga Raskin, l'home que havia propiciat esa pilota parada per als iranís, obrint demanda dreta la pilota per a Menier que busca ahir la trena amb Selemar, que es perd la pilota perquè ahir lluita en tot la selecció iraní, demanaven falta, diu l'àrbitre que no hi ha res, valor per a Lukaku, pivota, toca de cara de nou ahir per a Raskin té el seu cortat a Trossard, juga i juga a Bèlgica, de nou el que cavila, el que pensa és De Bruyne, volia jugar per a Selemar, que és el del Milan, s'ha complicat, li està costant a Selemar, que s'anar del seu parell, no és ni molt menys Trossard, Selemar.
0: No, és un bon futbolista, menos habilidoso en el uno contra uno, pero es un jugador de buena técnica. Y repito, me sorprende que no esté intentando más el disparo lejano, Bèlgica. Y ahí, mira Meunier.
1: Mira Meunier, la centrada de Meunier, el balón que torna a agafar-lo per dalt, molt segur de moment. El porter Beiranban, el porter iraní, pilota per a la selecció d'Iran, 28 i mig, camí de la mitja hora de partit i ara es desplega per la banda dreta. Ardani, tocant ahí directament, volia contactar en Taremi, s'ha avançat ahí perfectament el central, el futbolista Michel, però el baló acaba de nou en poder del porter d'Iran. Està el partit equilibrat i, bueno, Iran ha mostrat, no?, que té també arguments per a poder endur-se els tres punts,
0: De hecho, las tres mejores acciones de Iran han llegado en balón parado, una en un saque de banda, otra en un córner y esta en una falta próxima al área, que creo que ya está mostrando esas virtudes que tiene Irán, sobre todo en el juego a balón parado, y ahora sí, evidentemente, llega esa pausa de hidratación o pausa de públic que le conocen.
1: Sí, 29 minuts i tenim esa interrupció en el partit, 0-0. El partit fins ara que ha tingut ahí diferents fases i una de les coses que estem veient en este Mundial és que estes parades tenen molta incidència després en el partit, que els seleccionadors, sobretot se nota més, no?, les seleccions que estan patint o que no estan còmodes, se fan retocs i després són molt visibles, no? Són temps morts, tal qual, com passa en el bàsquet.
0: Es que están cambiando tendencias, como dices, que hemos visto la influencia que ha tenido en girar los partidos, sí, en equipos que tenían el dominio tanto de balón como de ocasiones, que completamente después de los cooling break han tenido, han sido sometidos y el equipo rival ha ajustado ciertas cosas. Creo que, como dices, en los tiempos muertos del baloncesto o de otros deportes sí que vemos a los entrenadores ajustar. En el fútbol no estaba pasando. Yo, personalmente, a mí no me gusta que estén estas pausas de hidratación o pausas de publicidad, porque creo que le rompe un poco el juego, rompe un poco esa energía que tiene el fútbol, porque creo que además... a los propios jugadores no les gusta y a algunos entrenadores tampoco. Bielsa, de hecho, la ha exteriorizado. Vamos a ver Rudy García de qué es capaz. Ahí le vemos muy, muy serio con los jugadores. Un Rudy García que hay que destacar, de las selecciones europeas, no sé cuántas selecciones habrán cambiado de Mundial a Eurocopa Mundial en tres ocasiones de técnico. Hay que recordar que en el anterior Mundial era Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica. Después fue Domenico Tedesco en la Eurocopa y ahora es Rudy García, el entrenador del Mundial. Cambios cada dos años en Bélgica.
1: Sí, sí. Ayr per exemple, el partit que van contar així en el punt a punt, Suècia va aprofitar clarament el temps de la hidratació per a fer una rectificació tàctica, passar a defensa de 5 quan no tenia la pilota, i a partir d'ahí pues, va poder contindre millor, no? El que era pues, un absolut vendaval, no? Per part de Països Baixos, no? I ara veurem què passa, però Bèlgica havia començat molt bé, però no, a mi no me dona sensació de una selecció sòlida, no? Algo li falta.
0: Que es una selección que, fíjate, Meschel, que es un central diestro, juega por el perfil zurdo, y ahí yo creo que le está restando salida desde el eje de la zaga. Creo que también los jugadores de fuera no están entendiendo bien qué es lo que necesita el equipo. Decías lo de Selemakers, coincido, creo que es un jugador que le está costando entrar y tener influencia en el juego. Y luego por dentro, creo que hemos nombrado muy, muy poco, tanto a Raskin como más allá de ese disparo lejano a Tielemans, que creo que tienen que atreverse mucho más. Hemos visto ese disparo de Bruyne, que creo que es bueno. Y fíjate, yo creo que una figura pues como de Ketelaere, o como incluso el jugártela con un perfil extremo, extremo, el meter a Luke Bacchio a pierna cambiada por derecha para que tenga esos centros cerraditos, creo que le puede dar cosas a Bélgica, o incluso un perfil como Timothy Castañ, que hemos visto que es un jugador que por fuera, desde lateral, tanto por izquierda o por derecha, le puede dar cosas al combinado de Rudy García.
1: Bueno, veurem quines decisions va prenent en el pas dels minuts. Encara se'n complissen només 32 en esta primera part i se reprèn ja el partit. Valor que juga Bèlgica en camp propi, ahí volcada en el costat esquerrà, ahí la trau ja ràpidament de Bruyne, la col·loca en el peu de Meschel, juga per dins, el valor crec que espera Tielemans, l'han agafat. Es falta clara y podría ser tarjeta. Creo que va a ser tarjeta, sí. La segunda del partido. La primera, recordemos que la ha visto Lukaku. Y esta es para el futbolista iraní, Esatolaji.
0: Yo, si fuera el entrenador de Irán, estaría muy, muy enfadado con esta amarilla. Creo que era, te la podías ahorrar perfectamente. No hacía falta entrar tan fuerte a Tielemans. Y creo que además, siendo un jugador de ese corte defensivo como es Esatolaji, creo que no había necesidad en el centro del campo de estar con amarilla ya desde la media hora de juego.
1: Juga de nou Bèlgica, es menejava pel costat esquerrà de nou, era en este cas de Kuiper, però ha rebutjat la pilota a banda la selecció d'Iran. 33 minuts de partit, 0-0 en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, Bèlgica 0, Iran 0. De nou de Kuiper demana moviment a la resta de companys, el futbolista del Brighton, que treu ja des de la banda, li torna la pilota ràpidament Raskin pegadeta a la línia de cal, posició d'exterior esquerrà, se'n ve cap a barrer la pilota, torna per a de Kuiper i a encetar de nou la jugada. Bascula Bèlgica, la trau des del costat esquerrà, la col·loca ja en la zona central. Ahí estava ara, s'havia deixat caure de Bruyne de quan en quan, no? Barreja altures en els dos migcentres. Valor que ve per Engoy, Engoy en horizontal. Ahí entrega molt de camp Iran, però de moment no patís, perquè és que tampoc té Bèlgica un davanter centre que hagi rematat 3-4 voltes. És que pràcticament no l'ha tocada dins de l'àrea.
0: Además, si nos fijamos en cuando estaba teniendo el balón ahí, por ejemplo, el Kuiper o incluso Raskin, está cayendo Selemakers por dentro. Mirad Tielemans, que tiene, si recibe Tielemans, recibe de espaldas. Tielemans es el que tendría que estar filtrando los balones. Y ahora vemos Trossard, que ha venido por dentro para ver por fuera de Kuiper. Trossard tiene que recibir con esa posibilidad de girar y no está lográndolo. Mira ahí, recibe de espaldas, sí, para darla detrás. No está leyendo bien Bélgica la posición de los iraníes.
1: Es que segurament també tindré un nou tan fix en l'àrea, també resta, no? Que puguen aparèixer per sorpresa jugadors que són molt hàbils, no? En l'ocupació d'espais, digues Trossard, digues De Bruyne, el mateix Tielemans, no? I això pues, obliga molt a jugar en la manera clàssica, no? En el pivot que tens dalt, i ve valor lateral dins de l'àrea, a veure si és capaç de rematar-la, un llançament des de la frontal, que és el que estem veient fins ara per part dels Diables Rojos. Ya di que tienen la pelota, pero que tampoco está ni muy mensa avasallando a la selección de Irán, ¿eh?
0: Y esa última pérdida de Bruyne, yo creo que se tiene que jugar Meschel, además cambiando el cuerpo, porque repito, es un central que juega en perfil zurdo, pero siendo diestro, no tiene sentido. Yo, fíjate, esto de que estén sacando el balón los centrales, volvería un poco a lo que han hecho al principio del partido. Ahora, en esto de venir por fuera para que... Es que Bélgica así le va a poner las cosas muy fáciles a Irán, sobre todo mirad la posición de Tielemans, que está prácticamente junto con Trossard, y no hay ningún jugador que venga a recibir de una manera clara.
1: Juga de nou Bèlgica, Ara s'està mostrant la imatge, sí, era prou clar el fora de joc en el gol invalidat d'Iran per part de Taremi, la centrada dins de l'àrea. Ara sí que ha cabotejat Lukaku, el baló per damunt del travesser, la primera volta que connecta de cap, un baló lateral. El punt havia estat de nou Tielemans, el migcampista de l'Aston Villa, canvia de banda, la col·locada ahí en la cama esquerra, demostrant ahí els recursos que té. I ara sí que ha contactat bé en Lukaku, que no ha aconseguit baixar aquesta pilota, almenys entre els tres pals de la porta que defensa Beiranman.
0: El bueno de Romelu, que yo, fíjate, creo que ha tenido una carrera de menor nivel de la que esperábamos con sus inicios, cuando debutó también en el Anderlecht, de la que lo vimos precisamente con Roberto Martínez en el Everton, que era un delantero temible y un delantero de un nivel muy, muy top, y creo que ha hecho menos de lo que todo el mundo esperábamos.
1: Sense dubtes, apuntaba a moltes coses, pero después, pues bueno, ha quedat en un jugador físicament espectacular, però en mancances tècniques molt importants, no? Per a dir que pot estar en el top 5, no? A nivell mundial, com se podia pensar, no? Quan dius tu en els seus inicis allà en el Anderlecht, en la Lliga del seu país. 36 minuts de partit, 0-0 en el marcador, i ara li han fet una falta molt clara de volum, i l'haguerem pogut fer mal, L'haguerem pogut fer mal perquè estava armant la cama per a tirar la passada en llarg, i per darrere ha vingut Taremi, perfectament podria ser groga,
0: Sí, además es que
1: per darrere
0: l'ha hecho bien, l'ha metido teatro, però le quiere hacer eso, le quiere hacer eso.
1: Ara el valor que buscava de nou i sa banda, però allà es desplegava de Kuiper a tocar la pilota, crec que era Hardani, el lateral dreta d'Iran, i per tant serà treta de banda per a Bèlgica, molt a prop del banderí de córner. S'incorporen els centrals, anem a veure, valor parat, trau a la curta de moment Bèlgica, valor en el que s'equivoca finalment De Bruyne, no, ha tocat també l'home que estava tancant, lo que era Resallent. Torna a jugar Bèlgica des de la banda, el baló que tornen a traure el darrere per a que carreguen la centrada, baló que buscava l'àrea, defensa Iran, està defensant bé la seva àrea, més enllà d'aquesta última rematada de Lukaku, pràcticament no ha aconseguit rematar res dins de l'àrea bèlgica als iranis. Quan ara està a punt de perdre la pilota De Bruyne, finalment cau a terra, li tornen a fer falta. De Bruyne que protesta, i jo crec que esta podia ser groga, i l'anterior també.
2: Sí, una patada,
1: Sí.
0: Además es sospechoso habitual Haishafi, un futbolista muy...
2: S'ha cabrechat,
0: Es que es un
1: jugador... Es que la segunda que le fan consecutiva,
0: Le pide cabeza el árbitro argentino. Estará nervioso del cerro, Estará... ¿Qué estará pensando ahora mismo del cerro? De si le toca entrar ahí al bar,
1: Pero a mí es falta de groga, Y no la amonestat, No la amonestat al futbolista de Irán. El árbitro
0: se la tiene que ahorrar. Hablábamos antes de la de Satolai, pero esta de Haishafi se la tiene que ahorrar, porque además le estás dando una oportunidad de gol a Bélgica, que aquí te puede hacer daño, porque tiene N'Goy, Lukaku, Michel, futbolistas que en el jugador te pueden hacer daño.
1: Pues anem a veure si podem contar i cantar el primer golet en este partit, així en el punt a punt en Apunt Ràdio. 38 i mig per a 39 de la primera part, Bélgica 0, Iran 0, pilota parada per a Bélgica. Està ahí en el joc del carril del 10, posició ideal per a col·locar la pilota dins de l'àrea, un home que té un guant i se peu dret com és Kevin De Bruyne, també prop de la pilota Kuiper, va ser final de Kuiper, la col·loca dins de l'àrea, no arriba Lukaku, trau la defensa d'Iran, el baló que ve a zona de migcampistes, ahí n'hi ha superioritat belga i per tant el baló és per a d'ells, volia jugar-se a Lemakers, ha tocat el futbolista Esatolai, que està amonestat, com diem, i baló per a Bèlgica. 39 minuts de partit, recta final ja de la primera part. El domini, evidentment, és per a Bèlgica, però de moment la sensació de que hi ha pólvora l'està donant més Iran,
0: Es que está muy, muy cómoda, yo creo que ahora mismo Irán. Ha empezado el partido más nerviosa, hemos visto esa acción del golpe de Lukaku con Beiranman, pero es que mirad la distancia entre los centrales y los futbolistas de talento de Bélgica, como son De Bruyne, como es Trossard, como es Tielemans, están muy, muy lejos. Los centrales tienen que tener a los jugadores de calidad mucho más cerca.
1: Ara serà de nou treta lateral de banda per a Bèlgica, va ser Meunier el que va posar la pilota. Hi ha un jugador mentre tant d'Iran que es queixa, crec que alguna empenta, d'algun agarró. Sí, li ha pegat una empenta ahí el futbolista belga, Selemakers, però l'àrbitre diu que això és futbol i per tant treta de banda per a Meunier, que la va col·locar dins de l'àrea, l'espera ja Romelu Lukaku. Últims 5 minuts de partit en esta primera part, a veure si a baló parat Bèlgica aconsegueix posar-se per davant en el marcador. Te ho estem contant en el punt a punt. Agafarà carrereta Thomas Meunier, però tindrà que traure quan li ho diga. Mira, li donen la pilota a Iran per haver tardat temps. Això està bé,
0: La norma de los 5 segundos.
1: Que espavile.
0: Yo estoy muy de acuerdo, y además yo metería otra norma en el mundo del fútbol. A mí hay una del baloncesto que me encanta, y es cuando el árbitro pita tienen que dejar el balón y no lo puede tocar el equipo rival. Pues en el momento en el que se pita algo, que los jugadores no toquen el balón y así le daremos mucho más dinamismo al juego.
1: Lo que es interesante pensar en la Lliga Espanyola és que quan se fan normes s'apliquen, no? Perquè així algunes costen molt d'aplicar, sí. I sempre la de la pèrdua del porter, que poquetes voltes hem vist sancionar i s'acció que se dona moltíssim, en situacions d'avantatge clara per part d'un equip davant de l'altre. Ara ha perdut la pilota Taremi, baló per tant per a Bèlgica, ahí una miqueta es complica, perquè apreta a dalt, ara, Iran, encara que ahí té superioritat Bèlgica i acaba aixint pel costat dreta, ahí està Engoy, el central, dorsal número 25, juga en curtet, el baló per a Raskin, que és clarament el pivot, i que això permet que tinga una miqueta més d'altura Tielemans. No sé si hi ha algun canvi, però ara sí que se meneja l'espai, De Bruyne, és molt perillós De Bruyne, la volia punxar, però finalment venia molt forçat, y ha tratado de rematar, pero ha quedado muy fluyeta esa pilota con Perabatre al portero iraní.
0: De hecho, comentabas que era la primera vez un poco que Irán se tiraba arriba a presionar y la primera que le pillan la espalda a Irán. Yo creo que eso les va a obligar a ser menos valientes. Vemos que Bélgica, cuando ha tenido que atacar en estático, no ha tenido oportunidad. Ahora Raskin el que está teniendo ese rol de venir mucho a... Fíjate, aquí, ahora sí que sale Bélgica.
1: Sí, per la dreta Menier, dobla Tielemans, el tackling, guanyador per part de Asafi. Baló per a Iran, a Safi, que ha recuperat la pilota, però després ha dormit, perd el baló. Baló per a Bèlgica, Lukaku, pivota Lukaku, tocava ahí per a Trossard, per la pilota Bèlgica. És que falta ahí claritat, més enllà de De Bruyne, que sol tindre les coses prou clares, també Trossard, però la resta les falta, jo diria que és un poquet de qualitat, més que d'encert.
0: I a part, jo crec que no sé si és una ordre de Rudi García, però esta última ocasió el que doblava Meunier, el que doblava al futbolista pretendido per el València, era Tielemans. Ahí el que tiene que ir a doblar esa acció és Alemanya, que és ojo con Irán, que s'estira ara.
1: Per la banda esquerra, en Taremi, al càrrec de les operacions, s'ha hagut, crec que no sé si era fora de xoc o falta en atac. En qualsevol cas, la pilota és per a Bèlgica. Ah, per la empenta Menier. Ah, la mà. Se l'endú en la mà davant de Menier. Ho ha reclamat ahir el lateral belga i l'àrbitre, evidentment, estava a prop de la situació. I així n'ha xulat. Ataca Bèlgica, baló per a De Bruyne. De Bruyne en la frontal, que bé ha filtrat. La idea era boníssima, per a Trossard. Però a ficar la cama, hi un dels centrals d'Iran encara que torna a recuperar Bèlgica molt a prop de l'àrea contrària. Tielemans De Bruyne. De Bruyne per a Lukaku. Lukaku perd el baló. Un més que perd Lukaku. El baló en llarg que li dura poquet a Iran, perquè ha anticipat molt bé ahir en Goy. I de nou el baló per a Bèlgica. Ja no sé si dir els diables rojos, perquè...
0: No.
1: Ne queden poques de diables allà en aquest equip,
0: I ojo...
1: Mira, ara la rematada era de Kuiper. A punt està de sorprendre a Beinamban, que ha ficat la manopla dura allà en aquest pal curt. Bon porter, el de la selecció d'Iran. Hi ha un jugador d'Iran que està queixant, està a terra, però té que alçar-se ràpidament perquè la pilota roda, està en moviment. I la té Bèlgica. En Goy, ahí en els tres quarts de camp, tocant a la dreta per a Menier. Ara sí que està replegadíssima, en esta recta final de la primera part Iran, perquè el 0-0 està en el marcador i perquè apreta Bèlgica en busca del gol. Trossard, De Bruyne, Trossard, el baló solté, li volia pegar-se a Lemakers, torna a traure Iran, que està traient les totes, però ara sí que comença a combinar i estan topetant-se els dos tres jugadors que de veres tenen qualitat en esta selecció de Bèlgica.
0: Es que es ahí donde tiene que hacer daño, amenazando con golpe, amenazando con disparo. Estoy, por cierto, muy de acuerdo con esta norma de... o con estas cosas que se están aplicando en este Mundial, jugador en el suelo. Si el árbitro considera que no ha habido lesión o que no está sufriendo de verdad, que se levante y ya a la próxima veremos si lo que tiene es grave. Lo hemos visto ahora con un jugador de Irán en el suelo, y en la ocasión más clara de Bélgica, esta de Kuiper, ha sido precisamente con un jugador de Irán en el suelo.
1: Pues de seguida anem a conèixer el temps que afegís en esta primera part de l'àrbitre argentí, Darío Herrera, perquè estem a punt d'abastar el minut 45 amb el 0-0, atacant de nou Bèlgica, però mira, ha vingut per darrere, crec que era el propi Taremi, per a furtar-li el baló a Trossard. Acaba rebutjant la defensa d'Iran, el baló que ve per a Courtois, que és ahir d'excursió, pràcticament a zona del lateral dret per a jugar per a Engoy, però ho ha fet en tota tranquil·litat, perquè és que Iran està molt arrere ara,
0: Ahora está sufriendo, estos minutos está sufriendo, sí. Porque están viniendo a recibir jugadores de más talento. Ojo, ahí.
1: Ahora volía agradarse de nuevo ahí a Safi. Acaba de rebutjar esa pilota, volía tirar la pilota para ir en combinación con el seu company, pero estaba mola promenía y a punto de furtar y el balón. Torna la càrrega Bèlgica, de nou per este costat dret, sale Márquez, templa la centrada, volia baixar-la amb el pite Lukaku, la idea no era roïna, però ha tornat a aparèixer ahí, crec que un dels migcampistes, no sé si era Godos o qui, per allunyar esa pilota, i ara es desplega per la banda esquerra, la selecció d'Iran, Encara que ja, no, pensava que era falta. Diu l'àrbitre que no, que era acció legal per part de Tielemans, que ha jugat en llarg, en profunditat.
0: Ahí Tielemans ha buscat al Romelu Lukaku de hace 10 anys, ¿eh? Porque esa te la corría ahora.
1: ¿Qué, quants anys té ara?
0: Pues tendrá 33 o por ahí, ¿no?
2: Vaig a voler.
0: Sí, es que ya...
1: No, te lo dic per si tenia 30, ¿no?
0: No, pues es que hemos visto que ese el Lukaku de ahora, ese balón no te lo corre, vamos, ni de broma.
2: 33 anys.
0: Sí.
1: Romelu Lukaku des 23 anys.
2: Sí.
1: Correcte. Per cert, tenim l'afegit 8 minuts, eh?
2: No està mal.
1: No està gens malament.
2: Un poquet més per damunt de la mitja, no? Que estan seguint 5, 6, no?
0: Hemos tenido el cooling break, la ocasión del sí. VAR que s'ha tenido que revisar.
1: I l'atenció al porter, només començar, sí. Sí, està, jo crec que està justificat. Juga a Bèlgica. Traient la pilota de nou. En llarg i se valor que busca De Bruyne. De Bruyne que és a la pràctica el segon davanter de Bèlgica. Perquè ell agrada molt, no? Tindre llibertat, aparèixer en aquestes posicions de segon davanter, inclús de davanter. I clar, el tema de... No sé si Lukaku, quan tenia 23 anys, tenia una millor lectura del moviment als espais i aquestes coses, no? D'enganyar alguna volta als centrals, no? I de no fer-li tan fàcil la vida, no? De fixant tant. Però ahí hi ha jugadors, evidentment, que estan molt per dalt.
0: Vale, además voy a soltar el comentario friki, que la gente me perdone, pero mi equipo en Inglaterra es el Everton. El equipo que me gusta en Inglaterra es el Everton, y tengo que decir...
2: Que conoces a Lukaku, claro.
0: Que yo era muy de ese Everton de Roberto Martínez, con Lukaku, con Miralas, el propio de Deulofeu, Barkley, Ross Barkley, que también su carrera se quedó bastante más corta de la que todos pensamos cuando salió de ese Everton.
1: Juga Bélgica, valor para Trossard. Trossard en De Bruyne, dins de l'àrea de Bruyne, costat esquerra, segons ataca Bèlgica, li vol pegar a porteria, valor que ve ahí retrucat, venia ahí en cert perill, perquè si algú haguera tastat el remat a porteria, haguera pogut complicar moltíssim la vida al porter iraní, però ha dubtat, crec que era Selemakers, i ha rebutjat aquesta pilota a Iran. Valor de nou per a Bèlgica, mira quin corredor té el central pràcticament per a plantar-se en zona de tres quarts, Valor per a Lukaku, vol armar la cama Lukaku, Lukaku contra el món, i finalment acaba rebutjant Iran, que ja... sense ningú rubor, col·loca nou jugadors de camp en la seva àrea,
0: I no està nada fino Selemakers, nada fino, era una acció ahí que Lukaku estava chocando con todo, es que parecía la feria, parecía los coches de choque y estaba pegándose con todo el mundo Romelu Lukaku.
1: Sí, era pràcticament ja a l'espenta, no? Fent-se lloc que fins que un jugador d'Iran ha rebutjat aquesta pilota. 3 minuts han complit ja de la prolongació, són 48 d'esta primera part. Amb el 0-0 que no canvia. Un partit que té moments, no? Hem vist ahir a la selecció d'Iran, que ha tingut un parell de fogonades molt interessants, no? En aquesta ocasió que ha tingut el seu futbolista, el central, crec que era Khalisadeh, no? El que ha rematat, sí. I ha enviat la pilota al cantó Courtois, i després el gol invalidat a Taremi, que ha sigut una situació en la que el VAR ha salvat clarament Bèlgica. I després Bèlgica, que ha tingut un parell d'arribades també serioses. Pero yo diría que en cuanto al capítulo de parades, la parada de Mesmerit es la de Courtois en el que porten de partido, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Además, es que fíjate que la más difícil que ha tenido esa Beiramat era esa última de Kuiper, y ese disparo de Tielemans, que era un poquito, iba por su palo, era facilita. Pero ya está, es que Bélgica... Mira, ahora es De Bruyne el que ha venido aquí abajo a recibir. Hemos visto que hace unos minutos era Raskin el que estaba teniendo más ese rol. Pero yo creo que Bélgica va a crecer... Con Tielemans viniendo ya a la base como ahora, con De Bruyne, con Raskin, pero si son ellos los que tienen que esperar de espaldas cerca del área, va a ser muy, muy complicado.
1: Ahora falta en zona de miscampistes favorable a Bélgica, trago a la curta, la pilota cree que espera Michel, juga en curtet, valor de no per a Tielemans, que ara està apareixent per aquell costat. N'hi ha molta mobilitat en els centrecampistes de Bèlgica, però això tampoc canvia res el guió d'Iran, que ho té clar, no? Dissa despenjat a Taremi, la resta a defensar, valor dins de l'àrea per a Selemakers, ocasió, Selemakers, la passada darrere, ha quedat el valor mort, perquè ha tocat en un futbolista d'Iran que tancava aquesta àrea menuda, ara sí que s'havia clavat fins la cuina, com sol dir-se, Selemakers,
0: que no s'està... Si ha entrat un fora de juego, perquè la toca al final Meunier, aquí no està d'inicio, ¿vale? Aquí no està, però aquí, quan la toca Meunier, sí que està fora de juego.
1: D'ahí la protesta de Selemakers, és a dir, que no haguera valgut, però mira com havien... fer la pantalla, el bloqueig dels dos centrals a Lukaku, que estava totalment opacat, no tenia ninguna opció de rematada. I hi ha un jugador d'Iran que té un problema en el turmell.
0: Está siendo muy previsible para los centrales, repito, creo que al final por acumulación en área, un poco lo que le pasó a España contra Cabo Verde, que a veces por acumular a futbolistas dentro del área creo que no te va a generar más fútbol, y creo que es al contrario, tienes que alejar a alguno de los futbolistas lejos, dar movilidad más por fuera. Creo que repito, que Bélgica va a tener mucho más peligro cuando cambie en este perfil derecho a Saelemaekers, o que lo meta por dentro y prescinda uno de los futbolistas de del centro del campo, porque ahora mismo le sobra incluso a algún jugador de del centro del campo a Bélgica para acumular más por fuera. Creo que tiene que abrir mucho más campo.
1: El año es que paraules, ¿eh? Entre Moebi y Saelemaekers, porque le ha pegado una empenta el futbolista belga al iraní y no le había fechas de gracia al dorsal número 8 de la selección d'Iran. Van a ser 51 minutos del primer temps, del primer acte en el Sophie Stadium. Ahora 72.000 espectadors. Són molt cares les entrades per avui o què, Salva?
2: Pues no, a mirar, però diuen, perquè tinc algun amic mexicà, no?, que ha volgut anar al Mundial, i diuen que era impagable anar al Mundial.
1: Caret. Han penjat la pilota dels iranis, baló dins de l'àrea, baló que espera de Kuiper, fica cos, se fa lloc ahí per a guanyar l'espai, té l'ajuda de Trossard ahí, de nou tirant d'habilitat, per a tractar de rebutjar aquesta pilota que li ha pegat en la cara un futbolista d'Iran, i ara sí que l'àrbitre para el partit. S'ha fet mal i s'ha pilotada que ha rebut el futbolista de la selecció iraní quan estem a poquet més d'un minut per arribar al descans. I jo el que volia dir és que segurament a Bèlgica li sobra un central, tal com està el partit.
0: Sí.
1: Dices un central que siga potent per a córrer a l'espai en Taremi, i l'altre que distribuïsca un perfil Witzel, que no sé si Witzel està ja per a aquestes coses, però un perfil d'aquesta...
0: Sí, el principal problema, jo crec que jo coincido contigo, crec que al final tiene que tener un jugador o uno de los centrales tiene que tener mejor trato de balón, en el caso de Michel. Y luego yo creo que la sensación es que ninguno se está atreviendo a irse al centro del campo a tener un rol mucho más participativo.
1: A dividir.
0: Claro, es que creo que eso le daría mucho juego a Bélgica.
1: Ara pateixen llarg ahí Courtois, l'havien complicat una miqueta en l'eixida en curt els seus companys, valor que no és de ningú, demanen falta els belgues, l'àrbitre diu que no, que és treta de banda per a Iran, apenes a segons per a que xule Darío Herrera a la fi dels primers 45. Mentretant juga Iran, ara no hi ha fora de joc, pot ser bona. S'ha fet fort ahí rebutjant la pilota Michel, valor que torna a ser per a Bèlgica, de Kuiper, la rifa, i se rifa la guanya de nou Iran, que juga en la zona del mig camp, encara que li dura molt poquet la pilota. Ells, en quant a combinació i aquestes coses, van molt justets, eh? Molt!
0: No, tècnicament són molt, molt flojos. Ese balón és bueno.
1: Ese balón és bo, perquè ve per a De Bruyne, que controla amb el pit de De Bruyne. De Bruyne a la cama canviada, De Bruyne que acelera, la centrada a l'àrea, botava Lukaku, era boníssima, no arriba Lukaku. Però quin balón li havia col·locat De Bruyne després del retall, la jugada característica del CEA de Bèlgica, que torna a col·locar el balón a l'espai. Balón per a la passada a l'àrea. Torna a traure la defensa d'Iran, que està fortíssima, molt compacta en àrea i allunyant tot el que li arriba, que no és poc. De nou la centrada de Bruyne, torna a tirar-se a terra un dels centrals per a rebutjar i se baló, que ve de nou per a Bèlgica. Crec que Raskin el que està ahí tocant de cara per a Michel quan l'àrbitre diu que fins així la primera part. Descans en Los Angeles, descans en el Sophie Stadium, de moment sense gols, Bèlgica 0, Iran 0.
2: Bueno, pues este 0-0 que yo creo que es un poco injust, ¿no? En lo que hemos visto en cuanto a choque en esta primera mitad, yo creo que merecería, ¿no? Haber viscut algún gol esta primera mitad entre Bélgica y l'Iran, pero la verdad es que, bueno, pues 0-0 al marcador, todo verde en un grupo en el que ya estaba todo prou empatat y ahora continúa així.
0: Sí, no está siendo el grupo más animado del mundo, pero creo que lo que hemos visto en esta primera parte ha sido muy interesante, el ver los intercambios, yo creo que tácticos de Irán, que ha empezado con esa defensa de 4, que han modificado la línea de 3, creo que ha empezado mucho más tímida, que dudábamos de Taremi si era capaz de estirar o no al equipo, luego ha tenido un par de acciones, sobre todo a balón parado, y yo creo que nos tenemos que quedar con que la Bélgica, de la buena generación de futbolistas que hablábamos antes, de los Hazard, del propio Romelu Lukaku con otro nivel, o de los centrales que eran mucho mejores, pues ahora fíjate, estamos hablando de centrales, qué bien le vendrían jugadores como Vermaelen o Vertonghen a esta selección de Bélgica, que le darían otra fluidez a la salida de balón. Entonces creo que Bélgica está mereciendo no ir ganando por lo que estamos viendo hasta el momento en esta primera parte.
1: Yo lo que volia dir és que cadascú és lliure evidentment de traure profit del que té de la millor manera, però des de fora és que veure aquests plantejaments, no? Quin és el plantejament avui d'Iran? No perdre?
2: Sí.
1: I arribarà l'última jornada en dos punts i a veure si sona la flauta, no? Davant d'una Bèlgica que tampoc, com hem explicat, no? Viu el seu millor moment, segurament en futbolistes que ha tingut no fa molt de temps, pues, tindria el partit més solventat, no? Però estem veient en esta fase de grups, jo sent ser molt crític, no? Però a voltes quan se massifica tant una competició com és el cas, veiem equips que no tenen arguments i que pràcticament més enllà d'això no poden fer altra cosa, no? Si el teu referent o la teva manera de poder guanyar un partit és tindre a Taremi, pues es Sentén, ¿no? El que ha fet el seleccionador iraní.
2: Balo parat,
1: i el problema és la impotència que té Bèlgica, que és veritat que té dos o tres jugadors de qualitat, però que quan arriba a la frontal de l'àrea, si no s'inventa algo especial de Bruyne o Trossard, pues el partit probablement acabe conforme està.
2: Bueno, de moment és un 0-0 que no fa exactament justícia a lo que hem vist. Jo crec que per intenció, sobretot d'una Bèlgica que, com esteu dient, ha dominat en este habitual ja apartat estadístic, no? En el que parlem dels gols esperats, està molt per davant, evidentment, Bèlgica, encara que per baix del 1, és a dir, 0,90 en expected goals i 0,26 per part d'Iran, però parla també d'aixòs 11 remats totals de Bèlgica, que és de veres que a porteria tan sols han anat 4.
0: No, y además aportaría algunos de ellos.
2: Se molde Perey, ¿no?
0: Claro, no diría que la paramos nosotros, pero bueno, balón sencillos algunos de ellos a Bereman. Yo creo que además el gol que le han anulado a Irán no cuenta dentro de esos expected goals, pero es una jugada muy bien ensayada por Irán. Creo que estaba analizada previamente, estoy segurísimo. Creo que han hecho un poco también el show los futbolistas de quién la lanzaba, pero lo tenían clarísimo. Sobre todo por cómo han amenazado esa zona cercana a la barrera con tres jugadores y podría estar Irán por delante en el marcador ahora mismo si ese gol llega a ser válido. Y por cierto, me voy a meter en un jardín.
2: Pero,
0: bueno, porque la gente un poco que está al otro lado, si no está viendo que hay goles con el 0-0, pues...
2: Sí, piensa que es aburrido, ¿no?
0: Me voy a meter en un jardín y es que había uno de los aficionados que llevaba uno de los monumentos que hay en Bélgica, que hay en Bruselas, que es el Atomium, uh-huh. Y que me perdonen los belgas, pero sobrevaloradísimo lo del tema del Atomium y la tontería que
2: palet turístico, ¿no?
0: ¿Hay alguien que haya ido a ver el Atomium y haya dicho, guau, qué pasada?
2: Yo no, nada. Però després de la teva...
1: Pel costat i el veus i dius...
0: Ja està, sí. Sí, un poc de hierro per aquí. Sí. Ja està.
2: Jo després de la teva recomanació, pues ja no vaig.
0: No, però fíjate, si vas...
1: Jo te recomano que vagis a Amberes. És una ciutat...
2: Sí, millor?
0: Mucho,
1: sí. Espectacular.
0: Brussel·les a mi, també que me perdone, me parece una ciutat normalíssima.
2: La gran... Van a vetar a Valora i va en Bèlgica.
0: No, però Brujas és preciosa, Amberes muy bonita.
1: Està desmitificant-me. Falta que parli del Manneken Pis, ¿no? Que vas allí, te esperes algo gran y... Ahora está.
0: Sí, además, muchas veces, no sé si le pasa a la gente...
1: Es con lo del Torico, una cosa semblante.
0: De hecho, es un poco así. A mí, además, me pasó que fue después de visitar un bar... Y claro, después de probar las cervezas, dices...
2: ¿Cuántas cervezas?
0: Es que...
2: Es que igual afecta decir, al análisis, ¿no?
0: Pero es que los bares allí puedes probar... Yo probé una de África, probé una de... Es que puedes probar de cualquier lugar del mundo cerveza y luego para encontrarlo. Y luego lo de Atomium, si quieres ir... Y además, conociéndote que eres un amante del fútbol y de la historia, el Atomium no merece tanto la pena, pero cerca está Heysel. El mítico estadio en el que ocurrió la tragedia ante Juventus de Turín y Liverpool. Yo fui, estaba cerrado, lo vi por fuera. Tampoco es la leche, pero bueno, tiene ese toque de historia. Para mí, repito, Bruselas. Además, de comida, de alimentación, tampoco es que sea una ciudad espectacular. Pero Amberes, pues Brujas, también Brujas muy, muy bonita. Y creo que Bèlgica tiene otras ciudades y
2: Dante, ¿no? También está por ahí.
1: Sí. Pero que me eche bueno, interesante que está el partido, ¿eh? Tú, Pablo, has dicho que el partido está interesante y tal. Y...
0: No, para meter ese toque, ¿no? Que la gente pues diga, oye, pues aquí también nos están ofreciendo un poco de turismo y si me puedo ahorrar un viaje a Bruselas.
2: Sí.
0: Ahora mismo hay gente que estará dando las gracias. Diga,
2: sí,
0: pues no,
2: que estará cancelando el vol, ¿no? Yo creo que puede ser la imagen de esta nit, escoltant a Pablo Leiva, fer de publicitat, ¿no? Turística de un país como es Bèlgica, que, bueno, pues está siguiente el motiu de conversa en estos moments al temps de descans. Anava a preguntar-vos també més enllà i tornant al futbol, qui ha estat per a vosaltres el més destacat de Bèlgica i el més destacat d'Iran?
1: Jo és que encara que no haguera fet res me quedé en De Bruyne. En De Bruyne.
2: Kevin De Bruyne.
1: Està molt per damunt de la resta de futbolistes del camp.
2: Jo estic entre ell i Trossard, entre els dos.
0: És que és qualquera de los dos, creo que el resto de Lukaku no podemos nombrarlos, además que le hemos pegado algún palito que otro y en defensa es que no han tenido mucha cosa que hacer. A mí no me ha gustado nada los primeros 40 minutos de Raskin, creo que los últimos 5 más los 8 de suplemento, creo que ha estado un poquito mejor, pero no me ha dicho mucho y fíjate, yo creo que en Irán me quedaría con Haishafi, que creo que ha hecho un buen partido. Taremi, evidentemente, también. Y luego Rezaian, creo que ha estado también a buen nivel.
2: Yo de Irán igual me quedaría en el porter.
1: Yo también.
2: perquè sí, és un poc el que ha estat més protagonista, no?, en esta primera meitat.
3: Sí, sí, sí, ha estat bé.
2: A veure en esta segona part què és el que ofereix l'Iran. Anem a fer, són les 10 de la nit, una xicoteta pausa i al tornar continuem analitzant el que ja pot ser, no?, la segona meitat d'este Bèlgica 0, Iran 0.
4: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: En verano, siempre Germanor. Cuando cenas de día, te bañas de noche y almuerzas cuando sea. Germanor a la fresca, aunque no baje la temperatura. Y en los conciertos de Viveros, cantando y bailando, siempre Germanor. Amstel, Feta Valencia, Feta de Germanor. Amstel recomienda el consumo responsable.
6: Este dilluns, desde les 10:45, punta punta. Amb el tercer partit del play-off final de la Lliga ACB, la sèrie es trasllada fins a Barcelona per a jugar al Palau Blaugrana. Barça-València amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este dilluns, des de les 10:45 hores, el millor bàsquet d'Espanya, com sempre, es juga al Punta Punt. Punta Punt. Amb el tercer partit del play-off final de la Lliga ACB, la sèrie es trasllada fins a Barcelona per a jugar al Palau Blaugrana. Barça-València amb la narració de Salva Gomis i els comentaris de Nacho Rodilla. Este dilluns, des de les 10...

0: Salutacions, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'últim tram d'este punt a punt, els últims 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Manolo Palomar, el control tècnic de so, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del mateix. Com ja sabeu, a partir de, bueno, ara i fa ja unes setmanes, en este estiu, pues dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres des de les 11, bueno, en este cas avui des de les 11 i 9 fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències de A Punt Ràdio, a la web, en www.apuntmedia.es, a l'aplicació per als dispositius mòbils i també en després el podcast en iVoox, on podeu escoltar el programa després. I si voleu participar, és molt senzill. Si voleu participar en este programa, ja sabeu que la vostra opinió es pot escoltar també en el punt a punt d'últims 90 minuts. Teniu els nostres canals de xarxes socials per a fer-ho, per a escriure, per a enviar missatges, i ja sabeu que podeu participar i parlar de lo que vulgueu, del cap de setmana, de la setmana, però també de la pregunta que vos deixem en les nostres xarxes socials. Una pregunta que en el dia d'avui és: quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola i què esperes davant l'Uruguai? Quina lectura, no? Quin valor li dones a la victòria avui 4-0 davant l'Aràbia Saudita i què és el que esperes davant l'Uruguai en la pròxima jornada? Bueno, pues en X, en arroba 90 minuts, 90 en xifra, minuts en lletra, Instagram 90 minuts ràdio, en TikTok arroba 90 minuts ràdio, el 90 en xifra, la resta en lletra, i els àudios al WhatsApp, ja saps, en el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar, com vos ben diguem del programa, però també de la pregunta que fem el dia d'avui, que és: quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola davant de l'Aràbia Saudí i què esperes del partit davant l'Uruguai? Avui, en el Mundial, repassem els resultats que s'han donat en la jornada d'avui. Ja sabeu, en la matinada, Ecuador 0, Curaçao 0, Túnez 0, Japó 4... i hem viscut en la vesprada d'avui l'Espanya 4, Aràbia Saudí 0 i el Bèlgica 0, Iran 0. Dos resultats iguals, mira, 4-0 i 0-0, els dos partits en el dia d'avui. I esta matinada ja, a partir de les 12 de la nit, bueno, pues estem pendents per a fer l'escouting corresponent a l'Uruguai, que juga davant el Cap Verd a les 12 de la nit, Nova Zelanda a les 3 del matí davant l'Egipte, i ja de vesprada un partit que pot decidir coses en el grup de l'Argentina, que serà, recordeu, el rival, el grup J, el rival del grup d'Espanya, tant Argentina com Àustria o Algèria, seria el rival d'Espanya en cas de passar com a primera de grup. Així que a les 7 de la vesprada d'aquest partit entre Argentina i Àustria, i a les 11 el França-Iraq. Serà la jornada de demà per al Mundial, demà i esta matinada. En quant a actualitat, no n'hi ha molt que refrescar, però clar, veient el partit d'avui de Bèlgica, hem vist a Tomàs Meunier en el lateral dret. És una demanda, una petició, una de les opcions que Carlos Corberán ha fet per a este mercat del València, per a reforçar el lateral dret. I parlàvem, no?, ja fa uns dies de, bueno, pues, eixa situació en la que Meunier, pues, demana dos temporades fixes. El jugador belga li agradaria tindre un contracte de dos temporades, i que lo que sí que n'hi havia era un acord en quant als diners, en el sentit de que no anava a ser un problema arribar a aquest acord econòmic i, bueno, pues, pactar un contracte en el València. El tema és la duració del propi contracte, que és el que de moment està, no vull dir que està generant un problema, perquè evidentment és una negociació, no és un problema, però sí que és de veres que en les últimes hores les negociacions, el que podem contar en el 90 minuts és que continuen avançant, que continuen negociant i que el València ha plantejat un nou escenari, una nova, entre cometes, podríem dir, oferta, una o contraoferta a Tomàs Meunier, i que el jugador suposa que respondrà, no? Els pròxims dies està al Mundial, evidentment en Bèlgica allà en farina i en faena també, perquè se li està complicant, no? La classificació a la selecció de Bèlgica, però ja avancen aquestes negociacions en noves ofertes i contraofertes per part del valencià en Tomàs Meunier. Ja sabeu que la informació que tenim ara mateix en esta setmana, en la que han passat poques coses, hem parlat també de Jesús Vázquez després, però volíem donar esta pincellada sobre Tomàs Meunier. Però ja sabeu que dissabtes i diumenges, a partir d'ara, el format és un poc diferent i que moltes vegades no hi haurà editorial ni fotos, i per tant que anem a fer una pausa per a la publi i anem a endinsar-nos ja mateix en el temps de tertúlia, amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar en el que resta, en el resta de setmana, el que ja comença també en València Bàsquet. Anem a oferir el partit de demà dilluns des de Barcelona i també el de dimecres, els dos a les 8 de la vesprada, en aquest partit que enfrontarà València Bàsquet davant del Barça. Així que són les 11:15 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Diuen que comencen en juny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Puja't al tram d'Alacant en Fogueres. Servici sense interrupcions dia i nit, del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
6: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
7: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

Era la pregunta que fèiem en les nostres xarxes i és quin valor li dones a la victòria de la selecció espanyola i què esperes ara davant l'Uruguai. Rob, raconet de Rob, diu avui n'hi ha que donar-li valor moral més que esportiu. Pese a que Aràbia Saudí no és selecció puntera, s'han refet del partit contra Cap Verd demostrant qualitat i gol. Ara, contra Uruguai, toca demostrar que lo de avui és el reinici d'un gran mundial per a Espanya. VCF Samu diu, com a Uruguai li done per golejar a Cabo Verde, 4, amb l'empat li valdrà per ser primers i estem fotuts contra Argentina. I tot perquè el cagamandurrio de Luisín ha tirat l'equip arrere i ha fet una segona part de M d'això. Pues no li ha agradat la segona part d'Espanya i, bueno, pues, opinions hi ha per a tot. I ens arriba un altre missatge, Maria Pascual, que diu Uruguai saldrà a jugar-nos de tu a tu. Puede que sea un suicidio, pero el gen competitivo y el bielsismo no entienden de barracas. És el missatge que ens arriba. I les opinions dels nostres oients en esta pregunta bueno, pues de la selecció espanyola i de lo que esperen davant de l'Uruguai. Són les 12 i 3 minuts. Fem una a jugar-nos de tu a tu. Puede que sea un suicidio, pero el gen competitivo y el bielsismo no entienden de barracas. És el missatge que ens arriba. I les opinions dels nostres oients en esta pregunta bueno, pues de la

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia a tota la gent. En este primer dia d'estiu. Avui comença l'estació d'estiu. L'estiu astronòmic comença oficialment amb el solstici de l'estiu, que té lloc al voltant del 21 de juny. Este dia és especial perquè és el que té més hores de llum solar de tot l'any a l'hemisferi nord. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat de manera que el nostre hemisferi queda orientat al màxim cap al Sol, fet que provoca que el Sol arribi a la seva posició més alta al cel i que els dies siguin més llargs. Després del solstici, els dies continuen sent molt llargs, però a poc les hores de llum comencen a disminuir. Este procés es manté durant tot l'estiu fins que arriba a l'equinoci de la tardor, que se celebra al voltant del 23 de setembre. En este moment, el dia i la nit tenen una durada gairebé igual a tot el planeta i es considera que comença la tardor astronòmica. Per tant, l'estiu astronòmic és l'estació que transcorre entre el solstici d'estiu i l'equinoci de la tardor. Durant aquest període, les temperatures solen ser més altes de l'any. Els dies són més llargs que les nits i moltes plantes i animals es troben en plena activitat. A més, és l'època de les vacances per a moltes persones que aprofiten el bon temps per a gaudir de la platja, la muntanya i les activitats a l'aire lliure. Doncs nosaltres no ens n'anem de vacances. Nosaltres seguim així, a Fem Banda, i rebem l'estiu amb moltes ganes, perquè en aquesta època és quan es celebren la major part de les festes de la Comunitat Valenciana, on la música està present. Aleshores, comencem ja el concert d'avui, que gran part d'ell està dedicat a la música de les fogueres, perquè sabeu que estan en Alacant, estan de festa. Després continuarem amb la secció Temps de Fogueres i parlarem amb l'investigador trompista i professor Aitor Escorza, que ens explicarà la música en les fogueres de Sant Joan, tot el seu transcurs al llarg del temps. Després continuarem en la primera secció de l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9 entrarem de ple en la secció El Rebost de la Manda i parlarem de la Unió Protectora Musical de Vallada. I acabarem en la segona secció de l'agenda musical. Així que per Sant Joan les hores són llargues i el sol és triomfant. En el concert d'avui anem a escoltar 7 obres dividides en dos parts. En la primera part del concert anem a escoltar 5 pasdobles, 5 pasdobles més emblemàtics de la música de les fogueres de Sant Joan. Començarem escoltant l'himne de la Vetlla del Foc del compositor Luis Torregrosa. L'himne de la Vetlla del Foc és una de les obres musicals més significatives relacionades amb les fogueres de Sant Joan d'Alacant. La música va ser composta per Luis Torregrosa García, un dels músics alacantins més destacats del segle XX, mentre que la lletra va ser escrita per José Ferrandiz Torremocha. L'obra es va estrenar el 22 de juny de 1933, durant els actes oficials de les fogueres, convertint-se en un homenatge a la Vetlla del Foc, màxima representant de la festa. Este himne va ser dedicat a Carmen Hernández Flores, que ocupava el càrrec de Vetlla del Foc en aquell any. La composició exalça la bellesa, l'elegància i l'espírit festiu que representa aquesta figura tan important dins de les celebracions alacantines. A través de la música i de la lletra, l'obra transmet orgull, alegria i un sentiment de pertinença que caracteritza les fogueres de Sant Joan. Amb el temps, L'himne va quedar pràcticament en l'oblit, però continua sent una peça de gran valor històric i cultural, gràcies a que diversos treballs de recuperació patrimonial agafaren la partitura original i han pogut restaurar-la i interpretar-la novament, permetent que les noves generacions coneguin esta part del llegat musical de les fogueres. Doncs anem a escoltar ja l'himne de la Vellea del Foc del compositor Luis Torregrosa.

L'himne a la vellia del foc representa no sols un reconeixement a la figura de la vellia, sinó també una mostra de la gran importància de la música en les tradicions festives d'Alacant. I seguim escoltant un altre pas doble emblemàtic, la festa del poble del compositor Francisco Alonso López. El pas doble, la festa del poble, és una de les obres que el compositor granadí Francisco Alonso López va dedicar a les festes de les fogueres de Sant Joan d'Alacant. Esta composició va ser escrita expressament per a les celebracions alacantines i es va estrenar l'any 1934, interpretada per la banda de moros Novo Iris d'Alcoi. L'obra apareix catalogada com un pas doble morisc, una modalitat molt vinculada a la música festera valenciana i als actes populars de caràcter solemne i festiu. La seva relació amb Alacant va donar lloc a diverses composicions inspirades en les fogueres de Sant Joan, entre les quals està la festa del poble o la nit de Sant Joan. El títol de l'obra reflecteix perfectament el seu significat, una exaltació de la festa viscuda pel poble i per als ciutadans, mitjançant el ritme característic del pas doble. Alonso transmet l'ambient d'alegria, participació i orgull col·lectiu que defineix les fogueres. Ara sí, escoltem el pas doble La festa del poble del compositor Francisco Alonso López, interpretat per la banda municipal d'Alacant.

A més del seu valor musical, la Festa del Poble constitueix un important document històric perquè dona testimoni de la vinculació entre la música i les festes populars alacantines durant la dècada dels anys 30. Seguim el concert amb un altre pasdoble emblemàtic. Escoltarem Sentiment alacantí del compositor José Manuel Molina. El pasdoble Sentiment alacantí és una de les composicions més representatives de la música festera vinculada a les fogueres de Sant Joan. L'obra va ser composta per José Manuel Molina Millà, músic compositor alacantí, que ha dedicat gran part de la seva trajectòria a la creació de pasdobles de fogueres i peces inspirades en les tradicions festives de la ciutat. El títol de la composició reflecteix el seu objectiu principal, expressar el sentiment d'orgull, estima i identificació dels alacantins amb la seva ciutat i amb les seues festes. A través d'una melodia alegre, emotiva i plena de força, el pasdoble transmet l'essència de les fogueres, una celebració que forma part de la identitat cultural d'Alacant. Anem a escoltar ja Sentiment alacantí per la Banda Simfònica Municipal d'Alacant.

Al llarg dels anys, Sentiment Alacantí ha sigut interpretada en nombrosos concerts i actes relacionats amb les festes de les fogueres. I seguim en un altre pasdoble emblemàtic de les fogueres. Anem a escoltar el pasdoble de Quiroga a Sèneca Autobusos de Miguel Ángel Mas mateix. La música tradicional i popular d'Alacant constitueix una de les manifestacions culturals més vives de la Comunitat Valenciana. Està profundament vinculada a les festes populars, les fogueres, les bandes de música i les cançons transmeses de generació en generació. En esta tradició destaquen gèneres festius interpretats amb la dolçaina, amb cançons populars en valencià que reflecteixen l'humor i la vida quotidiana i el caràcter alegre del poble alacantí. De Quiroga a Sèneca és una marxa de fogueres molt arrelada a la ciutat d'Alacant. Es transporta amb la dolçaina a la música popular amb cançons com A la voreta del mar, Llave Santo de Calanòvia, Ramones i vas a l'hort o diferents danses alacantines. Composta en l'any 2007 i dedicada a la foguera Sèneca Autobusos d'Alacant en el seu 75 aniversari. Doncs anem a escoltar ja el pasdoble de Quiroga Sèneca Autobusos del compositor Miguel Ángel Mas mateix, interpretada per la colla de dolçainers i tabalaters de Sant Antoni i la banda L'Harmonia d'Alacant.

Ya ve santo de cala novia, ya ve santo malhumorat. No direu que escoltant estos pas dobles comenceu el dia amb més energia. I acabem d'escoltar el pas doble de Quiroga Seneca, autobusos del compositor Miguel Ángel Mas Matais. I acabem la primera part, dedicada a la música de les fogueres de Sant Joan, amb un altre pas doble més actual. Anem a escoltar Sant Joaneries, de Ferran Campos Valdés. El pas doble Sant Joaneries és una de les obres més destacades de la música festera contemporània vinculada a les fogueres de Sant Joan. Va ser compost l'any 2016 per Ferran Campos Valdés, compositor i director valencià reconegut per les seues aportacions al repertori de música festera i per la seva trajectòria en el món de les bandes de música. Esta composició va néixer en el marc del primer concurs de composició per a les Fogueres de Sant Joan, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Alacant, la Federació de Fogueres i el diari Informació, amb l'objectiu d'enriquir i recuperar el patrimoni musical de les festes. El pasdoble Sant Joaneries va obtindre el primer premi del certamen, convertint-se en l'obra guanyadora entre les composicions finalistes. Musicalment, es tracta d'un pasdoble foguerer, un gènere característic de les fogueres que combina elegància, brillantor i un marcat caràcter festiu. La peça transmet alegria, emoció i sentiment col·lectiu que es viuen als carrers d'Alacant durant les festes de Sant Joan. El mateix títol, Sant Joaneries, fa referència a totes aquelles tradicions, actes i vivències que formen part de la celebració foguerera. Escoltem ja Sant Joaneries del compositor Ferran Campos Valdés, interpretat per la Banda Simfònica Municipal d'Alacant.

En definitiva, Sant Joaneries representa la renovació de la música de les fogueres al segle XXI. I ara donem pas a la segona part del concert i anem a escoltar dues obres interpretades per la Societat Unió Protectora Musical de Vallada. I començarem escoltant l'obra Incidents Tris del compositor José Suñer Oriola. Incidents Tris és una composició que va ser un encàrrec de la Blasorchester Sianden de Suïssa per a commemorar el 10è aniversari del seu director. L'obra està inspirada en la història i les tradicions de la localitat suïssa d'Incidents, especialment en la seva famosa abadia benedictina, un dels centres religiosos més importants del país. José Suñer, Blasorchester Sianden, de Suïssa, per a commemorar el 10è aniversari del seu director. L'obra està inspirada en la història i les tradicions de la localitat suïssa d'Incidents, especialment en la seva famosa abadia benedictina, un

format. La peça està estructurada en 7 moviments que narren diferents moments de la història de la regió. El primer moviment, de Forest, descriu els boscos primitius que envolten la zona. El segon, Sant Mirian, evoca la figura de Sant Mirian, ermita que va viure en aquells boscos i que es considera l'origen espiritual d'Inciedel. El tercer moviment, de Abbey, representa la construcció de l'abadia en el seu honor. Els moviments següents retraten el poble, el naixement de la vila, el jurament dels primers cantons suïssos i, finalment, la batalla de Morganten. Considerada un dels esdeveniments fundacionals de la Confederació Suïssa. Doncs escoltem ja Einsiedels Tris, interpretada per la Unió Protectora de Ballada, dirigida pel mestre Toni Peris.

El Ser dels Tres és una mostra de llenguatge compositiu de José Suñer Oriol, caracteritzat per l'ús de grans estructures narratives, una rica orquestració i la capacitat de transformar episodis històrics i culturals en experiències musicals de gran intensitat. I acabem el concert d'avui escoltant un pas doble molt significatiu per la Societat Unió Protectora Musical de Vallada, Àngel Cerdà, del compositor Martínez Gallego. El pas doble va ser escrit l'any 2023 com un encàrrec de la Societat Unió Protectora Musical de Vallada. Este pas doble està dedicat a Àngel Cerdà, persona molt vinculada a la vida musical de Vallada. Durant molts anys va exercir els càrrecs de president i vicepresident de la Societat Unió Protectora Musical, contribuint de manera decisiva al desenvolupament i consolidació de la banda. Com a reconeixement a la seva trajectòria i el seu compromís amb la música, Martínez Gallego va compondre este pas doble homenatge. Musicalment, Àngel Cerdà és un pas doble de concert, construït a partir de xicoteig motius inspirats en algunes de les sarsueles més conegudes del repertori espanyol. Este recurs no és casual, ja que el dedicatari era un gran admirador de la sarsuela i de l'òpera, gèneres pels quals ha mostrat sempre una especial estima. D'esta manera, el compositor aconsegueix crear una obra plena de referències musicals que reflecteixen la personalitat i els gustos d'Àngel Cerdà. Aleshores, anem a escoltar ja el pas doble.

0: En definitiva, Àngel Cerdà és un pas doble que simbolitza el reconeixement a totes aquelles persones que des de la gestió i el treball constant contribueixen al creixement de les societats musicals. I fins ací, el concert d'avui. I ara farem una xicoteta pausa, com sempre, però tornem en res, en un momentet.
1: A punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
2: En A punt ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A punt ràdio.
0: Molt bon dia, tornem a estar així. Ja he dit que era una xicoteta pausa. Molt bon dia a tota la gent. En este primer dia de l'estiu, l'estiu astronòmic comença oficialment amb el solstici d'estiu que té lloc exactament enguany el 21 de juny. Este dia és especial perquè és el que té més hores de llum solar de tot l'any a l'hemisferi nord. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat de manera que el nostre hemisferi queda orientat al màxim cap al Sol, fet que provoca que el Sol arribi a la seva posició més alta al cel i que els dies siguin més llargs. Després del solstici, que jo no vull que passi, però passa, la vida passa, els dies continuen sent molt llargs, però a poc les hores de llum comencen a disminuir. Este procés es manté durant tot l'estiu fins que arriba l'equinoci de la tardor, que se celebra al voltant, enguany serà al voltant del 23 de setembre. En este moment, el dia i la nit tenen una durada gairebé igual a tot el planeta i es considera que comença la tardor astronòmica. Per tant, l'estiu és l'estació que transcorre entre el solstici d'estiu i l'equinoci de la tardor. Durant aquest període, les temperatures solen ser més altes, els dies són més llargs que les nits i moltes plantes i animals es troben en plena activitat. A més, és l'època de les vacances per a moltes persones que aprofiten el bon temps per gaudir de la platja, la muntanya i les activitats a l'aire lliure. Doncs des de sí, des de Fem Banda, rebem l'estiu amb moltes ganes perquè en aquesta època és quan es celebren la major part de les festes de la Comunitat Valenciana, on la música és present, que serien de les festes sense música. Aleshores, com sabeu, acabem d'escoltar el concert d'esta matí, gran part dedicat a la música de fogueres, perquè Alacant està en plenes festes de fogueres. A partir d'ara seguim en la secció Temps de Fogueres i ja tinc quasi al meu costat a l'investigador, trompista, professor i director Aitor Escorza, que ens explicarà la història de la música en les fogueres de Sant Joan. Després continuarem amb l'agenda musical i ja després de les notícies de les 9 entrarem de ple en la secció El rebost de la banda i parlarem amb membres de la Unió Protectora Musical de Vallada i acabarem altra vegada amb més agenda musical. Així que les fogueres no s'entenen sense pólvora, música i germanor, al igual que així en Fem Banda.

0: És que escolta este pas doble. Este pas doble, i a mi, jo no sé a vosaltres el que vos passa en el cos, però a mi em dona una energia i em fa somriure, i això és molt bonic. Bé, anem a parlar de la música, de la música de, en la festa de les fogueres, perquè Alacant està en plenes festes de fogueres de Sant Joan, des d'ahir dissabte. I tinc al meu costat a Aitor Escorza Ripoll, que és titular superior de trompa i en direcció d'orquestra, amb estudis de postgrau en patrimoni cultural i també màster d'educació. Ha col·laborat com a trompista amb diverses orquestres professionals i ha dirigit formacions com la Banda Sinfònica Municipal d'Alacant i l'Orquestra Sinfònica de l'Orfeo Murciano, Orfeo Murciano Fernández Caballero. Investigador i divulgador del patrimoni musical alacantí. És fundador del Cercle Històric Musical d'Alacant i especialista en l'obra del mestre Lluís Torregrossa, el qual el pas doble que estem escoltant des d'ell. La seva tasca se centra especialment en la recuperació, estudi i difusió de la música vinculada a les fogueres de Sant Joan d'Alacant. I com no, el tinguem així. Mira, tres parts de leig i una guileta. D'aixòs que van en bicicleta. Bon dia, Aitor.
1: Bon dia, Imma.
0: Jo encantada de que estigues així i que expliques un poc tot el transcurs este de com va canviant la música al llarg del temps en les festes de les fogueres.
1: Pues és una història prou interessant que comença pràcticament al mateix temps que comencen les fogueres. El pas doble Les Fogueres de Sant Joan de Lluís Torregrossa és de 2 anys després de que començaren les festes. Les festes comencen l'any 1928, que molt prompte estarem celebrant el centenari.
0: Sí.
1: I Lluís Torregrossa escriu el pas doble ja el 1930, que, per cert, en moltes fonts parla que va ser 1929 i no és veritat.
0: Tot
1: és...
0: Jo tinc també que va ser en 1930.
1: Sí,
0: és en una, el que he buscat, saps? El que he buscat.
1: Sí, gràcies a la investigació que vaig fer, demostrar que el pas doble s'havia escrit el 1930. De fet, el manuscrit que es conserva en la Biblioteca Musical de Compositors Valencians de l'Ajuntament de València està datat a finals de gener de 1930, i totes les fonts, tota l'hemeroteca històrica ens demostra que va ser el 1930.
0: Aitor, jo us tinc que donar les gràcies perquè estàs en plenes festes de fogueres i estàs així a València i Alacant ara mateix esclata de festa, no? De llum, de pólvora, de música, de tot el que relaciona les festes de Sant Joan, de les fogueres. Però per a tu què són les fogueres? Com a alacantí.
1: Les fogueres per a mi, sobretot, són art, no? Per a mi és una manifestació cultural plena d'art, que ha anat agafant un tint molt de festa estàndard, diguem, però que al final les seues particularitats són les manifestacions artístiques i culturals i sobretot la foguera, com a element central de la festa,
0: com a central, que és el foc, no? El foc es caracteritza molt a tots els valencians i valencianes. Quins són els actes principals o més importants de les fogueres?
1: A veure, les fogueres arrenquen amb, diguem, amb el pregó.
0: Sí.
1: Que a dia d'avui s'està fent un esforç perquè la música cobre protagonisme en este acte, i se celebra normalment el primer divendres de juny.
0: Dos o tres setmanes abans de les fogueres,
1: sí,
0: no?
1: Correcte.
0: 2 setmanes, 15 dies, una cosa més o menys.
1: Ara precisament s'està intentant establir, no? Consolidar un acte que li diuen l'inici de la festa, en què conviden a moltes bandes dels voltants d'Alacant i que toquen totes juntes un pas doble.
0: Sí.
1: I la tornada del pas doble de les fogueres de Sant Joan, que jo penso que hauria de ser el pas doble sencer, no entenc per què només...
0: Per què la tornada?
1: Eh?
0: Per què sols eixa part?
1: No ho sé, això són qüestions de l'organització.
0: És a dir...
1: Hem de dir que és un pas doble prou complicat, però...
0: Bueno, però tampoc és massa llarg.
1: No, 4 minuts i mig
0: clar,
1: de pas doble,
0: no n'hi ha tant. Aleshores, és a dir, i se dies el quan fan ixa, és que no ho sé, la desfilada de l'entrada de bandes...
1: No, això ja podem entrar en debat sobre la qüestió, no? Sobre la situació de l'entrada de bandes, que a dia d'avui dista prou de ser una entrada de bandes de veritat. De fet, això el que anava a dir és que la desfilada del pregó que es fa després, o sigui, el començar en este acte tocant totes les bandes juntes, mm-hmm. després es fa l'homenatge a Fogueres i Barraquers que han faltat l'últim any.
0: Sí.
1: I a continuació es fa la desfilada del pregó amb totes aquestes bandes convidades des de la plaça d'Espanya fins a l'Ajuntament d'Alacant. I clar, o sigui, s'apropa més a això una entrada de bandes a dia d'avui que la pròpia entrada de bandes que es fa el dissabte abans de les festes.
0: Sí, i per exemple, avui que és diumenge, avui quins actes així no importants n'hi ha?
1: Mira, avui diumenge realment és el primer dia com a tal de... és el primer dia de festa, perquè és el dia que ens alcem ja amb totes les fogueres adultes plantades. La planta infantil va ser fa dos nits i la planta adulta ha sigut esta primera nit, esta última nit. I ara ja, este matí, passen els jurats de les fogueres adultes i a partir de... I bueno, és el dia, el primer dia de l'ofrena, no? Tenim, òbviament, mascletà, com des del dia 18, però és el primer dia d'ofrena.
0: Avui i demà són ofrenes.
1: I, sí, correcte. Però és una cosa que és relativament recent, perquè fins a l'any 99, entre l'any 61 i l'any 99, el dia 21 era el dia de l'entrada de bandes. Perquè
0: sí.
1: Al ser el primer dia de les festes com a tal, és, com és lògic, és el dia que es rebien a les bandes mitjançant l'entrada de bandes. Fins a l'any 60 es feia el dia 22 de matí, perquè la planta era un dia més tard, però des de l'any, entre l'any 61 i l'any 99, l'entrada de bandes se celebrava el dia 21 de vesprada.
0: Doncs estem parlant en Aitor Escorza, que és un investigador de la música, perquè anem a centrar-nos en la música de la festa de les fogueres. Anem a escoltar la primera peça, ja hem escoltat les fogueres de Sant Joan de Luis Torregrosa, i anem a seguir en Luis Torregrosa escoltant este himne de la vellesa.

0: Qué boniques, himne de la Bella del Foc de Luis Torregrosa. Aitor, abans d'entrar en tema, tu quan i on comences a estudiar música?
1: Jo comencé a estudiar música als 6 anys a l'escola de la banda de la Societat Cultural Esportiva de Carolines.
0: De Carolines, sí.
1: D'Alacant, encara que, bueno, després per diversos motius, un grup de músics d'esta societat vam crear la Societat Musical L'Harmonia d'Alacant.
0: Sí, L'Harmonia.
1: I en ella continua des d'aquell moment, l'any 2005, que vam crear-la.
0: Correcte, després te'n vas a estudiar a Múrcia, acabes allí la carrera. Com recordes aquests anys?
1: Pues són anys que recorde molt de carinyo, perquè bueno, vaig fer moltes amistats que conserve fins al dia d'avui. L'altre dia, precisament, l'entrada de banda saludava al meu amic Salva, que és de Jumilla, però a dia d'avui està dirigint la Unió Filarmònica d'Agost, la Societat Musical d'Agost. I vam coincidir perquè la foguera Sèneca vam eixir tant l'Harmonia com ells.
0: Sí.
1: I bueno, pues, sempre és un plaer.
0: Sí, ahir mateixa van tindre sí a Miguel Ángel Mas Matais, que està molt relacionat en la foguera Sèneca.
1: Correcte, Miguel Ángel Mas Matais ha fet una barbaritat de pas dobles per a esta foguera.
0: Sí, correcte.
1: A dia d'avui crec que és el segon compositor que més composicions ha fet per a fogueres.
0: Ara després escoltarem algo d'ell. Ahir ja vam escoltar, però després escoltarem algo. Bueno, estem escoltant l'himne de la Bella del Foc de Luis Torregrosa. Tu, quan vas descobrir el mestre Luis Torregrosa?
1: Jo no sabria dir-te. Jo la música de fogueres la porto des de molt xicotet, perquè jo en el col·legi, en el Nuevo San Blas, n'hi havia un cor, que era el cor Esquerzo, de veus blanques, que el dirigia Carles Català, que és el director també de l'Orfeón Cantabile, i en aquell moment també de la Coral Tabaquera, que l'Orfeón Cantabile és el que sempre en els concerts de fogueres de la banda municipal,
0: que
1: va ser este passat dimarts, pues és el que participa. I en aquells moments el cor Esquerzo, jo cantava en ell, participava aquells anys en el concert de festes també. I gràcies a això, pues, a cantar Boda Alicantina, les fogueres, la Perla Alicantina, tot aquest repertori, la foguera Sant Blas Alto, gràcies a tot aquest repertori em va entrar, no?, l'interès per la música de fogueres, encara que també la vivia, no?, ja com a músic instrumentista, però...
0: I aleshores... Vas començar les teves investigacions, diguem, quan vas començar el màster de...
1: Jo vaig començar la investigació al voltant de Luis Torregrosa abans, per al treball fi d'estudis de direcció d'orquestra, perquè, bueno, o sigui, el que no podia entendre era com un compositor que havia fet un pas doble tan magnífic i tan magistral com és les fogueres, no se li coneixien més composicions.
0: És que ha sigut un gran desconegut. La figura de Luis Torregrosa ha sigut un gran desconegut des de fa 4 dies, diguem, però una figura prou desconeguda, i té molta composició.
1: Sí, amb el temps sí que vaig trobar una altra gravació de la banda municipal d'una altra composició seua, que era el pas doble Entre palmeres,
0: sí,
1: que és una preciositat. La majoria de composicions de Luis Torregrosa són molt curtetes, però són molt, molt boniques. I després ja vaig trobar també una altra gravació de La Bella del Foc, però només instrumental.
0: Sí.
1: I és una composició prou interessant, perquè a més del cor també incorpora una rondalla,
0: sí,
1: la part central, però que malauradament pel moment no s'ha pogut fer cap gravació de tota la instrumentació de l'obra.
0: Sí. N'hi ha alguna part d'ell, alguna vessant d'ell que es va impactar molt, que es va sorprendre quan vas començar a estudiar?
1: Bé, la veritat és que clar, el coneixem sobretot per haver sigut compositor de l'Himne de les Fogueres,
0: sí.
1: O sea, i moltes vegades ens quedem ahí. Després, com a molt, es diu que va ser el primer director de la banda municipal i el que més temps va estar al front de la banda municipal d'Alacant, però realment ell era més important com a oboista. Era,
0: sí.
1: Va ser el catedràtic d'oboe del Conservatori de Madrid, del Real Conservatori, i era el solista de l'Orquestra Sinfònica de Madrid, del Teatre Real, va ser també membre de la Real Capella, de la Real Capella,
0: sí, sí, sí, sí.
1: De la Reial Banda d'Alabardero.
0: Sí,
1: o
0: sí, sí, sí. Però podem dir que va ser el precursor, el primer que va compondre un pas doble per a les festes de Fogueres.
1: Correcte.
0: És, a dir, és el primer que enceta ixe camí.
1: Sí, sí que n'hi ha una composició anterior que, de Rodríguez Albert, que també es diu Les Fogueres de Sant Joan,
0: sí.
1: Impressió de la festa, però
0: sí.
1: És una xicoteta composició per a piano que apareix en la revista satírica El Tío Cook,
0: sí.
1: Que era l'any 1929, però el primer que fa una composició per a,
0: sí, sí,
1: per
0: sí,
1: a
0: sí.
1: Utilitzar-se en les festes és Luis Torregrosa, i a més és molt curiós perquè no n'hi ha una estrena oficial com a tal del Pas Doble. Ell ja va editar directament les partitures,
0: sí.
1: Mai s'ha tocat manuscrit, perquè ell va fer ja l'edició directament,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: I es va repartir a totes les bandes, i totes les bandes, aquelles primeres, aquelles fogueres de 1930, ja el tenien en el seu repertori.
0: Ah, què fa en ell? Mira que era complicat, eh?
1: Sí,
0: poder escriure tot això. Bé, anem a continuar amb més compositors que han impulsat esta música de les Fogueres, que després veurem quina similitud tenen en quant a la festa de les Falles, perquè... Per això parlarem després.
1: Sí, sí.
0: Sí, perquè així la continuem. Anem a escoltar este altre pas doble d'un compositor que és Francisco Alonso López.

0: Este pas doble, igual que l'himne de l'Abella, el poden escoltar quan acabi el programa en el concert que hem fet esta matí a partir de les 7 del matí. Dic complet, ara poden escoltar-lo, però jo no estic donant pel sac parlant i tot això. Estem escoltant la Festa del Poble d'un compositor que no és alacantí.
1: No, i de fet, bueno, és clar, el mestre Alonso és molt conegut com a sarsuelista, sí, i era granadí, no? I pot ser per això aquest caràcter morisc, de fet ell subtitula este pas doble, pas doble morisc.
0: Aquest caràcter morisc.
1: Però, bueno, la veritat és que n'hi ha molts compositors que han influït molt en la música de Fogueres que no són alacantins, o com a mínim no alacantins de l'Alacant Ciutat. N'hi ha molts pocs que són realment de l'Alacant Ciutat. Però la veritat és que aquesta composició del mestre Alonso...
0: També és del 30 i pico.
1: És del 34, també és de les primeres composicions. Sí. Jo pensava que era la segona composició, però recentment vaig descobrir que no, que n'hi ha alguna composició entre mitges, entre les Fogueres i la Festa del Poble. Però sí que la Festa del Poble és la que més va transcendir, sobretot per la importància, clar, del seu compositor. I a més, no és l'única relació que té el mestre Alonso amb les Fogueres. Este pas doble el va fer arran que la foguera de la plaça de la República en aquell moment, que sí, a dia d'avui la plaça, la de la plaça, o sigui, la plaça de l'Ajuntament, sí, però que en aquell moment
0: es deia la plaça de la República.
1: Exactament, era una comissió de foguera normal, no era foguera oficial com ara.
0: Sí.
1: I esta foguera anomena el mestre Alonso Foguerer Major aquell any, que era un càrrec honorífic. I ell, en agraïment, fa este pas doble, que se n'ha parlat molt, hi ha molta llegenda, que si el va fer per als moros d'Ibi, que els moros d'Alcoi...
0: No?
1: Està més que documentat que el pas doble el va escriure expressament
0: per a
1: Fogueres. Igual, eixa confusió ve pel fet que la banda de la foguera a la plaça de la República era la nova Iris d'Alcoi, l'actual nova d'Alcoi.
0: Correcte, veritat, si la va estrenar.
1: I ara, o sigui, podem parlar ja aquest tema, el director de la Nova d'Alcoi en aquell moment, que era el mestre Carbonell, José Carbonell, sí, té dos pas dobles per a Fogueres, que crec que són, si no recordo malament, del 32, que gràcies, he d'agrair a la Nova d'Alcoi i sobretot al seu president José Antonio Llinares i al seu arxiver Héctor Pulido la col·laboració, que la bona disposició per a recuperar estos pas dobles, que els tinc ahí encara pendents de...
0: d'arxivar i de... Bueno, avui no podem escoltar-los tots perquè seria impossible, però seguim eixe camí de descobrir esta música de les Fogueres, com és este pas doble anomenat Ramon Guilabert.

0: ¿Qué va a ser José Alfonsea Pastor? ¿Es el autor del Pasdoble?
1: Sí, José Alfonsea era clarinetista de la banda municipal, era de Santa Pola, era conegut com el Mestre Castanyo.
0: Sí.
1: I, bueno, va ser, això, com dic, clarinetista de la banda municipal, però a més era director de la banda de la Creu Roja d'Alacant i era director també de la rondalla del barri de Benalúa. I va ser un grandíssim compositor de pasdobles amb premis en diferents llocs, Alcoi, amb Suspiros de... amb Senyorio Espanyol.
0: Sí.
1: I este pasdoble és molt interessant perquè és el primer pasdoble que es dedica a un president de la aleshores Comissió Gestora de les Fogueres de Sant Joan, que avui en dia és la Federació de Fogueres. És un pasdoble de l'any 49 i, bo, hi ha una relació molt interessant entre Alfonsea i el mestre Alonso, perquè Alfonsea guanya el concurs de composició de l'any 43 amb Pasdoble Mis Amores, en el qual estava el president del jurat el mestre Alonso. El que va quedar tercer en aquell concurs va ser el pasdoble La Mora de Maravillas de... Sí. De Joaquín Candel Ardiz.
0: Sí, sí, sí.
1: I arran d'això, se veu que n'hi havia una molt bona relació entre Alfonsea, Candela i Alonso, i els dos van fer, li van dedicar un pasdoble que es diu Paco Alonso.
0: Arrea. I un altre important en aquesta època va ser José María Moreno Mateo, en este pasodoble que anem a escoltar ara, que es diu Els Foguerers.

0: Aitor, quin paper van jugar, per exemple, José Alfonso, José María Moreno o Moisés Dávia? És a dir, per evitar que esta tradició de música, pas dobles per a, o marxes per a les festes de fogueres, desapareguera. És a dir, què van, que, quin paper van tindre en aquesta època? Perquè estem parlant sobre anys 40, 50, més o menys, no?
1: Sí, sobretot Alfosea, la seua, el seu gruix de producció és en els anys 40, en el que fa els pasdobles de fogueres que avui es coneguem. Després, José María Moreno comença en aquells anys, està a marxar els foguerers, és també de l'any 49, però ell sí que té després una, la producció s'estén al llarg del temps i fa altres composicions fins a fins i tot els anys 80. I Moisés Dávia, per exemple, fa la famosa Boda Alicantina, que està en aquell primer LP de la banda municipal l'any 69. I tenen pues, això, un paper sobretot constructor d'una imatge, no? Una identitat musical de les fogueres, sí. que es construeix molt al voltant realment del pas doble de Luis Torregrosa.
0: Sí. Ja tens ahí la Boda a la Cantina.
1: És una meravella i segueix la tradició del pas doble cançó que impulsa un poquet José Alfosea, però que no deixa de vindre un poc també al final des del pas doble de les fogueres, que originalment no té lletra, però...
0: Sí. A mi m'agrada que tinga lletra, perquè així cantem.
1: Sí, clar.
0: I participa tota la gent, la i tot lletra, coneix, tot coneix.
1: La lletra és molt divertida i crec que s'ajusta molt a aquest caràcter humorístic que el mestre Torregrosa.
0: Aleshores, anem passant el temps i tu has nombrat els anys de Galeote. Això, què és això dels anys de Galeote?
1: Això és una denominació que utilitza el meu amic Andrés Colomina per a referir-se als anys, bueno, de... en què tot valia, no? Dins de la música en fogueres i apareixen coses tan estrambòtiques com majorets i, o en l'entra de bandes xarangues tocant els temes de l'estiu i coses així.
0: Això en quin any era?
1: Això són des dels anys 70, fins als 70.
0: I tu no veus, 80. no sé, tu no veus certa el que està passant ara, és a dir, molt paregut? Almenys en falles intenten que en actes com és l'Ofrena, que no apareguen, és a dir, les xarangues, i n'hi ha grups que són per a la nit, per a certs moments, però que en actes principals, això és el que estan lluitant, i espero que, no sé, en les fogueres, si passen aquestes coses, que en una Ofrena, per exemple, pregui una xaranga tocant, jo què sé, Tírate de la moto, per exemple.
1: Bueno, a la
0: vingut eixa al cap.
1: No, a dia d'avui, per sort, no arribem a eixe punt, però sí que arribem.
0: M'alegre.
1: Sí que arribem a tindre, pues això, grups molt reduïts de... molt reduïda qualitat musical.
0: És a dir,
1: musical,
0: que igual 12, 13 músics...
1: O menys, fins i tot.
0: Ah, sí?
1: I tocant... pasdobles que o composicions que res a veure tenen, no, en fogueres i que al final o simplement la tornada de les fogueres de Sant Joan en bucle queda molt molt cutre des del meu punt de vista, però sí que és veritat que o sigui, també tenim eixa lluita allà a Alacant, però és molt difícil de combatre, sobretot si no deixen participar als músics d'aixes qüestions.
0: Doncs va passant el temps, és a dir, hi ha una lluita ahir que comença aquest temps de Galeote i que, diguem, no està tan cuidada la música, ¿vale? No he dit maltractada ni res, sinó que no està cuidada la música i va passant el temps i apareixen els anys